0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
2: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan La porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
1: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
2: Anem al teatre.
3: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
1: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma.

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, al programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Virus a càrrec, biòtic, estulo, tu podute, comorta, estuaces...
3: Cada setmana, des de Perifèries, us convidem a viatjar per sobre de les modes i tendències musicals.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, sóc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: Estàs escoltant

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un serièfil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Estàs escoltant?
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu ho repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Funky Tracks Radio.
5: Elegido producto del año por los consumidores.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Tortosa.
1: Ta mare és la llengua d'aquí.
2: David Benito, ben tornat a la Rambla 54.
3: Bona tarda, gràcies a tots.
2: David, avui parlem amb tu de parlar del català de les Terres de l'Ebre, que deixa'm explicar que és el territori de Catalunya que més fa servir la nostra llengua en el seu dia a dia, o sigui que d'entrada, felicitats.
3: Moltes gràcies. Fa anys que ostentem este títol i la veritat és que és molt gratificant veure com aquí a les Terres de l'Ebre conservem este ús del català i que som encara el territori on més lo fem servir de forma habitual.
2: Doncs t'he felicitat i també t'he de dir moltes gràcies. Ja, a més d'aquest ús que feu per sobre de la resta de Catalunya, paraules ebrenques que coneixem més o menys com xiquet o xalà. T'he de dir que això de xalà a Vilanova i la Geltrú també ho fem anar força i nosaltres estem bastant més al nord.
3: Sí, bueno, hi ha paraules que les compartim, però crec que també les han fet molt nostres, ho dius, xiquet o xalà, però se coneixen també altres indrets de Catalunya i també això és bonic veure com se comparteixen algunes de les paraules.
2: Exacte, per exemple, nosaltres en tenim una a Vilanova, que és Moixó, que de fet som el darrer poble venint del sud, que la diu i designa qualsevol ocell petit. Em sembla que vosaltres aquesta també la teniu.
3: També la tenim. I a més, t'he de dir que Montllaio, de mal nom, era Rafael de Moixó, i que, per tant, esta paraula en concret la tinc molt i, de fet, porto un tatuatge d'un moixó aquí al braç i la veritat és que esta paraula sí que la conec bastant.
2: David, i moixó per vosaltres, perquè nosaltres ho fem anar com per qualsevol ocell petit. Hi ha zones en què un moixó és exactament un pardal. No sé vosaltres en quin equip esteu.
3: Nosaltres més ho diem per pardal, però sí que és veritat que es fa servir per qualsevol ocell. Però, en general, ho diem més per pardal.
2: Doncs, David, si et sembla, anem per les paraules ebrenques menys conegudes, que és pel que t'hem trucat avui. En aquesta cançó que ens has recomanat, La lliçó, de Quico el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries, he escoltat, per exemple, agranar i abadejo. Què vol dir agranar i què és un abadejo?
3: Mira, són uns grans ambaixadors, los Quicos, i en esta cançó expliquen molt bé algunes de les paraules que tenim aquí. Agranar vol dir, en concret, escombrar. O sigui, aquí, quan fa servir una escombra, diries una granera, i el fet d'escombrar li diem agranar. I abadejo, que ho diem així, abadejo, és un bacallà.
2: Ah, I clar, no té cap
3: quan
2: vincle.
3: Quan tu vas a comprar al mercat...
2: No té cap vincle amb bacallà, vull dir...
3: No, però és una paraula que fa molts anys que s'utilitza aquí. De fet, quan tu vas al mercat municipal, per exemple, a Tortosa, vas a comprar abadejo, no vas a comprar bacallà. I, de fet, aquí a Tortosa t'he de dir que, no sé per què, perquè tampoc és que això sigui tradició d'aquí, l'abadejo de Tortosa és bastant famós i bastant conegut.
2: Doncs mira, no, com traduint la dita castellana, no ens n'anem a dormir mai sense aprendre coses noves. I abadejo, a més t'he de dir que jo he fet una mica de recerca i tal, i ho he posat al cercador del DIEC, i és tant abadejo com agranar, són dues coses que he trobat a l'Institut, al diccionari, perdó, de l'Institut d'Estudis Catalans, o sigui que són legals.
3: I tant. Sí, moltes vegades ens diuen segur que aquesta paraula no està ben dita o és un castellanisme. No. Tenim paraules que són legals, com tu dius, i que encara es fan servir, que també és molt bonic veure com aquestes paraules una mica més tradicionals encara s'acaben dient i que les noves generacions també l'utilitzen i que és el que fem servir al dia a dia.
2: Els Quicos també mencionen xalera, que ve de xalar, que ja n'hem parlat, de passar-s'ho bé. En sabem molt, al Rambla 54, de passar-nos-ho bé. I també he escoltat a la cançó telefonar o faena. Jo faena sí que ho associo més al vostre parlar, a les Terres de l'Ebre, però això de telefonar em sona com antic, com d'àvies, no?
3: Sí, bueno, jo crec que també ara això s'ajunta que no sé si telefonem ja massa, però també t'he de dir que ho diem d'una altra manera, picar.
2: Sí.
3: Picar per telèfon també és telefonar.
2: I vosaltres
3: dieu
2: picar. Tenim
3: maneres de dir-ho. Sí, cada vegada s'utilitza més el terme... Bueno, jo crec que habitualment utilitzem el terme de picar. Vaig a picar a ma mare, per exemple.
2: Que potser més al nord fem servir més el trucar.
3: Sí.
2: Curiós, també. David, més paraules i expressions que vulguis que descobrim?
3: Vinga, va, et vaig a posar una miqueta a prova. A veure si jo dic una acció, que és gitar-se, me sabries dir què vol dir?
2: Uf, gitar-se, ni idea, digue'm.
3: Pues gitar-se vol dir anar-se'n a dormir. O sigui, quan estàs ja molt cansat i dius allò de me'n vaig a gitar, és que te'n vas a dormir, que et vas a ficar-te al llit. Ja preparat per al teu cafè o el teu té per anar a dormir, pues això, agitar-se.
2: Sembla just al revés, no? Sembla, ho associaria a agitar-se, com més a moure's.
3: Com
2: i
3: de moure's, no?
2: Anar a dormir.
3: Sí. De fet, jo recordo, per exemple, que el meu germà va viure un temps a Girona i esta paraula els hi sobtava com algo dolent. Agitar, com això, activar-se, no?
2: Vinga, doncs, una altra, va. No n'encertaré ni una, ja ho estic veient. Sí.
3: Seguim en accions, per exemple, escurar.
2: Escurar, que no sigui escurar un iogurt, allò de menjar-se'l tot, o no?
3: Vosaltres ho dieu així, sí. Però nosaltres escurar és netejar els plats. El fet de, després de menjar, i que el teu pare o la teva mare diu ves a escurar els plats, doncs vol dir netejar-los, però en aigua i sabó, netejar els plats.
2: I ho podríem adaptar a l'escura plats, o no? O si està mecanitzat, ja n'hem de dir rentaplats.
3: Ja li diem rentaplats, en això, sí, sí. I si no ho fas, pot ser que ton pare o ta mare té malde. Què vol dir maldar?
2: Deu voler dir, doncs, renyar-te o...
3: Molt bé, sí, sí.
2: No? Per context, ho he tret.
3: Renyar és maldar, sí. I, prèviament, també et pot dir, mira, per a que no hagués d'escurar els plats, millor que anéssim a fer un mosset fora de casa.
2: Això deu voler dir sortir a menjar alguna cosa. Fer molt un bé, mos, sí. Això sí que potser és una mica... Està una mica
3: és
2: més
3: estès. És una mica més estàndard, no?
2: Sí. Sí.
3: El mosset és anar a menjar algo fora de casa que no implique un gran àpat.
2: Vinga, doncs, va, l'última.
3: Vinga, va.
2: Ai, el desempat no serà un desempat perquè hauré perdut estrepitosament, però vinga.
3: Me fas dubtar molt. Mira, te diré una expressió que diem aquí, que és fer momos. Fer és una expressió momos que utilitzem bastant.
2: Ostres.
3: Sobretot els xiquets i les xiquetes a vegades mos fan momos.
2: Ai, no sabria què dir-te. Fer-se petons?
3: Vol dir fer ganyotes.
2: No. Fer ganyotes?
3: Fer ganyotes. Ah. Sí, el típic que un nen treu la llengua.
2: La llengua.
3: Vol dir fer momos. Nosaltres li diem fer momos.
2: Ah, mira, curiós. Fer momos. David, va, jo te'n regalo una de paraula. A canvi de tot aquest coneixement que avui ens has portat al Rambla 54, te'n regalo una de vilanovina, que és un verb.
3: Vinga.
2: Esgangalar. Toma,
3: ostres,
2: ja.
3: És complicat estar a dir, eh?
2: Sí, però és bonica. Jo trobo que és bonica, que té sonoritat, esgangalar. És una d'aquelles coses que jo la dic freqüentment i la gent em mira com vulguem dir que diu aquesta boja, no?
3: És difícil, no sabria dir-te. Doncs, perquè, a més, no hi ha cap pista aquí que pugui endevinar.
2: No, la veritat és que no. I és una paraula molt concreta que es fa servir quan tens uns pantalons d'aquests amb goma o roba interior, unes calces o uns calçotets,
3: sí.
2: que la goma s'ha donat. Doncs, que estigui donada és estar esgangalada. És això.
3: Ostres. Molt bé, o sigui, és com
2: no
3: una
2: sé
3: cosa
2: per què
3: els
2: vilanovins hem desenvolupat aquest llenguatge, però és així.
3: Mira, jo també he après una paraula nova que sempre està bé, això.
2: Doncs vinga, David Benito, encantada d'haver-te tornat a saludar i que hagis ampliat una mica el meu vocabulari i el de tota l'audiència. Fins aviat.
3: Gràcies. Me n'han quedat moltes, eh? Ja, o sigui, com
2: doncs
3: un altre
2: repetirem.
3: Per parlar-ne més.
2: Pues,
3: i tant.
2: Farem un segon concurs de paraules tortosines. Si
3: molt
2: convé,
3: bé.
2: Convidaré a l'Arnau i a la Gisela i a l'Ivan i a tothom aquí a participar. Que no
3: fem
2: sigui
3: un concurs,
2: jo,
3: molt
2: exacte,
3: bé.
2: Exacte, que no sigui jo l'única que faci el ridícul. Vinga, moltes gràcies.
3: Vinga, una abraçada.
2: Una altra. La que sempre ha sentit de ton pare i ta mare és la
4: llengua d'aquí. Hola, Anna, sóc Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio. Sabies que els dofins, que són molt simpàtics, intel·ligents i molt macos, doncs sembla que amb els pescadors de Cambrils no s'hi porten tan bé. I és que els pescadors de la confraria estan patint els atacs d'aquests animals a les seves xarxes de pesca amb els desperfectes i els problemes que això comporta. Així que demà volem parlar amb tu per conèixer una mica millor aquesta problemàtica, saber com estan afectant aquests atacs al dia a dia dels pescadors, quines conseqüències tenen per al sector i si hi ha o no alguna manera de fer compatible l'activitat pesquera amb la presència d'aquests dofins, perquè una cosa és veure un dofí saltant al mar i penses, uau, és preciós, i una altra molt diferent és trobar-te que t'ha deixat la xarxa feta caldo. Així que demà en parlem amb tu per conèixer què està passant a Cambrils i com ho estan vivint els pescadors. Moltes gràcies, Anna, i ens veiem demà.
2: Ei, Adrià, és un tamasso, això de la cara fosca dels dofins, eh? Aquí estem expectants per veure què ens expliquen els pescadors de Cambrils, perquè doncs ens ha caigut el mite del flipper. A veure què diuen. Demà t'esperem. Vinga, una abraçada.
5: Estàs escoltant Rambla 54. A Ràdio Sió, Agramunt.
2: Jo, futbolera, no en sóc massa. Però com que la seu de la xarxa està al costat del camp del Barça, doncs sí que tenim clar més o menys quina setmana juguen els blaugranes i quina setmana no. Més que res perquè a vegades sortim de les instal·lacions o de la ràdio i ens trobem tota aquella marabunta que ve cap aquí. Quan és que sí, com us deia, hi ha riuades de persones que passen per aquí al davant, direcció al camp, i tots porten samarretes dels seus ídols. Que si Lamine Yamal, que si Pedri, que si Rafinha... Però entre els jugadors hi ha un corredor que posa ordre, que és molt necessari i que mai no té una samarreta de marxandatge, que és l'àrbitre. Txell Barnaus, benvinguda al Rambla 54.
6: Hola, molt bona tarda.
2: Txell, de seguida ens presentes qui t'acompanya, que ja ens queda més o menys clar que és un àrbitre de futbol. Però abans, com que és el primer dia que parlem, doncs et vull demanar que ens facis 5 cèntims de qui sou tu i Ràdio Sió. Què ha de saber l'oient de vosaltres?
6: Doncs mira, començo per dir-te que estem molt contents de poder participar al Rambla 54, perquè és la primera Rambla que tenim a Agramunt, ja que no en tenim cap Rambla, tot i que sí que tenim un riu i un raval. No sé si saps quina és la diferència entre un i l'altre.
2: Doncs ara mateix no massa, quina?
6: Doncs mira, la principal diferència rau en el fet de que el Rambla neix d'un element natural, que és un riu sec, i que funciona com un passeig central, no? Mentre que el Raval neix d'una divisió històrica, que és un barri fora de muralles.
2: Ah, doncs amb el permís del Pol Rodríguez, avui en el vostre cas rabalejarem, potser, amb Ràdio Sió. Txell, per què Ràdio Sió i no Ràdio Agramunt?
6: Doncs mira, la ràdio es diu així pel nostre riu, que es diu el riu Sió. Som una emissora amb 44 anys d'història, impulsada pel grup escènic agramuntí en motiu de la festa major, i que a dia d'avui continua amb la vocació de ser la veu d'Agramunt i de tota la ribera del Sió, que abarca des de la Segarra, passant per l'Urgell, fins a la Noguera, on desemboca el riu Sió, al Segre.
2: I de tu, Txell, què ens en vols explicar?
6: Doncs mira, dir-vos que sóc periodista de professió i que porto vinculada a Ràdio Sió més d'una dècada. Sóc una apassionada de la comunicació local perquè al llarg de la meva trajectòria en aquest mitjà he descobert que els mitjans de comunicació local són molt més que informació. Som territori i fem territori. I això em fa sentir vinculada a una terra, que és la meva, on també participo en la vida social en diferents entitats. Per exemple, sóc tabalera als Diables, participo a la Fe de l'Escola, entre altres. I a més, i això ens porta al tema de l'entrevista d'avui, al cap de setmana me'ls passo entre pavellons, perquè el meu fill juga a futbol sala.
2: Així tu sí que ho controles, això del futbol. Em quedo més tranquil·la, eh?
6: Bueno, diríem que sí per dir alguna cosa, però avui, com dèiem, no parlarem de partits, ni de resultats o jugadors. Avui parlarem d'una altra figura essencial en el joc, com són els àrbits. En tenim a un, en Gerard Creus, que és agramuntí, però que amb aquesta professió dels àrbits ha visitat els camps d'esports de mig Catalunya. Gerard, benvingut al Rambla 54.
7: Moltes gràcies, molt bona tarda.
2: Gerard, si et sembla, comencem pel principi. Tu com arribes a l'arbitratge? Ja entenc que un jove aficionat al futbol vulgui ser Lamine o Cubarsí, però que vulgui ser àrbitre, el vostre paper és clarament més desagraït.
7: Sí, la veritat és que normalment el problema és aquest. És a dir, som la figura més que no agrada tant, però bueno, jo en el meu cas recordo que, pues, per exemple, al pati de l'escola moltes vegades sí que hosti, pues, ja havia fet d'àrbit amb les meves targetes, el meu xiulet i això. I bueno, és a dir, vaig estar molt temps arbitrant, pues, que si el torneig de futbol sala d'aquí a Agramunt, de la mateixa vila, o la canalla petita abans que fos federada. I arrel d'això, pues, una vegada parlant amb un company, pues, em va dir, hosti, per què no t'apuntes? I llavors bueno, em vaig ficar com a àrbit federat i aquí va ser, pues, on va començar, diguem, la meva trajectòria arbitral com a àrbit dins de la federació.
6: Déu-n'hi-do. Quants anys fa que arbitres i quines categories has passat?
7: Doncs arbitrant sempre em vaia un any o així, és a dir, no sé si aquesta serà la 16a o 15a temporada o 17a, però ja està. Les categories per les que he passat ha sigut, bueno, des de tot el futbol base i llavors a nivell amateur, pues, des de quarta, tercera, segona catalana, primera catalana, lliga elit i fins i tot, pues, bueno, assistent de tercera divisió i fins i tot també havia anat, pues, al seu moment a segona divisió B com a assistent.
2: I actualment en quina estàs? Actualment què fas com a àrbitre?
7: Sí, actualment estic com a àrbitre de primera catalana i, bueno, vaig d'assistent, pues, a això, tercera divisió i lliga elit, que són les categories superiors.
2: Gerard, una vegada la Maite Nieto, que és l'estilista d'aquí de la xarxa, em va renyar amb raó, he de dir-ho, perquè parlo de pintar i no de maquillar. No vull que això ens passi a la Meritxell i a mi amb tu. Un partit es pita, es xiula o s'arbitra? Hi ha alguna manera més respectuosa de dir el que feu? Aclareix-nos aquesta nomenclatura, si és que hi ha alguna diferència.
7: Sí, la diferència, sobretot per mi, i bueno, alguna vegada que ho hem parlat, és arbitrar és tot el tema de gestió del partit, gestionar, pues, des de les emocions, tant des de l'àrbit com en aquest cas els jugadors i això, i mentre que pitar seria única i exclusivament aplicar el reglament, mentre que arbitrar abarca molt més que tot el que seria pitar les accions que es veuen o prendre decisions, sinó que prendre les decisions en funció d'un context.
2: Uh-huh. O sigui, que arbitrar seria el que fas des de que surts de casa i vas al partit fins a que surts del camp, un cop acabat el partit, i pitar seria l'acció concreta. És això?
7: No. És a dir, pitar seria jo entro al camp i el que veig és pito, hi ha una falta, pito, això és targeta, trec la targeta. Arbitrar seria, hi ha accions que són blanques o negres, és a dir, una vermella que és vermella, o una acció que és groga, és groga. Però després hi ha moltes accions amb matisos, val? O, per exemple, anem a una que és, a vegades, més fàcil. El fet de protestar és un motiu d'amonestació, és a dir, treure targeta groga. Totes les protestes es treu targeta groga? No. Depèn, doncs, de diversos factors, vale? Com, per exemple, aquests factors poden ser, pues, el moment del partit, situacions aïllades, si és una acció molt recurrent, si és una persona que ja de per si, pues, té la tendència a protestar. Arbitrar seria tot això, és a dir, pues, valorar tot aquest conjunt d'accions, resultat del partit, moment del partit, període del partit, situacions que potser han pogut haver-hi anteriorment, pues, per prendre una decisió segons el reglament, vale, però el més acord possible a les regles de joc conforme el que determina el reglament.
2: O sigui que d'alguna manera tu vas estudiant el que fa cada jugador i llavors quan hi ha una acció d'aquestes decideixes en funció de l'històric d'aquell partit, no? Del que tu has vist que ha fet aquell jugador, que rondina molt o que no rondina o aquestes coses.
7: Correcte, amb això no vull dir que s'apliqui el reglament de manera diferent, sinó que el reglament és per tots igual, l'únic que els matisos aquests, aquestes accions que estan dins d'una zona gris, vale, poder prendre una decisió d'una manera o d'una altra en funció de la situació del partit.
2: Uh-huh.
6: Tenim un altre dubte, que és al voltant d'un dels elements que porteu als àrbits, que és el xiulet, no? Ens preguntem si teniu algun codi tipus morse o algun codi secret amb el xiulet, no? Perquè sí que és veritat que és un element important dins del joc, que a vegades no hi parem atenció, però que realment té el seu protagonisme, també.
7: Correcte, és a dir, el xiulet, no tenim un xiulet estipulat estrictament que hagi de ser, però sí que més o menys ha de complir unes característiques. Normalment, el més utilitzat, i en aquest cas el que utilitzo jo sempre, és el Fox 40, i llavors, doncs, bueno, és a dir, s'utilitza aquest. Dins del xiulet que utilitzem aquest, la resta, és a dir, no hi ha un codi preestablert com a si hi ha aquesta acció, pitem d'aquesta manera o així, però sí que la idea del xiulet és donar una informació addicional a l'espectador, perquè ens fem una idea, seria, si jo tanco els ulls, a través de la sonoritat del xiulet, pugui predir una mica o pugui saber una mica si aquella acció ha sigut una acció important o ha sigut una acció més rellevant. Per exemple, una falteta al mig del camp que no té cap mena de transgressió ni res important, pues un xiulet curtet, pip, Mentre que una acció, doncs, a lo millor un possible penal, una acció a la frontal, una acció de vermella, per una acció ja sigui violenta o joc brusc greu, doncs aquí sí que utilitzaríem un xiulet més contundent, més fort, més explosiu, per diferenciar una mica aquestes accions, que si jo tanco els ulls pugui visualitzar una mica si són accions que s'han pitat més rellevants o menys rellevants.
2: I sempre és un sol xiulet, eh? No xiuleu mai dues o tres vegades allò, tit-tit-tit, no.
7: Normalment utilitzem un. Llavors hi ha algunes circumstàncies que a vegades sí que s'utilitzen dos, com per exemple, és a dir, pots haver pitat una falta, saquen ràpid, llavors hi ha un jugador terra que potser s'ha lesionat i no vols que es fiqui la pilota en joc més que res perquè el jugador ha de ser atès o s'ha de confirmar si hi ha hagut alguna lesió o no, amb la qual llavors aquí a vegades sí que pip-pip, s'utilitza un xiulet curt, o quan hi ha una substitució per avisar, doncs a vegades es fa un, dos xiulets, però normalment és això, s'utilitza un, tot i que alguna vegada de manera aïllada doncs es poden utilitzar dos, o per exemple com a final d'un dels dos períodes, ja sigui de la primera o de la segona part, que també s'utilitzen els tres.
2: Mhm.
6: Al final tot això és una ciència, no? I avui ens agrada tenir-te aquí perquè veurem que l'arbitratge és un món en el qual també vosaltres com a persones, no? Ara dèiem, no, espíteu s'arbitre, bueno, doncs hi ha un reglament, també hi ha una gestió, no? I ens agradaria saber una mica aquesta gestió. Deixa'm dir-te una cosa, que jo sóc mare de porter de futbol sala, no? I com a mare de porter, i això considerem moltes mames de porters, que és que pensem que som les que més patim, no? Perquè sempre patim que no vagi una pilota a la cara. Però sí que és veritat que un dia em vaig trobar en el camp amb una mare d'un àrbit, no? I parlant amb ella vam comentar que, clar, al final els jugadors, els porters, els entrenadors sempre tenen un suport perquè sempre hi ha una grada que diu, però realment de vegades sembla que els àrbits siguin una professió molt solitària, no?
7: Jo, per exemple, quan jugava a futbol venia també una mica de la posició aquesta de porter, és a dir, en aquest cas els meus pares...
6: A tu t'agrada patir, eh, pel que ve.
2: Sí, no?
7: Els meus pares, és a dir, quan vaig arbitrar vaig decidir que volia ser àrbit. Bueno, va ser una sorpresa, però tampoc va ser molt inesperada ni tampoc un canvi de patiment molt més gran, perquè és això. I no he trobat un canvi molt diferent de porter a jugador, i sempre ho explico d'aquesta manera, i és això, és a dir, un porter forma part d'un equip, però moltes vegades no et sents que pertanyis a l'equip. Què vull dir? Un delanter falla un penal... Hosti, bueno, va, venga, va, no ha passat res. Un porter té una errada i és un gol tonto i tothom automàticament carrega contra el porter. Tot i que pertanys amb un equip, moltes vegades te sent sol. A part de que moltes vegades mentre entrenaves i això, et deien, ves a la porteria i d'aquí mitja hora venim a xutar. I tu durant mitja hora, si estàs sol, amb el millor dels casos tenies un company o fins i tot dos, pues escalfaves una mica però estàs mitja hora sol. A nivell arbitral, sí que les categories més baixes o en futbol base o això que vas sol, sí que és cert que et sents molt sol, vas sol, però quan vas amb companys, amb assistents, o tu ets un assistent, en aquest cas, i vas amb un àrbitre, nosaltres sempre parlem d'equip arbitral, val? No parlem de l'àrbit, de l'assistent, és a dir, això són les funcions dins, com podríem dir un porter, un defensa, un delanter, però nosaltres parlem d'equip arbitral. Per què? Perquè nosaltres, igual que la resta dels equips, busquem un objectiu. En aquest cas, els equips, normalment, l'objectiu és guanyar. Nosaltres no tenim un resultat com a tal, però sí que el nostre objectiu, doncs, és equivocar-nos el menor número de vegades possibles. És inevitable equivocar-nos. Tots tenim clar de que ens equivoquem i quan entrem al camp tenim clar de que alguna vegada ens equivocarem. Però la qüestió està en intentar-nos col·locar de la millor manera possible, intentar estar el més a prop possible del joc per prendre la millor decisió possible en aquella situació.
2: Gerard, i equivocats o no, hi ha vegades que teniu la raó, però l'afició s'emprenya igual i es queixa per les vostres decisions. Això jo ho vinculo al patiment que deia la Txell. Com t'aïlles d'aquesta cridòria, de vegades segons quines expressions, que penses, ostres, potser la gent es passa. Tens algun truc de concentració per abans de sortir del camp? Rotllo, no m'importa, no estic sentint res? O...
7: Primer de tot, el que m'agradaria comentar respecte al que has dit és que jo sempre dic el mateix, a dir, el problema que té el futbol, personalment el que penso, és que s'uneix una mica el ser fanàtic d'un equip, vale? El veure les coses d'una perspectiva de darrere d'uns colors, i moltes vegades juntament amb el desconeixement del reglament. La barreja d'aquestes dues coses fa, com tu molt bé dius, que moltes vegades es prenguin decisions de manera correcta, però que per desconeixement d'una cosa o per fanatisme de l'altra no es vulguin veure d'aquella manera objectiva on no es vulgui ni bons. També a vegades, jo sempre dic el mateix, quan m'equivoco jo en un partit intento analitzar amb què m'he equivocat, per què m'he equivocat, com ho puc fer la següent vegada per intentar evitar no equivocar, vale? Perdó, equivocar i que no es torni a repetir. I a vegades, des del punt de vista dels equips, em dona la sensació de que és una mica al revés, de que, bueno, nosaltres potser no ho hem fet de tot bé, però per culpa d'algú altre, en aquest cas l'àrbitre, no m'ha aconseguit o hem perdut més o el que sigui. I llavors, pel tema que em comentaves de, a nivell de concentració i psicologia, t'he de dir que moltes vegades, o la majoria, no te n'adones de tot el que t'envolta o de fora. És a dir, sí que sents crits, sents protestes, però com que estàs molt focalitzat amb tot el que passa dins el camp, perquè a dins del camp intentes veure el jugador que té la pilota, però el dels costat que passa, és a dir, tindre un focus d'on està produint-se l'acció, però si és una acció que s'està aproximant a l'àrea, intento doncs girar el cap, veure possibles accions posteriors on puguin haver-hi doncs, agafades, empentes, subjeccions que puguin derivar doncs, amb una falta d'atac o amb un penal, per intentar anticipar tot això. Llavors, com que estàs pendent de tal quantitat d'estímuls, moltes vegades, o la majoria de vegades, no te n'adones del que passa a fora del camp a la graderia. I on a vegades me n'adono més és potser als partits de la meva categoria, però per una senzilla raó. No perquè la gent cridi més, no perquè, sinó perquè el nom assistents i portar l'intercomunicador, el fet de que l'assistent estigui proper a la graderia, o en aquest cas el de banquetes, estigui prop de les banquetes, sents una mica més tota la informació de fora, però per l'auricular de l'assistent, no perquè tu a dins el camp sentis més o menys. Llavors això, és a dir, no és que t'inhibeixis com a tal, sinó que intentes focalitzar més amb tot el que passa al camp, que al final és el que per nosaltres és important.
2: Gerard, doncs m'ha semblat superinteressant totes aquestes reflexions i conèixer des de dins la teva feina. Txell, moltíssimes gràcies per portar el Gerard de la mà fins aquí, fins al Rambla 54. Una abraçada per tots dos. Ha estat un plaer, de veritat.
6: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies.
8: Vale, la primera, aquesta.
9: Val. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
8: Per aquesta?
9: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
8: I ara l'última?
9: Quedem a la Rambla 54.

0: Bona tarda, Rambla 54. Permeteu-me explicar-vos. Dues figures de bronze, una llança, una falcata i unes cadenes. Són Indíbil i Mandoni, dues figures que formen part del paisatge de Lleida i que, des de fa dècades, donen la benvinguda a la ciutat des de la plaça Gelet i Garriga sota l'Arc del Pont. Però qui eren realment aquests dos personatges? I, sobretot, per què Lleida té una estàtua dedicada a ells? Per entendre-ho, primer hem de viatjar més de 2.000 anys enrere i ho fem de la mà del llicenciat en Història i Geografia, Jordi Curcó.
1: Són els primers lleidatans documentats històricament al segle, jo he dit, 200, l'any 200 abans de Crist, no? Cap d'ells del poble Ilergeta, poble ibèric, assentat des del segle VI abans de Crist, en la vall central de l'Ebre, les nostres terres, no? Amb la ciutat Iltirta com a capital d'aquest poble Ilergeta, no? Un poble avançat, diuen les cròniques, que vivia en pau i bastia la seva pròpia història. I tot s'acabaria quan l'arribada dels cartaginesos i els romans, que lluitant pel domini del món en aquell moment, convertiren aquestes terres en zona de guerra. I aleshores fou quan Indíbil i Mandoni entren a la història.
0: El territori que avui ocupa Lleida era aleshores Iltirta, sovint llegida com Ildirda, un important assentament ibèric i un dels principals centres dels ilergets. També va ser una de les seques més prolífiques de la península ibèrica, on s'encunyava moneda pròpia de plata i bronze amb inscripcions ibèriques. I per acabar de posar en context, el doctor en Història i Arqueologia, Joan Bernal, detalla així les diferències entre Ilergets, Iltirta i Ilerda.
2: Ilergets i Lacetans, és tots aquests pobles de la conca de l'Ebre i de la plana catalana o lleidatana, que és com se nombren des dels romans, diuen els Ilergets. Iltirta és el nom que se li dona a la ciutat. Ells encunyen una moneda amb escrits, amb grafits ibèrics, que hi fica Iltirta. Nosaltres interpretem que se llegeix Iltirta i que probablement la T té una D, és Ildirda. I d'aquí els romans transformen Iltirda a Ilerda. I és simplement fonètica.

0: La història d'Indy Billy Mandoni no explica per si sola la història del monument que tenim davant i també del que estem parlant, perquè hi ha una dada que pot sorprendre. Aquesta escultura no va ser creada originalment per representar Indy Billy Mandoni. L'any 1884, l'escultor barceloní Medard Sant Martí va crear una obra en guix titulada Crit d'Independència, i els protagonistes originals no eren els dos cabdills que avui coneixem. Eren Istolachi i Indortas. Així, escoltem la veu de l'historiador Joan Ramon González.
1: L'escultura principal, la que correspon al que està amb la falcata en l'aire, també té unes cadenes a la mà, que és com si les estigués trencant en la falcata. Llavors va buscar el Menardo a dos herois que també va lluitar contra l'arribada dels romans. Per tant, l'escultura original, fet en guix, era d'Istolacio i Indortes, i era Cana la Llibertat. Ellin va aconseguir fer una rèplica d'aquesta escultura per portar-la a un forjador, fer-la molt més gran, que és la mida que tenim actualment. I, evidentment, aquí a Lleida, Istolacio i Indortes i Camp de la Llibertat, en una època també de franquisme, no és el que tocava, i les va batejar de seguida com Indy Billy i Mandoni.
0: Més de 6 dècades després de la creació de l'obra original, arriba el moment decisiu que comenta el Joan Ramon. L'any 1946 es va fer la versió en bronze que coneixem actualment i l'escultura passa a estar dedicada als personatges d'Indy Billy Mandoni i el canvi el fa l'alcalde de Lleida que en aquell moment hi havia, que era el Víctor Ellín. A partir d'aquí, les dues figures deixen de ser només una representació artística d'uns guerrers ibers i passen a formar part de la imatge de Lleida.
2: Podríem dir que aquella estàtua representa els orígens de la nostra ciutat. Els elements que... aquella estàtua ens parla del més antic, que recordem històricament de Lleida, aquesta Il Tirta, no? Que després seria la Ilerda romana. Sense Indy Billy Mandoni no s'entén tots els capítols que vindrien posteriorment i que ens parlen de la història i del devenir històric de la nostra ciutat.
0: I no és casualitat que les dues figures siguin aquí. L'estàtua es troba a la plaça Gelet i Garriga, just davant de l'Arc del Pont, una de les antigues portes d'entrada a la ciutat. Al darrere hi tenim el Pont Vell i a l'altra banda el carrer Major. És, per tant, un espai de pas, un punt pel qual passen cada dia centenars de persones. I enmig d'aquest moviment quotidià, dues figures de més de 2.000 anys d'història continuen immòbils.
1: D'alguna manera saludéssim, diríem, a la gent que entrava a la ciutat de Lleida, però també al mateix temps evitar que la gent ja entrés en vehicles per la porta del pont i convertir aquell accés i després inclús tot el carrer Major en peatonal. L'any 46 és fer aquesta actuació des del punt de vista urbanístic no deixa de ser interessant perquè es ja crea un espai peatonal bàsicament en la ciutat, va ser el primer que es va fer, gràcies a l'escultura que es va col·locar, a més d'una manera simbòlica. Perquè es va convertir per la seva centralitat en un lloc de trobada, de cites, de trobar-se per quedar, i s'ha convertit autènticament en un símbol de la ciutat.
0: Avui, la ciutat els ha fet seus. Ja no són només dos personatges de l'antiguitat ni només una escultura de bronze. Són una imatge de Lleida, un punt de trobada i un record viu del passat de la ciutat. I mentre Lleida continua canviant, Indy Billy Mandoni continuen dempeus, mirant passar la gent i recordant-nos que la història no queda tancada en el passat. També viu als carrers, als espais quotidians i en la manera com una ciutat es reconeix a si mateixa. Va començar l'any 1884 amb una obra que representava dos altres guerrers ibers i no va ser fins al 1946 que aquestes figures van passar a representar Indy Billy Mandoni. Avui els trobem aquí, a Lleida i també al Rambla 54.
3: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
4: Jo escolto Rambla 54 a la Cala Ràdio.
5: Doncs el Rambla 54 ja fa unes setmanes que ha començat i suposo que has començat a notar que som, com diu l'Arnau, uns friquis del territori. Ens encanten les històries d'arrels i de gent que treballa per preservar-les i difondre-les, sobretot entre els més joves, que són el futur. Això és exactament el que fan a l'espai Cuina de Mar de l'Ametlla de Mar, que és una aula de cuina, però amb un plus. És a dir, que pots aprendre a cuinar peix mentre descobreixes productes locals i preserves el riquíssim patrimoni pescador de casa nostra, gastronòmic i no gastronòmic. Francesc Allau, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna, què tal? Bona tarda i encantat de ser amb vosaltres.
5: Francesc, com que avui us estreneu, t'estrenes al Rambla 54, abans d'entrar en matèria i posar-nos a cuinar, et vull demanar que ens diguis quatre coses que hem de saber de vosaltres. Qui sou, tu i la Cala Ràdio?
6: La Cala Ràdio és una emissora que va néixer el 1984, per tant, portem ja un bon grapat d'anys al servei dels ciutadans de l'Ametlla de Mar. Es diu La Cala Ràdio perquè el topònim de l'Ametlla de Mar és La Cala. I nosaltres, els habitants, els ciutadans de l'Ametlla de Mar, ens diem caleros. I per tant d'aquí la Cala Ràdio. I pel que fa a mi, doncs, porto gairebé 42 anys vinculat en aquesta emissora, primer com a col·laborador, després com a treballador, ara en sóc el responsable, i bé, ja estic encantat, i a més encantat d'estrenar-me avui parlant de cuina, perquè m'encanta cuinar i sobretot peix.
5: Doncs, fetes totes aquestes presentacions, t'agrada cuinar peix, algun dia et demanarem alguna recepta. De moment, avui parlarem d'això, de receptes de peix, de receptes marineres i de patrimoni mariner. Et sembla si entrem a la cuina?
6: Entrem-hi, i tant, Anna, perquè, com te dia, aquí a l'Ametlla de Mar, a la Cala, als caleros ens agrada menjar, i si parlem de peix, encara més que més, perquè com que el tenim tan a la vora, pues diguéssim que això fa que una part important de la nostra cuina més tradicional sigui la que està relacionada amb el peix. I per això et vaig proposar parlar de l'espai Cuina de Mar, i per això hem convidat a la Eva Llambrí, que n'és una de les impulsores del projecte. Eva, benvinguda al Rambla 54.
7: Hola, gràcies. Bona tarda.
5: Hola, Eva. Que cal preservar tot aquest patrimoni que parlàvem, aquest patrimoni pescador de l'Ametlla i d'arreu, en principi pot semblar una obvietat, però com i quan us plantegeu aquest projecte? D'on neix la idea d'aquest espai?
7: Bé, des de l'Ajuntament se va creure convenient disposar d'un punt de trobada de la cultura marinera i del sector gastronòmic que estigués al servei del poble. Una manera de conservar el nostre llegat, les nostres arrels i, sobretot, projectar-ho cap al futur.
6: I dius que l'Espai Cuina de Mar, ens has explicat moltes vegades que va molt més enllà de les escoles de cuina que tan de moda estan avui en dia, no? Per què?
7: Sí, bé, serà un espai de dinamització cultural, gastronòmica, educativa. Aquí s'han de fer tallers, demostracions culinàries, activitats divulgatives, molts de projectes vinculats al patrimoni marítim i pesquer de la Cala. Serà un espai de recerca, és a dir, és molt més que una escola.
6: I està obert als veïns, a la gent de fora? Qui pot venir a fer un taller o una activitat a l'Espai Cuina de Mar, Eva?
7: Hi haurà activitats per a tots els públics, des de tallers familiars, intergeneracionals, iaios, nets, persones de diferents edats, show cookings, formacions, presentacions de productes, exposicions, jornades vinculades a la cultura de la mar i a la gastronomia local. És a dir, és un espai per poder investigar sobre el nostre patrimoni i ha d'estar obert a tothom que tingués interès.
5: Eva,
7: qui el tingui, li hem de crear.
5: Exacte, exacte, això és important. L'Ametlla de Mar és sinònim de peix fresc i de peix de qualitat. Jo també sóc de poble pesquer, de Vilanova i la Geltrú, i tinc família que s'hi dedica. I he crescut entre sardines, saitons i gambes de Vilanova, que les reivindico molt. I us he de dir que fins que no vaig trepitjar, per exemple, a la Costa Brava, doncs no vaig descobrir què eren ni els lloritos ni els sonsos. A la Cala, quina mena de peix ens oferiu? De què traieu pit, vosaltres?
7: Bé, jo penso que el peix de llotja, en general, serà el gran protagonista. Ara, el que hem de donar valor és a totes les espècies, i en especial el que diem la morulla. Hi ha puestos que es diu el peix de rebuig, però és el peix que s'utilitzava per a fer el que serien els plats de casa.
5: Els que fem servir per la sopa, no? Serien sí, aquells que tenen moltes espines, però que estan boníssims.
7: Que només se fan servir per la sopa i tenen moltes altres maneres d'utilitzar-se i són molt bons. Uh-huh. Llavors, això els hem de posar en valor. Hem d'explicar també què hi ha detrás de cada captura, l'ofici, l'esforç, la sostenibilitat del sector.
6: Anna, jo que mira, l'altre dia, per preparar una mica el programa, vaig visitar l'Espai Cuina de Mar, em va rebre la Eva, i et puc dir que hi ha un concepte que apareix sovint i que aquí li tenim molt, és a dir, li tenim moltes ganes, que és la cuina de bordo. Eva, què és la cuina de bordo i què s'explica sobre aquesta cuina i què aquesta cuina explica de nosaltres, de qui som?
7: Jo diria que la cuina de bordo és un gran exemple del que avui diem sostenibilitat i astúcia i aprofitament. En quatre ingredients, amb molt pocs ingredients que tenien a les mans i en les condicions difícils del que és en una barca, els pescadors fent uns plats o fan uns plats extraordinaris. Això seria, per mi, la cuina de bordo. En els ingredients bàsics, poder fer els plats que fan.
5: I de tots aquests plats típics que cada pescador fa el seu i cadascú té la seva fórmula, Eva, si et dono a triar, quina recepta de tota aquesta cuina que la deus haver manegat molt per engegar aquest projecte seria la teva preferida?
7: A mi m'agrada molt el rancho de gatet. El rancho de gatet, no sé si és el que és el gatet, suposo
5: no.
7: Que és de Vilanova, podria ser no.
5: No.
7: És un tauronet. un tauró, que anomenen els peixos bastinals, que són peixos que s'han de preparar. Este plat potser seria més de fer-lo a casa perquè s'ha d'escaldar. És el cassó, també és conegut. Generalment el cassó és un tauronet. Llavors s'han d'escaldar, s'ha de preparar, i a mi m'agrada molt el ranxo de gatet com s'ha fet a casa o fet a la barca, encara seria millor. Però és un peix que porta molta preparació. Ara, una vegada fet, està deliciós.
5: Doncs, Eva, Francesc, ens apuntem que hem de venir a fer-vos una visita a l'Espai Cuina de Mar per enriquir-nos, contribuir a preservar aquest patrimoni, i si l'Eva en algun moment ens vol cuinar aquest gatet, doncs, escolta'm, ens el menjarem encantats de la vida. De moment, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat tot això al Rambla 54 i una abraçada a tots dos.
6: Moltíssimes gràcies, Anna. Que vagi bé.
7: Gràcies.
8: Rambla 54 és que diguin el que se'ls hi acudeixi.
9: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
8: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
3: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio 010.
5: L'Arnau i servidora, ahir vam ser a Rubí a la presentació de la nova temporada de la ràdio. Albert Soler, gràcies per convidar-nos-hi a ramblejar-hi. I tornàvem en ferrocarrils bastant patats, perquè havíem començat la jornada força d'hora enregistrant una entrevista que us oferirem aviat, i eren ja les 9 tocades del vespre. I per què t'explico tot això? Doncs perquè entràvem a Barcelona pensant en arribar a casa, i ens vam acomiadar a Gràcia, que és l'estació on jo vaig baixar, i efectivament me'n vaig anar cap a casa, i l'Arnau, doncs, al cap d'una hora i mitja, Instagram me'l va situar a la plaça Sant Jaume, envoltat de gegants ballant. Això és afició i la resta, tonteries. Aquest matí he pensat que fa molts dies que no en parlem, de gegants, que a l'Arnau li agraden molt. Jordi Givert, ben tornat al Rambla 54.
10: Hola, Anna, encantat de tornar a ramblejar.
5: Jordi, no cal que sigui a nivell premium, rotllo Arnau, però a tu t'agraden els gegants?
10: Sí, a mi m'agraden, no formo part de cap colla, però a mi em retornen a la infantesa, no?, cada cop que els veig, i de fet amb els companys del 9-9, que també col·laboren aquí a la Rambla, he fet alguns articles pel diari explicant la història dels gegants del Moianès, així que quan vulguis t'explico alguns altres.
5: L'Arnau ja s'ho està apuntant. Avui, però, ens portes els teus, els de Santa Maria d'Oló.
10: Exacte, sí, per mi els d'Oló són els que animen més la trobada gegantera en una cercavila aquí a la Catalunya central.
5: Són el Florenci i l'Agneta, dos pagesos que van ser construïts als anys 80, m'has dit, oi?
10: Exacte, de fet, comencen concretament a l'any 83 i potser un dels fets més destacats és que són construïts no per un taller ni per un artesà, sinó per la pròpia gent del poble, concretament del casc antic, del nucli antic, que es coneix popularment com a dalt al poble. I de fet, el primer gegant que construeixen és el Mansuet, que ja el tenim jubilat, ara ja no surt a fer cap cercavila, i la qüestió és perquè pesa més de 100 quilos. Ostres. Llavors, van construir la seva estructura de ferro en un primer moment i això va fer que el jubilessin ràpid perquè costava de pujar, a més en un poble com el nostre que, perquè us l'imagineu, està fet envoltat de turons i tot de pujades i baixades. Llavors era difícil fer-lo moure pels carrers del poble.
5: I com ho van resoldre, això?
10: Doncs la colla va començar amb molta empenta i el 84 es va crear allà la colla de grallers, també, i l'Agneta es va construir la geganta, aquest cop amb una estructura de fusta més lleugera, i fins i tot el 1985 creen una cercavila molt particular que es diu la Focaifa i que desencadenava amb una guerra de foc, aigua i farina, que era molt particular i se la van inventar això just al començar. De fet, l'aigua és un dels elements distintius de la colla. En Mansuet justament treia aigua per al puro.
5: Això és el que ens comentaves que anima les cercaviles, no?
10: Sí, perquè van ruixant a la gent durant tota l'estona i, de fet, el 1986 es construeix el Florenci, que és l'actual gegant, el substitut del Mansuet, i, de fet, ell incorpora també un mecanisme que, a part de treure aigua pel puro, li permet pixar i ruixar a la gent. Llavors, això a la canalla els encanta.
5: Sempre. Jordi, i sobre les festes més emblemàtiques de la colla, abans parlaves de la Focaifa, has dit? Tu continues,
10: exacte,
5: nen?
10: Focaifa, que és foc, aigua i farina. I no ho és perquè als anys 2000 es va deixar de fer, perquè, clar, la barreja d'aigua i farina, Anna, és una barreja que embruta molt i amb l'enrenou que es feia amb la festa es va decidir deixar de fer-la. Però igualment la festa més important per la colla sempre ha estat la festa major, que és a finals d'agost, i com a element particular té la pujada del carrer de Sant Antoni, que és un carrer que popularment se'l coneix com la Costa.
5: Entenc que és un carrer molt dependent.
10: Sí, només són 200 metres de distància per pujar de baix al poble, dalt al poble, però té un pendent que arriba a pendents de 20-22%, que això als aficionats del ciclisme els agrada i venen a fer-la, precisament, i fins i tot a l'aplicació d'Strava trobaràs un segment d'aquests que competeix la gent i es cronometren, que l'han batejat com el mur d'olor. Doncs per festa major no pugen en bicicleta, sinó que qui pugen són els gegants, tant els d'olor com els convidats, que normalment sempre n'hi ha algun que no coneix el que li espera i els hi costa. És difícil de pujar-la i, a més, encara hi ha algun cable de corrent que obliga a fer maniobres perquè puguin passar els gegants.
5: Doncs déu-n'hi-do la gincana. Jordi, moltíssimes gràcies per aquest retrat que ens has fet dels teus gegants, dels gegants d'olor, i per fer

0: parlar de contes. Sona Pardo, ben tornada al Rambla 54.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Escolta'm, jo et deia, no volem parlar de contes, no ens considerem bruixes. Jo sóc fan d'aquelles samarretes de Som les netes de les bruixes que no vau poder cremar, però avui tu ens parles precisament d'una d'aquestes dones, una veïna de Sallent que al segle XVII ha quedat immortalitzada com una gegantona del poble. Qui era una aquesta dona?
1: Doncs mira, era la Jerònima, coneguda com a Joana la Negra, una dona que era remeiera del Lluçanès, tenia coneixements de curandera i aquí al poble, a Sallent, es dedicava a escotir roba. L'any 1618, a Sallent, després que l'expulsessin del Lluçanès també per temes de bruixeria, aquí la van tornar a acusar de bruixa, la van torturar i, com moltes altres dones, la van acabar penjant. El seu cas, però, és excepcional perquè a dia d'avui sabem tot o pràcticament tot el que va passar durant el seu judici.
0: I per què la van penjar?
1: Doncs perquè les remeieres no encaixaven en el model de dona de l'època, no? Eren solteres o viudes que dominaven la medicina popular, feien xarxa entre elles i fins i tot oferien mètodes anticonceptius. La Joana la Negra, com deia, va ser una de les moltes dones que van acusar de bruixeria a principis del segle XVII, que era justament també un moment molt convuls per Catalunya. Vas imaginar que hi havia sequera, hi havia molts aiguats, malalties encomanadisses, i dient-ho així tal qual, li havien de carregar el mort a algú.
0: És a dir, eren dones avançades al seu temps que feien por al sistema i que aquest sistema les castigava injustament.
1: Sí, però per sort, en aquest cas, i molts d'altres també, però aquí Sallent, us parlo d'aquest, no, la memòria no s'ha perdut. Hi ha un altre sallentí, l'Albert Benet i Clarà, que va publicar un llibre sobre la Joana la Negra, com se la coneix. És una recerca molt completa de la declaració que la Jerònima Muntanyola va fer quan l'estaven torturant. De fet, ella, en aquest moment, ho escriu al llibre, no, va arribar a dir que era bruixa, però cal insistir que ho va fer durant la tortura. I el 2018, quan va fer justament 400 anys que l'havien penjat, l'associació feminista d'aquí de Sallent, que es diu Adona't, va decidir que calia reparar aquest deute històric que el poble tenia amb la Jerònima i van inaugurar, van estrenar, van construir aquesta gegantona que es diu Joana la Negra. Si vols, vaig parlar amb la directora de l'associació, la Maria González, que podem escoltar perquè ens ho expliqués ella millor.
2: La nostra jugantona ha fugit una miqueta dels estereotips de la bruixa dolenta dels contes i com que la majoria de dones que els hi passava, o sigui, que els hi feien aquesta acusació, no eren res més que remeieres que tenien els seus coneixements i coneixien les herbes medicinals i la manera, doncs, de poder aturar malalties, doncs llavors per això la nostra geganta porta un farcell amb herbes.
0: Porta un farcell amb herbes, dèiem, perquè era una remeiera, oi o no?
1: Exacte, i el que és important d'exagerar és que es va poder pagar amb aportacions dels veïns del poble, i ell també em va explicar, no, la Maria, que la van batejar amb el sobrenou per homenatjar-la a ella i a totes les dones que aquí van jutjar injustament a la comarca i, de fet, a tot Catalunya. I això, la geganta porta herbes medicinals, un pot d'ungüents, i sempre balla Sallent quan és festa, amb una cançó que es diu Embruixant.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, Ona, moltíssimes gràcies per haver-nos presentat aquest personatge i esperem haver contribuït, ni que sigui en aquests minuts, a fer una mica de justícia per aquesta i per totes les dones que van passar el que ella va passar.
1: I tant.
0: Moltes gràcies i fins aviat.
1: Adéu.

0: Anem a la Rambla. A Rambla 54.
1: Continguts en xarxa. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.

La Terra, el planeta amb vida. La Terra és el tercer planeta del sistema solar. És un planeta petit i rocós, amb un radi de 6.371 quilòmetres. Està a uns 150 milions de quilòmetres del Sol i tarda 365 dies en fer una òrbita al voltant de l'estrella. També gira sobre si mateixa cada 24 hores. Té atmosfera i camp magnètic, i gran part de la seva superfície està coberta d'aigua líquida. Al seu voltant gira un satèl·lit, la Lluna. Ara bé, la seva característica principal, i segurament la més important, és que és l'únic planeta conegut fins ara que té vida. Per què ha aparegut la vida a la Terra i no a Venus, a Mart o a la Lluna, per exemple? Doncs perquè la Terra té les condicions perfectes perquè pugui existir la vida. En primer lloc, no està ni molt a prop del Sol ni molt lluny d'ell. Es troba a la distància perfecta perquè la temperatura a la seva superfície sigui l'adequada perquè l'aigua pugui ser líquida. Com sabeu, l'aigua és líquida en les condicions de la superfície de la Terra, entre 10 i 100 graus. Per sota de 0 graus l'aigua es congela i per sobre de 100 graus s'evapora. Els biòlegs ens diuen que l'aigua líquida és imprescindible per la vida. La Terra compleix aquesta condició per la seva distància al Sol. Els planetes Mercuri i Venus fa massa calor i si hi hagués aigua estaria evaporada. I a partir del planeta Mart ja fa molt fred i l'aigua estaria congelada. També té altres característiques importants per a la vida. Té una atmosfera amb una capa d'ozó que ens protegeix de la llum més energètica del Sol, la llum ultraviolada, els raigs X i els raigs gamma, que serien perjudicials per a la vida. També té un camp magnètic que ens protegeix de les partícules energètiques que procedeixen de l'espai i també del Sol. El propi Sol, de tant en tant, emet flamarades, ejeccions de massa coronal, que si arribessin a la superfície terrestre acabarien amb la vida.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Estrès.
3: L'estrès és una reacció natural del cos davant de situacions percebudes com amenaçadores o desafiants. Pot ser positiu quan ens motiva a aconseguir objectius, però quan és excessiu o prolongat pot tenir efectes negatius sobre la salut física i mental. Per gestionar l'estrès és important practicar tècniques de relaxació, mantenir una dieta equilibrada, fer exercici regularment i assegurar-se un descans adequat. També és útil organitzar-se bé, establir prioritats i buscar suport emocional quan sigui necessari.
1: Salut activa.
4: Jesús Vieites, psicòleg referent de benestar emocional i salut comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
5: L'estrès és un mecanisme també necessari d'activació psicofisiològica per poder fer front als reptes diaris. A diferència de l'ansietat, que potser l'ansietat està més vinculada a una situació molt concreta, no?, amb uns factors que ens generen, no?, ansietat, l'estrès parlaríem de que és aquella situació ja més persistent en el temps i que fins i tot pot ocupar moltes àrees de la nostra vida. Quan això és així, doncs és quan esdevé potencialment perniciós per la nostra salut, en forma moltes vegades d'esgotament i de fatiga. L'important, davant d'una situació prolongada d'estrès, el primer pas és prendre consciència que estem sotmesos a aquesta situació d'estrès. Prendre consciència perquè ho notarem a nivell fisiològic, no? Vull dir, esgotament, fatiga, insomni, una ansietat molt, molt intensa. Què hem de fer, llavors? De desplegar diverses estratègies de gestió de l'estrès, com pot ser poder-los gestionar bé, adequadament, el nostre temps. És a dir, organitzar-nos la nostra vida amb rutines molt clares que incloguin no només aquestes qüestions més laborals, sinó pautes d'autocura, pauses, procurar-nos espais de relaxació i de desconnexió, connectar-nos amb la vida i amb aquelles coses que ens procuren benestar. Això compensa molt aquestes situacions d'estrès. Tècniques per gestionar també l'estrès, doncs les mateixes probablement que les de l'ansietat. Vull dir que tècniques de meditació, de relaxació, de respiracions conscients i també la pràctica d'exercici físic i o de l'esport. I llavors habilitats com saber delegar, saber prioritzar, saber en alguns moments dir que no, això ens ajudarà molt a gestionar l'estrès en el que estem sotmesos.
6: Continguts en xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema, amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. El Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cada un, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars Caminant han tancat les festes de Santa Tecla. Passen ara mateix 2 minuts i mig de les 7 del matí. És moment per saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i li preguntem a en Ferran Aràndiga com estan les coses. Bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres. De moment, doncs, sense retencions habituals ni tampoc de generals i força intenses en tota la xarxa viària catalana. En general tenim, doncs, una situació de força tranquil·litat. Fa tot just uns instants, doncs, que comptem amb una avaria. Es tracta d'un incendi de vehicle a la AP7 entre Avinyonet del Penedès i la Granada, en sentit Tarragona, on hi ha només un carril de circulació obert i a hores d'ara ja provoca 2 quilòmetres de retencions en sentit sud. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, no es detecta cap altre accident ni avaria, tampoc, per tant, força tranquil·litat. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Arriba el cap de setmana i ho ha de fer amb temps idèntic al que hi ha hagut les últimes jornades. De fet, aquest divendres torna a despertar més aviat fresquet a les comarques interiors, però, en general, amb temps molt tranquil, poc vent i amb alguns núvols que, sobretot, són més gruixuts cap a les Terres de l'Ebre. La resta del país van deixant el sol esfilagarsat. En qualsevol cas, aniran deixant aquest astrarrei una mica enterbolit. Tot plegat amb una temperatura que anirà pujant aquesta tarda respecte ahir. Una altra vegada, unes temperatures màximes d'agost, sobretot cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. Arran de mar, més xafogó. I el cap de setmana tampoc varia la situació. Temperatura que, si de cas, diumenge ja no pujarà més i diumenge també una mica més de cel enterbolit. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
4: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector, fins ara voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
5: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
6: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
5: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, també s'hi ha referit en una entrevista a Televisió Sabadell Vallès. La seguida, des d'aquest mitjà, en Joan Muñoz.
7: L'accés a l'habitatge i la lluita contra els desnonaments han centrat part de l'entrevista del president de la Generalitat a Televisió Sabadell Vallès. Arran del cas de la Mari Carmen a Madrid, ell ha defensat la necessitat de continuar desplegant polítiques útils en matèria d'habitatge.
8: Nosaltres estem per un model de prosperitat compartida, volem que hi generi prosperitat en el país, però hi hagi uns mínims, no? En sanitat, en educació, en habitatge, no? I que, per tant, no hi hagi una aproximació primer humana davant d'aquestes qüestions, humana, de valors humans, i després que hi hagi polítiques que regulin un mercat que ja veiem que si ho deixem el seu lliure funcionament és insaciable. No?
7: En clau d'infraestructures, el president s'ha referit a les connexions del Vallès i ha garantit el desplegament dels acords per a la Ronda Nord entre Terrassa i Sabadell, amb la voluntat d'ampliar el quart cinturó fins a Granollers. Tot plegat ha estat el dia que Illa ha anunciat la recuperació de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell i la posada en marxa de les obres del futur campus de la UAB a la cocapital del Vallès Occidental.
1: Doncs tornem a parlar d'habitatge perquè a Terrassa els veïns de 3 edificis de protecció oficial del barri de Can Roca tenen por que qualsevol dia els caigui al cap un tros de façana. A ells o a qualsevol persona que passi per l'avinguda del Parlament on estan situats els blocs. Diuen que en un primer moment l'empresa municipal d'habitatge Terrassa es va comprometre a ajudar-los i a demandar la constructora, però asseguren que ara s'ha tirat enrere. Ens ho amplia la Marina Salvador de Canal Terrassa.
9: Façanes de fibrociment esquerdades amb trossos que cauen al terra i sonen així. I de moment no hi ha cap solució sobre la taula.
10: Es van comprometre a posar la demanda a la constructora i a posar-nos unes mesures de prevenció. Ara ens han dit que no posaran la demanda, perquè segons els seus advocats no li veuen viabilitat.
9: Els veïns asseguren que Habitatge Terrassa elabora informes anuals sobre l'estat dels edificis construïts l'any 2006. Però ells mai han vist el resultat. Per la seva banda, han demanat 2 valoracions independents, d'un arquitecte i d'un enginyer.
10: Els dos indiquen que no es van fer servir ni els materials de subjecció ni es van seguir les instruccions tècniques del fabricant de les plaques, amb la qual la garantia de col·locació queda invalidada.
9: L'Ajuntament, per la seva banda, propietari de 37 pisos, assegura tenir-ne coneixement de la situació dels tres edificis i declaren estar compromesos per trobar una solució dintre de les responsabilitats legals.
1: 7 i 10, la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'UO van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. I a l'Assemblea General de l'ONU, desenes de representants de les delegacions s'han aixecat i han marxat quan Benjamin Netanyahu ha iniciat el seu discurs. El primer ministre d'Israel, que ha estat rebut amb escridassades, ha qualificat de covards morals els qui han abandonat la sala. Netanyahu, d'altra banda, ha reiterat que Israel s'imposarà a Gaza i, a més, ha elogiat el president dels Estats Units, Donald Trump, a qui ha agraït el seu suport. Hores abans, el president palestí, Mahmoud Abbas, en un discurs per videoconferència, ha demanat accelerar el pla de pau a Gaza perquè Israel no l'ocupi de forma permanent. Abbas no era present a la sala perquè els Estats Units li han denegat el visat per entrar al país. I marxem ara cap a Lleida perquè la Paeria aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. A Osona, els tres ajuntaments de la Vall del Gès, Torelló, Sant Vicenç i Sant Pere sumen forces per reclamar més metges al Departament de Salut. En el cas de Sant Pere, el municipi només disposa de metge 2 dies a la setmana. Representants de la Vall del Gès es reuniran properament amb responsables de salut per trobar una solució. És una informació que ens amplia ara en Guillem Rico des del Nou TV.
11: Aquesta situació, la de trobar-se a les portes tancades del consultori o que no hi hagi metge, és cada cop més habitual a Sant Pere de Torelló, un fet que s'ha agreujat aquest estiu.
12: Tocava vora 2 metges pel nombre de població que tenim i en aquests moments no en tenim cap. Per tant, en tenim 2 dies a la setmana que ens venen, 2 dies a la setmana.
13: Això és un endarreriment amb els processos mèdics de les persones i al final acaba sent una retallada de serveis. Demanem que es puguin trobar solucions.
14: En aquestes poblacions és el fet de no tenir tampoc una previsió de cobertura que en la que pugui informar els veïns.
11: Davant de tot plegat, els tres consistoris fan front comú per reclamar solucions, ja que les competències no depenen dels ajuntaments. Els tres ajuntaments han fet arribar les queixes al Departament de Salut, que els ha emplaçat a trobar-se el proper 13 d'octubre per tractar la situació que afecta a un servei bàsic.
1: A Ribes de Freser, al Ripollès, l'Ajuntament ha hagut d'activar aquest dijous una cisterna d'aigua disponible a les 24 hores del dia, després que divendres passat es demanés a una part de la població no consumir aigua de l'aixeta per beure ni cuinar. El motiu és un excés d'arsènic en l'aigua al dipòsit de la carretera de Caralps, que abasteix una part del municipi. En canvi, l'altra part del poble, que beu aigua del dipòsit de Pardines, no està afectada. El consistori preveu que la substitució dels filtres de la planta potabilitzadora no es completarà fins d'aquí a 1 mes i mig. N'ha parlat l'alcaldessa de la vila, Mònica Sant Jaume.
15: No són uns filtres que es comercialitzin fàcilment, ni són uns filtres que puguem canviar-los per prevenció. Amb això vull dir que no és que hi hagi hagut un desajust o una falta de previsió, sinó que realment s'havia d'esperar que aquests filtres acabessin la seva vida per poder fer una contractació d'emergència, com hem fet, val? Per poder tenir aquests filtres el més ràpid possible.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir, van trobar el cadàver de l'home, d'uns 75 anys, sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres baixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
16: Yo no los he visto nunca, es que no les he visto nunca la cara, nunca, nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada, es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
1: Els Mossos també investiguen la mort violenta d'un home a Terrassa dimecres a la nit. Van rebre l'avís per una agressió al carrer als afores de la ciutat i quan van arribar van trobar el cos d'un home sense vida i amb signes de violència.
0: Notícies en xarxa. Actualitat local.
1: I quan és 7:15, us expliquem que el restaurant Pícnic de Sitges, al Passeig Marítim, tancarà aquest cap de setmana després de 70 anys. El Ministeri de Transició Ecològica n'ha ordenat el tancament perquè incompleix la Llei de Costes i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el darrer recurs amb el qual els propietaris intentaven salvar el negoci. Ara, l'Ajuntament de Sitges reclama poder decidir què es farà a la zona i evitar-ne la degradació. Ens ho explica en Carles Monasterio, de Canal Blau.
17: Aquest cap de setmana serà l'últim que el restaurant Pícnic de Sitges podrà obrir les seves portes. Després de 70 anys en funcionament i fins a 4 generacions familiars, el Ministeri de Transició Ecològica ha ordenat el tancament definitiu de l'establiment per incomplir la Llei de Costes per la seva ubicació en domini públic maritimoterrestre. A l'espera de quin serà el futur de la zona, l'Ajuntament de Sitges torna a demanar al Ministeri poder-se quedar amb l'ús de les instal·lacions fins que no s'hagi de començar l'actuació que s'hi executarà i que encara està per decidir.
18: Hem de demanar què passa ara, què farem ara, i volem nosaltres formar part. Nosaltres, si bé recordeu, quan vam venir a dir que ho tiraven a terra, van dir que el juny d'aquest any tindrien un projecte. No el tenen encara. L'hem demanat moltes vegades, no el tenen. Ara hem tornat a demanar que ens han d'ensenyar quin projecte hi ha. Hem demanat fer una taula de treball amb Sitges perquè nosaltres volem estar en les preses de decisió.
17: El consistori també ha mostrat el seu suport a la quarantena de treballadors que es quedaran sense feina i ha posat a la seva disposició els serveis de la Ajuntament.
1: La companyia EasyJet connectarà l'aeroport de Girona Costa Brava amb el de Gatwick a Londres i el de Liverpool 2 cops per setmana cadascun durant la temporada d'estiu del 2027. La ruta amb Liverpool començarà al març i s'estendrà fins a l'octubre, mentre que amb Londres s'iniciarà el mes de juny. D'aquesta manera s'afegeixen 17.000 seients més a l'oferta de l'aeroport. Des de la companyia, a més, no descarten ampliar l'oferta de cara a la temporada d'hivern.

0: El Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga de bàsquet, imposant-se per 89 a 82 a l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat pels de Pablo Lasso, la millora dels Blaugrana al segon període els va permetre marxar al vestidor amb un mínim avantatge per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: Aquest cap de setmana arrenca la Lliga ACB de bàsquet. Demà debutaran el Manresa i el Barça i diumenge ho faran el Joventut, el Bàsquet Girona i l'Ilerna Lleida. El conjunt del Segrià comença a la pista del vigent campió, el València. Tot i la dificultat, l'equip és optimista i confia en sorprendre el Roig Arena. És una informació de Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
2: El vestidor té ganes de fer una gran temporada. La clau per aconseguir els objectius està en l'equilibri que ha assolit el grup.
3: Des d'un principi de temporada hem tingut ja totes les peces disponibles. La temporada passada doncs, va començar la temporada que ens faltava encara alguna peça. Aquest any hem pogut començar tots i, com et dic, crec que a diferència de l'any passat, aquest any doncs, tenim més equilibri, no?, en totes les posicions. Tenim molt clares quines són les posicions del base, de l'escolta, de l'aler, de l'ala pivot i del pivot. I la gent té molt clara el seu rol, no?
2: Amb tot el pool de gairebé construït a falta d'un pivot que supleixi la baixa de llarga duració de Tumane Diagne, es pot somiar en fer un pas més enllà de la salvació?
4: Sí, sí, yo creo que sí, porque la cualidad de jugadores tenemos este año y la mentalidad para creciendo.
2: La primera prova per a l'Ilerna Lleida no serà precisament davant la ventafocs de la Lliga, sinó que ni més ni menys davant el vigent campió, el Roig Arena.
0: A la Lliga F, el Badalona Women s'enfrontarà demà al migdia al Granada, encara al Municipal de Palamós. Les de Marc Ballester són cinquenes amb 7 punts, després de sumar dues victòries, un empat i una derrota. El duel serà especial per a Lauri Requena, que s'enfrontarà al seu ex-equip.
5: Siempre ha sido un equipo combinativo, muy competitivo, que es verdad que tiene muchas piezas nuevas que se están pues bueno, intentando encajar, igual que nosotras. Creo que va a ser un partido muy disputado y que pues bueno, el que le ponga más intensidad y quizá pues esté más acertado pues es el que se lleve los tres puntos. El Granada siempre va a ser un equipo muy especial, al que le tengo muchísimo cariño, en el que tengo gente que quiero, pero bueno, soy muy competitiva y voy a ir a ganar y a por los tres puntos.
0: I un darrer apunt en rugbi, perquè aquest diumenge la Unió Esportiva Sant Boiana inicia la temporada a la Divisió d'Honor contra El Salvador. El partit suposarà l'estrena oficial de Ricardo Cortés al capdavant del Degà després d'una pretemporada intensa. El duel es jugarà al Valdiri Aleu a partir de les 12 del migdia i es podrà veure en directe per la xarxa Més.

0: El mes de setembre és sinònim de festes major a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada. El 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona no han pogut però descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protecció facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant. Un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el recorregut. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en aquesta jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg. Entre ells, les petites editorials. Per elles, la Setmana del Llibre és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica en David Navarro.
1: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Paz Miño, atraure l'interès dels més petits.
2: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
1: Paz Miño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió, que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la intel·ligència artificial. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
3: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies. Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
0: Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf-punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic.

0: La xarxa de comunicació.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui a tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. De seguida analitzem l'abast real que pot tenir aquesta cimera, així com les mesures que s'estan estudiant en conversa amb el professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. Dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, hores d'ara hi ha un incendi de vehicle que obliga a tallar la calçada de l'AP7 des de fa uns minuts a l'altura d'Avinyonet del Penedès en sentit sud, direcció Tarragona, i que deixa 3 quilòmetres de lentitud. Per altra banda, Santa Maria d'Oló es talla la C25 en sentit Girona per un accident que ja deixa 1 quilòmetre de cua. També sumem un segon accident a l'AP7, a Bàscara, que en sentit nord deixa només un carril obert. Pel que fa als transports públics, ara mateix el trajecte de tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I repassem ara el temps. Arriba el cap de setmana amb continuïtat, doncs, pel que fa a la temperatura, a la calor i al sol. Aquest divendres s'espera un temps tranquil, amb poc vent i alguns núvols cap a les Terres de l'Ebre. Tot plegat amb una temperatura, el que dèiem, que augmentarà aquesta tarda respecte ahir. Les temperatures continuaran sent, doncs, típiques del mes d'agost, sobretot a Lleida i l'Ebre. Però diumenge els termòmetres no s'apujaran més.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem tot seguit en aquesta crònica de Lluís Mata.
3: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També, pel proper curs, demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen els companys d'ETV.
4: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
5: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
4: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: Aquest matí, amb la cimera política sobre l'educació i el nou pla lector sobre la taula, volem saber què en diuen els experts. Per això hem convidat Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, per entendre què hi ha realment en joc i què pot funcionar en un sistema que fa anys que busca resultats. Enric Prats, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Comencem, si li sembla bé, per la cimera dels polítics. Des del seu punt de vista, aquesta reunió, aquesta trobada, pot servir realment per trobar solucions o és només una manera de repartir responsabilitats per diluir el problema?
6: Bé, segurament seran les dues coses. D'una banda, hauria de ser un espai on realment ja es prenguessin decisions de futur, no de present, perquè el tema és llarg, i segurament s'aprofitarà perquè es tirin els trossos al cap als polítics, no?, per allò que han fet bé o malament. Jo espero i desitgem que hauria de ser una cimera on es prenguin decisions i es prenguin, si més no, 5-6 acords clars, contundents i a llarg termini.
1: Anem ara per al reforç de l'aprenentatge. No sé, el govern recupera la lectura, la redacció, el càlcul mental, el material en paper. Des del seu criteri com a expert, aquest retorn als bàsics que en diuen, que ha dit, si més no, la consellera, és realment encertat? Pot millorar l'aprenentatge o és un gir massa nostàlgic, diguem-li així, per a les competències d'aquest segle XXI?
6: De fet, no és cap gir. De fet, a les escoles ja es fa allò bàsic i fan allò que poden, això per començar, perquè els recursos són els que són. I, per tant, allò que com dotem les escoles està com està. Jo sempre dic que els resultats que tenim a PISA són prou satisfactoris, atès el volum d'inversió que hi posem, no? És cert que aquestes mesures poden ajudar una mica, però no oblidem que en el cas de la lectura obligatòria, que per cert mai ha deixat d'estar obligatòria, el que passa que el departament no fixava unes concretes, van referides a batxillerat, quan aquests informes mesuren el nivell anterior al batxillerat. Per tant, la lectura hauria de ser previ. De prens lectors, crec que el departament ja accepta que n'hi hagin uns 700 a tot Catalunya dels 4.000 i pico centres que tenim. Clar, el que és important és saber lligar això amb les biblioteques escolars, perquè les biblioteques ha estat un fenomen que pràcticament, si no ha desaparegut de les escoles, pràcticament ha desaparegut perquè s'han hagut de reprofitar aquests espais per altres funcions. I no oblidem també què està passant amb biblioteques a nivell local, a nivell municipal, no? Per tant, el tema de la lectura sí que és important, però són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Com creu que s'hauria, doncs, de reprendre aquesta confiança amb el professorat? Què hauria de fer l'administració per donar-los això, aquest, no sé, aquest recuperar aquesta autoritat que potser en un moment donat antigament havien tingut i que potser tampoc seria correcta la paraula autoritat, però entengui'm.
6: Sí, sí, no, la paraula autoritat està de moda i no és només de moda, o sigui, és una paraula que portem arrossegant fa molt de temps, no? És cert que l'autoritat docent, com l'autoritat d'altres agents socials que havien tingut un cert prestigi, polítics, potser periodistes, no ho sé, ha estat en crisi o està en declivi, diguem-ho així, no? Per tant, va acompanyat d'un fenomen social de no creure, no?, en l'autoritat, en general, com a concepte. Per tant, això ja no va a favor. Aquesta autoritat, el que sí que hauria d'anar acompanyada, són de mesures concretes que reforcessin el prestigi del professorat, no?, que reforcessin la capacitat d'atreure un talent i uns alumnes, estudiants, futurs mestres, que tinguessin aquest compromís, no?, amb la professió. I són polítiques que no s'han pres els últims 15 anys, no? La política docent ha estat absent de les polítiques educatives i de les polítiques del govern. Jo passava programes electorals avui mateix, no?, i veia com el professorat queda lluny de qualsevol mesura educativa, no? I les vagues són una mostra, un símptoma, que això no s'ha portat bé els darrers anys, no? Per tant, recuperem el prestigi del docent, recuperem-lo amb polítiques transversals, no?, de diferents àmbits, també amb implicació de les famílies, i per tant això pot ser una via de solució, o d'avançar en un altre horitzó cara als pròxims anys. Pensem que no podem pensar que l'educació es resoldrà en 2-3 anys. És impossible. I no oblidem que els consellers d'educació o conselleres en aquest país dura molt poc en el càrrec, dura menys de 4 anys. Per tant, no ajuda a planificar a llarg termini. Jo demanaria als partits polítics que el primer acord que prenguin és que no utilitzaran l'escola com a batalla campal per tirar-se els trastos al cap, almenys durant 15 anys i almenys en públic. En privat facin el que vulguin, no? Però el debat de l'altre dia, que a mi no em va semblar gaire substancial, la veritat, ja sabem el que deien, no portava gaires pistes de per on poden anar els trets a partir d'ara, no? Per tant, jo demanaria això, no? O sigui, tranquil·litzar, menys soroll, i treballar amb calma i parlem-ne.
1: I acabo, si em permet, trepitjant un altre ull de poll. Amb un terç de l'alumnat amb necessitats especials i una segregació creixent, aquestes mesures poden canviar realment la vida dins l'aula? Què cal prioritzar? Parlem de ràtios, de recursos, d'equitat, perquè el reforç de competències tingui impacte.
6: El 30% d'alumnes que tenen necessitats, això segons quines escoles pot augmentar o pot baixar, i a més, el 30% d'alumnes en risc de pobresa. No oblidem que són situacions diferents, poden coincidir o no. Per tant, la complexitat és elevada i anirà a més. Això sense recursos no va enlloc. Sense una planificació a 3, 4, 5 anys de recursos no farem res. L'ambició d'arribar al 6% del PIB, com s'està dient, que seria una mesura que potser en 10 anys es podria assolir, en 10 anys, dic, es podria assolir sense massa pressió fiscal, no? És una mesura que ens posaria a un cert nivell al costat d'Europa, però pensem que Europa ja va més enllà. Per tant, segurament no hauríem de pensar en un 6%, sinó hauríem de pensar en un índex una mica més elevat per arribar-hi en un termini prudencial, en un termini més o menys, no curt, però mitjà termini, no? Per tant, jo crec que la cosa va en aquest sentit, i si es procura arribar a acords concrets i es procura que, per arribar a aquest nucli d'alumnes amb més dificultats, atenguem aquells casos, aquelles situacions més complexes en aquells llocs on realment s'està produint. No tot arreu està passant el mateix. No tot arreu la situació és la mateixa i, per tant, hem de baixar la lupa i atendre-ho amb les situacions concretes que ens podem trobar.
1: Enric Prats, gràcies per l'anàlisi i bon dia.
6: Bon dia a vosaltres. Gràcies.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
7: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
8: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
9: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
7: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
10: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
7: Fons de Sumar asseguren que el reial decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: El Centre Agroecològic Bioponent participa en el projecte europeu Testarec, que treballa per facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. La iniciativa estudia eines com els espais test que permeten provar una activitat agrícola abans d'assumir una inversió inicial. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
11: Facilitar el relleu generacional és l'objectiu del projecte europeu Testarec, en què participa Bioponent. La iniciativa, que s'allargarà fins al 2028, vol facilitar la incorporació de noves persones al sector agrari i garantir la continuïtat de les explotacions. Un dels principals obstacles és l'accés a la terra i l'inversió inicial. El projecte estudia fórmules com els espais test que permetran provar una activitat agrària durant un temps sense haver de comprar o llogar una finca ni invertir en maquinària.
12: Ser com una prova per les persones que s'incorporen al món agrari i que no tenen una finca familiar i s'ho han d'anar a buscar fora. Aquests espais permeten durant un temps provar l'activitat i si t'agrada sense haver de fer una inversió inicial, sense haver de comprar una finca o sense haver-la de llogar, ni material, màquines, tractors.
11: Testarec també preveu noves jornades de treball i l'intercanvi d'experiències entre territoris per identificar les pràctiques que funcionen i adaptar-les al context català.
1: La plataforma Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre reclama solucions per als alumnes de la Ribera d'Ebre i la Terra Alta que estudien a la tarda a Tortosa i no tenen transport públic per tornar als seus municipis. Segons les dades facilitades per l'Institut de l'Ebre, 101 alumnes del centre provenen de municipis de fora de Tortosa i es calcula que la meitat podrien tenir problemes per tornar a casa després de les classes de la tarda. És una informació d'en Martí Carot, de Canal T.
13: La problemàtica s'ha posat a sobre la taula arran de la carta d'un pare d'un alumne de l'IES de l'Ebre. La plataforma es va posar en contacte amb la direcció del centre i va confirmar que hi ha alumnat de municipis com Móra d'Ebre, Móra la Nova, Ribarroja d'Ebre o Flix, que no disposa de transport públic de tornada a partir de les 5 de la tarda.
14: Que hi havia molts d'alumnes de molts de pobles diferents, i inclús mos va donar la llista dels pobles, que tenien este problema. Fins i tot va arribar a dir-nos que hi havia 101 alumnes que sortien cap a Ribera d'Ebre i Terra Alta, i d'aquests, potser la meitat, eren alumnes de cicle formatiu de tarda.
13: La manca de connexions afecta especialment els estudiants, que encara no tenen carnet de conduir, segons la plataforma, pot condicionar les possibilitats de continuar els estudis fora del seu municipi. Reclamen, per tant, que les

0: per 45 a 44. El duel va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulić, liderat per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
1: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
0: El Girona obre la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar a nombroses baixes. Ens apropa la prèvia el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
2: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
3: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
2: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria al camp del Cádiz, enllaçant el segon triomf consecutiu per tal de no perdre pistonada i mantenir-se a la part alta de la classificació.
0: A primera no hi ha jornada pels partits internacionals. En aquest marc, Xavi Hernández ha debutat com a entrenador dels Països Baixos amb un empat davant d'Alemanya. Pel que fa al combinat espanyol, encetarà demà la Nations League contra Anglaterra a Wembley. La diàspora de jugadors del Barça va més enllà de les seleccions absolutes i Marc Bernal i Xavi Espar s'enfrontaran avui a Finlàndia en partit classificatori per a l'Europeu Sub-21. Espar, que s'ha fet amb un lloc als plans de Hansi Flick, destaca la seva polivalència.
4: He jugado toda la vida de 6, de pivote, pero sí que es verdad que en cadete de segundo año me pusieron de lateral derecho y lo hice bien. Entonces de ahí empecé a subir y bueno, pues ahora estoy jugando en el Barça de lateral izquierdo, puedo jugar de interior también. Yo siempre he dicho que lo importante es jugar, entonces si el míster te quiere en otra posición, pues yo siempre intento adaptarme e intentar aprovechar la oportunidad.
0: El Barça s'enfronta avui al Gimbi Cartagena en la tercera jornada del torneig d'obertura de la Lliga de Futbol Sala. Després de sumar 2 victòries en 2 partits, els blaugranes es troben amb un rival que està cridat a ocupar la part alta de la classificació. Un triomf mantindria els de Javi Rodríguez al capdavant de la classificació. El tècnic destaca el potencial del conjunt murcià.
5: Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Bueno, Cartagena tiene peligro en todos los sitios, desde la defensa, que es una defensa muy fuerte que se suma al ataque, desde las alas, que tienen muy buen uno contra uno y que se asocian bien, desde los pivots, que son fuertes y se giran bien y se asocian bien con jugadores. Al final es un equipo que es muy fuerte.
0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el Dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El Fil Vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del Fil Vermell del Destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant de l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers

0: Des de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, o sigui, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. Els castellers de Barcelona, en canvi, no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè, a més, que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen just les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena just aquest diumenge a les 9 del vespre i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat, una proposta amb què es vol lluitar contra la bretxa digital i que, a través d'entrevistes a experts i diverses seccions, tractarà amb un llenguatge senzill i didàctic tot allò relacionat amb la revolució de la IA. Així ho explica en Joan Ferrer, director i presentador dels Zeros i Uns.
1: Els Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies, que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
2: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
4: Funky Tracks Radio.
5: Sal y aceite. Solo ingredientes naturales. Y no tenemos nada más que añadir.
4: Funky Radio Show.
5: Consulte la programación.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Cimera aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en Xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat.
1: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest divendres 25 de setembre i al punt de les 8 repassem més titulars. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. De seguida parlarem amb la portaveu d'aquesta formació a l'Ajuntament de Lleida, Violant Cervera. I dels esports, el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89 a 82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. I en cultura, les festes de la Mercè despleguen el seu calendari festiu aquest cap de setmana, després de diades geganteres i castelleres i d'un gran espectacle de drons que ha agermanat les ciutats de Barcelona i Xangai, amb la platja de la Barceloneta com a escenari. I a Tarragona, el recorregut dels Pilars caminant ha tancat les festes de Santa Tecla. També estan de festa a Reus, avui, que és el dia de la patrona, Misericòrdia. Tot seguit connectarem en directe amb el santuari que du el seu nom, on arrenca la festa. Volem saber com se circula a aquesta hora la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i ho fem amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs tenim un matí que ha endegat, hi ha molts problemes, amb 100 accidents, amb 100 camions implicats en cadascun d'ells. No 5, però un camió en cadascun dels accidents. Comencem parlant, per exemple, de l'AP7 a Avinyonet del Penedès, on ha cremat un camió i encara s'està controlant aquest incendi. I això està provocant doncs, que només hi hagi un carril obert i que s'hagin de fer desviaments o recomanar desviaments en aquesta via. L'altre accident és a la C25 a Santa Maria d'Oló, en sentit Girona, que hi han topat 2 camions, un d'ells ha bolcat, i per tant la situació és complicada. A Bàscara, a la P7, també hi ha només un carril obert, però una topada entre un turisme i 2 camions, i en el cas, per exemple, del Guaire, a la A14 hi ha una avaria d'un altre camió que en sentit Alfarràs talla un carril, la Nacional 154, un altre camió articulat, ha bolcat, i està tallada la via i es fan desviaments cap a la Nacional 152 i la D66. Per tant, matí que endega molt complicat. L'àrea metropolitana també en força moviment, sobretot per l'àrea, per els accessos nord, i demanar-vos que no baixeu la guàrdia. Molt bon dia.
1: Problemes també a aquesta hora al transport públic. El trajecte del tren de la Pobla de Segur amb destinació a l'estació de Lleida Pirineus s'ha de fer amb un autobús alternatiu a causa d'un incendi entre l'estació de la capital del Segrià i el polígon industrial al Segre. I fem un cop d'ull ara a la previsió del temps, com sempre, amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel. Dies de jerseiet matinal i tarda de bermudes.
4: Així de clar, Helena, molt bon dia. I és que continuarà aquesta situació com toca per les dates a primera hora del dia, però de seguida, 10-11 del matí, aquesta temperatura s'enfilarà i s'acabarà situant les properes tardes, sobretot la d'avui, en valors d'estiu, valors de ple estiu, fins i tot en algun cas. A hores d'ara, doncs, tenim aquest cel que ha tornat a deixar, i de fet, a hores d'ara està deixant una sortida del sol ben maca, núvols completament esfilagarsats, també hi ha algun núvol una mica més gruixut, amb boirina i tot, cap a les comarques de l'Ebre, però tot plegat és una situació de misèria i companyia, podríem dir. No són núvols que hagin de portar pluja. I l'ambient agradable, sobretot més humit i a més rosada a moltes comarques. La tarda de rosada cap ni una, perquè tot quedarà ben eixut, ben rostit i una temperatura elevada. Arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent i molts indrets del país de 28 a 32 graus. Ben feble, bona mar, que de fet ha de continuar també el cap de setmana. Cap de setmana simplement amb alguns núvols demà a les comarques de Tarragona, sobretot al matí, i diumenge un dia una mica més emblanquinat. Tindrem més núvols, però completament esfilagarsats. Ja diem, Helena, de moment no hi ha manera que plogui a Catalunya. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, convoca aquest matí una cimera de partits per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. Una trobada que arriba en un moment especialment convuls, amb un nou calendari de protestes de mestres i professors a la vista aquesta tardor, i la confrontació política de fons per la crisi en la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. Ho analitzem en aquesta crònica de Lluís Mata.
5: La cimera d'aquest matí al Palau de la Generalitat escenifica el tercer acte de la setmana en la resposta d'emergència del govern per intentar contenir la crisi en la gestió educativa. Els preparatius arrencaven dilluns amb l'activació del Consell d'Educació i un encàrrec molt concret del president: liderar un debat de país amb centenars d'entitats del sector per elaborar un diagnòstic i unes propostes concretes de millora del sistema amb el mes d'abril com a horitzó. Tot plegat abans que dimecres Salvador Illa comparegués al Parlament per reconèixer errors greus en el fiasco de les proves PISA i reblar el compromís d'un nou pacte educatiu amb poques mesures, però concretes i amb una continuïtat d'aplicació durant almenys 10 anys. Al marge del quòrum i resultats d'aquesta cimera, els esforços del govern per modular la tempesta política es recuperaran dilluns quan una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures més als postulats inicials que passen per recuperar els llibres de text, reforçar la lectura i combatre l'abús de les pantalles.
1: En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector. Fins ara era un pla voluntari. Educació ho emmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho amplien tot plegat els companys d'ETV.
6: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
7: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
6: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona. Creu que les mesures que es puguin prendre a la cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Són mesures més cosmètiques que ara la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge. Tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, PSOE i Junts també han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació del David Amador.
8: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
9: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
10: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, Rumi.
8: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
11: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
8: Fons de Sumar asseguren que el Reial Decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: I avui també és notícia que la nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar, el delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el proper 6 d'octubre. Passen ara mateix 12 minuts de les 8 del matí. Avui, el ple de la Paeria votarà la nova ordenança de civisme que inclou la prohibició del burca i el niqab i que Junts ha decidit avalar després de pactar 48 esmenes amb el govern del PSC. Preguntem què implica aquest gir i quin model de ciutat hi ha al darrere. I li preguntem a la portaveu de Junts i candidata a l'alcaldia de Lleida, Violant Cervera. Bon dia, senyora Cervera, i gràcies per atendre'ns aquest matí.
12: Molt bon dia. Sí, sí, el matí de ple, justament. Bon dia, moltes gràcies.
1: Deia que Junts va passar de l'abstenció al suport després que el PSC acceptés o hagi acceptat la majoria de les vostres esmenes. Què ha canviat exactament perquè ara sí que avaleu la prohibició del burca i el niqab?
12: A veure, a la comissió ens vam abstenir perquè dèiem que necessitàvem més temps. No era per la referència al burca, que aquesta esmena doncs, ja la teníem clara i ja l'havíem pactat amb el Partit dels Socialistes, sinó que era perquè teníem alguns dubtes, sobretot pel que feia referència al règim sancionador que s'aplicava doncs, a les persones vulnerables. Vull dir, no era el tema del burca la nostra abstenció en aquell moment. I el que ha passat és això, doncs, que des de que es va fer la comissió, on teníem encara algunes reunions pendents amb part de la societat civil i el dia del ple, que és avui, encara teníem temps de poder presentar algunes esmenes. De fet, en vam presentar 5 més, que feien referència sobretot a les persones sense llar. Doncs, llavors vam decidir, evidentment, i vam anunciar que donaríem el sí a la... doncs aquesta ordenança de civisme. Però insisteixo que el dubte no era en cap cas el burca. Des de Junts per Catalunya estem en contra del burca i que les dones puguin anar amb burca pel carrer. I, de fet, aquesta és una realitat que a la ciutat de Lleida es viu ja des del 2010, perquè recordem que ja l'ordenança del 2010 va voler regular doncs, la prohibició del burca a la ciutat.
1: Expliqui'm, doncs, la raó de fons que explica aquest vot favorable.
12: Doncs la raó de fons és perquè l'ordenança té uns 71 articles, nosaltres vam presentar 52 esmenes, la majoria de les quals doncs, han estat o transaccionades o acceptades, perquè el que havíem fet doncs, era concretar molt més el que fa referència a totes les coses que podrien ser punibles. Jo el que vull recordar de les ordenances és que tenen tres parts. Una part que és una exposició de motius, on expliques quin tipus de convivència i quins valors són els que primen a la ciutat, en aquest cas és a la ciutat de Lleida. Hi ha una part expositiva on dius exactament què és el que està ben fet o mal fet, no? Vull dir, des del punt de vista del civisme i la convivència, i després hi ha un règim sancionador. No és el més important el règim sancionador, que l'important és que s'expliqui i expliqui l'ordenança quins són els valors que primen a la ciutat de Lleida. I en el cas del burca, doncs està claríssim. Les dones no poden anar amb la cara tapada. En podem parlar també per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. Per tant, nosaltres tenim claríssim el tema del burca i en aquest cas també de les ordenances.
1: Acabo, senyora Cervera. Com es garanteix que aquesta mesura no penalitzi precisament les dones que es vol protegir i encara més, com es garanteix que no generin estigmes?
12: No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles. El fet de no generar estigmes, doncs aquest tipus de persones, aquestes persones, doncs han d'entendre que a Lleida no ens agrada que les dones vagin amb la cara tapada, i per tant has de tindre la màxima relació amb elles per fer-los i veure doncs, que el millor per poder s'integrar i per poder viure en convivència, doncs el que han de fer és viure com la majoria de la gent que ens identifiquem pel carrer i ens podem saludar i ens podem mirar als ulls quan ens parlem.
1: Violant Cervera, moltes gràcies per aquesta atenció avui. Bon dia i, evidentment, donarem informació del que passi avui al ple de la Paeria. Gràcies i bon dia.
12: Molt bé, moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
13: Notícies en xarxa. Els primers en explicar-te la informació més propera.
1: La nova planificació elèctrica a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per projectes com el campus de salut del Clínic Girona, la Gigafactoria a l'Ebre o el polígon Torreblanca Quatre Pilans a Lleida. L'horitzó per dur a terme aquest increment progressiu és el 2030 i ens ho explica el Marc Guibas de la Televisió de Girona.
14: En total, 3.800 megawatts s'afegiran al sistema i d'aquesta manera es podran assumir alguns dels projectes prioritaris del territori. A la presentació a Salt, la consellera de Territori Sílvia Paneque i el secretari d'Estat d'Energia Joan Groisart han destacat que es tracta d'un abans i un després i serà una inversió històrica per part de l'Estat.
15: Un dels grans projectes que es desenvoluparan amb aquesta planificació, com és el nou campus clínic, d'aquests 3.800 són 30 megawatts, perquè es facin una idea del que significa en terme d'electricitat aquest impuls amb aquesta planificació.
16: Aquesta planificació és una oportunitat perquè Catalunya pugui avançar amb renovables i amb emmagatzematge elèctric, pugui donar resposta a les aspiracions industrials de grans pols industrials, però també pugui donar resposta a serveis públics, habitatge...
14: D'aquesta manera, la nova planificació ajudarà a fer realitat alguns dels projectes pendents de Catalunya amb una nova planificació elèctrica que sosté la mirada fins al 2030.

0: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut diada castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada, el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat en aquesta diada de la Mercè justament que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que cobreix les celles, el pont nasal i els pòmuls a la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals pilars caminant, un recorregut de 413 metres, just els que separen les escales de la catedral de l'Ajuntament, a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I avui us parlem també d'una altra festa major, la de la Misericòrdia de Reus. Avui, dia de la patrona, el Santuari de Misericòrdia s'omple de persones que volen gaudir de la celebració des del vessant religiós, però també des del vessant lúdic i festiu. En aquesta festa hi tenim a la Mireia Jansà i a la Paula Garrido de Canal Reus. Bon dia, Paula. Avui tenim per davant, o teniu vosaltres per davant, un dia farcit d'actes festius. Explica'ns.
1: I a vegades actuar...
2: Bon dia, companys. Doncs així és. Al matí es viurà la missa solemne concelebrada, després hi haurà cercavila del seguici festiu i per la tarda tindrem actuació castellera, baixada de diables i final amb el piro musical. Parlem de la jornada d'avui, ho fem primer amb el Magí Brufau, membre de la Junta d'Administració del Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia. Bon dia.
3: Moltes gràcies, bon dia.
2: Quina és la vostra tasca en el dia d'avui?
3: Nosaltres estem delegats per en aquest moment, senyora alcaldessa, per la Junta i estem delegats a que això estigui en unes condicions de neteja, higiene, accés públic per als peregrins, pels devots de la Mare de Déu, i avui més que mai, que és el dia de la seva festa. Aquesta és la nostra feina, eh? Molt de, entre cometes, anar per casa, és netejar els llums que estiguin funcionant, que hi hagi suport als capellans que venen a fer els seus serveis religiosos. És una feina una mica de cada...
0: problemes per acabar de completar aquesta connexió amb Reus, que enceta avui la seva festa major en honor a la patrona de la ciutat, que és la Misericòrdia. En tot cas, nosaltres seguim i seguim amb música ara. La música de Rosalía, que participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sarrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz, el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el 13 de novembre. La col·laboració serà dins de la cançó de Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. El videoclip s'ha enregistrat a Ciutat de Mèxic. I afluència massiva a la Setmana del Llibre en Català en la Jornada de la Mercè. Un públic eminentment familiar ha triat i remenat entre el centenar de casetes distribuïdes pel passeig de Lluís Companys. Més de 300 expositors ofereixen les seves novetats i els seus fons de catàleg, entre ells les petites editorials. Per a elles, la setmana és un aparador que els permet donar a conèixer les seves creacions. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
4: La jornada festiva ha donat impuls a la setmana. El públic, moltes famílies, cerca llibres i participa en les activitats de la fira. Entre les casetes que ofereixen les darreres novetats, les de les petites editorials treballen per aprofitar uns dies molt importants per elles. Fora del focus mediàtic, segells com Jackie Wood fan petites tirades de llibres infantils molt cuidats que busquen, com explica la seva editora, Victoria Pazmiño, atraure l'interès dels més petits.
5: Consideramos a los peques dignos del mejor libro posible que pueda salir de nosotros. El tipo de encuadernación, el papel, las historias, las ilustraciones, todos creemos en el libro como un objeto que transmite mucho mensaje.
4: Pazmiño reivindica que les petites editorials com la seva treballen sense rebre ajudes públiques i aposten pel talent local, fins i tot a l'hora de la impressió que es fa a casa nostra. Això fa que hagin d'esforçar-se molt per sobreviure, però, destaca, ho faran encantades i no ho deixaran de fer.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
3: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
2: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
3: Home, testimonis.
2: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
3: A la teva ràdio local.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
5: A la xarxa més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la cimera d'aquest matí a Palau per abordar la crisi educativa. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat avui tots els partits per buscar un acord ampli de país en aquesta matèria. Ho fa enmig d'un clima convuls, amb noves convocatòries de vagues de docents a la vista aquesta tardor i després del fiasco en la gestió de les proves PISA. Mentre els partits de l'oposició reclamen la dimissió de la consellera Esther Niubó, el Consell de l'Educació ja treballa per fixar una estratègia de millora del sistema amb l'horitzó de les primeres conclusions a l'abril. El professor de Pedagogia de la Universitat de Barcelona, Enric Prats, ha reclamat des del Notícies en xarxa llums llargs al govern i més confiança en la feina de mestres i professors.
2: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. Està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca.
1: De seguida anirem en directe fins a les portes del Palau de la Generalitat, en els minuts previs a l'inici de la cimera. Abans, repassem més titulars d'aquest divendres 25 de setembre. Educació recuperarà el curs vinent les lectures obligatòries a batxillerat. El departament fa marxa enrere, per tant, a una mesura presa ara fa 2 anys. A més, els centres també hauran de tenir un pla lector. PSOE i Junts intensifiquen les negociacions per desencallar el decret d'habitatge, mentre Sumar pressiona perquè la mesura entri al pròxim Consell de Ministres de dimarts vinent. Tot plegat després del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió. La seva portaveu, Violant Cervera, ho ha justificat des del Notícies en xarxa.
3: També per un tema d'igualtat de gènere, perquè pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola.
1: Dels esports, destaquem que el Barça ha començat l'Eurolliga de bàsquet amb una victòria per 89-82 sobre l'Efes d'Istanbul. Després d'un inici dominat per l'equip turc, la remuntada blaugrana ha acabat donant el triomf als de Sekulic. Kevin Panther i Darío Brizuela, amb 19 i 20 punts cadascun, han liderat l'equip. És divendres i, com cada setmana, fem una repassada a les novetats de la cartellera cinematogràfica. Arriba, doncs, als cines La bola negra, la premiada pel·lícula dels Javis que opta a representar a Espanya als Oscars. També torna Brad Pitt, compartint protagonisme amb un gos a En el corazón de la bestia. I La isla olvidada és un film d'animació de la factoria DreamWorks.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el tema de portada, és el tema que avui serà notícia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha convocat aquest matí tots els grups parlamentaris a una cimera per intentar tancar un acord de país en matèria d'educació. La trobada, que arrencarà d'aquí a uns minuts, de fet arrencarà aproximadament a 9:45 del matí, coincideix amb l'anunci d'un nou calendari de protestes de mestres i professors aquesta tardor i la confrontació política que ha originat la gestió de les últimes proves PISA a Catalunya. A les portes del Palau de la Generalitat i tenim en Marc Núñez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Què se n'espera d'aquesta trobada d'aquest matí?
2: Bon dia, Elena. Sí, una cimera política convocada pel president Salvador Illa que ha de servir per avançar cap a la consecució d'un pacte de país per l'educació, un pacte que hauria de servir per respondre als reptes d'un sector en crisi, l'educatiu, no només pels fronts oberts amb alguns sindicats dels mestres, no només pel fiasco de les proves PISA, sinó perquè els canvis socials i tecnològics s'han irromput a les aules i encara no hem cercat les respostes per a les preguntes. Preguntes que els parlamentaris d'aquí uns minuts hauran de fer al president Illa i solucions que també exposaran, perquè els diferents grups parlamentaris tenen uns deures. David Cid, portaveu parlamentari de Comuns, bon dia.
3: Molt bon dia.
2: Teniu uns deures aquest matí, que és exposar, preparar, proposar una llista de possibilitats, objectius, d'accions. Què farà Comuns?
3: Bé, és evident, tu deies ara que estem davant d'una crisi educativa i que el govern no se'n surt. I al final, diguéssim, la traca final ha estat aquesta, no, crisi, però provocada també pel fiasco de les proves PISA. Nosaltres venim amb dues propostes molt clares. Volem una educació pública més forta i això vol dir, bàsicament, dues propostes que portem als comuns avui en aquesta cimera. La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys? Pensem que en el cas, per exemple, de secundària, un alumne que entri avui a secundària potser pot acabar, no, a aquesta fase de la seva educació sense tindre una aula climatitzada. Per tant, amb aquestes dues propostes, baixar els alumnes per aula i, evidentment, avançar la climatització, perquè ho estem veient clar, no, que amb aquestes calors és impossible fer classe, no, i que és conseqüència del canvi climàtic, i hem de donar-hi resposta.
2: David, si dues propostes, les que presentarà aquest matí Comuns, que necessiten diners, més pressupost, però les aules, a més, què més es necessiten a part d'un pressupost major? Han de canviar la metodologia, de canviar el model d'aprenentatge, deixem pantalles, tornem als llibres?
3: Jo crec que, evidentment, el tema de les pantalles, ho explicava també la Jessica Albiach, crec que s'han passat de frenada, i per tant, jo crec que necessitem clarament també tornar, no, a una dinàmica, per exemple, no, de fomentar la comprensió lectora, fomentar els hàbits de lectura. Jo crec que és un element també fonamental. No pot ser que els nostres alumnes tinguin dificultats de comprensió lectora, no? I per tant, evidentment, jo insisteixo, hi ha d'haver-hi canvis també metodològics, però no només. Jo crec que també no pot ser una excusa només aquest pacte per guanyar temps, per no voler aportar més recursos. Hem d'avançar, no, cap a aquest 6% del PIB, del PIB, en matèria educativa, com està reclamant, per exemple, aquesta ILP de Comissions Obreres. Per tant, crec que hem d'avançar també en aquesta direcció. És una qüestió de prioritats, de recursos, i segurament de posar-nos d'acord, doncs, amb això, que, no, una prioritat ha de ser també la comprensió lectora.
2: Educació i habitatge, perquè aquest és el segon gran titular dels propers dies. Avancen, es recuperen les negociacions, les converses entre el PSOE, el govern central i Junts, un dels socis d'investidura que s'hauria de recuperar perquè aquesta majoria fos capaç d'aprovar una nova normativa pel que fa a l'habitatge. Quina és l'anàlisi, el calendari? Com ho veieu des de Comuns?
3: Crec que ho hem dit per activa i per passiva, no? Sí o sí, dimarts hi ha d'haver-hi un decret aprovat pel govern. Nosaltres també ho estem reclamant després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya. Jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. I, per tant, el PSOE ha d'entendre que la paciència, no només en aquest cas dels comuns, sinó de la societat espanyola, s'ha acabat i que cal que el govern doni d'una vegada per totes una resposta ferma en matèria d'habitatge, i això vol dir moratòria de desnonaments. I aquí sí que, evidentment, Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid. Jo crec que ningú n'espera res del PP, de Vox, de Díaz Ayuso, però sí que cal una resposta per part del govern, i crec que el PSOE, insisteixo, ha d'entendre que la paciència, evidentment dels comuns, però també de la societat espanyola, ha arribat al seu límit.
2: David Cid, portaveu parlamentari dels comuns, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts. A pocs minuts, Helena, perquè arrenqui aquesta cimera política al Palau de la Generalitat pel que fa al tema de l'educació, i molt pendents també de com van les coses i evolucionen pel que fa a les negociacions polítiques per tirar endavant una nova normativa pel que fa a l'habitatge.
1: De moment, Anna, i pel que fa al present més immediat, et deixem aquí fent guàrdia per aquesta cimera política sobre educació a Catalunya. Gràcies. Fins després. En aquest context, el Departament d'Educació fa marxa enrere i recuperarà les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent, 2 anys després de retirar-les. També pel proper curs demanarà a totes les escoles i instituts que presentin un pla lector que fins ara era voluntari. Educació ho enmarca en l'estratègia de reforç de l'aprenentatge. Ens ho expliquen tot plegat els companys d'ETV.
4: El projecte s'estructura en 6 eixos principals d'actuació que abasten des de la millora i modernització de les infraestructures escolars fins a un reforç intensiu de la competència matemàtica. No obstant això, el gran pilar de la reforma se centra en la llengua i en el retorn de les lectures obligatòries i comunes a les aules. Tant a les escoles públiques com a les concertades, el departament vol posar fi al model de lectura lliure sense guiatge pedagògic per evitar que els estudiants consumeixin textos de baixa complexitat lingüística.
5: Una proposta que pretén afavorir la lectura, una lectura comuna del marc curricular, i orientar d'una manera progressiva aquestes decisions pedagògiques en els centres. Perquè no podem fer avançar el nostre alumnat si no tenim una base consolidada. El desenvolupament competencial requereix una base de coneixements.
4: Unes mesures que busquen dotar els centres de més eines pedagògiques i aportar als joves models del món més complexos.
1: En el capítol de reaccions recollim la d'Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, justament, que en declaracions fa pocs minuts aquí a les notícies en xarxa explicava que aquestes mesures, de fet, creu que les mesures que es puguin prendre en aquesta cimera sobre educació no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant el dia a dia. A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres.
6: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: El govern espanyol s'ha compromès a activar un nou decret d'habitatge, tot això l'endemà del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, la dona de 87 anys, que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer. En aquest sentit, l'executiu espanyol, també PSOE i Junts en concret, han iniciat contactes per desencallar una nova normativa. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
7: L'anterior decret d'habitatge es va rebutjar l'abril passat al Congrés, amb els vots en contra de Junts per Catalunya, el Partit Popular i Vox, amb l'abstenció del PNB. Per la seva banda, PSOE, Sumar, Esquerra i Bildu hi van votar a favor. A les últimes hores, foc creuat entre la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i el president de la Generalitat, Salvador Illa. Ayuso assegura que Catalunya desnona molt més que la capital d'Espanya. Al seu torn, Illa demana que la dreta i l'extrema dreta aprovin el nou decret d'habitatge.
8: Por desahucios, el número mayor se está ejecutando en Cataluña, en Andalucía, en Comunidad Valenciana y a larga distancia en Madrid. Fíjense qué incoherencia. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Cataluña de Illa y de Sánchez, por cierto.
9: Las instituciones estem per combatre això, almenys les catalanes. I demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta i extrema dreta, que es confonen, s'ho
7: Per la seva banda, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, també ha respost la presidenta madrilenya, la qualificada de psicòpata social, i referma el compromís de l'executiu per aprovar el nou decret dimarts vinent al Consell de Ministres.
10: Tots sabem que estem davant d'una psicòpata social i, per tant, ningú espera res de la senyora Díaz Ayuso. Però del govern de coalició progressista i de la majoria parlamentària, sí. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
7: Fons de Sumar asseguren que el reial decret hauria d'incloure la congelació i pròrroga dels lloguers, la regulació dels usos especulatius de l'habitatge, com els pisos turístics i de temporada, i la protecció dels llogaters davant dels fons voltor.
1: Més coses. La nova ponència del magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, sobre el recurs d'empara de Jordi Turull, diu que el Suprem es va apartar de la finalitat de l'amnistia amb la interpretació de no aplicar-la al delicte de malversació. L'esborrany del text contradiu els arguments del Suprem, que fins ara s'ha negat a aplicar l'amnistia a la malversació, al·legant que els líders de l'1 d'octubre van obtenir un benefici personal de caràcter patrimonial amb l'ús de diners públics per finançar el referèndum. De fet, considera que es tracta d'un excés en la interpretació de la llei. La nova ponència, que hauria d'aplanar el retorn de Carles Puigdemont a Catalunya, es votarà el pròxim 6 d'octubre. La Paeria de Lleida aprovarà aquest divendres la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la Paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions fa uns minuts al Notícies en Xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Cervera, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
11: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel, perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma, perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar, i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar, i també pensant en elles.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home que feia temps que era mort a l'interior de la casa on residien la seva dona i la seva filla, a Cabrera d'Anoia. S'espera que l'autòpsia dictamini la causa de la mort per esclarir els fets. Els veïns van alertar que feia temps que no veien moviment a la casa i quan els Mossos hi van accedir van trobar el cadàver de l'home d'uns 75 anys sense signes de violència. Se sospita que mare i filla han conviscut amb el mort més de 2 anys, però no han estat detingudes perquè, en principi, no hi ha indicis de criminalitat. L'home era un homeòpata i professor universitari. Els veïns expliquen que la casa estava sempre tancada amb les finestres abaixades. A més, se sentien males olors i s'hi acumulaven les deixalles. En parla la Yolanda.
12: Yo no los he visto nunca. Es que no les he visto nunca la cara. Nunca. Nunca los he visto. O sea, no sé ni qué cara tienen, ni cómo son, ni nada. Es que no los he visto en la vida. Por eso, claro, yo no sabía que vivía aquí nadie. O sea, yo me acuerdo de los antiguos dueños, pero de los que habitaban ahora mismo, no. Y ya te digo, yo hace 2 años que intuía esto porque se lo dije a Manolita. Manolita, aquí hay algo raro. Digo que no, digo, no es normal. Digo, porque es que huele mal.
1: Donem pas als esports i donem pas a la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: Avui obrim la crònica en bàsquet perquè el Barça s'ha apuntat la primera victòria a l'Eurolliga.
13: Sí, ja s'ha imposat a l'Efes d'Istanbul per 89-82 en aquest primer partit disputat al Palau Blaugrana. Després del domini inicial dels turcs, el Barça va reaccionar i es va sobreposar amb un bon segon quart per marxar al descans amb un punt d'avantatge 45-44. El duel va estar marcat va estar ajustat fins al final, quan l'encert dels de Sekulic, liderats per Kevin Panther, va acabar decantant el duel i deixant la victòria al Palau. Va destacar també l'aportació de Darío Brizuela, màxim anotador amb 20 punts.
14: Saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón nos reboteamos correr. Y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que la segunda parte lo hemos hecho muy bien.
13: El Girona obre avui la jornada 7 a la segona divisió de futbol. Els blanquivermells volen fer bona la victòria aconseguida a Cádiz i donar-li continuïtat a Montilivi davant l'Albacete, que només ha sumat un punt fins ara. Els de Quique Álvarez s'hauran de sobreposar les nombroses baixes. Ens apropa la prèvia Bru Ortega, de Televisió de Girona.
15: Amb pinces. Així és com afronta el partit el Girona davant l'Albacete, degut a un regiment de baixes que fa por. Fins a 8 absències tindrà Quique Álvarez, tot i recuperar i poder tenir a disposició a Mateu Morell i Unai Hernández, ja recuperats dels problemes físics. Els gironins reben la visita de l'Albacete, un conjunt manxec que encara no coneix la victòria aquesta temporada i que només suma un punt de 18 possibles. Tot i això, el tècnic gironí no se'n refia ni un pèl, i així és com descriu el partit que afronta el seu equip.
16: És un equip que competeix molt bé amb aquest entrenador, amb l'Alberto, fa 2-3 temporades, ha fet 2 grans temporades, i tots els rivals desperten. Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit.
15: Així doncs, el Girona buscarà fer bona la darrera victòria del camp.

0: parece que el papel somos mejores, claro, pero hay que jugar esos partidos, hay que seguir entrenando y crecer como equipo. Luego en el otro grupo tenemos equipos muy buenos que conocemos bien, West Ham y Berlín. Y veremos, veremos. Nosotros vamos allá para dar todo y a ver qué pasa al final. Estamos entrenando bien, la gente está bien físicamente, así que vamos allá con todo el mundo y felices.
1: Doncs aquest Barça-Pinheiros, d'aquí a poca estona, un quart d'una, els pròxims partits diumenge i dimarts. Ho anirem seguint.
2: Molt bé, gràcies, Cristina.
1: Que vagi bé.
2: Que vagi bé, bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: És divendres i, per tant, és moment per fer un cop d'ull a la cartellera cinematogràfica amb el David Navarro. Aquesta setmana, especial atenció al film de Los Javis, La bola negra, que aspira a representar el cinema espanyol als Oscars de Hollywood.
3: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan, para que puedan existir más.
4: La bola negra s'estrena després d'haver aconseguit el premi a la millor direcció al darrer Festival de Cannes. Inspirat en una obra inacabada de Federico García Lorca, el film dirigit pels Javis narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Tres existències íntimament lligades per la sexualitat i el desig, el dolor i l'herència.
5: T'han presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
6: Bola negra.
7: Bola negra.
8: Bola negra.
9: ¿Por qué te han echado la bola negra?
10: ¿Qué te han dicho?
11: Que soy homosexual.
12: ¡Mayday! ¡Mayday! Buen chico.
4: Brad Pitt comparteix protagonisme amb un gos a la pel·lícula En el corazón de la bestia. Després de sobreviure a un accident aeri brutal, l'oficial de les forces especials James Belmont i el seu gos de combat Odin intenten retornar a la civilització des d'un lloc remot al mig dels paratges salvatges d'Alaska.
13: Tranquilo, ya está.
14: Soy Joe. Yo, Raisa. ¿Quieres que seamos mejores amigas?
15: Nunca había tenido una mejor amiga.
14: Yo tampoco. ¡Vamos!
4: La Isla Olvidada és el darrer film d'animació de la companyia DreamWorks. Les protagonistes són dues amigues que, des que l'àvia d'una d'elles els va explicar l'existència de l'Illa Oblidada, han crescut desitjant arribar-hi algun dia. Finalment ho aconsegueixen, però el món místic que troben té un peatge que no estan disposades a assumir: perdre els records compartits.
16: Volvemos a casa.
2: El mes de setembre és sinònim de festes majors a algunes grans ciutats com Barcelona, Tarragona o Reus. La capital catalana, per exemple, vivia aquest dijous el dia de la Mercè, la seva patrona. Un dels actes més destacats ha estat l'espectacle El fil vermell, que ha il·luminat el front marítim amb 750 drons. El show s'ha inspirat en la llegenda del fil vermell del destí, amb una coreografia en què els símbols de Barcelona i Xangai s'han entrellaçat per explicar tot allò que uneix les dues ciutats. Hores abans, els gegants s'han fet els amos del centre de la ciutat amb la cavalcada, que sortia de Plaça de Catalunya per enfilar la Via Laietana amb destinació a la Plaça de Sant Jaume. Allà, davant l'Ajuntament de la capital catalana, s'han viscut els moments més culminants. També hi ha hagut Diada Castellera a la Mercè. Els castellers de Sants han estat la colla que ha fet l'actuació més destacada de la matinal castellera. Els grisos s'han anotat la tercera tripleta màgica de la temporada: el 3 de 9 en folre, el 4 de 9 també en folre i el 5 de 8. Per la seva banda, els castellers de la Vila de Gràcia han signat la millor actuació de la temporada, especialment per aconseguir descarregar el 5 de 8. En canvi, els castellers de Barcelona no han pogut descarregar el 3 de 9 en folre. Ha estat precisament en aquesta Diada de la Mercè que s'ha estrenat el casc i el nou protector facial semirrígid que protegeix les celles, el pont nasal i els pòmuls de la canalla castellera. I els qui també han fet servir aquestes proteccions millorades són les colles castelleres de Tarragona durant els tradicionals Pilars Caminant, un recorregut de 413 metres, els que separen justament les escales de la catedral de l'Ajuntament a la plaça de la Font. La Jove de Tarragona ha estat la primera en completar sencer el recorregut, seguida dels Xiquets del Serrallo, que han aconseguit trencar així la ratxa negativa dels últims dos anys, que no finalitzaven el traçat. I ho han fet a una velocitat notable, igual que la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. L'únic pilar que no ha pogut arribar ha estat el dels Xiquets de Tarragona, que s'ha trencat només entrar a la plaça. I Rosalía participarà en el nou disc d'U2. L'artista de Sant Esteve Sesrovires serà una de les grans protagonistes de Carnaval de Luz

el nou àlbum del grup irlandès, el primer en 9 anys, que es publicarà el proper 13 de novembre. La col·laboració serà dins la cançó The Mirror Maker, tot i que es desconeix com serà el tema ni quin paper hi tindrà Rosalía. La notícia arriba junt amb la publicació d'una de les cançons d'aquest àlbum, Silencio, una cançó de poc més de 2 minuts i mig que U2 defineix com un homenatge a l'esperit insolent del surf punk dels seus primers anys. Amb aquest tema ens acomiadem, desitjant-vos, això sí, un bon cap de setmana. Cuideu-vos. Fins dilluns a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
3: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: No sabia que t'agradessin els musicals.
5: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
6: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
4: Aquest no ets tu.
7: No, és el Gene Kelly.
5: La Porta de l'Escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà en uns minuts amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi assistiran tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions a propostes concretes l'abril vinent. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat fa uns minuts a la xarxa quines propostes faran des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona, també accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies, no? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys.
1: Sí, t'ha remarcat també que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió del PIB en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. També ha marcat com a prioritat millorar la comprensió lectora de tot l'alumnat. I el PSOE intensifica, volíem dir, les negociacions amb Junts i Esquerra per intentar desencallar el nou decret d'habitatge destinat a evitar desnonaments de persones vulnerables. Segons fons de Junts, els socialistes estudien les propostes que la formació de Carles Puigdemont ha traslladat al govern espanyol, mentre que el Ministeri d'Habitatge assegura que les converses amb Junts són fluides. Sumar pressiona perquè el decret s'aprovi avui mateix o com a màxim el dimarts i reclama també mesures com la congelació dels lloguers i la regulació dels pisos turístics i de temporada. I un total de 570.500 vehicles han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona durant l'operació sortida del pont de la Mercè, que va començar el dimecres al migdia i va acabar ahir a la tarda, a les 3 de la tarda, volíem dir. La xifra representa el 98,4% dels vehicles que havia previst el Servei Català de Trànsit, i ara Trànsit preveu també que uns 270.000 tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit del diumenge. I les quatre colles castelleres de Tarragona han estrenat el nou casc i el protector facial per a la canalla. Els nous elements s'han provat en pilars de 4 a la plaça de les Cols abans de la Diada de la Mercè. El casc s'ha adaptat millor a les mides dels infants i amplia la protecció a les zones frontal i lateral, mentre que el nou protector cobreix també les celles, el nas i els pòmuls. De moment, 12 colles disposen d'un casc de cada talla i la implantació serà gradual. I pel que fa al temps, avui serà el dia més càlid de la setmana, amb temperatures que aniran entre els 30 i 35 graus com a valors més habituals. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Dos, tres i quatre d'octubre tornarem a gaudir d'un nou Premià del Mal, tercera edició. Nosaltres hem estat escalfant motors a la ràdio durant aquestes setmanes i aquests mesos, però ja ho tenim a tocar, per tant, avui havíem de convidar, sí o sí, el Rafael Bellbona. Ell...
3: Matinal Premià Mèdia. Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
4: Divendres 25 de setembre. Bon dia, Premià.
5: Matinal Premià Mèdia, amb Manel Ferrer.
4: I ara passen 4 minuts de les 9 del matí. Benvinguts a Premià Mèdia. Com cada dia a aquesta hora, el que ens agrada, primer de tot, és mirar el cel.

0: I quin temps ens espera per avui? Quim Serra, meteoròleg del Consell Comarcal, bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Estem ja a les portes del primer cap de setmana de la tardor amb unes temperatures que continuaran francament elevades, tot i que no tant com aquests últims dies. De fet, avui tindrem les temperatures probablement més altes d'aquesta setmana, amb alguns valors que arribaran cap als 30. Puntualment es podria arribar als 31 en algun sector de l'interior de la comarca, però després, de cara a demà, com dèiem, la presència de més núvols, o tot núvols alts amb ressol, doncs farà que baixin una mica les temperatures, de cara a diumenge baixarien una miqueta més i la setmana que ve sembla que la començarem amb el cel força tapat, per tant, també amb temperatures més baixes i amb la possibilitat d'algunes precipitacions, que això sí, almenys ara per ara, sembla seran de caràcter feble i poc important i que ens acompanyaran dilluns i probablement també de cara a dimarts. En qualsevol cas, ja tindrem temps de parlar-ne. De moment, com dèiem avui, continuarà el temps marcat bàsicament per l'estabilitat i pel domini del sol, amb vents que ho faran fluixos aquest matí de nord-est, aquesta tarda del sud-est. Com a molt, aquest migdia pot estones podem tenir una mica de gregal moderat, però poca cosa, i la situació marítima estarà dominada per la mar de fons, que ens acompanyarà durant tota la jornada i, de fet, durant tot el cap de setmana. Les temperatures, ja ho hem dit, avui màximes de 30-31 graus puntualment cap a l'interior de la comarca. A prop de la costa quedarien entre els 27 i els 29 graus, mentre que demà s'espera una jornada en la qual tindrem més núvols, però sobretot núvols prims, més densos, però especialment ja de cara a diumenge, fins i tot també amb alguns núvols baixos, que faran que de mica en mica el cap de setmana la temperatura diurna tingui tendència a baixar una mica. Però no serà fins dilluns, que es normalitzarà principalment perquè tindrem el cel força tapat i, com ja hem dit, també amb algunes precipitacions. El cap de setmana no esperem pluja, ni demà, ni tampoc de cara a diumenge, i els vents bufaran fluixos a la costa, de mar cap a terra, amb una situació marítima que, com ja hem dit abans, continuarà dominada pel marejol, però amb àrees de mar de fons a tota la costa de la comarca.
0: Gràcies, Joaquim Serra. Passen 6 minuts a les 9 del matí. I també ens volem actualitzar i conèixer l'estat de les carreteres. Aquesta hora ens ho explica des del Servei Català de Trànsit la Sílvia de l'Amo. Bon dia.
2: Bon dia. Des del Servei Català de Trànsit, en aquests moments hem de dir que el matí s'ha presentat molt complicat i encara és complicat per diversos accidents en diverses vies on estan implicats camions. Les vies que més us toquen de prop, ara mateix, a comentar-vos que hi ha una mica lentitud a l'AP7 a Barberà, en sentit a Tarragona. També algun punt de lentitud per la varia d'una furgoneta a Badalona, a la C31, cap a la plaça de les Glòries, d'allà un carril, i a Barberà una altra petita topada i també provoca un parell de quilòmetres de circulació lenta cap a Trinitat. Com dèiem, a les portes una altra sortida del pont del cap de setmana i, per tant, mantingueu-vos informats. Molt bon dia.
0: Doncs moltes gràcies, Sílvia. Seguirem ben informats i ben preparats també en aquesta operació sortida d'avui divendres. Passen 8 minuts a les 9 del matí.
3: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.
0: I repassem ara algunes de les notícies que avui has de conèixer. La comissaria de Campou avança el ple amb les reserves d'alguns grups i ara se n'encarregarà el projecte executiu. La construcció de la nova comissaria de la policia local al barri de Campou va superar el dimecres al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades totes les al·legacions que havien presentat els veïns contraris a aquest emplaçament. El regidor d'Urbanisme va resumir les al·legacions centrades sobretot en els riscos d'inundabilitat de la zona i, com ja havia fet anteriorment, el govern va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb tota la normativa i ofereix molts avantatges. Amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que en aquest treball l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tingut en compte a l'hora de fer el projecte executiu.
4: Portem més de 4 anys parlant amb la mateixa policia i treballant aquest l'estudi de tot el que les necessitats que requeria. Referent a les al·legacions dels veïns, totes han sigut tramitades. Si justament una cosa sí que té l'administració és que és molt garantista i que tot això es tracta i es tractarà amb el projecte executiu, que encara ens dirà més l'acotament de les distàncies i de tot, o sigui que encara tindrem més informació per tenir-ho ben centrat.
0: Com ha passat d'ençà que el govern va anunciar aquest projecte, alguns grups a l'oposició van insistir en algunes reserves i objeccions. Així, tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra, i en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. Tots ells van demanar al govern que, encara que s'hagin desestimat les al·legacions, es tinguin molt en compte els riscos que s'hi assenyalen. I avui també has de saber que l'Ajuntament calcula que les proves del nou sistema de control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer encara es podrien allargar fins a finals d'any i, conseqüentment, no serà fins aleshores que es començarà a sancionar els cotxes que hi passin sense estar autoritzats. Ho va explicar al ple l'alcalde i responsable de Seguretat Ciutadana, Rafa Navarro, a pregunta del PSC, el control de matrícules que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i excepcions demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa.
5: A l'inici del règim sancionador serà probablement a finals d'any. Ara estem en una moratòria perquè el sergent de la policia, que és el principal encarregat d'això juntament amb el Departament de Mobilitat, estarà encara fent les provatures de sistemes, programant software específic per veure, per exemple, solucionar aquest tema que vostè comentava. S'ha de programar que no siguin multats els mateixos vehicles el mateix dia, tot i que ja no s'hauria de passar per allà. Jo apel·laria al sentit comú i al civisme per dir ara ja no s'hi hauria de passar, ja ens hauríem d'acostumar, igual que quan hem estat en obres amb el carrer tallat. Per tant, jo el que demanaria i apel·laria al civisme de les persones, si totes les provatures de sistemes informàtics lligats amb la instal·lació de les càmeres funcionen bé, serà a finals d'any. Mentrestant, el que farem en el moment que el sistema estigui funcionant serà fer requeriments informatius. És a dir, que qualsevol que passi per allà rebrà una notificació, una carta o un avís de la policia dient, escolti, vostè ha passat per aquí, que sàpiga que a partir de tal data suposarà multes.
0: Segons va dir l'alcalde, l'Ajuntament ha rebut fins a 53 sol·licituds de veïns i comerços per rebre l'autorització de circular pel carrer i que el sistema el reconegui. El grup socialista també va retreure al govern que no s'hagi informat prou a la població que ara els cotxes tenen prohibit circular entre Fleming i Plaça i que en aquell indret tampoc quedi adequadament senyalitzada la restricció. L'alcalde va admetre que la comunicació era millorable i es va comprometre a reforçar-la. I anem ara cap a Mataró perquè l'alcalde socialista David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de la capital comarcal. Segons explicava a TV Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. El pròxim 6 d'octubre s'anunciaran oficialment les candidatures que hagin aparegut i es votarà en una assemblea de militants el 8 d'octubre. Posteriorment, el Consell Nacional del PSC aprovarà l'elecció dels mataronins i es farà la proclamació definitiva del candidat. A la seva carta, Bote fa balanç de la seva gestió destacant projectes per enfortir l'economia, crear llocs de treball i garantir les infraestructures i els serveis públics. I assenyala com a prioritats principals reforçar els recursos per a la neteja de la ciutat i la millora de la via pública i també tolerància zero amb la delinqüència i l'incivisme. Així mateix fa una crida a mobilitzar-se per frenar l'avenç de la dreta i l'ultradreta. I avui també us expliquem que la Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 2027. Però també, pel que expliquen, a oferir eines al jovent per a la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Escoltem la primera secretària de la formació juvenil, la premianenca Clàudia Flor, que remarca que els propòsits de l'escola van més enllà del repte electoral i que celebra el compromís del partit amb la branca jove.
6: Sí, és evident que al maig del 2027 tenim eleccions municipals i que aquesta escola em porta el segell. El programa fa tot el recorregut, des de com arrencar una campanya, com convertir l'anàlisi del territori en un programa o com mobilitzar i comunicar, per acabar parlant de com es governa des de la proximitat. Però no ho reduiríem a una campanya. Volem que el jovent socialista del Maresme tingui eines per fer política municipal abans, durant i després de les eleccions. Per això diem que és on el pensament esdevé municipalisme. No és la primera vegada que es fa una escola a nivell comarcal, però feia uns anys que no es celebrava. L'hem volgut recuperar amb força i que ens acompanyin la consellera Alicia Romero, l'alcalde David Bote, la portaveu del grup parlamentari Elena Díaz o el secretari general Xavi Amor, demostra que el partit aposta de veritat pels i les joves.
0: A banda de Bote i Romero, també prendran part de la trobada altres polítics destacats maresmencs com el regidor mataroní Xesco Gomar, la diputada Elena Díaz o el secretari de Governs Locals Xavier Amor i, naturalment, també hi serà la primera secretària de la JSC, Laura García. Tot plegat, com diem, el dissabte i el diumenge 3 i 4 d'octubre a l'alberg del Xanascat de Cabrera de Mar.
3: A Premià de Mar, matinal Premià Mèdia.

un apunt de cultura, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge 27 i 28 de setembre Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla amb producció executiva del veí de Premià de Mar Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica a Barcelona i que s'enfronta a diverses adversitats quan la seva vida fa un gir inesperat. Protagonitzada per Vico Escorcia i Nora Navas, la pel·lícula ha passat per festivals com el de Màlaga, el DA de Barcelona i el FICCAT i ha estat reconeguda amb diversos certàmens. La proposta tindrà una sessió especial el diumenge 28 de setembre a les 8 del vespre amb la presència del director Xavi Puebla i el productor Carles Pastor, que compartiran la projecció amb el públic. Una ocasió especial per veure Premià de Mar, una producció amb talent vinculat al municipi.

I avui aquest so t'ha de sonar perquè tal dia com avui, un 25 de setembre del 1993, naixia Rosalía a Sant Esteve de Sesrovires. La cantant catalana celebra avui 33 anys i ho fa després de publicar Lux, el seu quart disc d'estudi, un treball on combina la seva música amb elements de la música clàssica i coral. L'àlbum compta també amb la participació de l'Escolania de Montserrat en diverses cançons i nosaltres avui la felicitem amb Magnòlies, un dels temes de Lux, amb la participació, com dèiem, de l'Escolania.

0: vida y lanzarás...
1: I ara passen 4 minuts, un quart de 10 del matí. Avui volem parlar de relleus, de tradició i també de futur. Ens acompanya l'Israel García, nou president de l'Associació d'Amics de l'Art Pessebrístic de Premià de Mar, i també en Joan Muñoz, president sortint. Amb ells parlarem d'aquest canvi al capdavant de l'entitat, del nou curs que comença i de com es prepara també l'associació per una nova campanya de Nadal, sense perdre de vista també els projectes i, com dèiem, els reptes de futur. Bon dia, com esteu?
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, Joan, explica'ns a què es deu aquest relleu que heu fet o aquests canvis que heu fet a la presidència o a l'executiva de l'entitat.
3: Bueno, ha sigut un canvi causat per una malaltia, diguéssim. Jo estic en tractament i llavors considero que el president ha d'estar al peu del canó. Llavors hem fet una renovació de la Junta, l'Israel ha acceptat el càrrec de president i jo he passat com a vicepresident, que és un càrrec més honorífic, però bueno, per assessorar amb el que es pugui i per continuar amb les coses.
1: Molt bé, segur que sí. Israel, com arriba tu a aquesta responsabilitat o a aquesta oferta d'assumir aquesta responsabilitat?
2: Bueno, doncs jo porto un temps aquí amb els companys, treballant, m'he involucrat i penso que és una tasca que podia fer. Amb en Joan el tinc com un suport, no? Perquè ell encara està aquí al meu costat, continuem fent coses, i és una mena de director artístic, almenys, jo ho entenc així, i ens va guiant a vegades, no? Pues, per exemple, no sé, el de el pessebre de Can Roure, coses així, doncs clar, ell ja té molts anys d'experiència, estem parlant de pràcticament tota la vida que en Joan porta fent això, llavors, doncs, bueno, és un bon suport que tinc, a part de tots els meus altres companys, doncs, que estan fent tota la feina, que els hi pertoca, vaja. Cadascú ens anem distribuint.
1: Molt bé. Joan, deia l'Israel que portes tota la vida dedicada, o gran part de la vida dedicada justament als pessebres. Són moltíssims anys els que ja has dedicat i els que ja estàs dedicant.
3: Pues sí, mira, jo vaig començar a fer pessebre amb 17-18 anys. Dels que van començar a fer pessebre, quasi tots els 3-4 presidents que hi han hagut abans, ja, pobres, ja no hi ha ningú que hi sigui. Llavors, tots els membres de l'entitat, ens arriba un moment que ja comencem a tindre una edat, 70 i pico. Llavors, és qüestió de començar a buscar gent nova, des de fa uns 5 o 6 anys, l'Israel potser fa 2 o 3, i han vingut 3 o 4 nois, en Xavier Vidal, algun altre més, llavors... procurem que no siguem sempre els mateixos, sinó que continuar i augmentar la participació, perquè, clar, arriba un moment que si no en renoves, pues, la cosa es va desfent.
1: Clar. Joan, la darrera vegada que ens vau visitar, o millor dir que us vam venir a visitar, ens parlaves d'una mica d'aquest relleu generacional, no? Que costava encara que la gent jove mostrés un interès i s'impliqués, no? O que no vingués un dia i després deixessin de fer-ho. Ho esteu aconseguint a poc a poc que vagi entrant gent una miqueta més jove?
3: Sí. El que passa que, clar, això és una cosa amb llarg temps, eh? Vull dir, no, hi haurà persones que et vindran i estaran 2-3 anys que sí que s'hi posaran a disposició, però després, per coses de la vida que cadascú té les seves, doncs a lo millor es pot retreure. Tindre la continuïtat amb el temps és molt difícil. I, clar, això no és que cap compromís, però és una obligació moral, si tu entres en una entitat, de participar i fer tot el que puguis i portar totes les idees que hi hagin. Quan més gent estigui disposada a fer-ho, millor. Llavors l'entitat funciona més bé.
1: Perquè, clar, Israel, nosaltres veiem la feina que feu per Nadal, no?, o a les portes del Nadal, però, clar, hi ha feina durant tot l'any, no?, pràcticament.
2: Sí, nosaltres estem tot l'any, nosaltres treballem sempre, i clar, nosaltres que acabem una campanya, ja estem començant la següent, ja estem planificant, ja estem fent. Nosaltres, de fet, tots els dissabtes de 9 o 10 fins a la 1 al matí estem al local. Nosaltres estem allà i anem fent coses. Si algú vol venir, està convidat i pot veure el que fem. I si s'hi anima, sobretot, doncs, bueno, el que diem, estem buscant gent que vulgui participar... amb la tradició dels pessebres. La tradició dels pessebres, doncs, considerem que és algo que encara que no ho sembli, està en alça. Perquè no només amb l'aspecte, potser, que molta gent diu, bueno, potser jo és que no sóc religiós o tal. No, en l'aspecte artístic, doncs, també és una manera de desenvolupar, doncs, unes inquietuds, no? I i dir, bueno, igual que pinto un quadre, doncs faig un diorama, faig un pessebre, faig... No? Mm-hmm. Llavors, fer una miqueta això, no? De dir, pots fer aquesta activitat i és una activitat creativa que et pot despertar altres maneres de pensar, bueno, mm-hmm. ja et dic, alguna cosa així.
1: Molt bé, està molt bé. I Joan, ara deia l'Israel que esteu els dissabtes en el local, de moment continueu estant en el mateix edifici, eh? Això de moment no ha canviat, eh?
3: Sí, de moment no ha canviat. L'edifici està, bueno, en condicions pèssimes, llavors mm-hmm. resulta que des de Cultura ens han dit que sí, que miraran d'arreglar-ho una miqueta. Nosaltres, per la nostra banda, vam posar un sota-sostre amb lones, perquè quan plou, el pis de dalt s'inunda, i aquesta aigua arriba a baix, que estem a la planta baixa. Llavors hem fet com una espècie de conductes per recollir aquesta aigua. El que passa que segons com plogui o varí, és possible que això s'hagi de reformar. Si aquest edifici s'arregla, no hi haurà cap problema. El que passa que a nosaltres ens va molt bé perquè és un edifici molt gran i ens serveix com a magatzem, perquè, clar, per fer el pessebre de Can Roure, per fer altres pessebres, necessitem un espai gran, no una cosa petitona.
1: Clar, clar. Israel, quins objectius o quines propostes et marques una mica així en l'horitzó d'aquest mandat que comences?
2: Bueno, lo principal és donar a conèixer doncs, el pessebrisme com a tal uh-huh. i després doncs, també fer partícip a la gent del poble o no només del poble, sinó de rodalies del poble de que nosaltres hi som, que nosaltres fem activitats, que d'aquí 2 anys farem 80 anys com a entitat, que això uh-huh. no tothom ho pot dir. Bueno, i saber que la gent pot venir i disfrutar doncs, dels pessebres, vaja, que, mm-hmm. que és el que avui es pot fer.
1: Molt bé. Ara estem gairebé a punt d'entrar al mes d'octubre, per tant tenim el Nadal relativament a prop. Com està sent aquesta preparació? O no sé si ja heu començat a definir una mica com serà el Nadal d'enguany.
2: Sí, no, ja el tenim més o menys pensat, sí, eh? No? Veritat, Joan?
3: Sí, sí. Ja. Diguéssim, els puntals d'això sempre són el pessebre que es fa a Can Roure, uh-huh. l'exposició i la pujada a Sant Mateu. Aquestes són les tres activitats més importants. Després també fem el del centre cívic i llavors a la sala el que fem és, a part del particular que fa cadascú, que són els que s'exposen cada any, una part a la segona, diguéssim, sala que hi ha al costat, hem modificat i hem fet una ampliació del pessebre popular perquè a la canalla li agrada molt que hi hagi figures que es belluguin, hem posat una miqueta més d'aigua, una miqueta més de riuets, hem variat una miqueta per donar-li una dimensió més espectacular. Sí. Això ja està fet.
1: Això ja ho teniu fet, molt bé. Israel, ara parlaves i deies, d'aquí 2 anys arribem als 80 anys de l'entitat, suposo que aquí haureu de fer alguna cosa una miqueta especial, no?
2: Sí, bueno, ja hem començat a treballar una mica amb aquest tema i bueno, ja tenim una comissió per anar preparant durant aquests 2 anys que manquen per fer-lo. I bueno, ho estem estudiant. Uh-huh. Ja us anirem informant, ja us anirem dient a mesura doncs, que vagi...
3: La idea és fer una revista que expliqui una miqueta totes les que ha sigut l'entitat a còpia dels anys, uh-huh. amb fotos i amb algun reportatge, perquè és curiós, perquè nosaltres que estem al dia, arriba un moment que et diuen el pessebre de l'any tant del 92 o 93 i no te'n recordes. Clar. O teníem documentació que abans sí que hi havia molta fotografia impresa, però ara avui dia amb els mòbils o el que sigui, resulta que hi ha moments que tens el mòbil ple de coses, però no cap de les que tu busques. Ja. Llavors, volem fer un recull perquè,
2: sí, bueno,
3: perquè
2: fet...
3: em sembla que 80 anys, vull dir, Déu-n'hi-do,
1: sí,
3: hi ha molta cosa i hi ha hagut pessebres molt macos, sobretot els que fem abans a la plaça de l'Ajuntament, ara a Can Roure, que val la pena revisar-los perquè crec que eren espectaculars.
1: Què deies, Israel?
2: No, dic que els estem recopilant tots perquè, clar, és molta informació, són molts anys, s'han de datar, s'han de trobar... Perquè la informació ha de ser...
1: Veràs,
2: sí, ha de ser... No? Llavors, doncs, clar, anem una mica de corcoll últimament doncs, buscant tot això i també el fet de digitalitzar-ho, perquè, clar, moltes són fotografies que, per exemple, en Joan té àlbums plens i has de buscar-les, digitalitzar, saber de quin any són, qui ho va fer... Vull dir que hi ha una feina.
1: Sí, hi ha una feina d'arxiu, esteu fent
2: exacte,
1: ara, també.
2: Exacte, arxiu l'hem hagut de renovar, també. Bueno, Hem estat fent feina i encara falta.
1: Molt bé, encara falta totalment. Suposo que continuareu comptant també doncs, amb la participació, amb la col·laboració de les escoles, no? Perquè això sí. És una cosa que també atrau molt de públic, no? De les famílies, dels nens sí. I les nenes. No?
3: Clar, cada nen porta els pares.
1: Clar.
3: Això sempre es farà. El que passa que cada vegada hi havia més escoles que participaven. Ara el nombre queda reduït a 3 o 4. I sí, els que fan... També hi ha una altra activitat que hi ha, potser gent particular que fa algun pessebre que té una certa gràcia i també mirarem d'exposar-lo també per animar una miqueta a fer una miqueta més d'això. A part d'això, també nosaltres estem federats, som una de les entitats de la Federació de Pessebristes de Catalunya. Això també et porta un enrenou perquè has d'anar a reunions, has de preparar trobades. Nosaltres hem procurat, si tot i per mi ja siguin un poble gran, no som un poble que té una força...
2: Pessebrística, no? D'una manera.
3: Pessebrística potser sí, però per poder-la omplir... Per exemple, això amb un poble petitó, ara es faran les trobades a Capdevànol, perquè Capdevànol és un poble molt més petit que Premià, però clar, com que no hi ha gaires entitats, aquesta entitat...
2: L'enfoquen molt.
3: Ràpidament troba maneres de poder-se desenvolupar. Nosaltres som una de les, millor, 20 o 30 entitats que hi ha aquí a Premià, i a més... no hi ha aquella involucració de tot el poble amb això, que això és el difícil.
1: Doncs aquest és un dels reptes, segur que us marqueu, Israel. Sí. I Joan, gràcies per acompanyar-nos els dos i ja tornarem a parlar quan s'apropi una mica més al Nadal per conèixer tot el que esteu preparant. Moltes gràcies.
2: Molt bé.
1: Nosaltres continuem endavant i com cada dia és el moment, quan arribem a 9:45 d'escoltar l'espai d'opinió dels grups municipals. Avui és el torn d'Enric Pons, portaveu de Premià en Comú Podem.
0: A continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
4: Molt bon dia a totes i a tots. Avui vull utilitzar aquest espai que la ràdio em facilita per parlar-vos de dues coses molt diferents. Començo per l'habitatge. Aquesta setmana hem vist una imatge que crec que costa molt d'acceptar. Una dona de 87 anys, la Mari Carmen, que feia més de 70 anys que vivia al mateix pis a Madrid i pagava aproximadament uns 500 euros de lloguer al mes, la propietat d'aquest edifici li va arribar a reclamar de lloguer passar a pagar 2.550 euros al mes. I posteriorment, 1.650, tots sabem que ja cobra una pensió de 1.350 euros al mes. Doncs finalment aquest dimecres la van desnonar de casa seva. 87 anys, repeteixo, més de 70 anys vivint al mateix lloc i al carrer, després de pagar sempre el lloguer. Podem discutir de lleis, de competències, de procediments judicials, però crec que hi ha una pregunta molt més senzilla que ens hem de fer. Volem que això pugui passar? Des del nostre espai polític tenim clar que no, i el tema és que és evitable perquè tenim eines per evitar-ho. Recordo, aquest abril el govern va aprovar un decret que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer que vencien abans del 2028 i limitava l'increment de la renda al 2%. Quan va arribar al Congrés, PP, Vox i Junts hi van votar en contra, i el decret va decaure. I ara tenim una altra oportunitat. El grup parlamentari del Congrés, Sumar, on participa el meu partit dels Comuns, està reclamant el PSOE, està reclamant, sí, el Pedro Sánchez, que aquest dimarts el govern porti al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge. Aquest decret defensa i defensarà mesures molt concretes. Protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments, recuperar la pròrroga dels contractes de lloguer i regular els lloguers de temporada i d'habitacions perquè no es converteixin en una manera d'esquivar la regulació. Tant de bo aconseguim que s'aprovi. No volem més casos com la Mari Carmen. I el segon tema que us volia parlar està molt més vinculat a Premià de Mar. Potser alguns recordareu que el juny del 2025 el ple municipal va aprovar una moció que va presentar el meu grup municipal d'En Comú Podem de suport al poble palestí. Entre els acords hi havia fer una aportació econòmica a través del Fons Català de Cooperació, una aportació que el nostre ajuntament ja va realitzar. Però vam aprovar també una altra cosa, establir, quan les condicions ho permetessin, un agermanament amb una ciutat palestina. Doncs bé, crec que tenim notícies recents que ens permeten posar fil a l'agulla i començar a treballar aquest segon punt pendent. Fa pocs dies s'ha celebrat una trobada a Amman, a Jordània, organitzada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Autoritats Locals Palestines. Allà hi van participar representants de diversos ajuntaments de la província de Barcelona i 25 municipis palestins. Què podria significar germanar Premià de Mar amb un municipi palestí? Doncs no es tracta simplement de posar el nom d'una ciutat en una placa. Un agermanament pot servir perquè dos municipis mantinguin una relació estable i comparteixin projectes i coneixement. Per exemple, en aquesta trobada de mans, els municipis han estat treballant sobre qüestions molt concretes. Gestió de l'aigua, planificació urbana, infraestructura verda, desenvolupament econòmic o mercats locals. A partir d'aquí, es poden construir projectes de cooperació entre tècnics municipals, escoles o entitats o associacions dels dos municipis. També pot servir perquè des de Premià coneguem una ciutat palestina no només a través de les imatges de guerra que veiem cada dia, sinó a través de la seva gent, les seves escoles, les seves entitats i el seu ajuntament. I això per mi té molt valor. Per això aquesta setmana al ple vaig demanar el responsable municipal de cooperació, el Rafa Navarro, que comencem a establir contactes amb el Fons Català, la Diputació i la resta d'actors que estan impulsant aquestes relacions. I com d'altres vegades m'ho he fet per participar en primera línia a l'hora de posar-nos a treballar. L'objectiu inicial és, clar, primer hem de saber quines possibilitats existeixen, conèixer els municipis interessats i valorar amb quin podria tenir sentit establir aquesta relació. I després, evidentment, compartir-ho amb la taula de cooperació, amb les entitats i amb la resta de grups municipals. No sé si acabarem agermanats amb Nablus, amb Betlem, amb Ramalla o amb qualsevol altre municipi, però sí crec que ha arribat el moment de començar a buscar amb qui i com ho podem fer.

0: I ara passen 6 minuts a 9:45 del matí i és el moment de conèixer també els arguments informatius que ens acompanyaran durant el dia d'avui des de la redacció. Joaquim Aguilar, bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia, Manel.
0: Avui què ha de passar o què està passant, ja, Premià?
1: Doncs mira, el que va passar ahir a les 11:59 de la nit és que es tancava el termini per fer sol·licituds, per presentar sol·licituds als pisos subvencionats del carrer del Carme. Aquesta experiència nova a Premià de Mar d'un procés d'adjudicació, podríem dir, d'uns pisos, anava a dir pisos socials, però no, que són pisos subvencionats, de lloguer subvencionat per l'Ajuntament, que a l'inici es va dir que eren pisos socials, però finalment hem canviat aquest concepte per al de pisos de lloguer subvencionats, i això ha demanat, com dic, activar tot un operatiu inèdit a Premià de Mar per l'assignació d'aquests 16 pisos, recordem-ho, d'aquesta promoció, a les famílies que ho sol·licitin. I ja fa dies, doncs, que l'àrea d'habitatge de l'Ajuntament treu fum, podríem dir, per ordenar doncs, tot aquest procés, al qual encara li queden fases importants, perquè ara s'haurà de fer naturalment el cribratge d'aquestes sol·licituds i després, doncs, fins i tot d'un sorteig i una llista d'espera i totes aquestes coses que es fan en aquests casos, doncs ja tindran destinataris aquests pisos, a veure quan comencen a ocupar-los en aquesta primera experiència. Estem al darrere, creuem els dits, estem al darrere d'obtenir informació, sobretot al voltant dels sol·licitants, del volum de candidats que té aquesta oferta de pisos subvencionats, i a l'espera també de saber quan podríem ja tenir resultats de tota aquesta fase de tria i d'aquest sorteig. Toquem fusta, esperem que al llarg del matí obtinguem aquestes dades, i si no, doncs quan les tinguem les donarem.
0: Molt bé.
1: Més coses, anirem a la platja, perquè, tot i que oficialment la campanya de bany podríem dir que ja s'hauria acabat, òbviament el clima no diu el mateix, i segur que cada matí les platges continuen ben plenes de gent, i el debat sobre les dutxes continua, podríem dir, ben viu. Els últims 2 anys, ja ho saps, hem provat de tancar-les radicalment, podríem dir, per la sequera, a obrir-les parcialment aquest estiu. I l'alcalde l'altre dia ens deia aquí a Premià Mèdia que estem encaminats a trobar una mena de fórmula híbrida, podríem dir. Una fórmula híbrida que no és altra cosa que l'ús d'unes dutxes, atenció,
0: a veure,
1: de baix consum.
0: Ah, mira.
1: Que això, quan ens diuen dutxes de baix consum, ens imaginem bàsicament una dutxa amb un,
0: exacte,
1: amb un rajolí molt prim.
0: No? Gota a gota,
1: no, sembla, no sembla tecnologia punta, precisament, no? Es tractaria, doncs,
0: sí, sí,
1: de que...
0: Sí.
1: Que també pot ser divertit, doncs, veure la gent treure's la sorra amb un rajolí prim d'aigua. Bé, la qüestió és que ens deia l'alcalde que ara es farà una prova pilot, per veure si realment, diu, que ens podríem arribar a estalviar el 80% del que gastem habitualment en aigua a les dutxes. I que això, si aconseguim aquestes dutxes de baix consum i les adoptem, permetria que fins i tot en períodes de sequera severa hi hagués dutxes amb aigua a les platges.
0: Molt bé.
1: Parlem, doncs, donem aquesta primícia.
0: Molt bé.
1: Comerç Premià, que s'ha posicionat, m'atreviria a dir que vagament, al voltant d'aquesta campanya d'un conjunt de comerços del carrer Jacint Verdaguer de recollida de firmes perquè no es tanqui el trànsit. Hem parlat amb la presidenta de la principal entitat comercial de Premià de Mar, la Núria Vázquez, que ens diu que ells no tenen res a veure amb la campanya, no surt pas d'aquesta entitat comercial, però que del tot no se'n desmarquen en la mesura que l'entitat està molt pendent, primer, de com evoluciona el model, el tancament al trànsit, i segon, de com respira el comerç, de quines inquietuds, quines queixes genera. De manera que ells no tenen res a veure amb la campanya, però tampoc és que diguin no, nosaltres estem a favor 100% del tancament. Ja ho veurem.
0: Molt bé.
1: Val. Avui anem a l'escola Mar Nova, a parlar amb l'AFA. Ja sabeu que han protestat per tal com ha anat l'inici d'obres en aquest centre. Si hi som a temps, doncs, perquè això passarà, ens servirem, fins i tot un reportatge gravat en vídeo. Si som a temps, avui també doncs, en donarem arguments informatius, i si no, doncs, la setmana vinent. I ens farem ressò d'una situació bé que s'ha produït algunes vegades. Ahir va tornar a passar a la platja de Premià de Mar un veler que va quedar embarrancat a la sorra, pel que ens diuen des del Club Nàutic. Li hauria fallat el motor quan anava ja doncs, a amarrar el port, i les mateixes onades l'haurien acabat portant. Sembla que no hi ha cap tipus de dany personal i que finalment fins i tot el veler va poder anar fins al port. Avui em mirarem de donar alguns detalls més. En pàgina cultural parlem de la banda d'havaneres de Gairó, de Premià de Mar, perquè, atenció, actuen aquest cap de setmana a les festes de la Mercè. Una banda jove, però que en poc temps de vida, podríem dir, ja han fet, podríem dir, alguna irrupció sonada, sense anar més lluny, recorda-m'ho.
0: A les festes de Gràcia, per exemple.
1: A les festes de Gràcia, sí, sí. I ara doncs, a les festes de la Mercè, que no, no està gens malament pel poc temps de vida, com dic, oh, que té aquesta banda. De Gairó avui a les nostres pàgines informatives.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Joaquim. Seguirem nosaltres ben pendents també de tot el que ens expliqueu a través de les xarxes i també a través de la ràdio. Bon dia.
1: Gràcies, Manel.
0: I ens apropem a quarts de 10 del matí. Nosaltres ens acomiadem de vosaltres, però continueu escoltant la ràdio, també connectats a les xarxes socials de Premià Mèdia, per tot el que encara ens queda per explicar-vos. Que passeu un bon cap de setmana i fins dilluns.

0: coneixem el projecte musical de la persona que escolteu, la Berta Vaquero, la maresmenca de Sant Vicenç de Montalt, que avui ens ve a presentar justament, doncs, Papallones, la història de mi amiga, i atenció perquè també tenim properament nou material. Ella s'escriu les seves lletres, fa també les seves cançons i té una proposta que diríem que s'emmarca en el pop. Ha guanyat dos premis al concurs Mares Music i s'ha consolidat, atenció, com una de les veus referència, una de les veus joves de la comarca del Maresme. Així que avui a Premià Mèdia la volem escoltar i la volem conèixer. Berta, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Molt bon dia. Déu-n'hi-do, quan un escolta la seva cançó a la ràdio, és com, ostres, ja he anat superant pantalles, no? Al final hi ha algú que em vol escoltar. Com ho portes, això?
1: Bé, no, jo la veritat és que la música ho porto com un hobby. Sí que és veritat que quan vas escalant, no, pues és una satisfacció que la teva gent també vagi escoltant la teva música i que li agradi, satisfactori, la veritat.
0: Mm-hmm. Fantàstic. Estem escoltant Papallones, de seguida també escoltarem noves cançons, i a més sé que també hi ha gent esperant noves cançons encara, no? Què els hi podem dir, Berta?
1: Sí, bueno, són cançons que ja fa temps que estan escrites i, bueno, la producció és una cosa, que té molta feina i molt de temps. Llavors, a poc a poc m'aniran sortint altres temes. Tinc un àlbum escrit, llavors a poc a poc aniré produint i traient per tots vosaltres.
0: Mm-hmm. Això ha canviat ara, la música, no? Abans traies un àlbum, tenies 10 o 12 temes i tot veia la llum al mateix dia. Ara no. Ara hem d'anar fent píldores, singles...
1: Sí.
0: I estirant una mica el xiclet, perquè si no tot va massa ràpid, no?
1: Sí, exacte. També com que el públic de vegades és molt exigent, si treus una també li dones temps a que la gent l'escolti, la senti, l'escolti més. Si tu treus un àlbum de cop, t'arrisques a que es perdin cançons o es perdin trossos que només pel fet de treure un àlbum de 9 cançons, pues l'escoltes així ràpid i no li prestes l'atenció que potser un cantant vol que li presti l'atenció a aquella cançó. Uh-huh. Llavors, si treus una, dones com aquest marge de que la gent la senti de veritat i l'escolti.
0: Tot es crema molt ràpid, no? Tot dura molt poc. Justament, sí. La música i l'art vol el contrari, no? Calma, sí. Reflexió, escolta aquesta melodia, mira que bonic, mira quina reflexió et vull fer arribar amb les lletres, no? I ara és com, ràpid, ràpid, que tinc pressa i...
1: Sí, que la setmana que ve trec una altra, no?
0: Sí,
1: és molt així. La veritat que ens hem tornat una mica molt impacients en a veure què traurà el següent, i de vegades penso que hauríem de deixar com més marge i deixar fluir més les cançons, però bueno, també és el que demana el públic, llavors també t'has d'adaptar una mica.
0: A la moda ens hem d'adaptar.
1: Sí.
0: I tant, i tant. A totes aquestes cançons que diem que formen part d'aquest àlbum, ja estan gravades, per tant?
1: No, gravades no, estan escrites. Uh-huh. Hi ha una que sí que ja està gravada i acabada, que sortirà en breus, però estan totes escrites, composades, llavors falta la part de la màgia, que és portar-la a l'estudi i produir-la, però sí, estan totes acabades.
0: Molt bé, ara en parlarem també d'aquest procés d'estudi, que és un procés bonic. Abans, però, perquè la gent et coneixi també, Berta, en quin moment decideixes que et vols dedicar a la música i que pot ser un camí per tu?
1: Saps que no et sabria dir quin és el dia en el que vaig dedicar-me, sinó bàsicament a la meva germana gran li van regalar un ukelele. I jo ja cantava, però covers, no? Agafava cançons d'altres artistes i cantava. Doncs amb l'ukelele, que era per la meva germana, al final vaig ser jo la dueña d'aquell ukelele, vaig començar a tocar i arrel d'això vaig començar a cantar, a composar. I vaig dir, ostres, doncs per què no? I m'he de parlar amb amigues, ostres, jo tinc una amiga que és productor, vaig aprovar-ho de fer alguna cosa amb ell, i així. Va ser com... va sorgir, no va ser planto i em vull dedicar a la música, vull començar a gravar tot. Va ser tot sorgint sobre la marxa.
0: Que bé. I ara per tant sí? Ara sí que és una aspiració poder-t'hi dedicar?
1: És una aspiració, és un somni, però bueno, jo sé que és un món molt complicat, hi ha molts artistes, hi ha molta gent amb molt de talent, i llavors doncs suposo que trobar un hueco en aquest món és bastant difícil, però jo ho intentaré, jo no ho deixaré.
0: Uh-huh. Va de connectar amb el públic, no? També m'ha agradat que dius, des del principi agafava l'ukelele i em vaig posar a composar, que potser és el més delicat, no? És a dir, ara vaig a obrir-me, vaig a explicar el que em passa a mi per dins, vaig intentar connectar amb la gent, no? Era més fàcil seguir fent covers, no?
1: Sí, la veritat que a dies d'avui m'agrada més cantar les meves cançons que no fer covers, perquè penso que és algú, quan escrius, és algú molt personal. Llavors, tu tens el teu to, ho cantes amb els teus sentiments, llavors cantar cançons d'altra gent també és maco, no? Pots fer versions i poden quedar molt bé, però el tema de composar les teves cançons és... No sé, és... és molt sentimental, molt, molt teu, que et tanques tu en el teu quarto i és, per mi és dels moments més macos que si trobo un moment al dia de fer-ho, pues, ho disfruto molt.
0: Molt bé. Com trobes la inspiració? Perquè a vegades també és difícil, és el que dèiem, eh? És aquell pas endavant de dir, vaig a mostrar tot allò que tinc a dins, no? el que vull fer arribar, i ha de venir d'una manera creativa, no? Ha de ser una història que connecti. Com,
1: sí.
0: Com vius aquest procés
1: pues,
0: de creació?
1: De vegades pots tenir uns mesos de zero inspiració, no et ve res, i pues, una de les, de l'última cançó que he tret, la història de ma amiga, és literal la història d'una amiga meva. Me la va... Bueno, teníem una època que no tenia inspiració i ella em va explicar com una mica la seva història d'amor i de vegades no només escrius moments que has viscut tu, sinó també moments que ha viscut gent que estimes al teu voltant.
0: Doncs avui, escoltant a Premià Mèdia la Berta Vaquero, ella mateixa ens ha presentat i ens ha explicat com és la història de sua amiga.

0: aquesta és la història de la seva amiga. Avui estem descobrint la seva pròpia història, de la Berta Vaquero, que a més a més estem veient que sona fantàsticament bé. Jo no sé també si hi ha molta feina, com deies, de producció, a l'estudi, però realment està molt rodonet tot, no?
1: Sí, la veritat que no trauré mèrit a l'equip que hi ha darrere.

0: Avui sortint, pues, el que a mi m'agrada.
1: Que bé, fantàstic. Podríem dir que la història entre la música i tu ha sigut de casualitat, no? El que dèiem, no has anat des del principi a buscar la música o no et va atrapar, sinó que te la vas trobar pel camí i de cop sí. I volta vau coincidir, eh?
0: Sí, sí que a casa meva, des de ben petita, per part del meu pare, ens ha agradat molt la música. De fet, la meva música preferida és dels 80, 90, i és perquè ho he viscut tota la vida a casa. I jo vaig dir, per què no començar a cantar i a composar?
1: Es nota, no?, en aquestes composicions pop, purament, no? Potser si ara escoltessis la música d'avui en dia, no hi hauria tant de pop, no? Hi hauria potser altres estils musicals o alguna cosa més urbana, no? Escoltes música que ara mateix semblaria que escolten els joves també, eh?
0: Sí. Jo ara mateix, doncs, dels meus cantants preferits de la música actual, doncs, seria un Nil Moliner. Moltes gràcies aquí a Catalunya, doncs, ha sigut per mi dels grups més macos i que millor han composat darrere d'un xarango, evidentment. Però sí, ara mateix, doncs, hi ha artistes tant catalans com espanyols que per molt que sigui música actual i moderna, ho aconsegueixen. La veritat que a mi m'agrada molt la música actual.
1: Que bé. Berta, tu ets de Sant Vicenç de Montalt. T'hem vist actuar-hi diverses vegades, l'última aquest mateix agost. Estàs fent públic ja, allò que diuen fer comunitat. Com és allò d'anar fent poc a poc camí, anar pujant a l'escenari i anar-t'hi trobant a gust, fins i tot, eh? Que també és una evolució, no? Hi ha un moment en què passes nervis i de l'altre dius, vaig a fer el meu show i aquí la gent flipa.
0: En tema públic, no sabria dir-te, la veritat. Però sí que, personalment, cada vegada que pujo a l'escenari, per mi és com un aprenentatge, no? Els nervis, pues, van millorant, la posada en escena també. Sempre hi ha nervis, evidentment. Jo crec que ja no perquè sigui jo, sinó que crec que inclús l'artista que està a un nivell molt alt també tindrà nervis.
1: Sí, de respecte d'això, que hi ha moltes coses al darrere que han d'anar sincronitzades i tot ha d'anar bé. Sí.
0: Però cada concert jo penso que és un aprenentatge.
1: Molt bé. I això de fer música, que ja és prou important, és el que dèiem, no? M'ha de venir la idea, he de fer la cançó, he de fer-hi la composició, posar-hi a cos que siguin macos, que transmeti, he d'anar a l'estudi, he de fer màgia amb el Leo. Però és que després he d'arribar al públic, perquè si jo no arribo al públic tampoc serveix de res, no? I llavors les xarxes socials avui en dia també ens ajuden a empènyer, no? Com portes això d'haver de fer música i alhora una mica de màrqueting?
0: Les porto molt malament, la veritat. Jo soc molt de viure amb la meva família, els meus amics, la meva parella, vaig disfrutant i el mòbil està molt a sobre, ho porto malament. Però la veritat que tampoc composo molt per als altres. Composo el que m'agrada i si a la gent li agrada i m'escolta, pues endavant i perfecte i em fa molta il·lusió, però tampoc m'adapto molt al públic. És a dir, jo penso que els compositors composem coses molt personals que tampoc ens hem d'adaptar a què agradarà o què no. Jo composo i faig les lletres que jo escoltaria d'un artista.
1: M'agrada molt perquè la gent que es dedica a la música i a fer la part més compositiva i creativa no se li dona mai bé el tema del màrqueting, les xarxes i de més. I, en canvi, la gent que se li dona bé el màrqueting, xarxes i de més, té com un equip que li diu, bueno, va, però tirarem cap aquí.
0: Sí,
1: és ben curiós, eh?
0: Sí. Suposo que és perquè ho fas perquè t'agrada, perquè és com un hobby. No ho veus com un objectiu de feina, de dedicar-te a això. Sí, no sé com explicar-te, no? Com ho fas quan ho fas per hobby, en els teus moments que trobis o de ratos, no li dones tanta importància a les xarxes socials. Suposo que la gent que sí, que ha d'estar allà cada dia a sobre és perquè la seva vida potser depèn d'això. Al principi, si ja vas amb aquest objectiu, a la llarga, pues, evidentment, ho hauràs de fer.
1: Veurem on arriba la carrera musical de la Berta Vaquero, avui a Premià Mèdia, unes cançons que parlen, i ja ho veieu i ho sentiu, de records, d'emocions, de vincles, de la vida als pobles, fins i tot, que també s'ha de reivindicar, no? Una mica el que tenim al Maresme, o la sort de tenir el Maresme, no? Aquesta calma amb moltes històries a dins.
0: Sí, no? Sí, la sort que tenim la gent del Maresme de viure en un poble. Jo estic molt agraïda i per això havia de fer una cançó del meu poble.
1: I tant que sí, i tant que sí. Berta, quins reptes et marques? Perquè al final cada artista també té els seus propers passos, no? Tu ens has dit amb molta calma, que és com, mira, la música em va trobar, vaig connectar, jo no tinc pressa, jo vaig fent, no?, a veure què passa, però hi ha reptes, hi ha objectius?
0: Home, sí, la veritat és que sí, que a mi m'agradaria, doncs, dins del pop català, pues, m'agradaria arribar, pues, a cantar un Canet Rock o

0: alguna cosa així, i sobretot l'objectiu més proper seria pues, que alguna productora li agradés, confiés en mi i jo els hi pogués proposar els projectes que tinc en ment, que m'encantaria tirar endavant, però evidentment que sense un equip darrere costa molt. Anar sola dins d'aquest món, tirar sola és difícil. Llavors, és que alguna productora confia en mi i es fixi en mi.
1: Que bé. De moment, sensacions són bones, perquè vas guanyar dos premis al concurs Marès Music, no? La qual cosa també et consolida com una de les veus emergents a la comarca. Com va anar l'experiència del Marès Music, que el tenim, a més, en dansa aquests dies, encara hi ha gent que s'hi pot apuntar?
0: Sí, pues molt bé. Va ser una manera, perquè el concert que vaig fer a l'estiu anterior va ser molt improvisat i vinga, anem a fer-ho. Sí que al Marès Music vaig com experimentar el procés d'uns mesos abans, treballar-ho amb ballarines, fer coreografies, la vestimenta, la producció... Sí que va ser
1: un show total, eh?
0: Va ser més la preparació d'un show, vaig aprendre això, no? Els altres cops sí que havia cantat, et vols cantar aquell dia a Sant Vicenç? Sí, pues agafo el micro i canto, no? Però sí que va ser com viure la preparació del show. I això em va agradar... Ui, viure, la veritat que m'agradaria en un futur dedicar-me i arribar a fer un concert amb cara i ulls, no? M'encantaria, però bueno, ja es veurà.
1: I quan et premien doblement, què et fa sentir?
0: Bueno, doncs que he agradat al públic i això pues, és molt satisfactori. Com a artista és molt satisfactori, perquè ja no és que hagis agradat a la teva gent del voltant, amics i família, que sempre és gent que t'apoyarà, no? Però que hagi agradat a gent externa que no em coneixen de res i que hagin connectat amb mi amb les cançons, pues, és molt guai.
1: Que bé. Propers concerts?
0: Propers concerts? Pues, de moment no ho sé. Segurament per Nadal, perquè tinc una cançó de Nadal també. Uh-huh. Cantaré les festes del meu poble. Sempre canto als concerts dels nens, amb la meva cançó. També anar a l'església amb un grup de coro que hi ha de gent gran. Pues, fem la meva cançó. Faig aquests petits concerts, que a més és col·laborar... Amb...
1: Escoltar el teu tema cantat per una coral, no?
0: Sí,
1: deu ser de pell
0: maco.
1: De gallina, no?
0: I a l'església. És molt maco. Però de moment no sé. A veure què sorgirà. Suposo que en algun altre concurs em presentaré. No sé si tornem a presentar Marès Music, que crec que es pot tornar a presentar, però... Però bueno, no ho sé, aniré veient.
1: Anar creixent, així és la carrera musical de la Berta Vaquero, que avui ha vingut a Premià Media a presentar-nos aquests primers treballs, Papallones i la història de mi amiga, i evidentment, Berta, també, ja sé que deies que no ets molt prolífica a les xarxes socials, però si algú et vol seguir, vol conèixer i vol seguir la teva carrera i anar-te a veure propers concerts, et poden seguir, imagino, no?
0: Em poden seguir.
1: A Instagram?
0: Berta Vaquero, acabat amb dos os, tal qual, i em poden seguir, jo ja aniré pues, ensenyant una mica el procés de la música sempre que pugui, no sóc molt de treure molta informació perquè no tinc temps, no? També treballo a part de la música, llavors doncs intento sempre pues, fer petits spoilers del que faré, de si ve un concert, de si trec un tema i després d'ensenyar els processos.
1: I així anirem descobrint i desgranant també aquest nou disc que veurà la llum properament.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Hem mobilitat diversos accidents i una avaria compliquen la circulació aquest matí a l'AP7 i altres vies. A l'AP7 un vehicle s'ha incendiat a Avinyonet del Penedès en sentit sud i el tall d'un carril provoca encara ara congestió. A Bàscara també en sentit nord, un altre accident obliga a deixar només un carril obert mentre retira el vehicle afectat. A la C25 a Santa Maria d'Oló, un sinistre també talla un carril en sentit Girona i també genera algunes retencions. També hi ha un altre accident en casa nacional 154 a Puigcerdà, que deixa de moment la via completament tallada. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris a Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups, excepte Vox, i serà la primera cimera d'aquest tipus en què hi participa també l'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I la paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant del text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. En declaracions avui a la xarxa, la portaveu de Junts a Lleida, Violant Servira, ha assegurat que, a més de ser un tema d'igualtat de gènere, ho és també de seguretat.
4: Pensem que no hi ha cap dona que vulgui anar tapada d'una manera voluntària, però nosaltres també considerem que és un tema de seguretat. I la seguretat doncs, implica això, que la gent ens puguem reconèixer, que quan vas a buscar el nen a l'escola, doncs des de l'escola no et diguin aixeca't el vel perquè no sé qui és el que ve a buscar el nen a l'escola. No és un tema de generar estigmes, vull dir, el fet de veure una dona tapada ja per si mateixa ja se suposa un estigma perquè no pots veure-li la cara, no et pots relacionar i de debò que a Lleida hi ha dones que van així i generen bastant malestar i també pensant en elles.
3: El Suprem ja va anul·lar la prohibició del burca que la paeria havia aprovat el 2010 perquè considerava que no tenia competències per regular aspectes relacionats amb drets fonamentals. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat enguany als mínims per cobrir els costos. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Premià Mèdia. Informació.
5: L'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge 27 i 28 de setembre Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla en producció executiva del veí de Premià de Mar Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica a Barcelona i que s'enfronta a diverses adversitats quan la seva vida fa un gir inesperat. Protagonitzada per Vico Escorcia i Nora Navas, la pel·lícula ha passat per festivals com el de Màlaga, el de Barcelona i el FICCAT i ha estat reconeguda en diversos certàmens. La proposta tindrà una sessió especial diumenge 28 de setembre a les 8 del vespre amb la presència del director Xavi Puebla i el productor Carles Pastor que compartiran la projecció amb el públic. Una ocasió especial per veure a Premià de Mar una producció amb talent vinculat al municipi.
2: Premià Mèdia. Informació.

0: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: 50 anys dedicant-se a la perruqueria i gairebé 20 a la perruqueria Kerr. Avui nosaltres venim a conèixer la Vicky, que es jubila en els propers mesos, i volem conèixer tots els detalls durant aquesta feina que ha estat dedicant-se durant gairebé tota la seva vida. Vicky Kerr, bon dia, com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Gràcies per rebre'ns i per estar amb nosaltres aquesta estona.
1: Gràcies a tu per voler comptar amb mi.
0: Escolta'm, aquest és el teu lloc de treball? Ha estat el teu lloc de treball durant molts anys. Durant quant de temps has estat aquí, en aquesta perruqueria?
1: Aquí, en concret, 19 anys.
0: 19 anys. I ara ja veus la llum al final del túnel en quant a jubilació?
1: Sí, bueno, em costa una mica, eh? Hi ha molts sentiments aquí. Tinc clientes que em mataran si me jubilo. Però, bueno, jo, tot té el seu moment, eh? Clar. I ja està.
0: Clar. La teva història, de fet, no comença aquí. Tu ja havies treballat abans per altres perruqueries,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, jo porto amb el meu ofici 50 anys. Uh-huh. Des dels 14 anys.
0: Uh-huh. I en quin moment passes a ser treballadora d'una altra empresa, d'un altre negoci, a dir, escolta, vaig obrir-me per mi i vaig a tenir el meu propi projecte?
1: Bueno, quan em vaig sentir una mica preparada, professionalment, que consti que a Barcelona vaig treballar amb un peluquer molt professional que venia de Llongueres, jo vaig estar a Llongueres també, i fins que aquest noi no em va dir que jo estava preparada, no va ser el moment de muntar la meva primera peluqueria. Uh-huh. Bueno, després vaig tancar una per problemes de salut, i llavors ja quan em vaig separar del pare de les meves filles, doncs vaig anar a treballar a Jean-Louis David, aquí a Premià, uh-huh, la franquícia, i aquí, bueno, dic, per què no muntar una altra peluqueria? Llavors va ser quan em vaig decidir muntar aquesta.
0: Uh-huh. Ara em deies 19 anys aquí, amb la jubilació que em deies que està marcat més o menys en el calendari, ha de
1: bueno,
0: ser.
1: Bueno, marcat, sí, però a mi m'agradaria que això, pues, s'ho quedés algú. Uh-huh. No és igual noi o noia, una peluquera, un peluquer. Uh-huh. I continués amb la meva clientela.
0: Clar, em deies molts records associats a aquest espai, a aquesta perruqueria. Sí. Si et fes escollir alguns d'aquests records, amb què penses quan et demano això?
1: Pues que moltes clientes que tinc, que fa molts anys, ja no és clienta i peluquera, saps? Sí que és clienta i peluquera, però hi ha una part de sentiments que són moltes xerrades, expliques la vida privada, t'expliquen moltes coses, que fas una mica de psicòleg, també. Mm-hmm. I tot això, tu quedes tu a dintre. Ja no és el tema de, va, me'n vaig, me jubilo, deixo de pentinar. No, deixo moltes coses.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Tens una part també com de confident, és a dir, al moment que s'estableix una relació de confiança amb les clientes, que t'expliquen coses que potser no coneixen ni la seva família ni el seu entorn.
1: Totalment. Mm-hmm. Jo sóc com un capellà, eh? Mm-hmm. Sé coses que me les emportaré a la tomba, perquè les dones aquí estan molt rato. Mm-hmm. No estan mitja hora, estan, una es fa color, l'altra es fa una permanent, i t'expliquen, és el seu moment, i xerren, i a mi m'encanta que m'agafin aquesta confiança, eh? Penso que la peluquera, parlo per mi, no parlo per tothom, és una mica psicòleg, també. Mm-hmm. Perquè jo també explico els meus problemes, eh?
0: Clar, també et deixes anar amb elles,
1: eh? Si hi ha confiança, també tinc la típica clienta que ve aquí, es relaxa, vol mirar revistes, i ho respecto total, eh? Però la clienta que li agrada xerrar, que a mi m'agrada molt xerrar, doncs pues ho expliquem tot. Clar. I està molt bé, és molt maco.
0: Com es crea aquest vincle, Vicky, amb aquestes clientes, que suposo que deu haver algunes que les deus tenir des del principi, des de fa molts anys?
1: De Jean-Louis David.
0: Uh-huh. Fixa't.
1: Quan es van entrar, que havia muntat aquesta peluqueria, i Jean-Louis David es va tancar, doncs pues han vingut aquí. Uh-huh. I són molts anys, la confiança no s'agafa en dos dies.
0: Uh-huh. Has fet inclús amigues, podríem dir, dins de la perruqueria? Tens
1: totalment
0: gent que formen part del teu entorn fora de la feina?
1: Sí, jo he anat a dinar amb ell. Mira, avui vaig a dinar amb una amiga meva que l'he fet aquí de clienta. Uh-huh. I he quedat amb clientes a anar a prendre alguna cosa i a sopar i a dinar. Vull dir, cap problema. No com un acostum, perquè tothom té la seva família i les seves coses, però sí, sí.
0: Com ha canviat el sector, Vicky, en tots aquests anys que t'hi dediques, com ha anat canviant el món de la perruqueria?
1: Home, a mi una mica a pitjor, perquè ja no va la clienta. Hi ha moltes noies que es fan el color a casa, hi ha moltes noies que es tallen el cabell, elles, que jo veig cada vegada vídeos que penso, mare meva, aneu a la peluqueria, perquè cada professional té la seva història. Com s'atreveixen a fer-se una decoloració a casa seva? I he vist vídeos, cabells cremats. Vull dir, hòstia, per això tenim el professional, no? Mm. Però, bueno, la vida evoluciona, tot canvia, però jo recordo quan jo vaig començar a la peluqueria, Mare meva, la gent venia cada setmana. Tu sabies que cada divendres a les 9 tenies a la Juanita allà, o tenies a la Pepita, o tenies el Joan que venia... Mm-hmm. Jo treballava, de més, en una peluqueria que era barberia. I venien els homes a afaitar-se cada dos dies.
2: Sí, eh?
1: Això ara ja... Bueno, aquí no ho fem. Jo no ho he vist. Sí que hi ha barberies, mm-hmm. però no sé si l'home va allà cada dos dies a afaitar-se.
2: Això no ho sabem, si s'ha perdut aquesta costum.
1: No ho
2: costum.
1: Sé, perquè ara, clar, també hi ha molts estris que la persona... Mm-hmm. Tu t'afaites a casa, clar. Vull dir, no tens mm-hmm. per què anar a la barberia a afaitar-te. Mm-hmm. Però aquell procés de l'espuma, jo ho havia vist i estava molt bé.
2: Sí, sí,
1: tot
2: sí,
1: això
2: sí.
1: s'ha perdut.
2: I encara hi ha clientes que tenen guardat tal dia i cada setmana
1: Totalment.
2: O cada dues setmanes tenen un guardat a la teva gent de venir?
1: Totalment.
2: Això sí, eh?
1: Jo tinc clientes fixes, sí, cada divendres... cada dissabte. Uh-huh. Divendres i dissabte, eh? Els altres dies no. Uh-huh. Però jo divendres, demà tinc gent fixa, cada setmana venen a tal hora, i el dissabte igual.
2: Que bé, que sí, bé. Això, sí, que, això sí. s'està més o menys mantenint. Quina ha estat la complicació o el problema més gran de tot aquest món laboral que has tingut com a empresària, podríem dir-ho, com a perruquera, la part que diguis, en aquell moment ho vam passar especialment malament?
1: Bueno, perquè no vull tocar el tema polític, mm. però amb els impostos et matxaquen molt. Jo també entenc una mica la gent jove d'ara, entre pagar lloguer... els autònoms. Mm. Després, si has de demanar un crèdit, com jo vaig tindre que demanar un crèdit per muntar tot això, fins que no vaig liquidar el crèdit, són diners cada mes que dius, home, clar. Han de sortir d'aquí. Mm-hmm. Hi ha mesos que van molt bé, però no tots els mesos van bé.
2: Clar. I també suposo, sumat, el temps de la pandèmia, bueno, que això suposo que hauria de ser un daltabaix.
1: Mortal. Mm-hmm. També he de dir, ja que em dones l'oportunitat, sí? que el propietari del local... es va portar molt bé amb mi. Mm. Em va trucar ell al temps de la pandèmia i em va dir, el lloguer que m'apagues només vull una quarta part.
2: Molt bé.
1: Cosa que sé de gent mm. que han hagut de pagar el lloguer sencer, mm. tot i tancant el negoci.
2: I després van haver de tancar molts negocis. Home, perquè va ser insostenible,
1: que,
2: tot
1: això. És que no
2: això.
1: Es pot. Mm. Si pagues un pis, el negoci, la llum del pis, la llum del... És que no es pot amb tot.
2: Clar, clar, clar.
1: Però aquí tinc que defensar el propietari del local, que es va portar
2: que
1: molt bé.
2: Es va portar molt bé.
1: Molt bé.
2: Amb quant a estilismes, amb la manera de tallar el cabell, de looks, això ha anat evolucionant també? La gent demana potser coses cada cop més diferents o hi ha una tendència que es manté?
1: Jo mantinc la meva tendència. Mm. No l'he volgut canviar mai. Sí que he anat a cursos durant tots aquests anys de peluquera, acadèmies de peluqueria per aprendre coses noves i tal, però la base, la meva, és l'antiga.
2: Uh-huh. I això és el que agrada i el que et demanen, suposo.
1: Exacte.
2: Eh?
1: La clienta que ve aquí ja sap que jo sóc xapada a l'antiga. Uh-huh. Si vols algo molt, molt, molt, molt, molt modern i molt fora de lloc, no vindran aquí.
2: Escolta, Vicky, hi ha alguna famosa que et diguin m'agradaria el cabell com tal presentadora de la tele o com
1: sí.
2: tal... Sí? Quines són les famoses amb les quals s'han fixat al llarg de la història?
1: No, famosos.
2: Famosos, eh? Sí,
1: nois.
2: Eh? Nois. I en
1: m'han demanat cabells del Messi.
2: Ah, sí?
1: Ostres. Tu te'n recordes quan el Messi es va posar el cabell de color ros?
2: Sí, sí, sí.
1: Que va ser horrible.
2: Sí.
1: Nens i nois me demanaven aquest cabell.
2: Ostres. I de dones, si hi ha alguna presentadora que diguin rotllo com la Campos o l'Anna Rosa, o no, tant com així, no?
1: Una em va demanar el corte de la Matt Ryan.
2: Ah, mira.
1: Que és molt maco, mm-hmm. el corte de la Matt Ryan, mm-hmm. i va sortir contenta.
2: Va sortir contenta, sí. eh? És a dir, que venen amb la revista, potser
1: bueno,
2: amb una foto i et diuen, mira...
1: Bueno, jo el que vaig ara amb noies joves, que venen amb el mòbil, mm-hmm. i m'ensenyen una foto. Mira, què et sembla, si em quedaria bé aquest cabell? I li dic que sí, o li dic que no, o fem-ho d'aquesta manera, o fem-ho de l'altra. Mm-hmm. Ara funciona molt el mòbil.
2: Fixa't, eh?
1: Molt.
2: Molt bé. I tu, entenc que ets molt sincera, dir, escolta, això sí, o això d'aquella manera.
1: No, jo he perdut serveis perquè...
2: No ho has volgut fer.
1: No, perquè he sabut que no li quedaria bé. Mm-hmm. Vull dir, jo recordo una clienta que em va demanar una permanent, dic, no, perquè et cremaria el cabell. I va anar a una peluqueria a Barcelona i li van cremar el cabell.
2: Ostres.
1: I ara la tinc, que no caga a mi.
2: Veus, mira, i va tornar, perquè, va tornar.
1: Bueno, mm. perquè li van cremar el cabell, i dic, a veure, jo com no, he de deixar de fer-te un servei si mm. estic perdent uns diners, si sé que t'ha de quedar bé? Si et dic que no, és perquè no. Vull dir, també t'has de posar una mica amb el professional. Clar. Has d'escoltar el professional. Doncs mira, per mala sort li van cremar el cabell.
2: Veus? Aquí, Vicky, suposo que aprens també moltíssimes coses, perquè parlàvem abans de la revista i em deia, la revista sí o sí les has de tenir actualitzades perquè me les demanen, eh?
1: Cada setmana.
2: Sí, eh?
1: I ho trobo bé, eh?
2: Molt bé.
1: Perquè la dona que ve aquí a relaxar-se i vol mirar les revistes, perquè treballa potser tot el dia i no té temps ni de veure la tele, i la revista la relaxa, i tinc revistes cada setmana.
2: Que bé, que bé,
1: i
2: te
1: la demanen. I també la clienta que li agrada xerrar i no li agrada mirar cap revista. I també tinc la clienta que amb el mòbil o està llegint un llibre o està mirant altres coses. Tinc de tot. De tot.
2: Que bé, que bé. Em deies al principi que ara una de les teves preocupacions és el fet d'intentar doncs, que aquest negoci continuï, no?
1: Home,
2: i que vingui algú.
1: M'agradaria molt. No sé, tinc de temps fins l'any que ve, a veure... No ho sé, no ho sé. Si algú, al final sona la flauta i ve algú interessat, un peluquer, una peluquera, és que m'és igual.
2: Et faria il·lusió, que continués.
1: Home, a mi m'agradaria molt. A part, m'agradaria, si hi hagués algun jove interessat, vale, jo me jubilo, no? I aquí hi ha algú treballant un cop a la setmana, un dia o dos a la setmana, venir jo a ajudar-lo o ajudar-la i presentar-li la meva clientela.
2: És a dir, que no vols penjar del tot les tisores, no, vols seguir una mica vinculada.
1: No, m'agradaria... Home, la meva clientela, si això es tanca, tindran que anar a un altre lloc. Si vingués algú aquí i jo li presento la meva clientela i poden continuar aquí, seria genial.
2: Això estaria perfecte. Què diuen ara les clientes i els clients d'aquesta jubilació?
1: Que no m'haig de fer gran, diuen. Home, clar, perquè jo tinc clientes de fa 30 anys. Què farem ara, diuen? Jo també ho entenc, però té que arribar un dia que tots ens hem de jubilar. I és una part que me dona molta tristor. No pel fet de deixar el local i de... Mira, ja he treballat 50 anys, doncs ja em toca, no? Però la clientela em fa molta pena.
2: Miqui, quina visió tens tu també del comerç de Premià de Mar? Com ha anat evolucionant, com ha anat canviant al llarg de tot aquest temps? S'ha aconseguit mantenir una mica l'essència del negoci de sempre o això cada cop és l'excepció?
1: Jo, per mi, s'està perdent bastant, eh? Sí. Mira, sense fer propaganda, hi ha una empresa que tothom compra allà. Jo no, jo vull anar a la botiga. Jo vull anar a la botiga. Joguets. Jo tinc ara una neta petita i no em dóna la gana. Jo podria comprar joguets per internet. No. Jo vull anar a la botiga, que m'ensenyin el joguet, i vull pagar a la botiga. És que amb molta cosa sóc molt xapada a l'antiga. El botiguer s'està perdent molt. I això també fa pena. Vaja, a mi em fa pena.
2: Sí, sí. Has aconseguit també crear una xarxa doncs, de contacte amb altres botigues, amb altres comerços d'aquí, de l'entorn? De...
1: Bueno, ens coneixem tots. I si hem de fer un cafè, doncs fem un cafè com peluqueres, eh?
2: També, eh?
1: Sí, jo no tinc cap problema. Jo, per exemple, tinc molt bon rotllo amb aquesta peluqueria d'aquí, la Corporal, i vaig allà a fer-me una permanent, i he anat allà a tallar-me el cabell, sí, i vaig allà a fer-me coses. Cada un té la seva... El respecte.
2: Que bé, això és importantíssim.
1: Jo, per mi, sí. No tinc per què enfadar-me, perquè és una peluquera. Jo tinc la meva clientela i ella té la seva. Vull dir, al contrari, si hem d'anar a fer un cafè, doncs anem a fer un cafè. Cap problema.
2: Molt bé. Miqui, gràcies per haver estat avui amb nosaltres aquesta estona.
1: No, gràcies.
2: Espero que no sigui molt difícil, no?
1: No, jo em pensava que estaria més nerviosa
2: i no. Mira que ràpid que ha passat.
1: Veig que em dedicaré al micro, eh?
2: Doncs mira, si vols, ara, a partir d'aquest jubili, si vols venir a la ràdio, estàs convidada.
1: Ja ho sé.
2: Hi ha alguna cosa que vulguis dir abans d'acabar que t'agradaria?
1: No.
2: Un missatge per la teva clientela, potser, per quan vegin aquest vídeo.
1: Clar, perquè els hi enviaré a totes.
2: Clar.
1: Que no s'enfadin, que me tinc que jubilar. Que ja els hi buscaré un peluquer o una peluquera. Ja faré tot el que sigui possible.
2: Miqui, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres per comptar-m'hi.
2: I quan tu vulguis, convidada de nou a la ràdio, que vagi molt bé aquesta futura jubilació.
1: Bueno, ja quan ho tingui tot fet, vindré a la ràdio i us ho explicaré.
2: Molt bé, gràcies, Miqui.
1: Vale, a tu.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: En cultura, encara obertes les inscripcions per participar a l'Art Tardor. Si us agrada la pintura, l'escultura o la fotografia, podeu presentar-vos fins al 27 de setembre. Cada participant pot presentar una obra per modalitat. En categoria d'adults, el concurs atorga un premi de 500 euros i un segon premi de 300 euros al millor autor o autora local. Pel que fa a la vessant jove, hi ha vals regals de 150 euros i premis al millor autor local per 75.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: was back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
3: I avui a l'entrevista del dia parlem de la Setmana Europea de la Mobilitat, que se celebra del 16 al 22 de setembre i que promou una mobilitat més sostenible, segura i saludable, fomentant també alternatives com el transport públic, anar a peu o, per què no, en bicicleta. I per parlar de mobilitat i dels reptes que tenim també a casa nostra, avui ens acompanya l'Eduard Truco. Ell és delegat de l'Associació per la Promoció del Transport Públic. Eduard, bon dia i gràcies per acompanyar-nos avui.
4: Bon dia, gràcies per fer aquesta mena d'entrevista en una setmana tan significativa per nosaltres com és la promoció de la mobilitat.
3: Per començar per algun lloc, començant parlant d'aquesta efemèride que parlàvem de la Setmana de la Mobilitat, perquè és important que hi hagin dies marcats al calendari que d'alguna manera reivindiquin aquesta mobilitat potser més sostenible?
4: Bé, nosaltres sempre diem que la mobilitat està dintre d'una esquizofrènia. Què vol dir això? Doncs que teòricament tothom parla de que hem d'anar a una mobilitat sostenible, hem de promocionar el transport públic, hem de buscar que hi hagi una promoció del transport públic vers el transport privat per intentar evitar les emissions de gasos d'efecte hivernacle, però a la pràctica, això és la teoria, però a la pràctica què fem? No invertim en transport públic, no invertim en rodalies, sí que pensem que hem d'ampliar a l'aeroport, sí que pensem que hem de promocionar el cotxe privat donant incentius per la compra del cotxe, no? I aleshores això, aquesta esquizofrènia, jo crec que l'hem de trencar. La Setmana de Mobilitat, òbviament, és una gota a dins d'un desert, no? Però creiem que és important utilitzar el marc d'aquesta setmana per promocionar el transport públic arreu. Uh-huh. I en això estem. Des de la PTB fem activitats, i no només la PTB, sinó moltes altres associacions i també entitats com ajuntaments, no? Ahir, per exemple, al Maresme, al Baix Maresme, van tancar la Nacional 2 i van fer una mena de cursa, bueno, de fet va ser un passeig, no? Uh-huh. Que anava des de Vilassar fins a Montgat, no? On la gent podia anar caminant i en bicicleta a través de tota la Nacional 2. Home, això fa goig veure, encara que sigui un sol dia.
3: Eduard, ara ens parlaves això de promocionar justament el transport públic, però clar, molta gent que ens està escoltant i dirà, té moltes mancances encara a dia d'avui. En té tantes o cada cop sembla que anem veient la llum al final del túnel?
4: Aviam, jo crec que en té moltes. I si parlem exclusivament del transport públic que tenim a la comarca del Maresme, perquè si no podíem, si parléssim de Catalunya, hauríem de fer no 12 minuts d'entrevista, sinó està tot mig matí, però si ens parlem exclusivament de lo que és el territori del Maresme, tenim mancances perquè són heredades d'una manca d'inversió molt important. I això ho sap tothom, s'ha dit mil vegades, no? De que no tenim una inversió permanent sobre una infraestructura ferroviària com és la R1, que és vital per la comarca, però tampoc tenim una inversió sostinguda en el que són la xarxa de bus, no? Tant a l'urbà com a l'interurbà. Això s'ha de revertir. És veritat que el Pla de Rodalies 2020-2030 és una primera peça per intentar revertir això, però no és en absolut suficient. Si analitzem el Pla de Rodalies 2020-2030, veurem que cap a la R1 hi ha molt poca inversió prevista. Hi ha molta inversió prevista per altres línies i també hi ha molta inversió que no hauria de posar-se en aquest pla perquè són actuacions urbanístiques. S'està soterrant l'estació de Sant Feliu. Això vol dir gastar-te molts milions per una cosa que és urbanística i que guanyarà la gent del poble, però no serà un increment de servei públic per tota la ciutadania. En aquest sentit, sempre hem de pensar que Pla de Rodalies 2020-2030 és un avanç, però no és suficient. Hem de tenir segur, previst ja, un pla de Rodalies 2030-2040, perquè és l'única manera d'intentar arribar a una petita excel·lència del transport públic i que la gent, en comptes de pensar que això no funciona ni funcionarà mai, també el que està es tracta és de generar confiança de que sí que són capaços de revertir-ho, això.
3: Com podem incentivar encara més l'ús del transport públic amb les noves generacions, la gent que puja, i també la generació més adulta, que potser durant molt de temps doncs, han associat el fet de tenir el cotxe al garatge de casa?
4: Ja, bé, aviam, això que estàs dient és com una mena de fita molt, molt difícil d'aconseguir immediatament. Però nosaltres som pragmàtics, creiem que hem de fer les coses a poc a poc. Per exemple, que les estacions de tren de la R1 siguin accessibles no és un objectiu tan difícil d'aconseguir. Es tracta que hi hagi voluntat política i inversions suficients com perquè això sigui possible. Fa un any i mig, el govern de la Generalitat se'n vanagloriava de que tenia un nou contracte de manteniment d'ascensors i escales mecàniques per a les estacions de Rodalies. Avui en dia, l'estació de Vilassar de Mar, per exemple, jo sóc de Vilassar de Mar, però a Premià passa exactament el mateix, hi ha un cartell molt gran de l'Ajuntament a davant de l'estació de Premià de Mar en què es demana una estació accessible i digna. Per què? Doncs perquè no és accessible, perquè tenim problemes amb les escales mecàniques i amb els ascensors que no estan operatius. Imagina't que això on comença a funcionar. La gent s'ho començarà a creure. Si això no es posa en marxa és perquè no hi ha voluntat política de fer-ho. No és un problema de traspàs, de Rodalies, no és un problema... També és veritat, perquè si les decisions sempre les prenem des d'una estructura llunyana, la governança la tenim a Madrid i no la tenim propera, doncs això també dificulta molt el poder fer el seguiment dels acords i de les inversions que es fan. Però aquesta petita, per mi petita, actuació que s'hauria de fer amb el servei de Rodalies, de que l'accessibilitat es garantís a totes les estacions, seria un pas primer que la gent en començaria a pensar. Alguna cosa està canviant. Hi ha més coses importants també que tenen un altre ordre de magnitud en quant a la inversió. Més trens a la R1. Avui en dia, quan funciona la R1, vol dir que tenim el servei que és regular, que està funcionant més o menys segons horari, que no sempre es compleix, tenim moltes incidències encara, però quan no les tenim, tenim un problema greu, que és capacitat. L'oferta que avui en dia donem a l'operador de Rodalies, a la R1, respecte a la demanda que tenim a la comarca del Maresme, no quadra. Amb hora punta, desaconsella a vegades anar a buscar el tren perquè t'has de quedar a l'estació perquè no pots pujar o has d'anar apretat com una sardina fins a Barcelona. Això només es pot resoldre d'una manera, que tinguem més capacitat. I com es aconsegueix això? Tenim trens dobles. Avui en dia hi ha trens que funcionen només de 5 unitats, en 5 cotxes, el que haurien de fer és que siguessin de 10 cotxes. Això passaríem de trens que tenen 900 places cada tren a 1.800, no? Això, si ho apliquem a hora punta, estaríem incrementant la capacitat que tindria la línia. És veritat que el pla de Rodalies té previst l'entrega de nous trens. Ens estan dient que tenien que haver vingut a l'inici del 26, finals del 25. Ens estem anant com sempre. Però esperem que arribin. Veurem quants d'aquests trens, que la majoria que s'han comprat, s'ha de dir, la majoria, van a substituir trens antics. O sigui, hi ha 72 trens que venen nous d'aquest contracte meravellós de Renfe. D'aquests, només en quedaran 22 que serviran per incrementar la capacitat de les línies de Rodalies. No sabem d'aquests 22 quan ens vindran a la R1. Vale? El que es tracta és d'aconseguir que Renfe, Rodalies, la Generalitat, la governança que sigui, ens és igual, habiliti la possibilitat d'incrementar l'oferta en aquesta línia que des del punt de vista del seu recorregut jo crec que és molt, molt important mantenir-la. Després, en tot cas, si vols, parlarem de què fem amb la R1, si la traslladem o no. Però nosaltres creiem que el que hem de fer és fer funcionar la que tenim.
3: Molt bé. Eduard, doncs t'haig de fer aquesta pregunta. Què fem amb la R1? No el puc deixar marxar sense que ens expliquis què podem fer o què faries amb aquesta R1.
4: Ja, aviam, és un debat obert que jo crec que s'ha d'enfrontar amb seriositat. nosaltres creiem que el més important de l'ER1 és que genera confiança de la gent pel transport públic. És veritat que està sotmès a l'ER1 a pressions ambientals, sobretot del comportament del litoral respecte a... Llavors, això, per nosaltres, cal una inversió per part de la Generalitat, de Renfe, de la governança que calgui, en protegir aquesta ER1. I mentrestant, mentrestant, aclarir el debat d'on posem una nova ER1 que podria substituir o podria complementar, no té per què substituir. Infraestructures ferroviàries són molt difícils de fer, molt difícils. I abans de treure-les, el que es tracta és de fomentar l'ampliació. ¿Vale? Aleshores, en aquest sentit, nosaltres creiem que és possible que cal dissenyar una nova ER1 que travessi els pobles. Hi ha moltes opcions. Uns diuen al costat de la C32, no? Utilitzar els vials que tenim al costat de la C32 per no tenir que fer obres. Uns altres diuen que no, que l'hem de soterrar i hem d'anar des de Badalona fins a Mataró soterrats com si sigués una línia de metro. Tot aquest tipus d'inversions, no? Cal mesurar-les a veure quina és la millor. Nosaltres creiem que s'ha de participar en el debat, però el que creiem que és important dir-ho també ara és que hem de fer funcionar la que tenim. I hem de ser capaços de garantir que aquesta que tenim funcionarà durant els propers 10 anys, 15 anys, 20 anys. Perquè no tindrem una nova ER1 abans de 20 anys. Oblidem-se'n. Oblidem-se'n. Igual que la meravellosa línia orbital que ha d'anar des de Mataró fins a Vilanova. És el mateix. Passa exactament el mateix. Jo crec que hi haurà inversions abans en la línia orbital que no per l'ER1. Però hem de demanar a l'administració que l'ER1 se la faci segura i competitiva i que generi ganes de que la gent deixi el cotxe i agafi l'ER1. Que jo creiem, nosaltres creiem que això és possible si hi ha voluntat política.
3: Doncs amb aquest missatge ens quedarem per acabar. Eduard, ens podem posar bona nota com a maresmencs en l'ús del transport públic i d'aquesta mobilitat sostenible o encara ho podríem fer millor?
4: Jo crec que ho podríem fer millor i perquè... Aviam, la pacificació de la Nacional 2, si es produeix, que que nosaltres creiem que sí i que s'ha de produir, hauria de vehicular una nova manera de bellugar-nos amb la gent, sobretot al Baix Maresme, totes les poblacions del Baix Maresme. La pacificació pot comportar crear uns grans nuclis intermodals a davant de cada una de les estacions. Això permetria que la gent dels pobles poguessin baixar a l'estació de moltes maneres, caminant, n'és una, amb bus, amb les línies locals i les que venen dels pobles de l'interior, però també en bicicleta. Això vol dir que davant de les estacions haurien de crear uns nuclis intermodals que d'alguna manera permetessin donar una certa comoditat a que hi hagués l'accés dels ciutadans a l'ER1, que per nosaltres continua sent l'eix vertebrador de la mobilitat.
3: Molt bé, doncs Eduard Truco, delegat de la PTP, gràcies per acompanyar-nos avui, per estar amb nosaltres aquí en aquest matinal.
4: Bé, ja ho sabeu, com vulgueu.
3: Fins la propera.
4: Vinga, gràcies.
1: A l'antena els escoltes.
2: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La nova comissaria de la policia local de Campou podria rebre aquesta setmana l'última empenta administrativa. El ple municipal n'ha d'aprovar definitivament l'avantprojecte. Segons explica l'Ajuntament, en la convocatòria de ple han estat desestimades les al·legacions de la plataforma veïnal de Campou, el sector dels veïns contraris a aquest equipament en aquest barri. L'alcalde, Rafa Navarro, ens explicava al Parla l'alcalde que comprèn les reticències d'aquests veïns, però que tots els responsables tècnics consideren que és un emplaçament adequat.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La construcció de la nova comissaria de la policia local al barri de Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte, després que fossin desestimades totes les al·legacions que havien presentat els veïns contraris a aquest emplaçament. El regidor d'Urbanisme va resumir les al·legacions centrades sobretot en els riscos d'inundabilitat de la zona i, com ja havia fet anteriorment el govern, va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb tota la normativa i ofereix molts avantatges. Amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que aquest treball d'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tingut en compte a l'hora de fer el projecte executiu.
3: Portem més de 4 anys parlant amb la mateixa policia i treballant l'estudi de totes les necessitats que requeria. Referent a les al·legacions dels veïns, totes han sigut tramitades. Si justament una cosa sí que té l'administració és que és molt garantista i que tot això es tracta i es tractarà amb el projecte executiu, que encara ens dirà més l'acotament de les distàncies i de tot, o sigui que encara tindrem més informació per tenir-ho ben centrat.
2: Com ha passat d'ençà que el govern va anunciar aquest projecte, alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves i objeccions. Així, tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. Tots ells van demanar al govern que, encara que s'hagin desestimat les al·legacions, es tinguin molt en compte els riscos que s'hi assenyalen.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat a l'AP7 a Tarragona, hi ha 6 quilòmetres i mig de calçada tallada entre Santa Perpètua de Mogoda i Mollet del Vallès per un accident amb desviaments per la sortida 145. També hi ha 10 quilòmetres de congestió en sentit Tarragona entre Avinyonet del Penedès i Subirats per un incendi de vehicle amb només un carril obert. A la C25 hi ha també congestió a Santa Maria d'Oló en sentit Girona per un accident que deixa un carril tallat i finalment a la Nacional 150 4, que està tallada també en tots dos sentits de la marxa a Puigcerdà per un altre accident. De cara a diumenge i també en mobilitat i en motiu del pont de la Mercè, Trànsit preveu que uns 270.000 vehicles tornin a l'àrea metropolitana de Barcelona entre el migdia i la mitjanit. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, està reunit amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada hi han assistit tots els grups excepte Vox i és la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. El govern vol obrir un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública. Escoltem ara David Cid, portaveu dels Comuns al Parlament, que ha explicat aquest matí a la xarxa les propostes que faran avui des dels Comuns.
2: La primera és baixar el número d'alumnes per aula, reduir ràtios. Això és el que està funcionant a les comunitats autònomes que tenen millors resultats educatius dels seus alumnes. Per tant, jo crec que això és molt important. I la segona també, accelerar aquest pla de climatització a les aules. No es pot fer classe a 35 graus, jo ho deia aquests dies. No? Si al final nosaltres treballem amb aire condicionat al Parlament, quin sentit té que els nostres alumnes facin classe a 35 graus i no poden esperar 4 anys?
1: Sí, també ha remarcat que cal avançar cap a aquest 6% d'inversió en educació i invertir també més recursos per tal de millorar el sistema. I la Paeria de Lleida aprovarà avui la nova ordenança de civisme i convivència que prohibeix el burca i el niqab a l'espai públic. El ple tirarà endavant el text després que Junts per Catalunya s'hagi abstingut en el tràmit de la comissió i hagi posat com a condició al govern local que doni suport a una moció perquè l'Ajuntament instal·li lavabos i dutxes públiques al carrer. El nou text parla de prohibir que es duguin elements que ocultin totalment el rostre i no fa referència a cap aspecte cultural ni culte religiós. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb bones reserves d'aigua, que són de més del 50% de l'embassament de Rialb. Això, tot i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor de l'estiu, que ha estat sostinguda des de finals de maig i, de fet, encara s'allarga aquest setembre. El panís, el cereal i la fruita, entre d'altres, no han arribat als mínims per cobrir els costos. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia. Informació.
4: El premenenc David Olivares serà el nou protagonista del Tenorio, l'espectacle del Terrat, que tornarà al Teatre Coliseum de Barcelona aquesta tardor. Olivares agafa el relleu d'Andreu Buenafuente, que havia encapçalat les dues primeres temporades del muntatge. L'actor compartirà escenari amb Sílvia Abril, que manté el paper de Doña Inés. El repartiment d'aquesta nova temporada també incorpora Artur Busquets, Anna Bertran i Roger Julià. El Tenorio és una adaptació en clau d'humor del clàssic Don Juan Tenorio i recupera la tradició de l'espectacle que als anys 70 van popularitzar Joan Capri i Mari Sampere. La nova temporada es podrà veure al Teatre Coliseum del 21 d'octubre al 8 de novembre. Per a David Olivares, suposa assumir un dels papers principals d'un muntatge que les darreres temporades ha comptat amb figures com Buenafuente i Sílvia Abril.
3: Premià Mèdia. Informació.
0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
5: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
6: Para todos los públicos.
7: Funky Radio Show.
6: Aprovechalo.

0: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Estàs escoltant

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Cada residu compta.
2: Què tal, com esteu? Benvingudes, benvinguts una setmana més al Cada Residu Compta. Avui tenim a la Teresa Zamora amb nosaltres.
3: Hola,
2: benvinguda, bona temporada.
3: Vinga,
2: i amb la Marta Rubio, que ja la vam escoltar la setmana passada. Benvinguda de nou. Ja vam avisar a la Marta i jo la setmana passada que anàvem a fer una mica de repàs de temes, Tere, perquè estem ja a tercer curs.
3: Estem de posar a punt.
2: I ens, el setembre és per allò, eh? Tornar de l'escola.
3: Situem-nos.
2: Situem-nos. I avui el que fem és això, tornar de la rutina. Venim, espero que no haguem deixat els bons hàbits, els petits gestos, no els haguem oleat aquest estiu.
3: Bueno.
4: Costa una mica, de vegades.
2: Bé.
3: Moltes vegades sabem que quan fem activitats turístiques ens costa una mica més, allò de mantenir la separació, perquè, total, hem estat només 3 dies en aquest, en aquesta casa rural i així, oi, no sabem on hauríem de llençar els residus i tal. Vull dir que, primer punt, alerta, que potser sí que hi ha alguns hàbits que hem perdut una mica, doncs, aquest període i que hem de recuperar.
2: Jo sóc una mica de friqui, ja ho sabeu. De fet, m'ho ha encomanat la Teresa. I allò que vas fora i dius, ostres, aquí ho fan diferent. Aquí els envasos i els papers els posen junts, el vidre a part, a les cases recullen el porta a porta una cosa, hi ha contenidors per una altra.
3: I tant, i tant. Si hem sortit del nostre país, si hem voltat per diferents regions, si segur que hem observat i hem hagut de fer coses diferents.
2: Però allà d'on de fueres, és una dita castellana aquesta, de fes el que vegis, doncs sí. Això també ho hem d'aplicar aquí. Tornem a la rutina, tornem a reciclar, tornem a separar bé a casa, us anirem donant pistes al llarg de la temporada, però, Tere, seria ja allò bàsic, contenedor d'orgànica, sí o sí?
3: Sí. Un dels reptes que hauríem de tenir molt és la separació de l'orgànica. Quan separem l'orgànica, és d'anar un pas més enllà del que ja tenim més integrat, que és la separació del cartró, del plàstic, del vidre, no? Que això, com que tenim els contenidors des de fa molt més anys i és un producte que ens molesta bastant i molt voluminós i, de més, ho tenim ben integrat. Però encara hi ha moltes famílies i moltes persones que tenen el concepte de que reciclen, de que separen, però no separen l'orgànica. Hi ha un repte que és incidir perquè té moltes implicacions en la resta i el fet de que hi vagi l'orgànica en la resta.
2: Un altre amic que hem de fer, amiga en aquest cas, aquest curs, és la deixalleria. És una amiga nostra, Marta, i hem de portar coses. Tu hi vas, a la deixalleria?
4: No gaire. Això és una cosa que normalment li deixo als meus pares. I, per tant, de moment no és la meva responsabilitat.
2: Doncs aquest jovent, Teresa, l'hem d'animar.
4: No, clar. Però jo he portat els meus reptes personals.
2: Ah, els teus reptes personals.
4: Sí, que volia compartir amb vosaltres.
3: No, pel que el primer que hem de fer és de dir quina ens situem en l'ordenació una mica, com funcionarà a casa nostra aquesta vegada.
2: Exacte.
3: I també s'han de distribuir a vegades funcions i rols. Tenim joves que ara aniran a la universitat i que fins ara no ho feien. Tenim nanos que han crescut, que se li han de donar responsabilitats, i s'ha de parlar de què fem a casa, qui compra, qui ordena el rebost, qui ordena la nevera, qui mira que les dates no quedin passades, etc. Llavors, bueno, una miqueta de veure aquí, que potser un primer pas és aquesta revisió. Aquest any, com es planteja la vida familiar? Potser, Marta, em sap greu, però potser en aquest canvi a casa teva et pot tocar anar a la deixalleria.
4: Sí, potser sí em tocarà,
2: Va, ara que ho dius, Marta, explica'ns els teus reptes, va.
4: Doncs mira, jo el que havia pensat, sobretot fent aquí una reflexió sobre el que vull canviar, és, primer, no comprar tant online.
2: Molt bé.
4: I ja partint d'aquesta idea, primer, fer una mica de neteja d'armari, veure el que tenim, el que no tenim, el que necessito i el que no necessito, perquè després no em poso i
2: vull
4: acaba
2: fotos,
4: ja...
2: Vull fotos, el dia que ho facis,
4: sí,
2: vull
4: sí,
2: fotos.
4: Sí, perquè no, perquè fa calor.
2: Fa molta
4: però...
2: calor.
4: Sí.
3: Podem anar a ajudar,
2: bueno, ja saps que això,
3: sí,
2: avui
3: podem anar
2: prou...
3: jo a fer...
2: Sí. Igual ens agrada alguna cosa, porta les...
3: No, també,
2: les...
4: És veritat,
3: jo,
4: no,
3: també,
4: això ho faré. I després, quan compres online, sobretot el que passa és que et ve tot amb bosses, plàstic, caixes, i sobretot si fas, jo què sé, una comanda d'alguna cosa més gran, et ve en una caixa enorme que després jo no sé què fer d'aquesta caixa. És automàticament un residu per mi.
2: Sí.
4: I això em sembla un problema que he de posar fi.
3: Aquest, i quan a vegades dius, ara no sé si serà aquesta talla o l'altra, demanaré les dues,
4: sí.
3: I així després
2: ja tornaré una altra.
3: Tornaré sí, una.
4: No? No.
2: Despesa de... energètica, de combustible.
4: O dos colors,
3: que
4: perquè no saps quin color et quedarà millor.
3: Que la compra online té molt d'això.
4: Sí.
2: Fem-ho conscientment, no? Pensem abans de fer les coses. Mm. Va, et deixo 10 un mes, que vull que me'ls digui la Tere, també els seus.
4: Doncs mira, amb el tema del canvi d'armari, que se m'ha passat molt ràpid, el que volia dir és que amb les coses que no em poso, que em costa molt assumir que ja no les faré servir, vull fer un intercanvi amb amigues.
2: Ah, molt divertit.
4: Perquè totes estem igual, en realitat, i després a mi em fa molta il·lusió quan alguna amiga em diu tinc això, ja no em va bé, o ja no me'l poso i sé que a tu t'agradarà, te'l porto aquest dia i realment sí que fa il·lusió després quan te'l porten. Llavors això, no acumulem més coses, no oblidem les peces de roba a l'armari i intentem fer una mica reflexió sobre el que fem realment.
2: A veure si animes els joves, va.
4: Home, jo crec que sí, no?
2: Volem proves, Tere?
3: Sí.
2: Digue'm, anomena'm els
4: canviaré
2: tres reptes.
4: Canviaré foto el dia que faci el canvi d'armari.
3: Molt bé, molt bé.
2: Tres reptes ràpids de la Tere.
3: Escolta, mira, jo un té a veure amb alguna cosa que ho faig, però ho hauria de reforçar, que és comprar en l'àmbit de l'alimentació de manera més limitada. Perquè m'agrada cuinar i m'agrada tenir aquelles coses que dius, bueno, això per si de cas. Ara compres una peça per si de cas. I no cal, perquè moltes vegades després això et condiciona la cuina que has de fer i el risc del malbaratament, que no vull que m'afecti.
2: Que en parlarem.
3: Que no vull que m'afecti, exacte, hem de parlar, perquè afecta molta gent. I després l'ús de la deixalleria, perquè hi ha petites coses que dius, ostres, m'ha trencat el boli, o no aniré a la deixalleria per un boli.
4: Yeah.
3: A la resta. Llavors ja que la deixalleria l'hem d'utilitzar perquè llavors allà tenim més possibilitats de separació en més fraccions i, per tant, això, que no em passi aquesta petita cosa.
2: Doncs jo només et posaré un repte.
3: Vinga.
2: M'he proposat convèncer tres amistats que no reciclin orgànica que ho facin.
3: Molt bé, molt bé.
2: De mica en mica s'omple la pica.
3: Sí, jo t'anava a dir que l'altre que tinc és que hem de mantenir allò, els principis aquests, de dir, vaig al restaurant i demano aigua de l'aixeta. Vaig al restaurant i m'emporto el que sobra. Mm. I que això no ens
2: jo
3: faci...
2: Jo això ho faig, eh?
3: No, no dic que no.
2: I amb el culet d'avui també.
3: Però
2: que
3: no ens faci vergonya.
2: No.
3: I que, a més, si tenim alguns companys, amics, que amb els que estem compartint aquest dinar... Això, estimular que ells també
2: exacte.
3: Ho facin i que no et vegin que, com si fossis un bitxo una mica raro.
2: Noies, ens ha anat el temps volant perquè tenim una xerrera aquí de totes tres, però ja sabeu que aquesta temporada fem tres coses al final del programa. La primera, avui, el residu de la setmana, Teresa, t'ho dic a tu, és el bric de llet o de suc? Contenidor.
3: Uh-huh.
2: A quin contenidor?
3: El de plàstic.
2: No,
3: el groc.
2: El groc. No és el de plàstic, no?
3: No, el d'envasos. Tens raó, ho he dit molt malament, he caigut.
2: Veus, t'he pillat.
3: Sí, però mira, veus, va bé perquè ara puguem fer. Sí, tenim aquesta visió, pensem en aquesta idea i no hem d'associar que el contenidor groc és per envasos de plàstic.
2: Vale, cert o fals. Els brics van al contenidor blau perquè tenen cartró.
3: No. El fet de que tinguin cartró no els fa que vagin... Sí que tenen cartró, però tenen altres capes i és un envàs que majoritàriament es considera, diguem-ne, envàs de plàstic i va al plàstic.
2: I un petit gest que podem fer?
3: Un gran gest, que és que els hem de plegar.
2: Com les caixes de cartró?
3: Sí. A més, veurem...
2: Una mica.
3: I fixem-nos, ara hi ha alguns en el mercat, i en alguns és que hem de veure de quina manera el propi proveïdor ens convida a plegar-los.
2: Molt bé.
3: Llavors, a vegades, permeten que s'estan esforçant en fer uns envasos de brics que són més quadradets, i aquests permeten que quan els pleguem ocupen poc bulto. Això és molt interessant.
2: Doncs aquest és el gest que us demanem aquesta setmana. Cada setmana us en demanem un. Són molt petits. Si entre tots els anem fent, farem un gran canvi. Gràcies,
3: totalment.
2: Teresa, gràcies, Marta. Fins la setmana vinent. Adéu a tothom.
1: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
5: Els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: I guess you moved on really easily.
1: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Informació.
2: La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals el 2027, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per a la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Escoltem la primera secretària de la formació juvenil, la premianenca Clàudia Flor, que remarca que els propòsits de l'escola van més enllà del repte electoral i que celebra el compromís del partit amb la branca jove.
3: Sí, és evident que al maig del 2027 tenim eleccions municipals i que aquesta escola em porta el segell. El programa fa tot el recorregut, des de com arrencar una campanya, com convertir l'anàlisi del territori en un programa o com mobilitzar i comunicar, per acabar parlant de com es governa des de la proximitat. Però no ho reduiríem a una campanya. Volem que el jovent socialista del Maresme tingui eines per fer política municipal abans, durant i després de les eleccions. Per això diem que és on el pensament esdevé municipalisme. No és la primera vegada que es fa una escola a nivell comarcal, però feia uns anys que no es celebrava. L'hem volgut recuperar amb força i que ens acompanyin la consellera Alicia Romero, l'alcalde David Bote, la portaveu del grup parlamentari Elena Díaz o el secretari general Xavi Amor, demostra que el partit aposta de veritat pels i les joves.
2: A banda de Bote i Romero, també prendran part de la trobada altres polítics destacats maresmencs com el regidor mataroní Xesco Gomar, la diputada Elena Díaz o el secretari de Governs Locals Xavier Amor i, naturalment, també hi serà la primera secretària de la JSC Laura García, tot plegat, com diem, el dissabte i el diumenge 3 i 4 d'octubre a l'alberg del Xanascat de Cabrera de Mar.
1: Premià Mèdia. Informació. Yo quisiera...

0: Premià Mèdia. Comunicar amb tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Sabeu què són els drets de cinquena generació? Avui els posem sobre la taula, Premià Mèdia, amb l'Oriol Contreras, la persona encarregada de l'OMIC, aquesta oficina d'informació al consumidor. Oriol, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Moltes gràcies, vosaltres.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres per parlar d'aquests drets de cinquena generació, que a mi em criden molt l'atenció, perquè fins i tot documentant-me m'ha costat. Per això anem a portar l'Oriol a la ràdio, perquè ens ho expliqui. Abans, si vols, fem una mica de context, i si hem de parlar dels de quarta generació, també en parlem. Com situem a l'oient? Aquelles persones que ara mateix estan escoltant la ràdio i que diuen no en tinc ni idea de què parlaran ara mateix.
1: Clar, aquí falta posar una paraula anterior, una cunya, que seria drets fonamentals de cinquena generació, i lògicament tu em preguntaràs quins són els de quarta, i també podries preguntar quins són els de primera, no? Mm-hmm. Si arribem a la cinquena, començaríem els drets fonamentals, que estan en totes les constitucions, normalment, en què parlem d'europees, doncs són aquells drets que vetllen per al ciutadà en tots els seus àmbits, d'acord? I a partir d'aquí es desenvolupen les lleis. Drets fonamentals de primera, segona i tercera generació, doncs, dret al treball, igualtat de gènere... Són drets molt bàsics que estan regulats en les constitucions i a partir d'aquí es desenvolupen les lleis. Van avançant aquests drets, ja els tenim pràcticament tots conquerits, no? Els de la igualtat, els del treball, milers de drets que es desenvolupen en lleis. Però, clar...
0: Obriríem un debat, eh?
1: Si els tenim, això et dic que pràcticament
0: no els tenim
1: estan tots.
0: I consolidats o no
1: dret de l'habitatge, ho deixo sobre la taula, però són drets constitucionals, drets ja fonamentals, que en principi estan regulats, més o menys malament. Podem deixar-ho així. Però quan arribem a la quarta generació, que és més modern, més actual, estem parlant ja del que té a veure els consumidors, les persones, que jo parlo dels consumidors, però en general les persones, amb el món d'internet. Vale? Aquí podem parlar, posar algun exemple, sobre el dret de l'oblit a internet, sobre el dret a tenir accés en igual, perquè el que fa els drets fonamentals és igualar les persones. Tu, jo o una persona gran pugui tenir el mateix accés, no?, a internet. I deixo pel final els de cinquena generació.
0: Aquests serien els de quarta, no?
1: Aquests serien els de quarta.
0: Que ja coneixem de... intentar acabar amb aquesta bretxa digital,
1: per
0: exemple, no? Que tothom tingui accés fàcil a internet o que a la gent gran se li pugui fer un cop de mà, evidentment, no? Si no té facilitats. O aquest dret a l'oblit que també dius, que tota persona té dret a demanar
1: Tinc un cas com un cabàs d'una senyora que, justament, una senyora gran que se li ha mort el fill, i el fill, doncs, era actiu a Instagram i a Facebook. I ella vol que s'oblidi, és a dir, vol que s'anuli, vol que es canceli el seu perfil d'Instagram i de Facebook, perquè, clar, surten les fotos del seu fill i ella doncs, no ho vol. La feina... Ella no ha pogut. Ho ha intentat de totes maneres. I a mi m'està costant moltíssim. Ho he aconseguit en Facebook, però en Insta encara no. El tema de Meta, l'empresa, aquí a Espanya, i gestionar això, ja no et dic gestionar-ho a la pràctica de l'aplicació, no, com a reclamació, i és molt complicat. És realment que algú faci la pràctica i veurà que és molt complicat.
0: Per què?
1: Perquè no ens ho faciliten, no interessa.
0: Però si hi ha aquests drets fonamentals...
1: No, clar, una cosa és el dret fonamental.
0: Quarta, no, clar.
1: El dret fonamental és un dret una mica sui generis, d'acord? Que en les constitucions, que saps que costa molt de moure-les, tothom ho sap, i ho hem vist aquí a Espanya, no apareixen. Les lleis van adaptant-se, i segurament hi ha la llei que diu que dret a l'oblit existeix. Però això posa-ho a la pràctica i reclama una empresa gran com aquesta, ja et dic jo que costa horrors. Llavors, el que s'intenta és que això no sigui costós. Però això ens movrien amb els drets de quarta generació perquè arrosseguem aquests drets fonamentals fa temps. El dret de l'oblit ja fa temps que en parlem. Uh-huh. Ara entren els de la cinquena generació. I aquests són els interessants i els que estem vivint actualment. I aquests drets fonamentals en diuen de cinquena generació perquè ho parlen els filòsofs, ho parlen els advocats, però ho parlen els polítics, és com integrem la intel·ligència artificial que ja està aquí amb els drets fonamentals de les persones. I, evidentment, com en deies tu fora antena, això és un debat més aviat filosòfic, de moment.
0: Encara no sabem ni ara mateix les aplicacions de la intel·ligència artificial com per posar-te a debatre també quins seran aquests drets fonamentals, no? O aquesta lluita entre aquestes eines, com ens ajudaran i com ens perjudicaran, no?
1: Doncs és el debat. I és interessantíssim perquè és una cosa superactual. O sigui, estem acostumats a aquests drets fonamentals antics de tota la vida, i diríem jo ja venint de la Revolució Francesa, que els tenim consolidats i es poden anar millorant. Però clar, aquest és un tema interessant perquè és nou, d'acord? Uh-huh. Llavors, molta gent no sap per on tirar. De fet, a les Nacions Unides, la reunió anual que s'està fent a Nova York aquesta setmana de les Nacions Unides, que es fa un cop a l'any, un dels temes és aquest. De fet, encara podria afegir, venint cap aquí, sentia una entrevista que s'ha fet al president de la Generalitat que parlava sobre uns resultats d'uns estudis que s'han fet, no?, sobre les pantalles i els alumnes, que es veu que, bueno, pot portar càries, fins i tot. Però vull dir que realment pot portar lo primer de tot, que la gent no llegeix. Tot això té a veure amb la intel·ligència artificial. Per tant,
0: hi ha debat també de si s'ha de tornar una altra vegada al paper.
1: Bueno, tot això no té potser tan directament relació amb la intel·ligència artificial, però sí que té relació amb els drets fonamentals de les persones i les noves tecnologies, i això estem d'acord. Mm-hmm. Però jo li afegeixo la intel·ligència artificial i en el meu sector, que és el de consum, doncs molta feina, bueno, que faran polítics, insisteixo, psicòlegs, filòsofs i qui sigui, però que ens portarà encara un temps i que és un tema de debat. Per això el vaig treure i vaig pensar que seria interessant.
0: Molt bé, jo també he fet la feina, eh? I perquè la gent també s'acabi de situar, estaríem parlant d'aquesta revolució tecnològica, el que és internet i la intel·ligència artificial, de privacitat digital, és a dir, controlar la pròpia intimitat a internet, una mica el que dèiem de la quarta generació, dels drets de quarta generació evolucionat, tenir protecció de dades personals, és a dir, el dret de decidir com s'utilitzen i qui pot fer servir aquestes dades pròpies, transparència algorítmica, dret a saber, i aquí també tindrem un tema, com funcionen els algoritmes i les decisions preses pels sistemes automatitzats o intel·ligència artificial. I et diran, sí, clar, i si vols t'explico també la fórmula de la Coca-Cola, no?
1: Bueno, sí, però l'explicació és bàsica. Si jo me'n vaig, per exemple, al ChatGPT, i li pregunto com va anar la Revolució Francesa. Jo no vull que el ChatGPT, o no seria just que el ChatGPT només busqués les fonts dels vencedors, o de les fonts dels que van perdre. Primera Guerra Mundial, Segona Guerra Mundial, la poso amb el tema d'història, d'acord? Per tant, el ChatGPT hauria de ser, s'influencia tant a tanta gent neutra, i m'hauria d'explicar la versió de la guerra, civil espanyola també, pels vençuts i pels vencedors. Això posa un exemple molt planer. Uh-huh. Vale? Per tant, la transparència i saber els algoritmes com funcionen és molt important. Aquests dies que d'estiu, que m'han anat de viatge, justament on estan fent les Nacions Unides, a Nova York, pues és arribar, i algú que m'escolta em podrà dir el mateix, i Instagram només feia canviar-me vídeos d'Instagram de què ver en Nova York. Però si jo no ho he demanat. Però
0: on menjar, no?
1: On menjar a Nova York.
0: Les terrasses que no et pots perdre.
1: I clar, com que t'estàs una setmana allà, bombardeixen amb informació de Nova York. Qui domina aquest algoritme? El puc controlar jo? Puc dir que no vull rebre res d'allà on vaig? O no rebre res d'allò que parlo? O no rebre res d'allò que penso, perquè al final, saps, només amb qualsevol clic que fas amb el mòbil, saben el que pensen, saben el que vols, i aquests algoritmes treballen doncs, per bombardejar-te amb el que li interessa a l'empresari. I això és el que crec que s'hauria de poder arribar a controlar o almenys saber.
0: Parlaríem també de ciberseguretat, aquest dret a la seguretat davant de les amenaces i fraus o atacs a la xarxa, que cada vegada també estan més estesos, i també el dret a garantia digital a no ser objecte de discriminació o decisions automatitzades que no tinguin supervisió humana.
1: Però si és que està, si només posar la tele parlen d'això, que si a Austràlia han intentat que els menors d'edat s'hagin d'identificar. Ara no saben si funciona bé o no.
0: Amb el control parental, els pares també d'una...
1: Ara amb identificació, amb certificat digital, amb identificació facial...
0: És molt complicat.
1: S'estan trencant el cap, bueno, ja. Però és un tema de debat i s'ha d'intentar resoldre en el màxim possible, perquè si s'està buscant des d'altres contrades, com Austràlia, em diràs tu, no tens res amb les nostres constitucions i amb les nostres lleis, però tots pensen igual. Val? Llavors, jo trobo molt interessant obrir un diari, obrir una a la televisió i que veure que s'està parlant d'això constantment. Evidentment, les forces empresarials, les forces vives, no, del món estaran en allà, no? Però ja se'ls està castigant. Hi ha moltes sentències que castiguen a Google, sentències que castiguen a Microsoft. S'està movent.
0: M'imagino un món ja no tan distòpic on algú vingui a veure d'aquí 3 anys i digui, és que han fet servir la meva cara i la meva imatge i la meva veu, no?, per trucar a la meva família i demanar X, no?
1: Perquè la contractació d'aquella telefonia que volíem fer-la més segura em demanava el meu rostre, la meva cara, i potser no ha sigut tan segura. I n'han fet un mal ús, d'acord? no és per posar la por al cos, evidentment. L'evolució de la humanitat ha funcionat sempre amb la primera generació, segona, tercera, quarta i cinquena, i sempre s'ha anat tirant endavant, no? Però sempre hi ha hagut algú que ho ha tingut de controlar, i aquesta vegada realment sembla que això sigui encara més incontrolable o més complicat, no? Des del punt de vista, al final, planerament, de l'Oficina del Consumidor, no? Perquè nosaltres què podem fer amb això? Evidentment no podem legislar, no podem, quasi bé, com aquell qui diu, ni opinar. Però sí resoldre casos com el de la senyora que vol que desaparegui d'Instagram el perfil del seu fill, per exemple.
0: Molt bé, doncs avui l'Oriol Contreras, que ens ha posat sobre la taula aquests de cinquena generació, i li agraïm, com sempre, que hagi vingut a la ràdio per obrir el debat, fer-nos coneixedors d'aquest debat, perquè també potser hi ha gent que no acaba de saber què són. Com a mínim avui ja li he posat una miqueta més d'informació, Oriol. Així que moltíssimes gràcies, bona feina, que comenci molt bé aquest curs aquest setembre.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El Patrofest tornarà els pròxims 26 i 27 de setembre al Patronat amb una nova edició dedicada al talent audiovisual jove. El festival comptarà un any més amb dues seccions, ficció i documental. El certamen està obert a joves autors i autores de menys de 35 anys. En la categoria de ficció s'hi poden presentar curtmetratges de menys de 10 minuts de durada, rodats a partir de l'1 de gener del 2025. En el cas dels documentals, els projectes poden tenir una durada màxima de 30 minuts. El Patrofest també convida el públic a descobrir nous talents emergents, participar en col·loquis amb creadors i creadores i gaudir d'una gala amb diverses sorpreses. Les persones interessades a participar-hi poden consultar les bases i tota la informació del festival a través del formulari del web del Patronat. El certamen també es pot seguir a través del perfil d'Instagram de Patrofest.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Fundació Maresme i Eurecat organitzen el Congrés Discapacitat Intel·lectual en l'era de la IA per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posarà sobre la taula una anàlisi de quines són les principals necessitats del col·lectiu de persones amb discapacitat intel·lectual i de desenvolupament envers les transformacions tecnològiques i la intel·ligència artificial. Més concretament, es pretén abordar l'impacte tecnològic actual i futur i, enmig d'aquesta transformació, plantejar una qüestió essencial: com aconseguim que els avenços digitals siguin realment accessibles per a tothom i contribueixin a reduir les desigualtats existents. En aquest sentit, la finalitat de l'acte és localitzar quines són les necessitats primordials de les persones amb discapacitat intel·lectual i analitzar quines innovacions poden oferir respostes adequades a les seves necessitats. La reflexió s'interessa pels entorns familiars, socials i professionals que tenen un paper determinant en els processos d'autonomia, inclusió i participació. Arran d'aquesta iniciativa, la trobada busca afavorir la col·laboració entre entitats socials, administracions, famílies, professionals i empreses del sector tecnològic per aproximar dues realitats que no sempre avancen alhora: les noves tecnologies, que treballen amb un ritme accelerat, i les necessitats concretes de les persones discapacitades i els serveis corresponents que els acompanyen. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre, d'un quart de 10 del matí fins a 2:45 PM al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz. L'acte tindrà lloc el pròxim 1 d'octubre al Tecnocampus de Mataró. La jornada serà conduïda per Lídia Ruiz, cap de premsa de la Fundació, i comptarà amb la participació de David Bote, alcalde de Mataró, i un seguit de periodistes, polítics, gestors, psicòlegs i especialistes en el sector tecnològic.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Finalitzada la reunió que va organitzar el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb els grups parlamentaris al Palau de la Generalitat per abordar un nou acord de país en educació. A la trobada ja han assistit tots els grups excepte Vox i ha estat la primera cimera d'aquest tipus amb participació també d'Aliança Catalana. En aquests moments compareix la consellera d'Educació, Esther Niubó, que també ha defensat la recuperació de les lectures obligatòries a primer i segon de batxillerat a partir del curs vinent. Un anunci que ja va fer ahir el govern.
2: Poder compartir un corpus de lectura de referència per cada centre educatiu, respectant, com deia, aquesta autonomia de centre, però aquí la voluntat és que hi hagi una tria, una selecció de lectures obligatòries per cada centre, però que poden ser diferents a cada centre, però que tinguin una complexitat lingüística i conceptual creixent i progressiva i, per tant, que enriqueixin més el que podria ser una tria lliure per part de l'alumne, doncs, quan té una biblioteca escolar o quan té una aula en biblioteca i, per tant, es pugui fer aquest treball des de l'autonomia, però exigint, doncs, incrementant d'alguna manera l'exigència lectora dels centres educatius.
1: El govern obre així un debat educatiu per assolir un gran consens amb l'objectiu d'arribar al 6% d'inversió pública i presentar conclusions amb propostes concretes de cara a l'abril vinent. I el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic, com el burca o el nihab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox, i el govern municipal defensa que la norma protegeix les llibertats, mentre que Junts i Vox han celebrat que incorpori aquesta prohibició. En canvi, el PP ja ha votat en contra perquè considera que el text no prohibeix aquests elements, sinó que els regula. Esquerra i els Comú de Lleida també s'hi han oposat per la visió punitiva d'aquesta ordenança. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en cas d'ocultar el rostre en l'espai públic la infracció serà lleu amb multes d'entre 400 a 750 euros. I pel que fa a la mobilitat, la P7 està tallada a Santa Perpètua de Mogoda en sentit Tarragona per un accident entre diversos vehicles amb desviaments per la sortida 145. També a Avinyonet del Penedès, un camió s'ha incendiat en sentit sud i ha provocat fins a 10 quilòmetres de congestió amb dos carrils tallats. A Bàscara, un altre accident entre un turisme i dos camions provoca també retencions en sentit França i també hi ha un camió volcat a la Nacional 154 a Puigcerdà que obliga a tallar la via. Finalment, a la C25, a Santa Maria d'Oló, una topada també entre dos camions, amb un d'ells volcat lateralment, afecta també la circulació en sentit Girona. I el Canal d'Urgell tanca el diumenge la campanya de rec amb unes bones reserves d'aigua que són de més del 50% de l'embassament de Rialp. El canal tanca ara 3 setmanes, però tornarà a obrir el 19 d'octubre si no plou.
0: Notícies en xarxa.
3: La comissaria de Can Pou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
4: Premià de Mar en 3 minuts.
3: La comissaria de la policia local a Can Pou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Sobirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita, Lole Morilla, com Crida Premianenca, van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. justament. David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. A la Plana Cultural, l'Espai L'Amistat projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre hi seran el director i en Carles Pastor.
4: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.

0: Ja sabeu que el setembre és més de reinici, el mes de tornar a començar, de tornar a engegar moltes coses. Per exemple, també el parlen els grups municipals, aquest espai de ràdio, per conèixer l'actualitat des del punt de vista de les diferents forces polítiques que formen part del consistori de l'Ajuntament de Premià de Mar. Engeguem la roda, avui amb Ciutadans. En directe ara mateix, Josep Maria Cano, a l'antena. Benvingut i molt bon dia, Josep Maria.
1: Moltes gràcies, encantat, com sempre.
0: Piles ben carregades, ha anat bé l'estiu?
1: Sí, molt bé, molt bé. He pogut desconnectar, que és el que es diu, no? Que desconnectes, tot i que no és tan desconnectar, perquè fas coses i mires coses i aprofites també per pensar en la campanya, diguéssim, amb el proper... no en el proper mandat, sinó amb els dies aquests, no? És una mica com el cap d'any, no? Que fas una mica de reflexions sobre què ha de passar, què pots fer, què has de, cap a on has d'anar, i jo crec que ho he aprofitat.
0: Doncs seran, com explica en Josep Maria, els darrers mesos de la legislatura. Li volíem preguntar com els afronta, què queda pendent, i mirant el futur també, com s'afronta el futur, perquè són mesos clau, no?
1: Sí, en aquest cas, en el meu cas, a mi el que em toca és continuar treballant i fent la tasca que faig, no? Una tasca de fiscalització, però més enllà de la fiscalització, que com a membre de l'oposició em toca també de fer propostes i intentar, doncs, que cada cop tinguem un Premià de Mar millor, que és la meva... És el meu desig, no? He estat sempre allà, porto tres mandats i aquest tercer, doncs, continuar la feina i tot el que he après. Des del punt de vista meu personal, doncs, evidentment, jo penso que tinc un avantatge perquè tinc una feina que em funciona bé i tinc una llibertat per poder continuar o no. Si em preguntes què faré de cara al propi mandat, que també és una de les preguntes que es fa ara, no? En aquests dies... Però jo penso que haig d'estar tranquil, haig de continuar treballant i que en un moment donat ja decidiré. Evidentment, jo no tinc una marca darrere en aquests moments, és una llàstima, perquè penso que el projecte és maco i podria tenir una continuïtat, però penso que en aquests moments estem en un món tan polaritzat que parlar de centre i parlar de propostes de llarg termini és molt complicat, no? Ara les coses són d'estar un contra l'altre i de bàndols més que d'això. Però també, per altra banda, tinc l'avantatge de que a nivell municipal penso que sí que es poden tendir ponts i que es poden fer coses pel municipi, i que aquest és el més important, i això és el que hem fet al llarg d'aquests anys, i això em dona també, pues, certa esperança. I jo penso que es pot aprofitar el meu coneixement de tots aquests anys i tota la meva proposta i la meva tasca, perquè jo tinc dos vessants, penso, no? Ho hauria de dir la gent, però jo penso que tinc dues vessants. Un molt de gestor, molt de tècnic, molt d'economista, que domina les dades, etcètera, etcètera, però també tinc un perfil humà que no és tan fàcil amb aquest tipus de perfils, no? A vegades els gestors es perden amb el tema de gestionar i no a l'altra banda. Jo penso que tinc els dos, però en aquests moments tampoc em sento identificat amb cap altra marca, ni tinc res decidit, i penso que tinc temps per fer-ho.
0: També suport, no? Com a mínim a l'últim mandat, a les últimes eleccions, clar, evidentment.
1: Sí, també suport, i després també el reconeixement dels companys, també, no? No diré que no se m'han acostat també amb aquesta pregunta, què faràs, com ho faràs, com no, i això per mi també és un motiu d'alegria, no? El veure que es reconeixen la tasca i sobretot que es poden fer coses per Premià de Mar, que per mi és el més important.
0: Hi ha diferents opcions, no hi ha res decidit?
1: Sí, podríem dir que sí. Hi ha tot el ventall, però no hi ha absolutament res decidit. També et dic una cosa, si haig de deixar la política, tampoc passa res. És a dir, al final...
0: És una de les opcions.
1: És una de les opcions. Al final, el que has de fer amb qualsevol feina, i no dic que la política sigui una feina, però en part és una responsabilitat, és aportar el que puguis amb allò que estàs fent, no? Jo tinc la meva feina i estic orgullós i m'agrada bé i em guanyo bé la vida, i aquesta és una etapa més, que per mi ha sigut molt enriquidora, però que si s'acaba no passa res. Continues treballant i aportant el que puguis. Des de fora també pots aportar.
0: Molt bé, estarem pendents d'aquest futur de Josep Maria Cano, de si hi ha una proposta prou atractiva, o si se li ocorre una proposta prou atractiva, que tingui més pes que no pas deixar-ho i que acabi aquí, no? Aquest camí
1: sí,
0: polític.
1: Més que atractiva, ha de ser una proposta que permeti continuar la feina, no? S'ha establert una feina, hi ha un coneixement del municipi que, evidentment, està present després de 12 anys, pràcticament, i si realment veig que puc aportar alguna cosa, ho faré, i si no, pues, ja està.
0: Molt bé, n'estarem pendents. Aquest espai d'opinió, de parlen els grups municipals, ja sap l'audiència com va, ho recordo també, des de la redacció de Premià Mèdia proposem quatre temes d'actualitat i que creiem que són interessants, dels quals podrem opinar i comentar amb la persona que sigui l'entrevistada, i hi ha quatre temes més que en aquest cas ens proposen des del grup municipal que li toqui. Per tant, avui tindrem quatre qüestions que proposem nosaltres, quatre qüestions que proposen des de Ciutadans en Josep Maria Cano. I volíem començar per l'educació, perquè evidentment setembre també vol dir reinici, com dèiem, un mes de tornar a començar, tornen les escoles, i hi havia novetats pel que fa a l'educació. Si comencem pel més destacat, és que l'escola Bressol als Corriols finalment ha començat el curs obrint les portes.
1: Sí. Penso que l'aposta del consistori i l'aposta de Premià de Mar per l'educació és clara, no? Tenim dos fets principals que són d'infraestructura i un altre no tant d'infraestructura, sinó de continuïtat, com és l'escola Bressol, que ha significat una inversió important i que, a més, hem de dedicar un pressupost a donar-li continuïtat, perquè aquesta és de gestió nostra, de gestió de l'Ajuntament. I, d'altra banda, una escola que ja portava un munt d'anys amb mòduls que comença a veure que la tindrem construïda ja al Campou, no?, que és la Mar Nova. Per tant, jo penso que des del punt de vista de la gestió municipal ens hem de quedar també amb lo positiu. És a dir, aquests dos projectes, que són projectes de calat, que és una inversió entre tots dos de 8 milions d'euros, tot i que l'escola Mar Nova no és tota de l'Ajuntament, és 50% de la Generalitat i 50% de l'Ajuntament, que reforça més l'esforç dels veïns i veïnes de Premià de Mar, perquè s'hauria d'haver fet càrrec totalment la Generalitat i ens estem fent càrrec nosaltres. Per tant, des d'aquest punt de vista, jo crec que l'aposta per l'educació és indiscutible aquí a Premià de Mar. I també en remonto abans, quan des del Partit de Ciutadans vam aconseguir també posar sobre la taula el tema de les ajudes als llibres de text, de la gratuïtat dels llibres de text, que és una subvenció que encara es manté i que ajuda a les escoles. Per tant, jo crec que hem d'estar orgullosos també del que s'està fent. Una altra cosa és com s'està gestionant la comunicació i com s'està traslladant això als pares, no? Hi ha una diferència molt gran. L'escola Bressol depèn totalment de l'Ajuntament, per tant, aquí el criteri era s'acabarà sí o sí i donar totes les explicacions.
0: I això que l'empresa que se n'encarregava va fer fallida, van haver de córrer cuita a contractar-ne una altra, que sí que pogués garantir que a 1 de setembre l'escola estaria enllestida.
1: Exactament, és a dir, i amb tots els dubtes que teníem. Jo el primer, escolteu, està molt bé dir que s'obrirà sí o sí, però tingueu un pla B, no? Jo penso amb les converses que he tingut amb ells que sí que hi havia un pla B, el que passa és que la seguretat que li volien donar als pares és que funcionaria, no? I això està molt bé. Amb la Mar Nova no ha passat tant així. Aquí hem d'anar en compte perquè quan treballem dues administracions, la nostra, que és la més propera al ciutadà, és la que ha de donar les explicacions i està pendent i no passar-se tant en que l'altra no està funcionant, no? Que la Generalitat està posant traves, que una mica és el discurs. I no perdre la perspectiva. Aquí al veí li és igual que l'escola la faci la Generalitat o la faci l'Ajuntament. El que volen és que els nens i nenes, quan comencin el curs, tinguin les condicions, tinguin el seu pati, en aquest cas, etcètera, etcètera. I penso que aquí no s'ha cuidat tant els pares amb aquesta informació i amb tenir-los, pues, bueno, dir, mira, poden passar aquestes coses, però si passa això farem l'altre, no? I aquí sí crec que hem pecat de no traslladar-ho bé, diguéssim.
0: Entén a l'AFA, per tant.
1: Sí, que entenc a l'AFA, s'ha d'entendre, l'AFA sempre s'ha d'escoltar. L'AFA té la seva manera de fer les coses, cada entitat pues, té la manera de traslladar el que vol comunicar, i a vegades aquest traslladar el que vol comunicar pues, no és el més, entre cometes, que més m'agradaria a mi. També tampoc m'agrada, a vegades, com el senyor alcalde comunica les coses, no? Però, bueno, al final ens hem de quedar amb el fons, no només amb les paraules, sinó què et volen transmetre. Pues, jo crec que ens volen transmetre la preocupació de que tot surti bé, de que els nens tinguin el pati, de que les obres no condicionin els estudis dels nens i les nenes, i aquesta és la part més important. I és lògic que estiguin preocupats. Una altra cosa són les formes, però jo crec que les formes les hem de deixar de banda i preocupar-nos pel fons.
0: Justament sobre això, l'alcalde explicava l'altre dia al Parla d'Alcalde que si les obres havien començat, tot i que ho haguessin fet amb retard, perquè l'empresa també tancava per vacances, ell ens explicava que era perquè ell com a alcalde havia ordenat que les obres comencessin, però que encara no hi havia el vistiplau de la Generalitat i que ell s'ho estava jugant de manera personal, que és una qüestió també que des de l'AFA després recriminaven o tenien el punt de vista que potser millor anar tots de la mà que no directament començar les obres perquè teníem aquest compromís, no?
1: Sí, em consta la implicació del senyor alcalde en aquest tema. Clar, és delicat dir que tu t'has saltat les coses per fer una escola, perquè igual que te les saltes per fer una escola, te les saltes pel que vulguis, no? Jo crec que el missatge que va intentar traslladar és que si hi havia blanc o negre, doncs estàvem al mig, intentaven tirar pel dret, però sempre dins de la legalitat. Estic convençut perquè no crec que hi hagi més una responsabilitat. Però traslladar això als pares vol dir que estem fent les coses a la nostra i a veure si arriba la Generalitat, es canvien i hi ha altres processos, no? Jo entenc que això no és un missatge dient.
0: Molt bé. Educació, de moment la qüestió la tenim així. Com esteu vivint des de Ciutadans, Josep Maria, aquest fet de les reivindicacions, de les vagues també en educació, perquè encara no hi ha acord amb el departament i continuen encara a l'aire colònies, excursions, també els recursos, també les necessitats que demanen i que reclamen, no?, els docents.
1: Jo entenc les reivindicacions dels docents i, per tant, se'ls ha d'escoltar i tenen el seu dret a defensar-les i l'administració ha de ser capaç d'arribar a acords. És una feina molt estressant, evidentment, ser mestre és molt estressant. I, a més, per mi és una de les més importants de futur. És a dir, per mi l'educació és el més important que tenim pels nens i nenes i per la generació. Un país es marca pels coneixements i per l'educació que té. I aquesta seria la base principal, no? Els nens i nenes i la seva educació. I això implica també inversions. És a dir, hem de fer prioritats. I una de les prioritats és l'educació. I l'altra potser seria la salut, no? Per dir dos prioritats importants. I aquí és on s'ha de prioritzar. Escoltar els profes i a partir d'aquí arriba acords.
0: Molt bé. Veurem com acaba també aquest capítol, que ja dura massa i encara no hi ha una entesa. N'estarem pendents. Obrim també el capítol de la brossa, obrim també el capítol de la taula de sostenibilitat, perquè ara fa uns dies que hi havia aquesta trobada per posar sobre la taula quines futures opcions i debatre què passaria amb la nova ordenança municipal de la brossa, pensant en el 2027, sembla que, pel que explica el govern, es va posar sobre la taula obrir els contenidors i que comencin a canviar també qüestions pel que fa a la taxa d'escombraries. És a dir, que a partir d'ara començarem amb una taxa major, amb major volum econòmic, i a partir d'aquí, si fem un bon ús de la targeta i fem servir els contenidors de reciclatge que toquen, tindrem una bonificació de la taxa.
1: Sí.
0: Com a mínim això es proposava des del govern, no?
1: Es posava des del govern a la taula. Sí que és cert que la notícia posava que havien arribat a un acord i no s'havia arribat a cap acord perquè la resta de grups municipals no es van pronunciar sobre aquest tema. És més, van a portar coses, entre elles vaig aportar jo, sobre el com ho veia. Jo crec que aquí hem de fer una mica d'històric, perquè en aquest mandat el tema de les escombraries i la neteja s'ha convertit en el tema estrella, no? Per desgràcia, en negatiu. Nosaltres venim de que s'acabava el que era el contracte de neteja, teníem un Premià de Mar que estava per sota dels requeriments de reciclatge que estava marcant Europa, estàvem un 40% de reciclatge, i havíem de pensar la manera de revertir aquesta situació. Aleshores, doncs, es va acordar un sistema. Europa, evidentment, no marcava quin sistema havien de posar en marxa, però des del punt de vista tècnic es va posar sobre la taula aquest sistema de contenidors tancats i de targeta identificativa per poder reciclar. Aquesta va ser la situació. A més, teníem a sobre que hi haurien sancions molt elevades, tot i que ara això ha canviat. Una de les coses que t'ensenyen en política és que allò que és impossible es converteix en possible. T'expliquen tant l'impossible com després perquè és possible. I en aquest cas hem canviat. Jo crec que aquí ens vam equivocar. Evidentment, tots van participar d'aquestes taules i d'un sistema que no havíem tastat i que no estava aprovat. I vam donar per fet que aquest sistema funcionaria, ajudaria a reciclar més i també ajudaria a tenir la ciutat més neta. I no s'ha complert del tot. Sí que és veritat.
0: Reciclar més sí, no? Perquè ara tenim un percentatge del 58%. No?
1: Europa exigia el 55%. Tot i que també hem de tenir present que el que serien els residus és un 3% del que afecta l'efecte hivernacle. Hi ha altres aspectes que són més importants, però cadascú ha de fer la seva feina i des del punt de la ciutadania doncs, també teníem una responsabilitat, perquè és veritat que hem de cuidar el planeta, no podem continuar d'aquesta manera, i era un tema de reciclatge, no només de reciclatge, a més avui hem d'aprofundir més en reutilitzar i en generar menys residus, però també era el tema del reciclatge i això és el que teníem a sobre de la taula. A partir d'aquí es va decidir aquest sistema, es va posar en marxa i durant aquests anys jo crec que hi ha dues coses que ja no és responsabilitat de la oposició, i jo crec que aquí ja deixem de tenir aquesta responsabilitat, tot i que hem exigit, que és el control de la subcontrata. Ara s'ha obert el meló de com s'estava gestionant la subcontrata i el que veiem és que no s'estava controlant bé la subcontrata. Inclús està sobre la taula poder sancionar a l'empresa per no acomplir el seu contracte. Aquesta era una responsabilitat de l'Ajuntament, tant des del punt de vista tècnic com des del punt de vista polític, que no s'ha complert. La segona és que contínuament s'estava defensant que s'ampliava el reciclatge, el percentatge de reciclatge, i que d'altra banda estava l'incivisme. No són els dos pilars del tot. També hi havia els veïns, com ho estaven visquent, com estava canviant el seu sistema, que el dia a dia és baixar les escombraries, com estan veient de brut el municipi, que això també és una realitat, i no tot es pot carregar a l'incivisme, perquè la majoria de veïns i veïnes de Premià de Mar no són incívics. Si no, no podríem conviure aquí, en aquesta ciutat. Per tant, aquí va haver-hi un molt voler aferrar-se al sistema i aguantar-ho massa temps, penso jo, i, d'altra banda, no controlar-ho de tot bé. Després, altra de les coses que ens hem trobat és que potser no era tan bo el tenir el mateix contracte de neteja viària amb la recollida d'escombraries. Per què? Perquè quan hi ha una incidència en un contenidor i demanes a l'empresa que comenci, que faci una acció determinada, el que fa és la persona que està fent la neteja viària o l'equip que està fent la neteja viària es pot dedicar a arreglar aquesta incidència. Aleshores ens trobem que per fer una de les coses hem de deixar fora l'altra. I això crec que no és un bon sistema. Per tant, ara tenim l'oportunitat de canviar també o valorar aquest sistema. Això va de cara al 2028, que és quan hem de tornar a fer, posar en marxa la licitació del sistema i aprendre d'aquests errors. Jo em quedo també la part positiva. S'ha ampliat el tema del reciclatge, però hi ha una part que s'ha de solventar. Mm-hmm. I això és el que està sobre la taula. Hi ha un element positiu, és que s'està reconeixent això. Fins ara el discurs no era aquest. No hi havia un reconeixement de que el sistema estava fent aigües. No hi havia un reconeixement de que es podia fer d'una altra manera. I d'altra manera també penso que és positiu que, en certa manera, l'alcalde s'ha posat al capdavant. Ha vist que aquest tema és cabdal i jo penso que s'està posant al capdavant i està posant mesures, no? Aquesta unitat cívica que es dedica a netejar quan hi ha un incivisme, no? Aquest control per part de la policia local de que no es deixin residus fora, el plantejar, posar sobre la taula el fet d'obrir els contenidors o no, que era una de les demandes també dels veïns i veïnes, tot i que això s'ha de posar el que seria l'ordenança, perquè si hem fet una ordenança, per canviar-ho també s'ha de canviar l'ordenança. I tampoc estic d'acord amb el tema de la taxa. És a dir, si no tenim definida la taxa, no podem començar per dir que serà la més alta i a partir d'aquí qui recicli és el que tindrà avantatges. Aquest discurs ja es va fer quan es va posar el sistema. El sistema havia de funcionar i els veïns i veïnes que reciclessin més pues, tindrien uns avantatges fent servir la targeta. Ara volem fer el mateix sistema, però canviant, no? És a dir, posem el màxim, i jo crec que això la ciutadania no ho entén. No entendrà que l'ordenança final sigui aquest el sistema, no? Començar per dalt i després baixar. Uh-huh. Clar, jo penso, un cop que s'analitza bé l'ordenança, penso que és una mica perversa, perquè, en certa manera, beneficia a qui no fa servir la targeta i deixa les escombraries fora. No dic que la gent ho faci per això, però qui no passa la targeta passa des del mínim, es queda al mínim, perquè no fa servir ni el que serien qualsevol tipus de brossa. No?
0: Clar, clar. L'actual, vols dir, l'actual. L'ordenança actual.
1: I això sí que crea un efecte pervers que s'ha de arreglar, i clar, si això incentiva que trobem bosses d'escombraries fora dels containers, doncs també és un problema. Per tant, jo crec que hem d'aprendre del que s'ha fet i tirar endavant pues, el sistema que funcioni millor, quedant-nos també amb la positiva del reciclatge. Altre dels temes que posàvem sobre la taula era que cada zona tingués un dia per deixar els mobles i els trastos...
0: Els voluminosos.
1: Els voluminosos, no? Que era un altre dels temes, més enllà de poder trucar i que te'l vingui a recollir. Jo no sé si això és un efecte positiu, perquè al final acabaràs veient voluminosos el dia que toca i la resta de dies la persona que és incívica i no truca a l'empresa, pues, possiblement tampoc respectarà el seu dia del seu barri per deixar el voluminós. Jo crec que tot això s'ha d'estudiar. I ens falta també que hi hagi plans pilots, és a dir, anem a provar-ho, no passa res, provem-ho, si funciona, funciona, i si no, no.
0: Uh-huh. I què proposava Ciutadans en aquesta taula de sostenibilitat? Contenidors oberts, sí, pel que entenc, sí. No? I amb la taxa que fem?
1: Contenidors oberts, sí. La taxa jo no la tocaria en aquests moments. És a dir, el ciutadà s'ha acostumat a quina és la seva taxa, li hem dit quina era, i jo faria grans estudis abans de situar-me amb la taxa. És a dir, jo crec que el primer que hem d'aconseguir és que la neteja viària funcioni. Que aquesta percepció que tenim tots de que Premià de Mar no està neta, l'hem de revertir. Jo crec que això és el primer, aquesta unitat, aquest control amb l'empresa concessionària. Tot això és... per mi, els veïns i veïnes hem de veure resultats. Si no hi ha resultats i en parlen de taxa o en parlen d'incivisme, la cosa no va per bon camí, des del meu punt de vista, no? Mm-hmm. Aquesta seria un dels elements. I després, amb els contenidors oberts, ja hem tingut experiències de tenir contenidors oberts. A la Festa Major es van obrir els contenidors, hi ha hagut moments per tema d'una incidència tècnica i s'han obert contenidors, és a dir, tenim les dades de si el contenidor obert o no obert, o podem tenir, entenc jo, les dades, de si el contenidor obert facilita aquesta gestió de les escombraries o no. Per tant, basar-nos una mica en dades, i si les dades ho avalen, evidentment, a mi la percepció és que si es pot obrir el contenidor i ningú ha de dependre de tenir una targeta, doncs serà més fàcil. Però si tenim dades, aprofitem aquestes dades.
0: Molt bé. Més coses. Anem avançant en aquest espai de parla en els grups municipals. Avui amb Ciutadans, amb en Josep Maria Cano, valorant diferents qüestions d'actualitat. Hem parlat d'educació, hem parlat de la recollida d'escombraries, hem de parlar també de les novetats en habitatge, perquè ha acabat ja el termini per presentar sol·licituds per optar un dels 16 pisos al carrer del Carme, uh-huh. I sembla que hem tingut força sol·licituds. Ens falta acabar d'aclarir les xifres, estarien per sobre d'una setantena de sol·licituds. Com heu anat seguint el procés, Josep Maria?
1: Bé, aquí estem parlant d'habitatge, i un dels grans problemes que tenim, no només a Premià de Mar, sinó a tota la resta. El fet de que a Premià de Mar, les estadístiques del 2025 és que el 41% dels ingressos d'una família s'han de dedicar a l'habitatge. Això qui s'ho pot permetre? Amb una mitjana de 900 euros de preu de lloguer d'un habitatge a Premià de Mar. Això amb els sous que tenim pràcticament és insostenible. Hi ha molta gent que no pot tenir un habitatge i acaba llogant una habitació, o que no pot mantenir el seu i ha de llogar l'habitació, i s'està produint uns canvis i una situació i una tensió que no pot ser. A partir d'aquí ens hem de plantejar quines són les polítiques municipals, en aquest cas, perquè també estem molt limitats. La política d'habitatge a nivell municipal és molt minsa, però quina podem fer, no? Què podem fer amb els pisos buits per posar-los al mercat, que jo crec que és la primera gestió que ha de fer l'Ajuntament. Ha fet un cens de pisos buits, encara no estan sobre la taula el resultat, però bueno, a partir d'aquí hem d'intentar que aquests pisos buits surtin al mercat de lloguer, i si és un preu assequible, millor que millor. Haurem de veure per què no surten al mercat, si és un problema de que hi ha una herència que no es posen d'acord, si és un problema de que hi ha una rehabilitació que potser s'ha d'ajudar amb aquesta rehabilitació, o si tenen por o garanties perquè es queden sense cobrar el lloguer, si es pot fer alguna cosa des del punt de vista municipal. Uh-huh. El segon element és el parc d'habitatge municipal. Jo diria que tenim dos.
0: Tres, tot, no?
1: Tres, okay. O tres.
0: Si crec no que va pujar tres, un... per tanteig i retracte.
1: Sí, no sé si està en marxa ja, s'ha llogat o no, però bueno, dos, tres és el que tenim en aquests moments. I portem quants anys parlant de que l'habitatge és un problema? 20 anys i no hem fet absolutament res. Aleshores, ens hem de fer un plantejament com incrementar aquest parc d'habitatge. El tanteig i retracte, el fet de posar dins del pressupost doncs, la possibilitat d'adquirir un pis per habitatge social o pisos per habitatge social, jo crec que és una bona opció. Hi ha una altra cosa, que aquesta sí que no considero que és viable a Premià de Mar, que és a les poques parcel·les que tenim, fer construcció. Jo a nivell d'habitatge penso que Premià de Mar ha fet els deures al llarg de tots aquests anys i 30.000 habitants amb 2 quilòmetres quadrats ja comencen a patir els serveis, comença a patir pues, la qualitat de vida dels veïns. No crec que sigui l'opció fer més habitatges amb les parcel·les que tenim en aquests casos buides. Això seria el tema de l'habitatge. Després està aquesta política. Aquesta política no és habitatge social, evidentment. És un lloguer subvencionat. Uh-huh. És un pis del promotor que tu dones una subvenció perquè el lloguer sigui més baix per la persona.
0: Sí, més econòmic, no?
1: Més econòmic per la persona que accedeix. Està vinculat a l'edat, entre 18 i 34 anys, o més de 65 anys, és a dir, pels joves o per la gent gran. És una política d'intentar fer un habitatge assequible pels joves i per la gent gran. Està bé com a habitatge.
0: Amb un mínim d'ingressos i un màxim d'ingressos.
1: Aquí està el tema. El mínim d'ingressos són 35.000 euros, si no m'equivoco, o va per aquí, no?
0: 32.000 per una persona sola... I comença a pujar a mesura que hi poses més gent a l'equació. Dues, tres o quatre persones.
1: 50 i pico. Aleshores, clar, social no és. Estàs pensant en un pis i per un jove que, o una parella jove que tenen uns ingressos que no dic que estiguin molt bé, però que són bons en aquests moments, no? Uh-huh. Per a un gent gran que també té d'aquest tipus d'ingressos, és a dir, una barrera d'entrada forta.
0: Sí, una parella, una parella de dues persones, pel que deien l'altre dia també la tertúlia d'aquí de Premià Mèdia, haurien d'estar els sous al voltant dels 1.700 euros.
1: 1.700 euros. És un sou...
0: Cadascun, eh?
1: Cadascun. O sigui, és un sou. Estàs garantint i que no pugui... O sigui, que el lloguer no sigui més del 30% dels ingressos. Això vol dir que estàs explicant els criteris privats. O sigui, els criteris privats són aquests. Per tu, en aquests moments, per accedir a un habitatge de lloguer, te'n demanen que, com a mínim, menys del 30% signifiqui aquest lloguer. A més de demanar-te els avals, la teva història... És una autèntica subhasta de bogeria, perquè, evidentment, els propietaris intenten doncs, garantir el cobrament del lloguer. Per tant, aquesta política que estem fent és una política diferent de lloguer social. I per mi el problema és que, des de l'inici, s'ha donat a entendre que estaven posant en marxa una política de lloguer social. Perquè si jo repasso la Moroteca i les declaracions que ha fet aquí el govern, ells parlaven de pisos socials, al principi. Després va acabar-hi a la història i al final ha acabat amb el que ha acabat. Jo a vegades penso que no es tenia clar quina era la relació, aquesta relació público-privada. Per mi aquesta relació público-privada ja marcava des de l'inici que no serien pisos socials, sinó que serien habitatges de lloguer assequible. I el discurs no va anar a l'hora del que realment s'estava oferint. Per tant, jo aquesta política la trobo bé, defensar que hi hagi un habitatge assequible per la gent jove i la gent gran, però no té res a veure amb un habitatge social.
0: Uh-huh. Molt bé, aquesta és l'opinió de Josep Maria Cano de Ciutadans. Veurem també la gent que s'ha presentat, el total de gent que s'hi ha presentat, i també com avança, no? Com es fan aquestes adjudicacions per aquests 16 pisos. Realment, com deies abans, Josep Maria, la qüestió de l'habitatge és cabdal, eh? Ja no només a Premià de Mar, sinó arreu.
1: Sí, bueno, jo crec que hi ha 53 sol·licituds, no? M'ha semblat veure.
0: Sobre les setantenes estem.
1: Setantenes estem ja, no? De sol·licituds, que és un...
0: Sí, perquè aquí es tancava ja el període i crec que estem sobre la setantena de sol·licituds.
1: Doncs sí, l'habitatge és un problema que no resoldrem des de Premià de Mar, però hem d'intentar fer coses per ajudar.
0: Molt bé. L'última qüestió que proposàvem des de redacció és la temporada de platges, perquè evidentment també setembre és sinònim de platges, en un any que, per cert, no teníem obres al litoral, després de les últimes dues o tres temporades, ha aguantat la sorra, hem pogut gaudir de la platja amb novetats. No es podia fumar, amb aquesta també nova normativa municipal que prohibeix fumar a la platja, i també hi funcionaven les dutxes una altra vegada.
1: Sí, jo crec que... El que demostra és que aquestes obres, aquests espigons, estan funcionant, no només del punt de vista lúdic, evidentment nosaltres tenim una riquesa que és la platja, sinó també des del punt de vista de la seguretat del passeig marítim, del tren, que està afectat pel litoral. Per tant, jo crec que aquesta dada és positiva i, a més, el que hem aconseguit és gaudir d'una millor platja, per dir d'una manera. Jo penso que el que seria el balanç d'aquesta temporada és bo. Hem de continuar amb aquesta línia. S'ha reforçat el que serien els punts de vigilància, si no m'equivoco, hem passat de 4 a 6. Uh-huh. També hem incrementat el número de socorristes, de 9 a 13, si no m'equivoco, no? I també hem millorat temes d'accessibilitat amb una segona cadira amfíbia, no? Són coses que, per mi, és la línia que hem de seguir. I dins d'aquesta línia de qualitat està també el tema de les dutxes. Per mi, les dutxes no és un servei prescindible. Per mi, per molta gent, la dutxa és indispensable tenir-les a la platja. I si volem una platja de qualitat, hem de tenir dutxes. Una altra cosa és que quan hi hagi sequera, evidentment, les dutxes s'han de rescindir, i si hi ha sequera, doncs no podem fer servir les dutxes. Però el que ha de tenir clar la ciutadania és quan es podran fer servir les dutxes i quan no, a partir de quins nivells, tenir les regles clares. Aquí hi ha un debat dins, jo crec, de l'equip de govern, també hi ha un debat de qui defensa que sí, han d'haver-hi dutxes, i jo sentia l'altre dia el senyor Toni Sobirà, que defensa que per ell millor que no hi hagués dutxes, no?
0: Ens explicava l'alcalde l'altre dia que es farà una prova pilot properament per poder estalviar el 80% de l'aigua que es gasta amb les dutxes, que tindrien un circuit tancat i reaprofitarien l'aigua. Que ha de començar properament una prova pilot, pensant, imagino, també en els propers estius.
1: Sí, i és la manera, també, jo aquí estic d'acord. És a dir, què podem fer per estalviar aquesta aigua? Perquè potser no és culpa del veí o de la veïna, sinó que el sistema perd aigua o que no tenim un sistema de paraguacua aquesta aigua, no? O que es filtra, no? Em sembla que no hi havia clavegaram.
0: Correcte.
1: És un dels problemes que hi ha, és que no hi ha clavegaram. Doncs hem de treballar aquestes mesures i aquestes opcions. Però deixar la platja sense dutxes jo crec que no és la solució. Tot el contrari, la gent ha de tenir qualitat. I ja que té un estiu, com el que hem viscut aquest any, ha sigut, jo no sé, sempre es diu el mateix, no? És l'estiu més calorós de tots els temps i després has de mirar l'estadística, no? Però ha sigut un estiu...
0: Sí, estem batent tots els rècords. Ja no sabies en quina onada de calor estaves, però estaves en una onada de calor.
1: Sí,
0: perquè
1: sí.
0: Semblava que cada dia era un dia d'onada de calor.
1: Era increïble. És a dir, sortia a passejar a les 8 de la tarda i et cremava la pell, no? No estaves a gust, no? Per tant, la dutxa, tot i que tens el mar, no? Però sortir del mar i tenir la dutxa i treure la sorra i la sal, pues, també és un servei essencial.
0: Això comentàvem també l'altre dia amb el regidor de Front Litoral, amb l'Antoni Subirà, si s'avançaria la temporada de platges d'alguna manera, però perquè ha de durar aquests 3 mesos, no? Del 15 de juny al 15 de setembre, però és que potser l'has d'avançar per davant i endarrerir per darrere, no? Perquè cada vegada dura més les altes temperatures.
1: Exactament. Aquest tema l'he defensat jo, és a dir, la temporada de platja comença com els premianencs i premianenques van a la platja. Aquí hem de ser suficientment flexibles perquè la temporada de platja s'adapti a la realitat. Quan es fa servir la platja, aquest any hem començat abans per la temperatura i estem al setembre i avui la calor també és pràcticament insuportable, no? Per tant, jo crec que s'ha d'adaptar la temporada a la realitat dels veïns i veïnes.
0: Clar, l'Antoni Subirà ens defensava que era molt difícil posar una data, no? Vaig a signar un contracte, li cito un contracte, i quina data li poso a l'empresa que comenci, perquè no sabrem mai quan començarà l'època de calor, no? O l'onada de calor. És possible que comenci l'1 de juny o que comenci el 15, no?
1: I sí.
0: Així argumentava que era complicat saber quina data posar d'inici de temporada, no? Però és evident també que al final t'hauràs d'acabar adaptant al que et demani el dia a dia, no?
1: Sí, sí, a més, és escalable, és a dir, no tens per què tenir tots els serveis al mes d'abril, però si les dutxes comencen al mes d'abril o els sistemes per les persones amb discapacitat comença abans o tenim la flexibilitat amb el contracte de començar abans, doncs són temes que ens hem de plantejar per la qualitat també dels veïns i veïnes.
0: Molt bé. Hem avançat amb els 4 temes proposats des de la redacció de Premià Mèdia. Ara toca parlar dels 4 temes que proposen des de Ciutadans. El primer és la nova ordenança de tinença d'animals i aquest ADN de femtes a l'hora de controlar que no hi hagi gossos i, evidentment, propietaris i propietàries que deixin també els excrements al carrer.
1: Sí, això ho tenim a sobre de la taula. Aquesta ordenança, la darrera era del 2005, si no m'equivoco, per tant s'havia d'actualitzar i totalment d'acord amb la defensa dels animals i amb millorar tot aquest tema. Per mi les dubtes estan amb la recollida de fems i l'ADN. Jo penso que el que no podem fer és que per una minoria que realment és incívica hagin de patir o canviar el sistema de tota la resta, no? Jo crec que hem de ser, diguéssim, justos. No podem defensar que tot Premià de Mar deixa les femtes al carrer i se'n va, perquè no és així, i hem de veure com compliquem la vida dels veïns i veïnes amb aquest sistema. Ara hauran de censar el gos, hauran de fer-li una anàlisi per saber el seu ADN, després haurem de tenir aquesta unitat que s'ha definit que seria la que recolliria les femtes, que passarà una mica com dèiem en els 2 contractes, si et dediques a recollir les femtes no et podràs dedicar a un altre tema, tindrem a la policia local investigant de qui és aquella femta i fent la denúncia. Jo crec que hem d'anar en compte amb aquests temes. Hem de dedicar un pressupost, que no sé, són uns 30.000 euros. Aquest tema, estem complicant la vida dels veïns. Realment és tan important, o sigui, no, important és tan fort el problema que tenim en aquests moments. Jo segurament al proper ple preguntaré exactament quantes denúncies hi han i quants gossos tenim censats i quina és la realitat, per saber. Quan tu poses en marxa una mesura, no ho fas perquè ho tens només al programa electoral, ho tens perquè tens dades que t'avalen que l'has de posar en marxa. Uh-huh. Jo penso que estem complicant la vida i una altra de les coses de l'ordenança que a mi em preocupa és que amb una ordenança que no posa una taxa s'obri a poder tenir una taxa per la tinença d'animals. Jo crec que ara tenir que pagar per tenir un gos una taxa, pues jo crec que no és el més adient. I si realment es volia fer una taxa, la podem estudiar concretament, però no obrir aquesta porta dins d'una ordenança que seria per cuidar els animals. Jo penso que la majoria de famílies cuiden els seus animals, no els deixen descuidats. Per tant, aquesta ordenança té aquests dos punts que jo no estic del tot d'acord.
0: És a dir, segons el punt de vista de Josep Maria Cano i Ciutadans, l'ADN de les femtes no, i la taxa per la tinença d'animals tampoc.
1: Jo no la posaria, ni una cosa ni l'altra.
0: Molt bé, doncs veurem com avança la qüestió, perquè pel que sabem també es van fent provatures, s'ha parlat amb altres municipis que també han començat a implementar proves pilot, i la idea del govern és tirar-ho endavant, com a mínim aquest ADN de Femtes.
1: Sí, el que passa és que per mi podria ser el mateix un dels errors també amb el tema de la recollida de residus. Nosaltres, pel fet de que s'havia de fer la licitació, vam córrer massa. És a dir, ara veiem que tots els municipis que han intentat posar en marxa aquest sistema de recollida de residus estan tenint els mateixos problemes. Potser hem d'esperar com funciona la resta i com funciona el sistema i no anticipar-nos.
0: No ser tan valents.
1: No ser tan valents. Ser valents amb els calés dels veïns i amb el benestar dels veïns jo crec que no és el més adient. I en aquest cas em sona el mateix, perquè igual que hi ha municipis que diuen que els està funcionant, Tordera, per exemple, tot i que les característiques de Tordera no tenen res a veure amb Premià de Mar, hi ha altres municipis que han tirat enrere com Mataró. Per tant, estem a l'inici i encara no veig clara quina és l'avantatge.
0: Molt bé, així opina Josep Maria Cano de Ciutadans. Parlem també d'una altra qüestió, d'aquest nou model viari que tenim al carrer Jacint Verdaguer, on ara mateix doncs la nova pacificació ha fet que el trànsit rodat de vehicles s'hagi directament doncs, restringit. No? Ara mateix els cotxes ja no hi poden passar pel tram central de la via, del carrer, amb l'argument de que això beneficiarà el comerç de proximitat, el comerç local, que hi haurà més vianants i, per tant, també hi haurà més dinamització i que també hi haurà gent de la Rodalia que aprofitarà per venir a comprar al centre de Premià de Mar. Com està anant?
1: Bé, el full d'Excel ho accepta tot, eh? És a dir, jo respecto la feina que està fent el regidor, el Xavier Gatius, a nivell de promoció econòmica. Evidentment, el carrer Jacint Verdaguer pues, estava patint molt el tancament de negocis, això és una realitat. Intentar fer una política per millorar, doncs jo ho trobo encertat. El que passa que aquesta seguretat, jo penso que el senyor Gatius no la té, perquè ho has de posar en pràctica. El que sí que és cert és que jo crec que no només ens hem de centrar en el comerç, que està molt bé, sinó en la qualitat de vida dels veïns i veïnes. És a dir, jo penso que per passejar per un carrer que està pacificat doncs també és un element positiu, no? S'ha intentat a vegades amb la Gran Via, tot i que amb la Gran Via no s'ha acabat fent, no? Suposo perquè és també un eix principal de Premià de Mar i és més difícil, no? Per tant, hem de passar amb les dues coses, amb el comerç i amb els veïns i veïnes. El que per mi no és lògic és que de cop i volta es trobin un cartell dient et sancionarem en 300 euros. Això no era lògic, perquè aquí també s'ha pecat de no explicar el que es volia fer. Penso jo, eh? Suposo que els veïns i els comerços sí, però la resta de ciutadania no s'ha explicat bé i en temps. Inclús el mateix alcalde ho reconeixia, que no ha explicat bé les coses, i trobar-te amb un cartell que et sancionaran 300 euros pues no és el més adient. I canviar aquest cartell per un altre molt més maco que posa els 300 euros a sota, que tenim a entrar al carrer, pues, com deia l'altre dia la companya socialista, tampoc és el millor. Jo crec que hem de fer les coses amb més calma. Hem d'intentar no imposar, sinó convèncer la ciutadania amb arguments i amb els diferents elements que s'han fet servir aquest mandat no s'ha aconseguit. És a dir, pot ser que el carrer funcioni bé, tampoc hem de tenir por de que si no funciona bé per revertir la situació. Sí que és evident que s'ha fet una inversió i que el carrer, penso jo, quedarà més maco. Tampoc s'ha explicat com acabarà, quins arbres tindrà, que és una altra de les preocupacions, quina ombra. Jo penso
0: deia que... Deia l'altre dia, perdona, Josep sí. Maria, l'alcalde deia que encara li faltava la part bonica, deia, és com una obra de teatre al carrer Jacint Verdaguer i encara l'hem de veure, no? Perquè deia, ho explicava aquí a la ràdio, que li faltaven encara jardineres, arbres, espais d'ombra, no? Amb més dinamització també de comerços, fins i tot ens deixava entreveure alguna proposta de caràcter bé, que veuríem properament, però que ompliria també els locals del carrer, no?
1: Sí, però la part que s'ha vist és la sanció de 300 euros i un Tottenham allà al mig. És a dir, no podem començar per aquí. El tòtem, les càmeres de seguretat, tot això és el final de tot el procediment, de tot el procés. Però és que, a més, ni nosaltres mateixos teníem informació. L'oposició, els grups municipals no teníem informació. Van veure el tòtem perquè algú va penjar una foto, mira que han posat aquí que... Pregunto a l'alcalde, la meva pregunta va ser, això és IA, no? No hem posat un tòtem que posa te voy a multar con 300 euros. I em va dir, no, que no és, i em va donar l'explicació, no? Jo crec que aquí han anat massa de pressa i penso que, en certa manera, s'ha de reflexionar amb aquests canvis, sobretot canvis que afecten els hàbits i el dia a dia dels veïns i veïnes.
0: Canviaria alguna cosa, Ciutadans?
1: Home, jo el que l'hagués comunicat millor O sigui, primer partir de les dades. Jo encara no tinc les dades de que, perquè el senyor Gatius diu, assevera que s'ha de fer sí o sí, perquè vaig escoltar la seva entrevista el seu dia i ell estava convençudíssim de que això ajudarà. I jo en tots aquests canvis, doncs, depèn. Hi ha municipis que ha ajudat, altres no tant. Tinc el carrer Barcelona de Mataró, que també estaven tancant botigues en un moment donat, també és peatonal. Per tant, jo crec que això s'ha de mirar en mesura. Una cosa és arreglar el carrer, fer-ho plataforma única, que la gent pugui passejar i a partir d'aquí veure si això funciona o no funciona. Però per mi no era el més adient començar per càmeres i sancions. En un municipi com Premià, que si et passes de frenada surts del poble.
0: Hem pogut saber també que hi ha alguns comerciants d'aquell eix del carrer afectat de Jacint Verdaguer que també estan recollint signatures.
1: Sí, he vist que eren uns 15 comerços, no?, els que estaven en aquests moments que estaven recollint. Bueno, s'ha d'escoltar, com els pares de la Mar Nova, no?, quin és el seu raonament. Hi ha molta preocupació per les places de pàrquing, també. Es treuen places d'aparcament. Premià de Mar té un problema també molt, molt gran en places d'aparcament. Jo també ho he posat sobre la taula als diferents plens, no? No podem anar traient places sense alternativa, i això els hi preocupa també als comerços. Com que ningú té la vareta màgica per veure el futur, aquestes coses veuran si funciona o no funciona, posar-les en marxa. Però jo crec que hi ha una altra manera de posar-ho en marxa i no d'aquesta manera tan radical i tanta sanció.
0: Molt bé, més coses també. La nova comissaria de la policia local a Campou, que també passava a la pantalla del ple municipal.
1: Sí, jo aquí volia posar en marxa sobre la taula aquest tema, primer per agrair a la policia local la tasca que fa. I jo penso que en aquests moments no hi ha moltes notícies vinculades a la delinqüència a Premià de Mar. No sé, tu estàs més a la premsa, no sé si tu últimament, però no hi ha tant de moviment. Per tant,
0: i van millorant els números també pel que
1: fa a els números.
0: Sensació de seguretat per una banda i delictes fins i tot, que és aquell document que el Ministeri de l'Interior espanyol també va posant cada trimestre i sembla que els números estaven en, com a mínim, en pujada.
1: Sí, sí, no dic que hem solucionat el problema, però sí que és veritat que jo, que altres anys havia sigut un dels temes principals, perquè, evidentment, el tema de la seguretat, de la llibertat i la tranquil·litat per estar a la ciutat, doncs és un tema, doncs jo crec que és capdal, això no ho tenim, per tant, felicitar la policia local. Però igual que li exigim a la policia local, la tenim en un local que no compleix les condicions. Jo he anat a visitar la comissaria i allà no podria treballar ni la policia local ni ningú. És a dir, no tenen condicions, no tenen condicions als vestuaris, no tenen condicions en lloc. Per tant, és indiscutible que necessiten un nou edifici, també. Perquè la nostra seguretat depèn d'ells, depèn dels Mossos d'Esquadra, depèn d'ells, perquè ojalà no tinguessin policia, però la necessitem també. Per tant, jo crec que és indiscutible el que necessitem un nou edifici, que és una bona opció fer-ho allà a l'antic CRAM, al barri de Campou. Campou s'ha convertit en un barri de serveis, també. Tenim l'institut, tenim l'escola, la caserna de la Guàrdia Civil, ara tindrem també el que és la comissaria en un moment donat. Jo penso que és una bona ubicació, però també felicito i m'agrada l'actitud que han tingut els veïns de presentar aquestes al·legacions. Aquestes al·legacions han posat sobre la taula temes tècnics que s'han d'estudiar, temes d'inundabilitat, temes de que, evidentment, si tens una comissaria, doncs no se't pot inundar, perquè si no, no podran sortir els vehicles ni entrar, perquè has de fer una actuació. Aquest tema és important, inclús els mateixos tècnics reconeixen que no estan solventat i que s'hauran de revisar al llarg de tota la licitació i del procediment de la construcció de la comissaria. Per tant, per mi és enriquidor. Està bé, hem de fer una nova comissaria. La policia local necessita un nou equipament, però també hem de tenir present totes les possibilitats o tots els perjudicis que poden tenir. I aquí els veïns de la zona, doncs, han obert també un tema que s'ha d'estudiar. Per mi jo crec que és la manera també, no?, posar aquestes alertes i que realment els tècnics ho tinguin present, perquè no tothom coneix de tot.
0: Molt bé. Aquesta via també que, en aquest cas, Josep Maria Cano està defensant avui, d'escoltar també, no?, d'escoltar la ciutadania, d'escoltar quines problemàtiques poden sorgir i, evidentment, tenir-ho en compte.
1: Sí, i escoltar sense prejudicis. A vegades tenen prejudicis. És un col·lectiu que està polititzat. És un veí que no vol que la comissaria estigui davant seu. No sé si de fons pot haver-hi o no aquestes raons, però tu has d'escoltar els arguments. A mi sempre m'ha agradat escoltar els arguments i el que més m'agrada, t'ho dic sincerament, és que em convenci que estic equivocat. És a dir, ostres, m'has explicat les coses, jo pensava que havia d'anar per aquí i no vaig anar per aquí. Jo crec que aquesta és l'actitud que hem de tenir a l'hora d'escoltar les entitats, els veïns. Una altra cosa és després el que hagis de fer. Un cop que tinguis tota la informació, si has de prendre la mesura de pacificar Jacint Verdaguer, doncs prens amb la teva responsabilitat aquesta mesura. Si has de posar a la comissaria, la poses. Però sempre escoltant a la gent el màxim possible, no? Sempre que no sigui un tipus de demanda que el que t'hagi fent és limitar la teva capacitat de funcionar, no?
0: Molt bé. Més coses, també. Acabarem amb el darrer tema, que és el de l'estat i el manteniment dels carrers i l'espai públic a Premià de Mar. És un dels temes que volíeu comentar avui, Josep Maria.
1: Sí, era simplement un apunt. L'apunt és que les coses petites importen. És a dir, que la teva vorera estigui arreglada, que el parc infantil estigui net, que la principal plaça que tenim aquí davant estigui en condicions i no estigui trencada ni bruta. Tot això fa ciutat i fa que els veïns i veïnes doncs se sentin orgullosos o no del seu municipi. A més, quan tu veus una ciutat cuidada, t'animes més a cuidar-la. Sempre ha estat així. Tu deixes un cotxe, li trenquen el retrovisor i li trenquen un vidre i a partir d'aquí el destrossen el cotxe, no? Aleshores, que el fet que la gent vegi una ciutat cuidada i que es preocupen per aquests temes són importants. Moltes vegades, del punt de vista polític, ens centrem en grans polítiques i en grans històries. I jo penso que el veí el que vol és arribar a casa tranquil, que quan li vingui una visita doncs estigui orgullós de que tot està net, de que pot haver-hi un problema puntual, però que s'arregla, sapigui quins problemes són, quan s'arreglaran. I a més, amb aquest tema, no penso que sigui un problema de pressupost. Hi ha pressupost a cada pressupost municipal per fer aquests temes. Jo crec que hi ha un problema de planificació, d'execució i sobretot d'anticipació, intentar anticipar-nos abans de que les coses passin. Però si no cuidem la ciutat, en definitiva estarem acabant amb la nostra qualitat de vida. I jo crec que és un pas important. Per això volia parlar-ho d'això. Que a vegades parlem de grans coses, però les petites també són molt importants.
0: I com ho fem? Quins consells donaria als que s'encarreguen doncs, de poder produir aquesta anticipació, no? De poder evitar que a vegades no tinguem els carrers com hauríem?
1: Hem de sortir dels despatxos, tothom. Ha sortit dels despatxos els regidors, han de sortir dels despatxos els tècnics. Hem de tenir algú que passegi per la ciutat. I hem de fer cas als veïns. Moltes vegades els veïns ens alerten de les situacions, no? Tenim el Premi Actua, tenim una sèrie d'elements

0: ho fa en privat, no? Arriba sí. també a la gent que s'encarrega de poder donar les ordres, no? De poder tenir aquest premià el millor possible i el més bé possible. Dèiem també, Josep Maria, que estarem pendents del que passa aquests propers mesos perquè són molt importants, acaba la legislatura també i hi hauran passat 4 anys i s'han tocat temes també molt, molt importants i els que queden, no? Encara hi ha sobre la taula doncs, què passarà amb Transmesa, què passarà amb Can Sant Pere, si hi haurà finalment aquest edifici bufanda que també serà social o no, si hi posarem també infraestructures per gent gran, si mourem el mercat. Hi ha moltes coses en joc, no?
1: Sí, i a més ho hem de veure des del punt de vista d'oportunitats. En aquest cas no són grans problemes, sinó són oportunitats. Can Sant Pere, per exemple, és una oportunitat. Aquí tenim la possibilitat de dissenyar aquest espai de la millor manera possible, no? I inclús plantejar-nos si hem de fer l'edifici bufanda, no l'hem de fer. Tot això està obert. I aquí és on tenim l'oportunitat també de millorar els espais. I Transmesa també és un altre element que hem de valorar. Transmesa no té llicència per fer pisos, per tant, mai els propietaris han tingut la llicència per fer pisos. Ho tenen per una altra cosa. Doncs podem intentar canviar aquesta situació i posar-la sobre la taula i millorar-ho. Jo crec que sí, que són oportunitats el que tenim.
0: Uh-huh. És encoratjador, com a mínim, no? No sé si el fet que tinguem aquests projectes per desenvolupar Premià de Mar fa que els dies que hi ha aquestes propostes que dèiem al principi sobre si continuar o no en política et fan decantar pel sí, no? I si hi ha altres dies que potser passin altres coses que et fan decantar pel no. No sé en quin moment et trobes, depèn del dia.
1: Bé, no acostumo a guiar-me pel dia, tot i que, com tothom, tinc dies que m'aixeco i dic, ostres, què passa? Només són crítiques, aquest que pensa que els polítics tots som iguals, que no sé què, perquè t'has de ficar amb aquests temes i, si, sincerament, no tens per què ficar-te. Però hi ha d'altres que sí, que veus que es poden aportar, que es pot dialogar, que es pot argumentar. Jo, en certa manera, sóc un exemple. Amb un regidor, i venia d'on venia, que no era Ciutadans, no era, a veure com dir-ho, no era la nòvia guapa de la resta de grups que estaven al poder, no? Però s'ha aconseguit tendir ponts, poder treballar coses, poder arribar a acords. Al final, si tens la visió de que intentes fer el millor per Premià de Mar i ho pots aconseguir, això la veritat és que m'anima molt, no? A l'hora de dir, bueno, pues no tiro la tovallola, no? I dic, no, ja no seguiré. No, sí, m'agrada la política i el servei públic m'agrada. I sobretot m'agraden també els resultats. Dintre de cada lliga, jo no puc exigir que es facin les coses perquè tinc un regidor. Però amb aquest regidor intento també tenir la meva influència i intento millorar.
0: Molt bé. En un món que, d'altra banda, sembla cada vegada també més polaritzat, no? Estàs amb mi o contra mi, no? I pel que hem pogut escoltar avui, sembla que Josep Maria Cano aposta molt per aquest diàleg, per aquests diferents punts de vista i per aquest respecte, no? Per aquest valorar la paraula i el que pugui aportar tothom, no?
1: Sí, ho parlava amb una companya teva abans d'entrar. Evidentment, hem arribat a un punt de polarització que la gent està un en contra l'altre. No, jo conec molta gent que ha deixat d'escoltar les notícies i no li donien res bo. Al final eren tot conflictes i tot baralles. I això s'està fent que entrem en bàndols i a les properes eleccions municipals encara entraran grups que encara radicalitzaran, entre cometes, més els bàndols, no? Perquè estan creixent a base de radicalitzar. Jo penso que hauríem de donar la volta a aquest tipus de política. El que sí que és cert és que una política de centre, del sentit comú, no ven. Ven més tenir un culpable únic del que t'està passant i una mesura populista ràpida, que no dic, bueno, anem a fer un projecte, que no sé què. Malauradament, el sentit comú i la feina no està en el seu millor moment.
0: La política també s'empapa d'això, no? Perquè al final és la realitat, no?
1: Sí, al final és la realitat, s'empapa d'això. Tenim un altre condicionament, és que que hem de fer les coses en 4 anys, perquè a partir dels 4 anys el que no hagis fet, doncs, no saps si es podrà continuar o no. Això també fa que molta gent pensi en el curt termini en lloc d'una mica més a llarg termini, que jo crec que és necessari.
0: Molt bé, li hem d'agrair al Josep Maria Cano, de Ciutadans, que hagi passat avui per Premià Mèdia en aquest espai de parlar als grups municipals, aquest espai per parlar tranquil·lament sobre 8 qüestions d'interès. Evidentment que dona per molt més l'actualitat, però ens hem de centrar en alguns aspectes perquè, si no, no hi posaríem límit i estaríem parlant aquí hores, però hi hem de posar, evidentment, el límit de l'hora, més o menys, els 50 minuts per poder explicar-ho. Josep Maria Cano, ha sigut un plaer. Gràcies per venir a la ràdio i per aquesta estoneta de reflexions.
1: Marc, moltes gràcies.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar el 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat d'aquest matí, on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Escoltem ara Esther Niubó, que és la consellera d'Educació.
3: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
2: Niubó ha destacat el to constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. I el ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat provisionalment augmentar de manera progressiva la taxa turística als creueristes d'escala, els que passen menys de 12 hores a la ciutat. El recàrrec passarà dels 5 euros actuals fins als 24 com a màxim l'any 2030. El ple també ha aprovat congelar a 4 euros el recàrrec turístic per als albergs, però ha rebutjat a pujar l'IBI als hotels amb més valor cadastral. I també el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre a l'espai públic com el burca o el niqab. El nou text preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes incíviques i en el cas d'ocultar el rostre a l'espai públic la infracció serà lleu a multes que aniran entre els 400 i 750 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa avui a disposició judicial al jutjat de Viella per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home el passat 26 de desembre a Baqueira. Els Mossos d'Esquadra la van detenir el dimecres al matí a Madrid i avui ha arribat al jutjat cap a les 10 del matí, custodiada també per la policia i emmanillada. Inicialment, la mort de l'arquitecte es va atribuir a un atac de cor, però la investigació ha fet un gir i la dona ha estat arrestada per la seva suposada relació amb els fets. I els Mossos d'Esquadra i els bombers de la Generalitat busquen un veí de les Cabanyes a l'Alt Penedès desaparegut des d'ahir al vespre. Es tracta del David, de 44 anys, que té un 66% de discapacitat reconeguda i també afectació a la vista, motiu pel qual la policia considera que és una desaparició de risc. En el moment de la desaparició, vestia samarreta taronja, pantalons curts, ronyonera vermella i també sandàlies. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
4: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de quarts de 6 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però el febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup de veneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la una del migdia, presentant la seva particular revisió de les habaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels sots 25.
5: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la xarxa.
0: Premià Media. Comunicar amb tots els sentits.
6: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
6: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
7: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
8: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: No sabia que t'agradessin els musicals.
10: Des que escolta La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar, que s'ha aficionat.
11: I'm singing in the rain, just singing in the rain.
9: Aquest no ets tu.
12: No, és el Gene Kelly.
10: La Porta de l'Escenari a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.
0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.ca.

0: continuació, escoltem l'espai d'opinió dels grups municipals amb representació al ple de l'Ajuntament de Premià de Mar.
1: Molt bon dia a totes i a tots. Avui vull utilitzar aquest espai que la ràdio em facilita per parlar-vos de dues coses molt diferents. Començo per l'habitatge. Aquesta setmana hem vist una imatge que crec que costa molt d'acceptar. Una dona de 87 anys, la Mari Carmen, que feia més de 70 anys que vivia al mateix pis a Madrid i pagava aproximadament uns 500 euros de lloguer al mes, la propietat d'aquest edifici li va arribar a reclamar de lloguer passar a pagar 2.550 euros al mes. I posteriorment, 1.650, tot sabent que ja cobra una pensió de 1.350 euros al mes. Doncs finalment aquest dimecres la van desnonar de casa seva. 87 anys, repeteixo, més de 70 anys vivint al mateix lloc i al carrer, després de pagar sempre el lloguer. Podem discutir de lleis, de competències, de procediments judicials, però crec que hi ha una pregunta molt més senzilla que ens hem de fer. Volem que això pugui passar? Des del nostre espai polític tenim clar que no, i el tema és que és evitable perquè tenim eines per evitar-ho. Recordo, aquest abril el govern va aprovar un decret que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer que vencien abans del 2028 i limitava l'increment de la renda al 2%. Quan va arribar al Congrés, PP, Vox i Junts hi van votar en contra i el decret va decaure. I ara tenim una altra oportunitat. El grup parlamentari del Congrés, Sumar, on participa el meu partit dels Comuns, està reclamant al PSOE, està reclamant, sí, al Pedro Sánchez, que aquest dimarts el govern porta al Consell de Ministres un nou decret d'habitatge. Aquest decret defensa i defensarà mesures molt concretes. Protegir les persones vulnerables davant dels desnonaments, recuperar la pròrroga dels contractes de lloguer i regular els lloguers de temporada i d'habitacions perquè no es converteixin en una manera d'esquivar la regulació. Tant de bo aconseguim que s'aprovi. No volem més casos com la Mari Carmen. I el segon tema que us volia parlar està molt més vinculat a Premià de Mar. Potser alguns recordareu que el juny del 2025 el ple municipal va aprovar una moció que va presentar el meu grup municipal d'En Comú Podem de suport al poble palestí. Entre els acords hi havia fer una aportació econòmica a través del Fons Català de Cooperació, una aportació que el nostre ajuntament ja va realitzar. Però vam aprovar també una altra cosa, establir, quan les condicions ho permetessin, un agermanament amb una ciutat palestina. Doncs bé, crec que tenim notícies recents que ens permeten posar fil a l'agulla i començar a treballar aquest segon punt pendent. Fa pocs dies s'ha celebrat una trobada a Amman, a Jordània, organitzada per la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona i l'Associació d'Autoritats Locals Palestines. Allà hi van participar representants de diversos ajuntaments de la província de Barcelona i 25 municipis palestins. Què podria significar germanar Premià de Mar amb un municipi palestí? Doncs no es tracta simplement de posar el nom d'una ciutat en una placa. Un agermanament pot servir perquè dos municipis mantinguin una relació estable i comparteixin projectes i coneixement. Per exemple, en aquesta trobada de Man, els municipis han estat treballant sobre qüestions molt concretes. Gestió de l'aigua, planificació urbana, infraestructura verda, desenvolupament econòmic o mercats locals. A partir d'aquí, es poden construir projectes de cooperació entre tècnics municipals, escoles o entitats o associacions dels dos municipis. També pot servir perquè des de Premià coneguem una ciutat palestina no només a través de les imatges de guerra que veiem cada dia, sinó a través de la seva gent, les seves escoles, les seves entitats i el seu ajuntament. I això per mi té molt valor. Per això aquesta setmana al ple vaig demanar al responsable municipal de cooperació, el Rafa Navarro, que comencem a establir contactes amb el Fons Català, la Diputació i la resta d'actors que estan impulsant aquestes relacions. I com d'altres vegades m'ho he fet per participar en primera línia a l'hora de posar-nos a treballar. L'objectiu inicial és, clar, primer hem de saber quines possibilitats existeixen, conèixer els municipis interessats i valorar amb quin podria tenir sentit establir aquesta relació. I després, evidentment, compartir-ho amb la taula de cooperació, amb les entitats i amb la resta de grups municipals. No sé si acabarem agermanats amb Nablus, amb Betlem, amb Ramalla o amb qualsevol altre municipi, però sí crec que ha arribat el moment de començar a buscar amb qui i com ho podem fer.

0: Bon dia i bon divendres 25 de setembre de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 25 de setembre, avui amb la prèvia, com sempre, de tot el que tenim aquest cap de setmana, sense futbol de clubs a la primera masculina, però sí a la Lliga F i a la segona divisió. De fet, avui el Girona, que no pot comptar amb els seus 6 internacionals, obre la 7a jornada de Lliga, la segona divisió, rebent a Montilivi a l'Albacete. Molt futbol, però també bàsquet, amb la victòria del Barça ahir per estrenar-se a la Eurolliga masculina, al Palau contra l'Efes, i també hoquei patins amb la Lliga Catalana i amb vol, pendents del Mundial de Clubs. Està jugant el Barça ara mateix contra el Piñeiros en la seva primera jornada, 27-41 guanyant el conjunt blaurana, el conjunt de Carlos Ortega. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, repassem tot el que ha passat en les últimes hores a l'esport de casa nostra.

0: Amb la Carme Reverte. Carme, bon dia.
1: Bon dia, Martí.
0: En futbol ja tenim en marxa els primers partits de seleccions amb jugadors d'equips catalans.
1: Ahir va començar una nova Nations League amb el debut de l'agrenc Xavi Hernández a la banqueta dels Països Baixos amb un empat a un contra l'Alemanya de Jürgen Klopp. El blaugrana de Yemi va ser titular i va disputar 80 minuts. També va jugar amb Alemanya Ter Stegen, ara porter de l'Ajax del Mitchell. També ahir en aquesta Nations League un altre jugador del Barça, Joao Cancelo, va jugar 90 minuts en la victòria per la mínima 1-0 de Portugal contra Gales. El gol portuguès el va fer un altre ex del Barça, Joao Félix. D'altra banda, l'extrema amb fitxa del filial blaugrana, Jesse Bisio, va disputar 85 minuts amb Bèlgica sub-21.
0: Des de les 12 d'hora catalana tenim a més el primer part dels amistosos que té el Brasil de Rafinha contra Austràlia, minut 59 encara ara mateix, 0-0, empat a 0 amb Rafinha com a titular i encara al camp, amb el dorsal 10 de fet a l'esquena.
1: Avui també juguen la França de Koundé, que estrena entrenador amb Zidane a la banqueta bleu contra Turquia a 9:45 del vespre. També ho farà Egipte amb el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim contra Angola a 9:00. I Espanya sub-21, amb Marc Bernal i Xavi Espar, que jugaran un partit de classificació per l'Eurocopa contra Finlàndia.
0: A tot això, avui també juga el Girona, que no podrà comptar amb els seus 6 internacionals.
1: L'equip de Quique Álvarez rep aquest vespre l'Albacete en el partit que obre la 7a jornada de Lliga de Segona Divisió Masculina. El conjunt gironí també té les baixes per lesió de Brian Hill i Justin, a més de 3 peces clau aquest inici de curs, com el jove central júnior, el colombià Esprilla i l'ucraïnès Benat, que han anat a més amb les seves seleccions. L'enfrontament avui a 9:45 del vespre a Montilivi.
0: Demà jugarà el Sabadell, que buscarà la primera victòria del curs fora de casa al camp del Celta Fortuna, en aquest cas. En categoria femenina sí que tenim matura de jornada de Lliga F aquest cap de setmana.
1: Demà a les 12 del migdia jugarà el Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. També demà torna a jugar el Barça, que ve de debutar a la Champions, i dimecres vinent torna a tenir partit europeu. Demà a 4:45 de la tarda visiten el camp del Logroño. Finalment, l'Espanyol jugarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Corunya.
0: En bàsquet, victòria del Barça i en l'estrena aquest any a l'Eurolliga masculina.
1: Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. El Barça torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya.
0: Una primera jornada CB que obre demà a les 6 de la tarda el partit del Quitzanes Manresa.
1: Els manresans visiten la pista del Bilbao de Jaume Ponsarnau. Diumenge jugaran els altres 3 catalans. L'Asisa Joventut al migdia a la pista del Breugan. I ja a la tarda, el FIAC Girona rebrà l'UCAM Múrcia i l'Ilerna Lleida jugarà a la pista del València.
0: En handbol, el Barça ha debutat aquest migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler. Falten 6 minuts, 5 minuts i mig perquè acabi aquest partit amb 30-43, guanya de 13 al Barça de Carlos Ortega.
1: Els blaugranes defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega, que recordem que fa més d'un any que no perd cap partit, també hi ha els Amalek Egipci, al qual s'enfrontaran diumenge, i el Montada Marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent.
0: En categoria femenina, avui i diumenge, la selecció espanyola té un doble enfrontament amistós contra Alemanya.
1: El combinat estatal, amb dues catalanes, la portera Nicole Morales i la pivot Eli Cesario, s'enfronten contra la subcampiona del món, Alemanya. Dos partits que juguen al Palau d'Esports de Granollers, el primer avui a 7:45 del vespre i el segon diumenge al migdia.
0: En futbol sala també avui juga el Barça, partit de tercera jornada de fase obertura a la primera divisió masculina.
1: S'enfronten els dos últims campions de Lliga, Barça i Cartagena. El conjunt blaugrana ha fet un bon inici de curs i és colíder amb 6-6 i mirarà de mantenir-se en aquesta part alta de la taula. El partit a 9:15 del vespre. Diumenge jugarà l'altre català de la categoria, el Catgas Energia de Santa Coloma, que visita la pista del Manzanares.
0: En hoquei patins, avui es juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina.
1: A partir de 9:45 de la nit s'enfronten Voltregà i Lloret, l'equip osonenc, que ja va jugar ahir a la pista del Pons Lleida, amb triomf clar del conjunt lleidatà 4-1. Demà es disputaran 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana Masculina. A 7:15, Noia, Vilafranca i Calafell, Xum-Massanet. I a 9:00 del vespre, Reus Caldes.
0: I un últim apunt de waterpolo, perquè avui arrenca la Lliga la Divisió d'Honor Femenina.
1: Amb el partit d'un dels equips catalans, el Catalunya, que rep a l'Etxell de Canari, a partir de 9:45 del vespre. La resta d'aquesta primera jornada es jugarà demà.

0: I ja és divendres i hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Demà, dissabte, Carme, tindrem futbol i hoquei patins.
1: A les 4 de la tarda, a les televisions locals i a la xarxa Més, es podrà seguir el duel de la primera jornada de l'Hockey Lliga Plata masculina del grup Nord entre el GEC i el Club Hoquei Vilaseca. I quan acabi a les 6, futbol de tercera federació femenina amb l'enfrontament entre el Sant Gabriel i el Girona.
0: Això serà demà, diumenge, més futbol i també rugbi.
1: Al migdia es podrà veure a la xarxa Més el debut de la Unió Esportiva Santboiana, l'únic equip català de la divisió d'honor masculina de rugbi que rep el Valdiri Aleu a El Salvador a partir de les 12. I ja a la tarda, a les televisions locals i a la plataforma de streaming, Lliga Elit de Futbol amb l'enfrontament entre la Unió Esportiva Rubí i el Club Futbol Martorell a les 4 de la tarda al Municipal de Can Rosés.

0: Divendres 25 de setembre, 8 minuts passen ja de 2:15, comencem parlant de futbol. Cap de setmana, com hem anat explicant, sense futbol de clubs de la primera divisió masculina, pels partits de seleccions. Demà juga la selecció espanyola amb 7 jugadors al Barça i un de l'Espanyol, Roberto, a més de 7 catalans en total, a Wembley contra Anglaterra, on també hi serà un altre blaugrana, Gordon. Aquest vespre en parlen el seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també el capità, el jugador del Barça, Rodri. Sí que tindrem futbol, per exemple, a la Lliga F, ara en parlem, i també a la segona divisió masculina, el Girona, que també té 6 internacionals que han anat amb les seves seleccions, rep avui mateix a Montilivi a l'Albacete, en el partit que obre la 7a jornada de Lliga. I ho fa, com dèiem, amb aquestes 6 baixes que se sumen a les dels lesionats, Brian Hill i Justin, per exemple, que ja tenia l'equip, el que fa que Quique Álvarez probablement hagi de fer un equip de circumstàncies. En parlava el tècnic a la prèvia.
1: Està clar que quan un té baixes a posicions concentrades, diguéssim, a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, és el que hi ha, afrontar-ho i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
0: Segons explicar Quique Álvarez, la intenció és poder recuperar un o dos jugadors de cara al partit de la setmana vinent contra el Mallorca, d'aquests 6 internacionals. El Girona comença 8è aquesta 7a jornada amb 10 punts, oportunitat per, com dèiem, pujar a la classificació. Un més 11 n'ha sumat fins ara l'altre català de la categoria, el Sabadell, que ha començat molt bé i demà buscarà a Vigo la que seria la primera victòria fora de casa. Després de superar clarament diumenge passat a la Nova Creu Alta un dels candidats a l'ascens, l'Oviedo, el conjunt arrequinat s'enfronta demà, com dèiem, al Certa Fortuna. Demà 6:45 serà aquest partit. I en categoria femenina també demà juguen dos dels tres catalans. A les 12 del migdia, el torn del Badalona Women, que rep el Granada al municipal de Palamós. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Pujol.
2: El Badalona Women s'enfrontarà demà al Granada en la 5a jornada de la Lliga F. Les badalonines, quartes en la classificació de la competició, arriben amb bones sensacions després d'aconseguir un empat molt treballat contra la Reial Societat en un partit on l'expulsió de Maria Valenzuela a la mitja hora va deixar l'equip amb 10. El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanquivermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
3: Para mí el Granada lo más fuerte que ha tenido siempre es pues ese sentimiento que de club que han tenido las jugadoras que siempre hemos formado parte de él. Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
2: El maig es disputarà al municipal de Palamós a les 12 del migdia.
0: Gràcies, Sílvia. També demà juga el Barça, 4:45 de la tarda a Logroño. El Barça que ve de debutar a la Champions i dimecres vinent també té partit europeu, en aquest cas al camp de la Roma. Finalment l'Espanyol visitarà diumenge a la tarda al camp del Deportivo de la Coruña. Més futbol. A la primera federació masculina, demà tenim el primer duel català de la temporada. El nou estadi Costa Daurada s'enfronta en un Nàstic que va veure la setmana passada frenat el seu bon inici de Lliga i amb aquest 3-0 al Corcón i un Sant Andreu que ve de jugar aquest mateix dimecres amb un empat a 1 contra el Madrid-Castilla a Can Dragó. La prèvia des de Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
4: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
5: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
4: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop aquesta Lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
0: Gràcies. Gràcies, Jordi. Demà 6:45 començarà aquest Nàstic Sant Andreu. L'Europa estarà entrenador amb el debut de Luis Blanco a la banqueta diumenge a la tarda a Can Dragó contra el Rayo Majadahonda. Més agenda tornant a la categoria femenina. La primera federació, el filial del Barça, juga demà a migdia al Camp d'Osasuna. I a la segona federació masculina, demà tenim 3 partits amb Emergència Catalana. A 6:15 Ebro Terrassa i a les 7 el Manresa Logroñés B i el Barça Atlètic Penya Esport. A la tercera federació masculina, demà només es juga el San Juan Atlético Moncada Tona, mentre que diumenge tancarà la jornada un Badalona-Sant Cristóbal. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
6: Després de sumar la primera victòria de la temporada, el Sant Cristóbal viatja fins a Badalona per continuar aquesta bona dinàmica i enllaçar dues victòries consecutives. El conjunt agarenc afronta amb tota la plantilla a disposició aquest maig davant un Badalona que està cridat a ser un dels equips que està en aquesta llista de candidats per pujar de categoria o com a mínim per jugar al play-off d'ascens. Un Cristian García que destaca el pas endavant que ha donat al seu equip i també el més important, l'inici a casa, sumant 4 de 6 punts possibles que, recordem, era una mica l'assignatura pendent les darreres temporades.
7: Si queremos conseguir el objetivo lo antes posible, haciendo fuertes en casa, lo conseguiremos más holgadamente. Creo que los últimos 2 años que estuve aquí, más el medio año, creo que en casa no hemos tenido muy buenos réditos, hemos estado igual fuera de casa que en casa y lo que buscamos es un poco hacernos fuertes aquí, dominar nuestro campo y eso.
6: Doncs un Sant Cristóbal que vol donar un passet endavant, recordem, ha sumat 4 dels 9 punts en joc, per tant, una bona oportunitat per donar aquest salt qualitatiu.
0: Gràcies, Miqui. Per rematar l'agenda en futbol, a la Lliga Elite demà juga un Argentona a Viladecans. La resta de la jornada serà diumenge, inclòs el partit que es podrà veure a les televisions locals i a la xarxa Més. Diumenge a la tarda, el Rubí Martorell. Ràdio Martorell, Gerard Gormedino.
8: El primer equip del Club de Futbol Martorell disputa aquest diumenge a les 4:05 de la tarda el primer desplaçament de la temporada a la Lliga Elite. Els blanquivermells visiten al camp de la Unió Esportiva Rubí després d'haver sumat un punt en l'estrena contra el Sabadell B. El conjunt local, per la seva banda, arriba al partit després de perdre per 2-1 al camp del Viladecans. L'entrenador del Club de Futbol Martorell, Edu Berrocal, espera un partit intens davant d'un Rubí necessitat de punts i considera que l'equip haurà de millorar l'eficàcia de cara a porteria.
9: Doncs ens esperem un Rubí amb moltes ganes de guanyar perquè venen de perdre el seu primer partit a Viladecans, juguen a casa, segur que tenen molta fam de guanyar. Segur que serà un partit molt intens, molt disputat, semblant el que hem viscut aquest diumenge, i haurem de fer moltes coses molt bé per poder-nos emportar 3 punts. Però, bueno, a destacar, si haguéssim de destacar alguna cosa en comparació amb el partit que hem jugat, doncs potser ser una miqueta més efectius quan sigui el nostre moment i a l'àrea doncs, ser més efectius.
8: Després del primer partit a la categoria, Berrocal assegura que les sensacions del vestidor són positives i que el Club de Futbol Martorell se sent preparat pel repte.
0: Gràcies, Gerard. S'ajorna el partit de l'Associació Esportiva Prat, que demà disputarà l'anada de l'eliminatòria prèvia de la Copa del Rei per poder jugar a aquesta primera ronda de Copa del Rei contra un equip de primera divisió. Serà a Eivissa, al camp del Sant Rafel. La tornada es disputarà diumenge de la setmana vinent, 4 d'octubre. Al Prat Ràdio, Nil Piera.
10: Bon dia, el Prat ja és a Eivissa per disputar el partit d'anada de la fase prèvia de la Copa del Rei. Els Potablaves s'enfronten aquesta tarda a partir de les 4 al Club de Futbol Sant Rafael, que arriba amb la condició de campió de la Copa Illes Balears. És la tercera vegada en la seva història que l'AE Prat disputa la Copa del Rei després de les participacions de les temporades 12-13 i 16-17. Per la cita, Cristian Gómez no podrà comptar amb els lesionats Xavi Víctor, Dani Bona i Adri Toro, que continuen amb el seu procés de recuperació. Els pretencs arriben llançats després de golejar el Singerlin en la seva estrena Lliga Elite i ara buscaran marxar amb un bon resultat de terres eivissenques abans de tancar l'eliminatòria la setmana vinent al Sagnier. El partit el podreu seguir en directe a través del Prat Ràdio, sintonitzant el 91.6 de l'FM, o a través de www.elpratradio.com.
0: Gràcies, Nil. Per cert, encara pendents de l'Austràlia-Brasil, ara mateix, amistós internacional de seleccions de futbol, amb victòria momentània d'Austràlia, 1-0, minut 75. Encara juga Rafinha, que ha sortit de titular amb el dorsal 10 a l'esquena. Per exemple, Ancelotti ja ha canviat a Vinícius Júnior, que també ha sortit de titular, i també el madridista Endrick, que també ha estat titular a la davantera. Com dèiem, tots dos ja han estat substituïts, encara juga el blaugrana Rafinha. Parlem de bàsquet. Victòria al Barça i en l'estrena aquest any a l'Euroliga masculina. Els blaugranes van començar malament el partit contra l'Efes, però van acabar remuntant, aprofitant l'energia del Palau per guanyar 89-82. Escoltem l'entrenador del Barça, Alexander Sekulić.
11: To be honest with you, I know of the...
12: Si et soc sincer, coneixia l'energia i l'ambient que es crea aquí al Palau Blaugrana, però mai l'havia sentit de la manera com l'he sentit avui com a entrenador. He vist que els jugadors estaven realment motivats i això els ha donat molta confiança. Tenim un equip nou, molts jugadors nous, algun d'ells sense experiència a l'Euroliga. Per tant, és per això que crec que pel que fa als jugadors que ja tenen aquesta experiència ha estat superimportant com han reaccionat i marcat el canvi pels altres.
0: I en el mateix sentit s'expressava una de les peces claus ahir, Darío Brizuela, que juntament amb Panther i Parras van posar l'equip a l'esquena per completar la remuntada.
13: ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien en general. Siempre, siempre. Para mí jugar aquí en el Palau es lo más, así que disfruto siempre.
0: El Barça que torna a jugar demà mateix de nou al Palau en la primera jornada de la Lliga CB contra el Leima Corunya. De fet, la setmana vinent ja hi ha doble jornada d'Eurolliga masculina per al Barça. I avui mateix, encara en bàsquet, es juguen els quarts de final de la Lliga Catalana, tercera FEB, que es decidirà aquest cap de setmana a Mollerussa. A 3:15 juga l'equip anfitrió contra el Granollers i també tenim un Igualada-Montgat. A les 8, l'Espanyol Cornellà contra el Club Bàsquet l'Hospitalet i a 9:15 el CC Valls, el Real Ciutat de Valls, David Prats.
14: Els de l'Alcamp, que no guanyen aquesta competició des de l'any 2001, busquen un lloc a la Final Four, que es disputarà a Mollerussa aquest cap de setmana. Sobre el César, el tècnic Miqui Larràs el descriu com un equip exigent.
15: Serà un partit molt dur, una pista molt dura, una pista d'un club històric de Barcelona, un equip molt consistent com a equip, com a grup, perquè és un equip que juga, els jugadors juguen junts fa anys i es coneixen molt bé, i això es nota. No tenen potser un roster de jugadors super contrastat a la categoria, però sí tenen un grup de jugadors molt, molt complet.
14: Si el CB Vall supera l'eliminatòria, disputarien la semifinal dissabte a les 7 de la tarda amb el vencedor del partit entre l'Igualada i el Montgat. La final està prevista per diumenge a 7:45 del vespre.
0: Gràcies, David. En handbol, el Barça debutarà aquest mateix migdia al Mundial de Clubs, que es disputa a Egipte amb el partit contra el Pinheiros brasiler i amb victòria clara d'11-33-44. Els blaugranes que defensen el títol aconseguit l'any passat. El grup de l'equip de Carlos Ortega també hi ha, en aquest cas, el Zamalek egipci, al qual s'enfronten diumenge, i el Montada marroquí, contra el qual es veuran les cares dimarts vinent. I encara en handbol, tornant a la categoria masculina, en aquest cas també tenim un partit avançat avui de la segona jornada de la primera estatal, amb el Garbí, Palafrugell i Calella. Ràdio Calella, Jordi Terma.
16: El Garbí Arena serà l'escenari de l'encontre entre el Garbí de Palafrugell i l'Unió Esportiva Handbol Calella, que s'enfrontaran aquest divendres a les 9 del vespre, en partit corresponent a la segona jornada de Lliga de la Primera Nacional. Els calellencs han encetat la seva segona temporada a la Primera Nacional amb una molt treballada victòria contra el Sant Quirze, 26-23. Aquesta temporada els de Jaume Soler s'han reforçat per consolidar-se a la categoria en l'any en què Calella és la ciutat de l'handbol català. Es dona la circumstància que aquesta setmana els calellencs celebren la seva festa major i el club ha estat el pregoner de la ciutat. Per altra banda, el Garbí ha començat de forma ben diferent la competició. Els gironins, que aquest any han tornat a la categoria nacional, van perdre el primer partit jugat a Palafrugell de forma contundent, 29-37, amb el Sant Vicenç. L'objectiu dels palafrugellencs és la de mantenir la categoria. Tot i la diferència de resultats a la primera jornada, de ben segur que es veurà un partit molt disputat en una de les pistes més animades de la Lliga.
0: Gràcies, Jordi. En hoquei patins, avui juga un nou partit de Lliga Catalana Masculina. A partir de 2:15 de la nit s'enfronta amb Voltregà i Lloret, l'equip osonenc que ja va jugar ahir a la pista del Pons de Lleida amb derrota clara 4-1, victòria per al conjunt lleidatà. Demà tindrem 3 partits més d'aquesta Lliga Catalana. 6:45, Calafell, Xum-Mastenet d'una banda i Noia Vilafranca de l'altra. A Ràdio Sant Sadurní, Miquel Cuenca.
17: Aquest dissabte, 8:15 de la tarda, el Noia Freixenet inicia la Lliga Catalana a l'Ateneu amb un derbi comarcal contra el Patí Vilafranca. Els vilafranquins, recent ascendits a l'Hockey Lliga, arriben a Sant Sadurní després d'haver disputat la primera jornada ahir dijous amb derrota per 4-1 davant el Pons Lleida. Pel que fa al Noia, el de

0: i sobretot el compromís dels jugadors en cada entrenament. I penso que arribem al cap de setmana amb moltes ganes de competir, de fer un bon partit i traslladar a la pista tot el que estem treballant durant la setmana.
1: L'excapità del Noia passa ara de la pista a la banqueta en la seva primera temporada com a tècnic del primer equip i ho fa a més en una competició que el Noia ja ha guanyat en dues ocasions, l'any 1989 i més recentment el 2023, quan Esteller era el capità de l'equip i l'encarregat d'aixecar el trofeu.
2: Gràcies, Miquel. I un últim punt abans d'acabar. En rugby, aquest cap de setmana arrenca la Lliga a la Divisió Nord masculina i diumenge al migdia ho farà l'únic equip català de la categoria, la Unió Esportiva Sant Boiana, que rep el Valdir i Aleu a El Salvador, en un partit que es podrà veure a la xarxa Més. En parlàvem abans. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
3: La Unió Esportiva Sant Boiana comença aquest diumenge una nova temporada. Després de salvar-se l'última jornada de la temporada anterior, el degà dona inici a un any més competint a la Divisió d'Honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals, que han sigut substituïts en gran part per jugadors de la casa que pugen del sub-23. El primer duel serà contra El Salvador, que ve de ser campió de Lliga l'any 2025. Un dels capitans de la Sant Boiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'espera d'aquest primer duel.
4: La veritat és que hem treballat moltíssim, estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que El Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic, però bueno, ja són molts partits contra ells, també sabem com són, i sabem que el Valdir apreta molt i que tenim aquesta cosa a la nostra banda, no? Que podem jugar a casa, que ens dona moltíssim. Guanyar El Salvador i començar la Lliga amb el peu dret.
3: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdir Eleu, donant el tret d'inici a una temporada més de la Unió Esportiva Sant Boiana a la màxima categoria del rugby estatal. It's Friday.

Gràcies, Albert, i fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de 5:45 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup

0: grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup d'havaneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la 1 del migdia, presentant la seva particular revisió de les havaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels Sots 25.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la...
2: Bon dia, són les dues.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepció feta de Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
4: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
2: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis de govern, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
5: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar l'element que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
6: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
2: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a les xarxes per agrair el suport rebut.
7: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
5: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
2: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
5: Des del consistori asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bo un projecte sense garanties que poden afectar, diuen, els veïns i el territori.
2: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui al cinema.
5: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalen el repartiment.
2: Els esports, un Girona amb baixes, obre la jornada segona divisió. Joan Barberà.
8: El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar el partit a 8:45 del vespre.
2: I cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Lluís Pérez, bon dia.
9: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 17 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. Amb vista al cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que al cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
2: Al control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Govern i grups parlamentaris han acordat crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB destinada a educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat que lidera el Consell d'Educació de Catalunya. Aquest és el resultat de la cimera política al Palau de la Generalitat, fet aquest matí amb el president Illa al capdavant, i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció de Vox. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada, on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nou vinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
11: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
10: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern, i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
2: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
12: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
13: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris, i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
12: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
14: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
12: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
15: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
12: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
2: I a tot això afegim l'opinió dels experts. Enric Prats, que és professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant, diuen, al dia a dia.
5: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i torna a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
16: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com és el cas del burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i també dels grups municipals de Junts i Vox. Ho ha dit Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
6: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
17: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
2: També hi ha hagut plenari a Barcelona enmig de les festes de la Mercè, la capital catalana, declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva en 4 anys. Així vol penalitzar el fet que molts creuers facin escala durant tot un dia i siguin els que menys temps passen i menys inverteixen en la ciutat, però en canvi fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar el ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
19: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
20: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
18: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
1: Notícies en xarxa.
2: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo que s'ha difós a les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
7: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
21: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
2: De moment, Govern Central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns instant l'executiu central a aprovar la nova normativa ja dimarts vinent.
21: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també altres igualment dramàtics, com ara el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Sí, t'ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
22: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no en aquest cas a la Comunitat de Madrid.
21: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
2: I encara amb clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. L'aparell està instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
0: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
3: La idea doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
0: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant de la crisi del carburant i la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
4: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
23: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
4: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
2: És un quart de tres. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas a la Garrotxa presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diuen, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
24: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
25: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
24: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Bern Tallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
2: No deixem la mobilitat perquè avui a Vic una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur. Ho fan en el primer fòrum català que celebra el sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial i també inclou una exposició de vehicles industrials. El 9FM, Ona Fàbrega.
26: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translok Osona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translok Osona, Jaume Noguer.
27: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
26: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per als vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla de Tarragona.
21: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i que van poder evitar aquest segrest.
2: La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere passa a disposició judicial per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
21: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
2: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb el Centre Eurecat. Arnau Olmos.
8: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
9: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
8: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
2: I és moment per la cultura.
10: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
11: Bola negra.
12: Bola negra.
13: Bola negra.
14: ¿Por qué te han echado la bola negra?
15: ¿Qué te han dicho?
28: Que soy homosexual.
29: ¿Y lo eres?
2: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a més a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplert de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
21: Miquel Bernadó i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de la sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el premi a la millor direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cinema Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscars. El proper 15 de desembre sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
2: Més enllà dels cinemes, hem de passar avui també en clau cultural per Canet de Mar, que ja ho té tot a punt per a la 18a edició de la Fira Mercat Modernista. Des d'avui fins diumenge, aquesta vila maresmenca torna a principis de segle amb diferents activitats, rutes guiades i espectacles. Enguany, per cert, la temàtica central és la gastronomia. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
30: Durant tot el cap de setmana, carrers i places es convertiran novament en un gran escenari a l'aire lliure, amb espectacles itinerants, música, teatre, cercaviles, activitats familiars, artesania, gastronomia i recreació històrica. Tampoc hi faltaran les rutes i visites que permeten endinsar-se en el patrimoni modernista i indià de Canet i descobrir espais i figures imprescindibles per entendre la història del municipi. A més, aquesta 18a edició incorpora la jornada indígena, una proposta dedicada específicament al llegat indià. Glòria Jiménez és regidora de Turisme.
31: Estaríem parlant d'un lloc paral·lel a la fira, però que està inclòs a dintre. S'ha reservat la plaça dels americanos, com a tal, per crear aquest petit espai ambiental on tastar i viure encara el passat, podríem dir, dels propis modernistes.
30: La fira comença a agafar embranzida des d'aquesta tarda amb l'obertura del mercat d'artesans i les primeres propostes d'animació pels carrers de la vila.
2: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, de l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netbrenko encapçala un repartiment que també compta amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
21: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte, musicada per Verdi, torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
2: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu. Guardans és la primera dona que ostenta el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
21: El nomenament d'Elena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada al Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
2: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Un Girona en baixes obre la jornada segona divisió.
5: Bon dia, Marta. El conjunt gironí rep l'Albacete, que és cué de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 2:15 del vespre. Girona FM, Pau Villafañe.
6: Aquest vespre, Montilivi acull un partit que obre 2 jornades seguides a casa. L'altre serà diumenge que ve davant el Mallorca. L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
11: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin, perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
6: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
5: I demà el Centre d'Esport Sabadell visita el camp del Celta Fortuna. Serà a 6:45 de la tarda. A la primera federació demà, partit duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
12: El Nàstic buscarà demà el ple de victòries a casa en el partit davant de la Unió Esportiva Sant Andreu. Els de Xisco Campos volen aparcar la derrota del darrer partit i centrar-se en tornar a ser un Nàstic competitiu a casa per imposar-se en el primer derbi català de la temporada. L'entrenador del Nàstic diu que han d'aprendre de les derrotes com la del passat a cap de setmana al camp de l'Alcorcón i reconeixer que encara són un equip en formació i amb molts aspectes a millorar.
13: Crec que en tots els futbolistes que tenim, crec que amb el que estan fent, i no ens hem d'oblidar que aquest equip també ha donat moments molt bons, però que és una cosa que creiem des del principi, que som un equip en procés i les derrotes formen part d'aquest procés.
12: Xisco Campos segurament farà canvis a l'11 inicial i jugadors com Borja Sánchez, Atumán o Àlex Almansa podrien ser titulars per primer cop a aquesta lliga. La plantilla fa el darrer entrenament aquesta mateixa tarda per preparar el partit de demà a 6:45 de la tarda al nou estadi Costa Daurada, on s'espera que registri una bona entrada on hi haurà més de 600 aficionats de la Unió Esportiva Sant Andreu.
5: En handbol, el Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat avui fa uns minuts contra el Pinheiros, 44-33, primer partit de la competició que se celebra a Egipte. En rugby, us destaquem, diumenge a les 12, Sant Boià al Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina, un duel que es podrà veure en directe a la plataforma La Xarxa Més.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45. Nosaltres hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de 5:45 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet amb vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup d'havaneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la 1 del migdia, presentant la seva particular revisió de les havaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc del SOTS 25.
3: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
4: Bon dia, són 3:15.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com arribaran a invertir en educació un 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
6: Un altre espai de treball que té a veure amb treballar aquest compromís per l'assoliment del 6%. Poder treballar amb una calendarització i, per tant, poder posar en comú quina ha de ser aquesta senda per assolir aquest 6%.
4: L'oposició ha sortit de la trobada amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules. És divendres 25 de setembre de 2026 i tenim més titulars. La Paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab. Sònia Kerr.
7: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots del PSC, Junts i Vox. La regidora de Seguretat, Cristina Morón, ha defensat el text.
8: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
4: L'octogenària desnonada a Madrid, Mari Carmen Abascal, reapareix en un vídeo difós a xarxes socials per agrair el suport rebut.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la solidaridad.
7: Els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
4: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas presentarà un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant.
7: Des del consistori Garrotxí asseguren que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar el mes de juny i asseguren que no poden donar per bon projecte sense garanties que pot afectar veïns i territori.
4: En cultura arriba als cinemes La Bola Negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Òscar.
7: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miquel Bernardó i Guita Rica de la Fuente encapçalen el repartiment.
4: En esports, un Girona en baixes obre la jornada segona divisió, Joan Barberà.
1: El conjunt gironí rep l'Albacete, cuet de la categoria, a Montilivi, amb 8 absències. Els davanters, Asprilla, Brian Hill i Justin no podran jugar al partit a 8:45 del vespre.
4: Fem també un cop d'ull al temps, tant per avui com de cara al cap de setmana. Luis Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia. Continua aquesta situació completament tranquil·la, estancada, vessa d'oli i més aviat asserenada. Només tenim algun nuvolet que va decorant el cel, el va pintant, emblanquinant el sol i poca cosa més. També algun núvol que hi havia aquest matí, un palet més gruixut cap a l'Ebre, que s'està dissolent. Per tant, la situació que és ben calmada, com dèiem. I una altra vegada aquesta temperatura que té molta capacitat per pujar i, de fet, aquesta tarda estarem parlant d'un ambient una altra vegada estiuenc. Gairebé a tot el país, entre els 27 i els 33 graus de màxima, i això a l'ombra. Per tant, un sol piconador, sensació de calor, temps de platja o, qui pugui, de piscina. En vista el cap de setmana, tampoc ha de variar gaire la situació. Alguns núvols matinals, fruit d'aquesta mateixa xafogó, que sobretot hi haurà a les comarques de Tarragona el dissabte, i el diumenge al matí sí que despertarem amb més núvols en general. Sempre núvols que no deixaran pluja. I una temperatura que el cap de setmana continuarà sent superior a l'habitual. Fins i tot les nits ja no seran tan fresques. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB prevista per educació. També hi haurà una altra comissió. En aquest cas farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera política que s'ha fet al Palau de la Generalitat aquest matí amb el president Salvador Illa al capdavant i on hi han participat tots els grups parlamentaris, a excepció feta de Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat a la reunió. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
12: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament educació, economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat i, per tant, el govern d'Espanya, i, per tant, és poder compartir aquesta senda, aquest camí amb el conjunt de forces polítiques.
11: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
4: L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
14: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
13: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
15: Aquesta reunió no ha servit, ni era l'objectiu, validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
13: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
16: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
13: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC, promotor de la iniciativa, i amb els dels grups municipals de Junts i de Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
17: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
8: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
17: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
11: També hi ha hagut plenari avui a Barcelona, en plenes festes de la Mercè. La capital declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, ha aprovat en el ple encarir la taxa turística fins als 24 euros de manera progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, siguin els que fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
19: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
20: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
18: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el Pla d'Ombres de Junts i el Programa Municipal de Reforç Educatiu Gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
11: Passem avui també per Sabadell. Allà el govern preveu iniciar l'ampliació del Parc Taulí en 3 o 4 anys, un cop s'ha recuperat l'antiga caserna de la cocapital vallesana, com us informàvem ahir. Avui s'ha celebrat la primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament, en què s'ha concretat l'acord, i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per fer-hi un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
21: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell, i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
22: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
21: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari, i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
4: Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair avui tot el suport. Ha estat en un vídeo que s'ha difós a través de les xarxes socials. Mari Carmen també demana que la lluita continuï.
9: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
0: Primer en aquest cas. Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret en 5 mesures per evitar casos com aquest.
4: De moment, govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor d'aquest nou decret. També els comuns insten l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent.
0: El portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures antidesnonament per evitar casos com el de la Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics, com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
0: Comuns també ha avisat al PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant d'una societat que ha esgotat la seva paciència.
4: Encara en clau social hem de passar per l'Alt Urgell, que avança en el reaprofitament d'aliments amb l'estrena d'una màquina de Rex Catering. Es tracta d'un aparell que s'hi ha instal·lat al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la Seu i que permetrà obtenir de franc racions de menjar sobrant dels menjadors escolars. Ràdio Seu, Pep Graell.
5: La Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té l'objectiu de lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Destaca la iniciativa Josefina Lladós, presidenta del Consell Comarcal.
23: La idea, doncs, és aquesta, és a dir, és poder continuar treballant per prevenir el malbaratament alimentari dels nostres menjadors escolars, que ja l'havíem anat reduint molt aquests últims anys, però que sempre, per motius diversos, doncs, hi ha excedent, i a la vegada posar a l'abast de la ciutadania un producte de qualitat.
5: El servei de Rex Catering s'ha posat en marxa amb un pressupost de 11.253 euros.
4: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i de la pujada dels costos. Ho ha dit a Lleida en la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implicat. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
24: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
25: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com també, com vam fer també, amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
24: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
4: Són 3:15. L'Ajuntament de la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, presentarà dimarts que ve un contenciós administratiu a la Generalitat en contra del projecte de la variant al municipi. L'alcaldessa Magda Roca assegura que no han rebut cap resposta al requeriment que van presentar ja el mes de juny i assegura que no poden donar per bo un projecte sense garanties que pot afectar, diu, els veïns i el territori. Olot FM, Gerard Puigdemont.
26: L'Ajuntament de la Vall d'en Bas interposarà un contenciós administratiu d'entrada sense mesures cautelars contra la Generalitat de Catalunya pel projecte de variant d'Olot i les preses. La mesura serà aprovada al ple de dimarts que ve. L'alcaldessa de la Vall d'en Bas, Magda Roca, explica que ho fan perquè segueixen sense veure garanties al projecte de variant presentat pel govern català. Diu que encara estan esperant resposta del requeriment previ al contenciós presentat el mes de juny a la Generalitat.
27: No se'ns han donat respostes ni coherents ni garanties suficients
1: per estar nosaltres tranquils. I vist aquest punt, doncs hem considerat que l'única solució que tenim ara és de portar aquest recurs contenciós en contra de la Generalitat de Catalunya.
26: Quatre dels aspectes que preocupen més a l'equip de govern de la Vall d'en Bas són l'afectació i protecció de l'aqüífer fluviovolcànic, l'afectació que poden generar les obres del túnel de Verntallat a l'escola i als veïns, el soroll i els moviments de terres sobrants per construir la carretera. Aquest és el segon contenciós administratiu interposat contra el projecte de variant de la Generalitat. Fa uns dies Unió de Pagesos ja en va presentar un i s'espera que en els pròxims dies Salvem les Valls també ho faci.
0: Encara en relació a la mobilitat, passem avui per Vic, perquè allà una trentena d'empreses i experts del transport i la logística aborden els reptes de futur en el primer fòrum català del sector. La jornada aborda la transició energètica i la intel·ligència artificial. També inclou una exposició de vehicles industrials. El de UFM, Ona Fàbrega.
6: Durant el fòrum que s'ha organitzat per Translocuzona, s'ha fet un debat sobre la transformació del transport amb especial atenció a la descarbonització, l'electrificació i també la intel·ligència artificial. Sentim el president de Translocuzona, Jaume Noguer.
7: Pensem que els carburants se'ns estan enfilant al preu molt bèstia. Tenim de veure com podem ajudar com a sector a reduir la petjada de carboni, perquè això és una realitat, el canvi climàtic, i tenim de ser capaços d'entre tots buscar les millors solucions.
6: Els representants del transport alerten que l'arribada de noves normatives i l'augment dels costos dels combustibles obliguen a les empreses a adaptar-se. També s'ha posat sobre la taula la necessitat de disposar punts de recàrrega i d'una millor infraestructura per els vehicles elèctrics. Un dels altres grans temes és la futura R3 i també la seva relació amb el transport de mercaderies. El fòrum ha reivindicat la importància de la logística a Osona i també reclama més coordinació entre administracions i empreses per planificar el transport del futur.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies avui centrades en la Verema, que ens arriben des de Ràdio Falset i Ràdio Tàrrega.
10: La Deu Montsant celebra demà dissabte la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca en la celebració, aquest 2026, dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer els vins de la Deu des del mateix territori on neixen, un element que, segons la seva presidenta, Pilar Just, és precisament una part important del seu valor.
12: Sobretot per posar en valor que escolta, que estem aquí, que estem molt arrelats al territori i, sobretot, per donar a conèixer el que són els nostres vins, no?
10: La Festa de la Verema reunirà al celler Dos Terres, a Marçà, una trentena de cellers que hi presentaran més d'un centenar de referències.
14: L'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí a Taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat, a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra compta amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria Mayoral, que conviuen amb una col·lecció de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent. L'exposició s'ha concebut al voltant de la gran taula de l'antic Museu de Verdú, transformada per l'ocasió en un banquet d'inspiració romana coincidint amb la festa del Bacus.
0: Apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa de la xarxa. S'estrena diumenge a les 9 de la nit i es fa en col·laboració amb el centre Eurecat. Arnau Olmos.
15: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
27: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
15: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: I és moment per la cultura.
28: T'has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
29: Bola negra.
30: Bola negra.
31: Bola negra.
32: ¿Por qué te han echado la bola negra?
33: ¿Qué te han dicho?
34: Que soy homosexual.
32: ¿Y lo eres?
0: La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar, arriba avui als cinemes. Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents.
35: Si te caes, te meto un tiro en la cabeza.
36: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
0: Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres. Abans de morir assassinat, Federico García Lorca havia escrit les primeres pàgines d'una novel·la protagonitzada per un jove rebutjat com a soci del Casino de Granada per ser homosexual. Amb aquesta premissa, Javier Calvo i Javier Ambrosi dirigeixen una pel·lícula que parla de sexualitat, el desig, el dolor i l'herència. El film va iniciar el seu recorregut amb el Premi a la Millor Direcció al Festival de Cannes i recentment ha rebut el del públic al Festival de Toronto. L'Acadèmia de Cine Espanyola l'ha escollit com a candidat als Oscar el proper 15 de desembre. Sabrem si passa la primera criba i es postula per a la nominació, que es coneixerà el 21 de gener.
4: Seguim amb òpera perquè el Gran Teatre del Liceu inaugura aquest vespre la temporada i ho fa amb la visió particular d'Aïda, que estem escoltant, que fa l'artista iraniana Shirin Neshat. La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: La tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte musicada per Verdi torna al Liceu sota el prisma de Shirin Neshat. Amb una escenografia minimalista, però amb l'ajuda de projeccions de vídeo, l'iraniana denuncia els horrors de la guerra i els patiments de les dones.
4: Per cert, encara al Liceu, l'empresària Helena Guardans i Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre. Guardans és la primera dona en assolir el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: El nomenament d'Helena Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el Gran Teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor de la Fundació.
4: I acabem amb Oasis abans dels esports, perquè avui s'ha donat el tret de sortida a la venda d'entrades per a la nova gira que faran els germans Gallagher i que també passarà per Barcelona.
0: Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10.000 milions, dels 10 milions, volíem dir, registrats, aniran sabent si poden optar a alguna de les 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuaran el 10 i l'11 de juliol.

0: i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
1: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit. I des d'aquí, doncs, a l'afició, doncs, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport i que ens ajudin perquè, bueno, perquè el partit és difícil en tots els sentits.
0: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: I demà el Centre d'Esports Sabadell visita el camp del Celta Fortuna a 6:45 de la tarda. A la Primera Federació, demà duel català entre el Nàstic de Tarragona i el Sant Andreu. També demà a les 6 de la tarda a la Tercera Federació Femenina, partides entre el Sant Gabriel i el Girona, el duel en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. I a la Tercera Federació Masculina, el partit de la jornada jugat diumenge serà el duel Badalona-Sant Cristòbal. Aquest partit, a partir de les 6 de la tarda, també es podrà seguir diumenge en directe a les televisions locals i a la xarxa Més. A la Lliga Elit, diumenge a les 4 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, Rubí, Martorell i en handbol, al Mundial de Clubs, el Barça ha guanyat contra el Pinheiros 44-33. Escoltem Òscar Grau, jugador blaugrana.
3: Venim aquí, doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant, i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge a les 12, Sant Boià El Salvador, partidàs de la divisió d'honor masculina de rugbi, primera jornada en directe a la plataforma La Xarxa Més i a la Lliga de Futbol Sala, avui a 8:45, Barça-Cartagena.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3 de la tarda, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns a partir de les 2. Bona tarda i millor cap de setmana.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
7: Premià de Mar en 3 minuts.
6: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de 6:15 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada

0: El grup d'havaneres de Gairó aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè. Concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la una del migdia, presentant la seva particular revisió de les havaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels sots 25.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Media i la...
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació al 6% del PIB. És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
4: És un grup de treball que en aquest clima de confiança educativa necessària hem de poder compartir des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació. Quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat.
3: I el govern central, els BOE i Junts, mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret. També els comuns instan a l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent al Consell de Ministres, un decret antidesnonaments. Avui, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada a casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport en un vídeo que ha difós a les xarxes. Demana que la lluita continuï.
5: Les gràcies a totes les persones que han estado conmigo, acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
3: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest. Els bombers de la Generalitat han donat per controlar l'incendi de vegetació que s'ha declarat aquest migdia a Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. Les flames han cremat vegetació en format descendent sense focus secundaris. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:15 i han activat 10 dotacions. A hores d'ara es manté un dispositiu per remullar la zona. I avui s'ha donat el dret de sortida a la venda d'entrades per la nova gira d'Oasis, que també passarà per Barcelona. Els fans registrats al sorteig per accedir a les entrades han començat a saber si han estat afortunats i poden accedir a la compra. Fins diumenge, els més de 10 milions registrats aniran sabent si poden optar alguna dels 3 milions d'entrades disponibles per als 42 concerts que farà el grup l'any vinent. A Barcelona, els germans Gallagher actuen el 10 i l'11 de juliol.
2: Notícies en xarxa.
6: Comença l'Hora Maresme.
7: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
6: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Emancipar-se és cada vegada més difícil per als joves. Les ganes de tenir un espai propi hi són, però sovint la realitat econòmica obliga a ajornar aquest moment. I al Maresme, trobar un habitatge assequible tampoc és fàcil. El preu del lloguer, especialment en alguns municipis de la comarca, els sous, la precarietat laboral o la dificultat per estalviar fan que emancipar-se sigui tot un repte. Alguns joves es queden més temps a casa dels pares i d'altres han de buscar alternatives fora del municipi on han crescut. Avui posem el focus en els joves del Maresme i ens preguntem a quina edat marxem de casa i, sobretot, marxem quan volem o quan podem. Avui parlem d'emancipació juvenil i d'habitatge.
7: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.
6: I precisament quan l'habitatge i el cost de la vida ens obliguen a buscar alternatives, també apareixen noves maneres d'estalviar, per exemple, quan marxem de vacances. És el cas de la Diana Moya i la seva família, quan viatgen intercanviant casa amb una altra família. Ells poden allotjar-se al seu destí sense pagar un hotel o un apartament i, a canvi, deixen casa seva una família que vol passar uns dies a Canet de Mar.
8: Bé, Gemma, estem amb Diana Noia, una canetenca que li agrada anar molt de vacances. Jo conec tota la família i es mouen bastant per tot arreu i no tenen cap, mirament a mirar el mapa i a dir anem aquí i van. Perquè comparteixen habitatge amb vacances. És a dir, quan ells van de vacances, tenen una casa gratuïta perquè estan dintre d'una plataforma i ells també deixen la seva casa quan marxen de Canet de vacances. Diana Noia, bona tarda, què tal?
9: Hola, bona tarda, què tal?
8: És així, no? És això?
9: Sí, és així, totalment així.
8: Com vau optar per aquesta modalitat? No sé si dir-li modalitat.
9: Mira, realment nosaltres vam començar com tenir el Peque fa aproximadament uns 7 anys. Per experimentar una nova manera de viatjar. Vale? Teníem ganes de viatjar, però bueno, l'economia també és més petita quan tens un peque, i també la logística que necessites. I ens era molt pràctic anar a un lloc que tinguéssim una casa com d'una família, com si fos casa nostra, perquè tens moltes coses ja preestablertes. No? Al final, en una casa doncs, tens cuina, però també pots buscar una casa que tingui coses per un nen que tingui l'edat que té el teu fill, no? Per exemple, coses com trona o coses com cuna, coses d'aquestes que en viatges amb nens es fa més farragós, per dir-ho d'alguna manera, o que has de carregar moltes coses, ens va donar aquesta oportunitat. I la veritat que molt bé, totes les experiències superbé.
8: I sobretot, també, diguéssim això, com a contrapartida, vol dir que també una persona, una parella, de una família de fora, sí, d'on sigui, també pot utilitzar casa vostra mentre vosaltres esteu de vacances, és això?
9: Exactament, ho fem així. Al final tens un calendari que tu alliberes les dates que estàs fora, no? Que la teva casa està lliure. Nosaltres s'ha de dir que deixem la nostra primera residència, o sigui, és l'única que tenim, i nosaltres alliberem el calendari quan nosaltres marxem. I sempre intentem primer fer intercanvis recíprocs, que es diu, no? Que la mateixa família que tu vas sigui la que ve aquí, però això és molt difícil de quadrar en quant a dates, en quant a destinació, en quant a tipus de família, perquè no tota família cap a casa meva o jo capo a qualsevol casa, no?
8: O ell vol anar a Roma. Exacte. I no vol anar a Canet.
9: Exacte. I aquestes plataformes t'ajuden pues, a fer com una xarxa d'intercanvi i tu vas a la destinació i al tipus de casa que necessites per al tipus de família i la família que necessita venir a Canet perquè vol més la platja o pues, d'aquest tipus i cap a casa teva, per dir-ho d'alguna manera, estarà còmode, pues, també pot venir.
8: En aquest sentit, Diana, també, que vosaltres sou gent de pau i tal, i sou gent d'ordre, però sí. què passa si, diguéssim, doncs la família que ve aquí us fot una destrossa, jo què sé, per entendre'ns.
9: Sí, podria ser, és una de les coses...
8: Com ho solucionem, això?
9: En principi, les plataformes tens una assegurança, vale? L'intercanvi en si és una cosa gratuïta, però la plataforma en si fas un pagament com per una assegurança, no? També perquè et siguin en contacte i tot això, però també com una assegurança. Realment t'he de dir que nosaltres portem 7 anys fent això i cada estiu hem fet... Després hem fet temes de Nadal i coses d'aquestes, però a l'estiu segur fem les vacances llargues, per dir-ho d'alguna manera, i mai hem tingut cap problema. O sigui, el màxim que pot passar és el mateix que et pot passar tu.
8: Sí, se li pot trencar un plat, una tonteria, sí, com
9: sí,
8: qualsevol.
9: Però la gent, hem tingut sort o no, també et dic de les experiències que jo conec, no conec ningú que hagi tingut mala sort, però sí que et pot passar i aquesta assegurança que et cobreix aquestes coses. Però bàsicament a mi el màxim que ens ha passat és que ens han trencat un got, que ens han trencat un plat, un dia va caure un quadre, però són coses normals. Que et poden passar tu també quan viatges, tot i que intentis fer tot el possible perquè no passi res. No? Al final, en el nostre cas, vas amb nens, no? Pues són coses que passen. I la veritat, molta gent també em preguntava, i no et fa cosa deixar, perquè clar, nosaltres marxem,
8: i
9: és casa nostra.
8: I és l'única vivenda, sí, clar.
9: Clar, no amago tot, vale. O sigui, no amago tota la roba. Jo
8: deixo
9: un espai, no?, a l'armari o a qualsevol lloc, i no. I molta gent em pregunta, diu, no tens por que t'agafin alguna cosa? I jo penso, però què m'han d'agafar? Una samarreta? Que clar...
8: Acabo, Diana, que et demano brevetat, sí, en aquest sentit, de dir, i això permet tenir una casa vostra al destí i, diguéssim, ser amos del vostre temps. És a dir, no depeneu d'un hotel que va amb uns horaris tal i qual. És a dir, feu el que... És a dir, sou amos del vostre temps, em podien dir.
9: Sí, et permet estar en una casa, estar en un poble, també, o sigui, estar en un... viure una mica l'experiència més. O sigui, has d'anar al supermercat a buscar coses, has de conèixer els veïns, has de moure't en el poble, i això fa molt com... L'experiència del viatge és molt més propera. És...
8: Enriquidora.
9: Ho vivim molt més.
8: Doncs molt bé, Diana, gràcies.
9: Moltíssimes gràcies.
8: I continua, perquè evidentment ja veig que us ha resultat bastant bé, o molt bé.
9: De moment continuarem.
8: Molt bé.
9: Ens ha anat molt bé, de moment.
8: Gràcies. Abraçada forta, Diana. Adéu, adéu. Adéu, adéu.
6: Gràcies, Dani. Seguim parlant de la problemàtica de l'habitatge. Com diem, cada vegada la gent triga més a independitzar-se per culpa dels preus de lloguer i compra que hi ha arreu del país. Així que, Marc, explica'ns una mica les opinions que has pogut recollir.
10: Fregàs, no un fregàs com a...
6: Marc?
11: Perdona, Gemma, se m'ha colat el tallaveu que tinc preparat.
6: No passa res, tranquil, tranquil. Doncs això, parlem amb joves, no?, que els hi costa molt independitzar-se.
11: Sí, bona tarda, Gemma. Sí, és una opinió que ara ho estàvem parlant, no?, també una mica, i tu has fet ja la petita introducció d'aquesta famosa emancipació de la gent jove, i escoltarem testimonis que a peu de carrer els hem llançat, Gemma, una pregunta molt clara, que és que si compartir pis als 30 és un fracàs o és la nova normalitat? Tu i jo, per exemple, estem justament a aquesta franja d'edat. Jo encara no he arribat als 30, bé, em falta un anyet, però ja m'hi considero dins d'aquest pack. Per tu, és la nova normalitat o és un fracàs personal?
6: Mira, jo crec que res és un fracàs, tot és un aprenentatge, però sí que pel context social en el que vivim ara, és la nova normalitat, que no m'agrada tampoc dir-li normalitat, perquè crec que no hauria de ser normal, però sí que és la nova realitat a la que ens afrontem.
11: Molt bé, doncs sí, jo penso exactament el mateix. Òbviament, ja depèn de cada cas particular, dels recursos que tingui econòmics o oportunitats laborals, perquè això cadascú també és molt individual de cadascú, subjectiu. Anem a veure què ens diuen les persones, que ja veuràs, Gemma, però que arribarem a les mateixes conclusions. Comencem a escoltar el primer tall.
12: Doncs jo penso que és una nova normalitat, entre cometes, perquè lo normal seria que et poguessis permetre pagar un lloguer i poder-te independitzar sense cap problema. Però conforme està la vida avui en dia, doncs no t'ho pots permetre. I si t'has d'independitzar ja perquè vulguis o segons la teva situació, doncs no et queda altra que compartir pis amb altres persones.
11: No et queda altra compartir pis, i en aquest cas ella ens ho va dir fora de micròfons, són 4 al pis, i clar, pots tenir sort, Gemma, que aquí hi entra un altre factor, no només has de pagar lloguers elevats en el cas que no t'ho puguis comprar o pagar tu sol, sinó alhora trobar bons i bones companyes de pis.
6: Clar, tot es complica, tot s'acaba complicant. Un tema, per exemple, quan estàs estudiant, no?, quan marxes a estudiar fora, és supernormal compartir pis, no estàs treballant, estàs estudiant, però clar, quan ja tens la teva feina, tens una certa edat, no?, impacta, no?, que ens haguem de trobar amb aquesta situació.
11: Sí, perquè al final comences a recordar també que els teus pares, quan t'expliquen, o la majoria d'ells, a quina edat es van poder emancipar, i ells, o sigui, jo no recordo en cap moment que per ells fos, a veure, no dic que fos fàcil i que ho poguessin pagar tot ràpidament, però, ostres, ho tenien, jo crec, més senzill, i no era una preocupació, que és un tema que, en canvi, amb la gent de la nostra edat, és constant.
6: Totalment, totalment.
11: Doncs en posem un altre detall?
6: Sí, som-hi.
13: Per mi, compartir pis o viure amb els pares s'ha convertit en la normalitat. Ja no existeix el típic pis de solter d'on vivien els nostres pares. Els lloguers són tan alts que si no tens parella, viure sola és gairebé impossible. I, sincerament, el fracàs no l'haurien de sentir els joves, sinó el propi sistema que permet que empreses i grans tenidors especulin amb l'habitatge.
11: Bé, una mica com va passar aquesta setmana amb aquella senyora de Madrid.
6: Sí, la Mari Carmen, que l'han desnonat.
11: Exacte.
6: Amb 87 anys, que vaja... Veurem, segurament, per tota la polèmica que hi ha al darrere, que li buscaran algun lloc perquè pugui anar, però el problema és que, com ella, milers de persones es troben en la mateixa situació, casos que potser no s'han arribat a fer doncs, virals com el seu, però és una petita part del que està passant. M'ha agradat molt aquesta noia, que diu el pis de solter, no? Que abans els nostres pares vivien en un pis de solter i començaven doncs, allà a crear la seva vida en parella, a crear una família i tal. Clar, ara la societat, o sigui, més que mai està pensada per tenir parella, per poder compartir gastos, bàsicament.
11: Correcte. I no només el tema de la... Bueno, sí, ja ho acabes de resumir tu, ja només habitatge, sinó en general, no? Per compartir.
6: Totalment.
11: Llavors, òbviament, el que hem dit, no?, amb el tema de la Mari Carmen, que al final li van pujar un pis de lloguer, quan, ostres, que té 87 anys, que ja saps la seva situació, tingues una mica de mà esquerra. Jo crec que aquí s'hauria de controlar força. I d'aquí, altra vegada, Gemma, ve un dels altres talls que hem aconseguit recol·lectar pel carrer.
10: A veure, per mi és un fracàs, però no un fracàs com a... per l'individu, sinó un fracàs com a societat, que hem arribat a aquest punt que doncs, les persones no puguem assolir una independència individual a certa edat. Crec que és un fracàs com a societat i ara és una nova normalitat que tampoc és estranya, sí que és una mica subjectiva depenent de la persona, però jo em centraria una mica en aquest fracàs com a societat de l'haver arribat fins a aquest punt.
11: Clar, i això és fotut perquè, i fa ràbia, perquè no és culpa nostra. És a dir, en aquest cas, ara que estem tu i jo parlant, no?, i els oients potser algun s'hi pot sentir identificat, però no és culpa de nosaltres, vull dir, ens ho hem trobat així, el sistema.
6: Totalment. Molt encertat, també, aquest tall, pel tema de no culpabilitzar, com bé tu comentes, Marc, a la persona en si, no?, per no poder independitzar-se, sinó per la situació, pel moment que li ha tocat viure de la història, que malauradament és aquest, que no es pot accedir a un habitatge assequible, que costa moltíssim, i que fins i tot habitatges que ja s'entenen que són assequibles, fins i tot així tampoc es pot.
11: Clar, i jo, tot i que no és culpa meva, m'hi sento una mica així, no? No culpable, però sí que sento una mica d'angoixeta pel fet de, jo personalment, ostres, em podria independitzar sol ara mateix? Ara mateix sí, però clar, però és que els estalvis m'anirien baixant, i al final és guanyar un sou per destinar-lo bàsicament a aquell lloc on vius, no? Que ja sabem que la majoria de gent i la majoria de cases funcionen una mica així o similar. Jo almenys soc estalviador, però clar, és fotut perquè em sento, entre cometes, obligat a dir, ostres, se m'acosten els 30, què faig encara a casa dels pares? Jo almenys m'he sentit així alguna vegada.
6: Sí, però mira, saps, al final hi ha persones que als 40 estan a casa dels pares i als 45 i més enllà, eh? O sigui...
11: Sí, bueno, no, sí, sempre trobaràs algú que...
6: Pitjor.
11: Que estava...
6: bueno,
11: pitjor, sí, per dir-ho d'alguna manera.
6: Sí, en alguna situació que dius encara és més crítica, no? Però al final tot el tema... Jo sóc molt, també, de pensar molt amb l'edat, clar, als 30... Què s'espera d'una persona als 30, no?
11: Ja, però... què s'espera? Però realment no s'espera res, no?
6: No. Vull dir,
11: és una pressió autoimposada que crec que ens hem anat posant tots al cap, no? Perquè ens comparem amb temps enrere.
6: Totalment. Marc, doncs tenim més talls?
11: Sí, en podem posar un més.
6: Va, som-hi.
14: Jo crec que compartir pis als 30 és la nova normalitat, però alhora és un fracàs com a societat. I que la majoria de gent no es pugui independitzar a aquesta edat vol dir que s'haurien de revisar moltes coses a nivell de l'Estat i de govern.
11: Mira, ja he deixat anar una indirecta, bueno, una indirecta molt directa per als qui creu que tenen la possible solució, perquè nosaltres de ben segur que no la tenim. A més, perdó, Gemma, i amb això acabo, aquesta noia, fora de micros, em va dir que ella justament fa molts anys, té 31 anys, i en fa molts que viu amb els seus amics i amigues, que també és algú volgut per ella, però alhora diu, ostres, també si tingués la possibilitat de comprar algun piset ni que sigui per mi, doncs també em faré il·lusió, esclar.
6: Marc, moltes gràcies. Seguim avançant i ens escoltem d'aquí una estona. Fins ara.
11: Molt bé. Fins ara.

0: Seguim parlant del tema del dia, del fet d'independitzar-se, i des de Palafolls ens fan un petit experiment amb la perspectiva del temps, en concret de fa 20 anys. Volen doncs veure com ha canviat el procés d'independitzar-se. Jordi Prats de Valls, tot teu.
1: Doncs sí, Gemma, avui nosaltres el que volem fer és apropar una secció diferent. Tenim amb nosaltres una convidada, ara us la presentaré, però el que volem és contraposar una miqueta el procés d'independització de dues persones, és a dir, la d'aquest mateix locutor, que ja fa 20 anys que es va independitzar, i també de la nostra convidada, que tot just doncs, s'ha independitzat aquests últims mesos. És la Mafalda Hansen, la saludem. Mafalda, molt bona tarda, benvinguda a l'Hora Maresma.
2: Hola, Jordi.
1: Per començar, donar-te les gràcies per intentar participar d'aquest experiment d'entrevista, però també per assolir aquest procés d'independització, que tampoc és fàcil. Mira, vull entrar directament a destacar diferents temes, com per exemple, com va reaccionar el vostre entorn al dir que us independitzàveu. Jo començo, t'explico la meva experiència i després tu m'expliques. Jo, la veritat és que molta gent el que em va dir és que millor hipotecar-se que no un lloguer. Fa 20 anys es veia de millor manera el fet d'independitzar-se pagant hipoteca que no pas el fet de llogar un pis. Vosaltres com us heu trobat davant d'aquest aspecte?
2: Nosaltres teníem molt clar que volíem que fos lloguer, perquè al final és l'inici d'aprendre a viure en una convivència. Llavors, la reacció dels més propers, en el meu cas, va ser com molt més senzill, perquè ja porto 3 anys independitzada amb la meva germana. I en cas de la meva parella, doncs, va sobtar una mica. I sí que és veritat que va ser una mica... us costarà molt trobar un lloc, com estan les coses avui en dia, per poder marxar.
1: Seguint amb això, et volia proposar també tractar el tema de quin tipus de vivenda buscàveu. Jo sí que és veritat que buscava una cosa petita perquè feia front jo sol a la hipoteca i tampoc em podria permetre gaire cosa. Amb els 20 anys de perspectiva, en el vostre cas, ha canviat? Quin tipus de vivenda buscàveu, Mafalda?
2: Nosaltres volíem un pis que realment tingués 2 habitacions, una per nosaltres i hi hagués una altra que fos com volíem un estudi, perquè al final passem moltes hores també treballant a casa, i que fos més còmode per tots. I finalment vam trobar un pis que està molt bé, de 3 habitacions. Llavors ens hem pogut donar com un marge de cadascú tenia el nostre propi espai dins de casa.
1: I com us vau plantejar el tema del finançament? Algú us ho va poder ajudar? Torno a començar jo, per exemple. En el meu cas, sí que és veritat que vaig necessitar l'aval dels meus pares, però va ser relativament fàcil, cosa que és difícil de pensar amb la perspectiva dels 20 anys. En el vostre cas, com heu portat el tema del finançament?
2: Nosaltres ens vam mentalitzar molt en el sentit de que teníem com la... com el repte de, val, si volem marxar, com entre cometes el més ràpid possible, però en un lloc que ens sentíssim a gust. Llavors, va ser com tenir molt de cap i estalviar cada mes el màxim de diners possible. En temes de lloguer i tot, no ens han ajudat ni a donar les entrades, però, per exemple, i amb els temes dels mobles tampoc. Però sí que és veritat que hem tingut regals. Per exemple, els pares de la meva parella ens van voler regalar la tele, les meves amigues, per exemple, ens van regalar coses a la cuina, els meus pares igual.
1: Per tant, en aquí la perspectiva, tot i que estem parlant d'una hipoteca en el meu cas i un lloguer al vostre cas, sí que és veritat que us ha resultat entre moltes cometes. Fàcil el tema del finançament, tot i que jo crec que us ho heu programat des de fa molt de temps i porteu molt de temps estalviant. És el que em vols dir, no, Mafalda?
2: Sí. També és veritat que haig de fer un apunt que hi ha moltes coses del meu antic pis que les tenim en el nostre pis actual. Llavors, són molts diners que també ens hem estalviat perquè són mobles que, per exemple, ja teníem.
1: Seguint amb això que m'estàs comentant ara mateix, et volia parlar també del mobiliari que posem en el nostre pis o en una casa que acabem d'estrenar, no? Jo sí que és veritat que vaig començar dient, vaja, doncs, amb un sofà, amb un llit, una tele, faig prou i mica en mica ja aniré posant els mobles, tot i que després et vas animant i sembla que mica en mica vas omplint aquesta casa més ràpid del que t'esperaves. No sé si us ha passat el mateix, em deies que ja teníeu moltes coses que portàveu de casa.
2: Sí, clar, al final sí que, crec que el que més potser ens va costar és com trobar el punt del que ens agradava, perquè en aquest sentit som tot el contrari, però vam trobar com una harmonia molt, molt fàcil de saber què és el que volíem. I al final, bueno, el pis venia completament sense mobles, llavors ho vam fer tot de zero, però tenir aquesta facilitat d'haver tingut ja coses de casa meva ens ha facilitat molt. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut la sort de que ens ho podíem permetre i el pis el vam tenir gairebé en dues setmanes, tal com el tenim ara actualment.
1: Uh-huh. Aquí hi ha la diferència del que dèiem, d'independitzar-se sol, en el meu cas, o independitzar-se en parella, com vosaltres, Mafalda. I ja per tancar l'entrevista, un titular ben curt, és el que estàveu buscant? És a dir, quan us vau plantejar independitzar-vos, pensàveu en el que realment ara teniu? Bé, si això, jo t'haig de dir que sí, que no aspirava molt més del pis que ara mateix tinc. En el vostre cas, amb la perspectiva dels 20 anys, és el que esperàveu?
2: Crec que és molt més del que ens esperàvem. Hem tingut molta sort amb tot el que és el pis, amb les habitacions, també vam poder aconseguir que tinguessin pati, el pàrquing. Llavors, realment, moltes coses que havíem dit ok, no és un privilegi, o sigui, no cal que ho tinguem ara, finalment ho hem pogut aconseguir trobant aquest pis. Llavors, és molt més del que esperàvem.
1: Doncs amb aquesta bona notícia, en aquest cas per vosaltres, Mafalda, hem pogut contraposar una miqueta amb la diferència de dues dècades com ha canviat o no ha canviat aquesta qüestió de buscar pis i d'aconseguir també l'habitatge que volíem. Mafalda Hansen, gràcies avui per ser amb nosaltres.
2: Moltes gràcies, Jordi.
1: Ara els hi toca als oients doncs, saber si amb aquesta perspectiva dels 20 anys ha canviat molt la cosa o no.
0: Seguim avançant, seguim parlant dels grans reptes dels joves a poder independitzar-se i accedir a un habitatge. I ara parlem amb l'Òscar Anguera, que amb 27 anys explica la seva experiència i les dificultats que afronta la seva generació endavant, Martí.
3: Doncs sí, Gemma, independitzar-se, marxar de casa dels pares i començar una vida pel teu compte. Una passa que, durant anys, s'ha considerat gairebé natural quan arribes a l'edat adulta, però que cada vegada, per desgràcia, costa més de fer realitat. El preu dels lloguers, el cost de vida i uns salaris que no sempre creixen al mateix ritme fan que l'habitatge s'hagi convertit en un dels principals obstacles pels més joves. Avui volem posar-hi cara i ulls i parlar des de l'experiència d'un jove. És l'Òscar Anguera, que té 27 anys i fa 2 anys que viu pel seu propi compte amb la seva parella. Però ell mateix reconeix que poder independitzar-se de jove no és una situació habitual.
4: Com comentes, jo sóc un dels joves privilegiats que s'ha pogut independitzar en una edat correcta. Actualment tinc 27 anys i em vaig independitzar quan en tenia 25. Ara ja fa un parell d'anys que va ser el dia clau, però perquè tinguem una mica més de context, el meu cas és una mica atípic, però alhora una de les vies més fàcils i sense, o sigui, evitant tota la guerra aquesta que hi ha per tenir el lloguer i tot. I vaig tenir la sort que una amiga de la família posava a llogar el seu pis. Se li anaven els inquilins que tenia en aquell moment i posava a llogar el seu pis. I ens vam enterar per una tercera persona, llavors va ser com ràpidament i a correcuita escrivint-la per WhatsApp, dient, ei, què et sembla si que ens hem enterat d'això, què et sembla si podem fer una visita al pis i veure si tot està bé, a nosaltres ens està bé i tot. I va ser dit i fet, la veritat. Vam anar a veure el pis, hi havia una persona que també havia anat a veure el pis just abans que nosaltres. Per sort o per mala sort, aquella persona no li va acabar de fer el pes al pis i a dia d'avui, doncs com he comentat, no? ja fa un parell d'anys. Però comento que és una mica atípic perquè, per això, perquè recau en un contacte de la família, recau en un tercer, no sempre.
3: I el seu cas serveix també per entendre una de les claus del problema, i és que no sempre n'hi ha prou amb tenir la intenció d'independitzar-se. En un mercat on hi ha molta demanda i els preus són elevats, trobar un pis que puguis assumir econòmicament pot acabar depenent, en part, de les oportunitats que apareguin. I això ens porta a una pregunta una mica més general, i és que fins a quin punt els joves poden realment decidir quan volen marxar de casa, perquè una cosa és voler i l'altra és poder.
4: I sí, crec que estem davant d'una de les problemàtiques més greus actuals dels joves, perquè si utilitzem dades oficials de la pròpia Generalitat, podem veure que el 18,6% dels joves entre 16 i 29 anys no tenen, si no s'han emancipat. Estem parlant de que ni 2 de cada 10 persones joves s'han emancipat en aquestes edats. És a dir, són números bastant, bastant greus. Quines són les raons? Pues, òbvies. És a dir, l'augment del preu del lloguer és desorbitat, i l'augment o l'estancament del preu del valor dels salaris, estem parlant de que això dificulta moltíssim aquesta emancipació, no? És a dir, si això són dades genèriques, és a dir, estem parlant de que són molt a nivell general, sí, però si ho baixem a la realitat, realment, en el meu cas, 27 anys i en un entorn que si li posem 2-3 anys cap a dalt, 2-3 anys cap a baix, només jo i un parell de persones més ens hem pogut independitzar. És a dir, són molts pocs els joves que hem tingut aquesta sort de poder-se independitzar.
3: I aquí apareix una qüestió important. Què hi ha darrere d'aquest retard en l'emancipació? L'Òscar assenyala dues causes molt concretes. D'una banda, l'augment del preu dels lloguers, i de l'altra, uns salaris que no han crescut al mateix ritme. Però això té conseqüències que van més enllà de simplement poder pagar un pis. Pot condicionar on vius, amb qui comparteixes casa, quan pots començar un projecte de vida en parella o, fins i tot, plantejar-te tenir fills. I, sobretot, genera una situació una mica paradoxal. Pots tenir feina i ingressos, però continuar sense tenir prou capacitat econòmica per fer el pas? Escoltem-lo.
4: Jo formo part d'un col·lectiu en el que socioeconòmicament podríem dir que hauria d'estar en altres èpoques independitzat i en una fase socialment acceptada, més adelantada. Que estiguem més o menys en contra de les fases que marca la vida per estàndard ja és una altra cosa, no? Però que puguem tenir aquesta capacitat d'independitzar-nos els joves, que nosaltres puguem escollir, és el què. Llavors, el problema aquí radica en els salaris i en la pujada dels preus. Llavors, bueno, és un problema real. Quina és la solució? La veritat és que no la sé. No sóc jo la persona que ho hauria, però els polítics haurien de posar fil a l'agulla. Ara bé, sí que és cert que últimament tenim la possibilitat d'optar ajudes i això, des d'una perspectiva social, és de 10, no? Però bueno, és suficient o no és suficient? Aquí ja la meva opinió és queda en banda. Però sí, és un dels grans problemes que tenim socialment, els joves.
3: El seu és un cas de joventut que ha pogut fer el pas als 25 anys, però també és el testimoni d'una generació que, en molts casos, ha de retardar aquesta decisió. I mentre els preus de l'habitatge i els ingressos continuïn evolucionant a ritmes diferents, independitzar-se continuarà sent un dels grans reptes pels més joves.
0: Molt bé, doncs ara fem una petita pausa per fixar-nos en el cel i en la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
5: Es manté la situació meteorològica com en aquestes últimes setmanes, és a dir, amb sol i amb calor, pel que és l'època de l'any. Si aquestes temperatures les tinguéssim a principis d'agost, diríem que són temperatures raonables, fins i tot fresquetes, però ja entrada la tardor, són temperatures molt altes. Avui tornem a tenir, ara mateix, de fet, valors que freguen els 30 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i, per tant, doncs, temperatures molt superiors al que tocaria. Aquesta tarda s'ha de mantenir la bonança, el domini del sol amb alguns núvols prims, els vents fluixos de mar cap a terra i la situació marítima amb una mica de mar de fons. Aquest cap de setmana esperem que de mica en mica la temperatura comenci a baixar una mica. Tampoc no molt, però sí que tindrem temperatures una mica més baixes, sobretot de cara a diumenge, coincidint amb núvols que seran una mica més compactes, no deixant de ser núvols alts i mitjans, però estones podran arribar a tapar el cel amb menys insolació, per tant, baixant les temperatures. Dilluns, petit canvi de temps, amb núvols compactes, amb núvols abundants i amb la possibilitat d'algunes precipitacions de caràcter feble i dispers. També baixaran les temperatures.
6: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
0: I ara repassem què és notícia a les xarxes socials amb la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, bona tarda. Laura?
7: Hola, perdona, no t'escoltava.
0: No, tranquil·la, cap problema. Laura, comencem com sempre, destacant alguna cosa al Maresme.
7: Mira, al Maresme tenim que la Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana el del 3 i 4 d'octubre a Cabrera de Mar, una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals de 2027, però també per oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i interacció i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme.
0: Molt bé, en clau internacional, en què ens fixem?
7: Avui, en clau internacional, un dels hashtags tendència en música és la paraula Taylor, ja que la Taylor Swift ha llançat la versió de luxe del seu últim disc, The Life of a Showgirl. Aquesta versió inclou 4 cançons noves, que són Patient Zero, Cleveland, Pink Clouding i Babylon. El hashtag ha arribat a tendències perquè tant fans com haters estan expressant què els han semblat aquestes cançons noves. En general, les opinions que he vist no són bones, però el disc en si ja no va tenir molt bona rebuda entre els fans, que van declarar que es tractava de cançons massa senzilles i mal escrites.
0: Vaja, doncs hi ha opinions per tot, eh? I el tema curiós del dia.
7: Sí. Com a curiositat, també parlem de celebrities avui i també de Taylors, perquè l'actor Taylor Lautner, altrament conegut com el Llop de Crepuscle, ja és pare. A priori no hi trobem el fet curiós, però com que la seva dona també es diu Taylor de nom, al casar-se amb ell van canviar el seu cognom per dir-se també Taylor Lautner, igual que el seu marit. Internet havia especulat molt amb el nom de la filla que estaven esperant i aquí és quan parlem de la curiositat. Al final, la filla de Taylor Lautner i Taylor Lautner es diu Lennon Taylor Lautner, és a dir, li han posat Taylor, però com a segon nom.
0: Molt bé, Laura, perfecte. Doncs anem a conèixer la pregunta del dia. Tu diràs que estem preguntant.
7: Doncs en relació amb aquest últim fet curiós, el que estem preguntant als nostres oients és quin nom els hi posarien als seus fills.
0: Molt bé, tu per curiositat, si tinguessis fills algun dia, saps el nom ja?
7: No m'ho he plantejat molt. M'agrada molt Àlex perquè pot ser tant per noia com per noi.
0: Ah, molt bé.
7: Però no tinc altres opcions.
0: Vaja, tu però quin... ja és una.
7: Ai, perdó.
0: No, no, sí. Jo, mira, tinc diverses opcions. M'agrada Eric.
7: És molt bonic.
0: Eric és molt xulo. M'agrada molt Meritxell, també, per noia. Perquè la meva millor amiga es diu Meritxell i m'agrada molt el Meritxell. I segur que n'hi ha més opcions, però ara no les recordo. Molt bé.
7: Sí, ara que ho has dit... Ai, perdona.
0: Digues.
7: Res, un petit apunt, que ara que ho has dit, Gerard també m'agrada molt com a nom.
0: Ah, també està xulo. Molt bé, Laura, gràcies. Fins ara.
7: Vale, merci.
0: Doncs bé, ara toca parlar de cinema, perquè cada divendres és el que fem. Parlem de cinema, de sèries, d'estrenes de la setmana amb en Dani Grau. Dani, bona tarda.
8: Hola.
0: Hola, t'escoltàvem molt lluny, com si estiguessis...
8: Veure, hola, Gemma, ara sí.
0: Ara sí, ara sí, t'escoltàvem.
8: Ara sí. Que aquí tinc una discoteca aquí i no sé quin piu toco ja. Ja està, no. És que és divendres.
0: És divendres. Molt bé, Dani. Aviam...
8: No, m'has llegit els pensaments, perquè en el guió tu has posat una cosa que jo pretenia posar.
0: Ah.
8: Però és que parlem d'aquest tema, parlem de la pel·lícula aquesta, d'aquesta noia tan bonica i maca que, diguéssim, utilitza destrals...
0: L'Elizy Borden,
8: Sí, l'Elizy Borden. Mm. A veure, això forma part, m'he estat informant, d'una sèrie de sèries, n'hem fet quatre, que es diu Monstruo, que és aquesta de l'Elizy Borden, que és l'última, però també forma part de Monstruo, la Ed Bain i la de... Jeffrey Dahmer, i la quarta no recordo quina pot ser.
0: Els germans aquells que van matar els pares, aquells germans...
8: Això se m'escapa.
0: Sí, no sé. Monsters, vale. Es deien, també.
8: Monsters, es deien. Doncs bueno, van dedicant sèries a monstres d'aquests, no? A psicòpates, bàsicament, no? Vale? Però bé, aquesta noia, podem dir que presumptament mata els pares, perquè només començar la sèrie ja li fot dues destralades en el seu pare i la seva madrastra, no? I és tot el desenvolupament de no he començat quasi la sèrie, però de tota la vida d'aquesta noia sota la mirada i estretor de la seva madrastra, que li fa passar magre i que la controla molt, i es veu que la noia, interpretem que està fins als pobres de la madrastra i de tot, i acaba agafant una destral i parant els pares. El que passa és que en el judici, això va passar en veritat, en realitat, el 1892, en el judici, aquesta noia surt absolta.
0: Ah?
8: Per tant, sí.
0: Ostres, els fets històrics, per tant, la història real és que va sortir absolta.
8: Jo no sé com acabarà Netflix, la sèrie aquesta,
0: Ja.
8: Però he llegit el cas i surt absolta. Per tant, és assassina o no, o sí... O què passa, m'entens? Vull dir, o a vegades, clar, vull dir, depèn de com... A veure, matar... No estic incitant a que ningú mati ningú, però, clar, també es pot entendre, no?, certa bel·licositat en aquesta noia.
0: Clar.
8: Depèn de com sigui la madrastra dels pebrots, no?
0: L'has vist, Dani? L'has començat?
8: L'he començat. Bueno, porto 10 minuts, Vale? L'has vist tu? L'has vist o no?
0: Jo ja porto 4 capítols.
8: Vale. No, jo he vist els cops de destral i que ja li enxufa un marit i un nòvio, vale?
0: Sí.
8: I com ha d'actuar i tal i qual. Estic aquí.
0: Ja t'aviso, Dani, que hi haurà moments que t'hauràs... Bueno, no ho sé, perquè no sé quina sensibilitat tens a la sang i...
8: No, alta. Vull dir, no em fa res.
0: No t'impressiona,
8: No m'impressiona gaire cosa, no.
0: A mi m'impressiona bastant. Hi ha moments que em tapo els ulls i miro, saps com?
8: Val, una mica.
0: Entreoberts. Jo
8: he acabat el grup gastronòmico, que m'ha sorprès al final, val? No has acabat tu el grup gastronòmico?
0: No, l'he deixat a mitges justament per començar aquesta. Que estàs
8: Val,
0: dient.
8: Doncs no diré qui és l'assassino o assassina, però a mi m'ha sorprès, de veritat. Però bé. Sí, he començat aquesta d'Elizy Borden, és un cas real, i està dedicat a aquesta sèrie de psicòpates, de moment 4 psicòpates, dos germans que diu la Gemma, que no recordo qui són, l'Ed Bain i el Dahmer, i aquesta noia que es diu Elizy Borden, que en la realitat surt absolta. No sé com acabarà la sèrie. Després, en cinema, cal destacar que ho està patant molt Cronos, que és la pel·lícula dels fets de 2017 de l'atemptat de jihadista a la Rambla de Barcelona. Ho està patant molt, als cinemes. Ho està patant molt. Aquesta setmana s'ha recuperat La bola negra, que és la que anirà dels Javis, la que anirà als Oscars, la pel·lícula que anirà als Oscars, i també ho està patant fort. A veure, ho tinc aquí. El ser querido, la última pel·lícula de Javier Bardem, Raúl Arévalo, Victoria Luengo i Melina Matthews, dirigida per Rodrigo Sorogoyen, que és un dels directors que més m'agrada, més a mi. Diu per passar de violència a excessos. Per al seu nou projecte, li ofereix un paper a la seva filla, això és la pel·lícula El ser querido, Emília, amb el pretext d'ajudar-la en la seva estancada carrera d'actriu. La convivència del rodatge donarà lloc a una intimitat que no tenien des de fa anys, però també revifa vells dolors que mai es van curar. Per tant, un drama i una tensió brutal a la pel·lícula que pot acabar, diguéssim, sense acabar la pel·lícula, en podríem dir, a la pel·lícula. I ho està passant molt Cronos, que és la història aquesta de... Bueno, hi ha també un documental a Netflix, 800 metres o 800 metres, que doncs, és la història documental de l'atemptat del 2017 jihadista de les Rambles, que també va haver-hi l'atemptat a Cambrils.
0: Sí.
8: I, per tant, doncs, Cronos és la pel·li. I tothom diu que està molt i molt bé. I també recomano, Gemma, la sèrie que es va estrenar dilluns sobre Ferran Adrià i l'Abulli, que no recordo com es diu ara.
0: Genesis, pot ser?
8: Genesis, exacte.
0: Sí, em sonava.
8: Genesis, la recomano. Hi ha els dos primers capítols penjats a 3CAT.
0: Molt bé, Dani.
8: Molt bona.
0: Doncs aquestes són les recomanacions, eh?
8: Doncs exacte.
0: Molt bé.
8: I ja veurem com acaba la nena aquesta.
0: La Lisi, molt bé.
8: La Lisi aquesta.
0: Perfecte. Mira, adéu, Dani, gràcies.
8: Adéu.
0: I ara donem pas a en Jordi Prats de Valls amb l'agenda teatral i les propostes que ens recomana també cada setmana per anar al teatre. Jordi, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma, com estàs?
0: Molt bé, doncs amb ganes d'escoltar què ens proposes avui.
1: Nosaltres contribuïm des del programa i des de totes les emissores locals a allò, animar que la gent vagi al teatre, com diu el lema Cap butaca buida. I avui em permetràs que, per fer així una miqueta d'agenda, et parli de musicals. Fins i tot, crec que tens en Marsala Controls, si no m'equivoco.
0: Sí, sí, està control.
1: Doncs mira, un repte, si vol. Escolta, parlem de musicals, per tant, qualsevol melodia així de fons per aquesta secció que ens pugui posar, doncs que ens recordi els musicals, jo per mi, perfecte, eh? Ja li agrairia 100% i marxaria content de cap de setmana. Gemma, tu alguna vegada m'havies dit que el tema musicals no t'agraden gaire, crec recordar, no? O què?
0: No, mira, de fet explicaré una anècdota. Una parella Vinga. Que vaig tenir va ser el meu aniversari i el tio Bai em regala per anar a veure Bailando bajo la lluvia, sabent que a mi no em fascinen els musicals, i li agradaven a ell. Per tant, vam anar a veure el musical, que va ser, doncs, per mi va ser complicat i va ser dur.
1: Jo t'haig de dir que...
0: És com el Homer Simpson, que fet... saps? Que li regala a la seva dona una bola de bolos per jugar a bolos que li va bé a ella i ella no? Doncs el mateix.
1: Sí, exacte. Doncs mira, jo sóc la part contraposada. A mi m'encanten els musicals. De fet, m'encanta veure'ls i m'encanta protagonitzar-los també, perquè no? A mi m'agrada fer teatre i algun cop o altre doncs, he intentat cantar amb millor o pitjor rendiment. Això ja és discutible. Però vaja, l'opció d'avui és parlar-te dels musicals que aquests dies es poden veure als teatres de Barcelona. Per exemple, comencem un clàssic. Què et sembla? Mamma Mia, al Teatre Tívoli de Barcelona, aquests dies fins al 20 de desembre. Un d'aquells musicals on hi han passat moltes actrius, tot recordem a la Nina cantant Va todo al ganador, ara ja no hi és, però hi ha altres tres actrius protagonitzant aquest musical amb cançons d'Ava. Aquest sí que hi aniries, no, Gemma, o què?
0: Sí, podria. Per què no? Si em conviden...
1: Home, va, convidat al teatre. Algun dia voldràs venir amb mi a veure un musical, per exemple, Mamma Mia?
0: Sí, mira, Mamma Mia sí que l'aniria a veure, perquè m'han parlat molt bé.
1: Doncs mira, és una de les bones propostes. També n'hi ha una altra que s'està fent aquests dies i que es va estrenar el 17 de setembre al Teatre Apolo, en aquest cas de Barcelona. Parlem de Sonrises i Làgrimes, la versió en castellà, eh? En aquest cas, la mítica pel·lícula dels anys 70, si no m'equivoco, ara portada dalt dels escenaris del Teatre de Barcelona fins al 27 de setembre. De moment hi ha entrades que es poden comprar a partir d'uns 37 euros aproximadament. Tu recordes aquesta pel·lícula, Gemma?
0: No.
1: Aquesta cançó, mira, en Marçal apunta perfecte, aquesta cançó del Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, poder ens ajuda a refrescar aquesta memòria. Doncs es tracta d'una jove monja que el que fa és sortir del convent on és i li dona la tasca de criar a uns 5-6 nens una miqueta malcriats i que van sempre amb toc de pitu a càrrec del seu pare. A partir d'aquí es fa amb els nens, es fa amb el pare i, per si de cas, jo al final no us l'explico, l'haureu d'anar a veure al Teatro Apolo, que ja podeu comprar entrades. Si seguim fent agenda i anem una miqueta més endavant, això sí, haurem d'esperar fins al 12 de febrer del 2027, perquè Daniel Anglès dirigeix Germans de Sang, un musical que, si no m'equivoco, fa uns mesos es feia a Calella, si no m'equivoco, com a musical, també, i que amb dos grans protagonistes, dos actors que, escolta, que ens agraden molt, que de ben segur recordaràs, Gemma, estem parlant d'Albert Salazar i també de Roc Bernardí, pujaran dalt de l'escenari per mostrar-nos doncs aquest musical, en aquest cas amb la seva versió catalana, al Teatre Condal de Barcelona. Et vaig convencent una miqueta més? Et porto cap al meu terreny, Gemma?
0: Sí,
1: o encara
0: una mica,
1: no?
0: Una mica, Jordi, sí. Per cert, ai, 50, hem de començar la següent secció. Disculpa, perquè saps que el temps el tenim picadet, però vaja, t'aviso perquè
1: ho
0: tinguem en compte.
1: Ho tinc controlat, perfecte. Cap problema. Doncs, va, vinga, deixa'm fer-te un parell de propostes més. Una de molt clàssica i una altra on de ben segur ens hi trobarem, Gemma. Uh-huh. Los Chicos del Coro, el musical, el 26 de novembre es torna a estar al Teatre Apolo, nova temporada, fins al 31 de gener del 2027. Les entrades encara estan disponibles a partir d'uns 34 euros. I una proposta així divertida, que sí, és musical, perquè canten cançons, però que de ben segur t'agradarà, Gemma, és No me toques el cuento. De fet, no sé si l'has vist algun cop o et sona, són aquestes protagonistes femenines, en aquest cas de conte, la Blancaneus, la Ventafocs, la Bella o la Bella Dorment, que expliquen doncs l'altra versió del conte que no és tan idíl·lica. Aquesta proposta la podreu veure des del 18 de gener des del 2025, s'està fent ja al Teatre Poliorama del municipi de Barcelona, de la ciutat de Barcelona. I acabem molt ràpid, Gemma, sé que vaig fora de temps, per comentar una bona notícia amb els companys de Pere Cot, del teatre que es fa a Tordera, l'entitat tordarenca, que ja han fet públic el nom del seu proper projecte teatral. Bàsicament és el nom i es podrà veure el pròxim 10 i 11 d'octubre al Teatre Claver.
0: Molt bé, Jordi, de fet, les últimes opcions que ens has proposat m'han interessat molt, Los Chicos del Coro.
1: Millor,
0: I també No me toques el cuento,
1: Sí, molt mira, bé. Fora de micros, el que farem és quedar i anem a Teatre Barcelona.
0: Perfecte, molt bé, Jordi.
1: Gràcies.
0: Fins ara. I va, acabem amb l'última secció del dia, la nostra secció de tecnologia des de Malgrat amb la Laura Espanyol. Endavant.
9: Doncs avui tornem a parlar amb el gerent de Cat Mataró Maresme, Carles Fradera, sobre intel·ligència artificial i discapacitat. Bona tarda, Carles.
10: Bona tarda.
9: Carles, avui parlem d'intel·ligència artificial i discapacitat. Com s'entrellacen o s'uneixen aquests dos conceptes?
10: La intel·ligència artificial serveix una tecnologia que serveix per potenciar-ho tot, potenciar en tots els aspectes. I nosaltres estem treballant amb la Fundació Maresme amb l'aplicació per lo que és la intel·ligència artificial a l'àmbit de la discapacitat intel·lectual, que és un col·lectiu que té unes necessitats específiques, tant les pròpies persones amb discapacitat intel·lectual com les persones que les atenen i els seus entorns familiar i social, i considerem de que cal utilitzar una eina tan potent com és l'intel·ligència artificial per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones.
9: De fet, la setmana que ve se celebra el Congrés la discapacitat intel·lectual a l'era de la intel·ligència artificial i entenc que aquests conceptes s'aprofundiran al Congrés.
10: Aprofitem aquests conceptes de la forma que entenem que és més, que més pràctica, que és posant els exemples reals de com s'està utilitzant. Efectivament, el dijous que ve estan convidats totes les persones que ens escolten, per s'han d'inscriure, això sí, a la web de Fundació Maresme. La Fundació Maresme, que treballa pel col·lectiu de discapacitats intel·lectuals, i la Fundació Eurecat, que treballa amb la tecnologia, hem unificat esforços i fem el congrés més important que es fa a Catalunya en aquest àmbit. Un congrés en el que es veurà què s'està fent i, sobretot, què és el que s'ha de fer, cap on s'ha d'anar. Per tant, celebrarem els 60 anys de la Fundació Maresme, mirem on estem en aquest moment i treballem perquè quan en faci 100, d'aquí 40 anys, continuem siguent l'exemple al Maresme d'un dels llocs on més es té cura de les persones, totes, i especialment de les persones amb discapacitat intel·lectual. Ens hi ajuda l'Ajuntament de Mataró perquè forma part d'aquest congrés de la capitalitat espanyola de l'economia social. l'economia social en la nostra comarca és molt rellevant, ho ha estat històricament, i és un exemple més de que cal treballar de forma conjunta, en col·laboració amb l'ecosistema, per aconseguir resultats. Orgullós de poder muntar aquest congrés, que és el més rellevant en aquest àmbit, dijous de dia 1, i remarcar que és obert a totes les persones, tenint en compte que moltes de les solucions aplica a les persones amb discapacitat intel·lectual, però apliquen també a moltes altres persones que, sigui per l'edat, sigui per alguna patologia, sigui pel que sigui, tenen algun tipus de, diguem, discapacitat o, podríem dir, diferència respecte al que seria l'estàndard. Les solucions també els apliquen.
9: Clar, perquè amb exemples concrets, com pot la intel·ligència artificial millorar el dia a dia de les persones amb discapacitat intel·lectual sense deixar ningú enrere?
10: La intel·ligència artificial permet que les eines, els serveis, les solucions s'adaptin a cada persona individual. Estem acostumats a que és fàcil que serveixin per traduir d'un idioma a l'altre. Però, per exemple, les persones amb discapacitat intel·lectual emeten els seus, algunes d'elles s'expressen de la seva pròpia forma, que no és intel·ligible per moltes de les altres persones. Aquesta traducció, per exemple. O aquesta atenció permanent als seus rictus a la cara per poder prendre determinades accions. Això que un terapeuta doncs ho veu, el que no pot tenir és un terapeuta 24 hores, 7 dies a la setmana. I la intel·ligència artificial permet reforçar aquests serveis, a la vegada que permet que el col·lectiu que els dona suport tingui eines també que els faciliti la feina.
9: I les persones amb discapacitat intel·lectual s'enfronten a una nova bretxa digital amb l'arribada de la intel·ligència artificial o realment serà una eina que facilitarà l'accessibilitat cognitiva?
10: Si no fem una labor proactiva de treball en comú, és cert que es separa encara més el que és el target, el segment principal per a les grans empreses, que és el gros de la població, i el que seria les necessitats de tota la població. Per això cal treballar plegats perquè no s'aprofundeixi, sinó que és al revés, que hi ha solucions específiques, que el que fem és aprofitar, que tot el contrari, que gràcies a la intel·ligència els serveis tecnològics, la innovació tecnològica sigui palanca per tota la societat. Els que treballem per innovar en el bé comú, que és molt agraït,

0: tots i qualsevol de nosaltres, les comparem amb que és una, la intel·ligència artificial són com una eina que és com una capa que et posessis tipus Superman, que et permet fer millor el que ja feies. Moltes vegades es reforça que et permet treballar més i ser més productiu, és cert, però també et permet comunicar-te millor, et permet entendre millor, et permet transmetre millor els teus sentiments amb el teu entorn. I aquesta és la nostra aposta.
1: D'acord, i ja per acabar, quin és el missatge principal que voleu transmetre a la societat i al sector tecnològic des d'aquest congrés que serà, com dèiem, a l'1 d'octubre?
0: El missatge principal és l'absoluta necessitat de treballar plegats per aprofitar l'enorme potencial d'aquestes eines, que darrerament moltes d'elles s'ha destacat la part negativa, la part més fosca, tenen per suposat que suposen amenaces, però que tenen una part molt positiva que aporta molt de valor. L'objectiu és que sapiguem que hem de treballar plegats, però a més, què és el que toca fer cadascú. Per això convidem administracions, empreses tecnològiques, els propis usuaris, parlant amb les pròpies persones amb discapacitat, per alinear vectors i que d'aquí 40 anys, quan tinguem una altra presència aquí a Ona Malgrat, doncs podem dir que hem fet un pas de gegant en aquest sentit.
1: D'acord, doncs moltes gràcies per acostar-nos a aquest congrés a la ràdio, Carles.
0: Gràcies i, com sempre, remarcar que estem convidats a tots els nostres actes.
2: I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos un dia més a l'Hora Maresme. Nosaltres ho deixem aquí i tornem la setmana que ve, dilluns, amb un nou programa. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.
3: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, ha lamentat que la cimera educativa amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera Esther Niubó hagi estat molt inconcreta i buida de contingut. La líder parlamentària de Junts ha avisat l'executiu català que mantenir Niubó al capdavant del departament dificulta teixir un acord de país en matèria d'ensenyament, atès que el Parlament en va demanar la destitució.
2: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
1: I Esquerra Republicana ha reclamat un contracte de país en educació que sigui estable i ha avisat que la crisi no es podrà resoldre només des del Palau de la Generalitat. Així ho ha defensat el portaveu adjunt del grup parlamentari Jordi Albert, que ha admès que la proposta que un grup d'experts capitanegi el departament durant 12 anys segueix sobre la taula.
3: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
1: Detingut un home per intentar endur-se dos menors durant les festes de Santa Tecla a Tarragona. Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que van arribar els agents i van poder evitar el segrest. I l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre de Liceu. Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany. El nomenament de Guardans ha estat decidit pel patronat de la Fundació. L'empresària està vinculada amb el grup teatre des de fa 2 anys, quan va ser escollida presidenta del Consell de Mecenatge. El seu antecessor, Salvador Alemany, ha assolit la condició de patró d'honor d'aquesta fundació. També tenim temps per l'actualitat esportiva. Girona amb baixes obre la jornada de segona divisió. El conjunt gironí rep l'Albacete, cué de la categoria Montilivi, amb 8 absències. Els davanters Esprilla, Brian Gil i Justin no podran jugar. El partit serà a 9:15 del vespre. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
4: 欢迎收听Rambla54，我是四，一档聚焦行动派人士的广播节目。今天的嘉宾是来自Radio Ruby电台的Mariona Flores，她将向我们讲述自己为何开始学习中文，并点评我们的学习方法是否得当。Mariona Jerez，la Radio Rubí，ben tornada al Rambla。
5: Hola, gràcies, Anna. Bona tarda.
4: Bona tarda. Escolta, no sé si l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau ho ha fet bé presentant el programa o no. Tu com ho has escoltat?
5: A veure, ho he escoltat prou bé. Sí que et dic que potser Rambla 54, Mariona Jerez o Radio Rubí, en realitat ho haguessin dit d'una altra forma. A Xina a vegades ho tradueixen, ho fan la traducció fonètica amb els seus caràcters, però bueno, dins del que cap, bastant decent.
4: Doncs no sé si tu, oient, recordaràs que la Mariona ja ha passat pel Rambla 54 per explicar la història de la nissaga dansaire dels Rubio de Rubí i que aleshores vam descobrir doncs, que a banda de redactora és estudiant de xinès. Mariona, com va anar això? Per què xinès?
5: Doncs mira, és una raó una mica estúpida, no m'enganyaré. Jo tenia una llista de coses que volia fer i dins d'aquesta llista hi havia com una llista d'idiomes que si tenia l'oportunitat volia estudiar. Hi havia rus, xinès, japonès, coreà, francès, bueno, el que vulguis. O sigui,
4: fàcil no t'ho poses, eh?
5: No, però la realitat és que estava a la universitat i vaig deixar el conservatori i estava avorrida i vaig dir, vaig aprendre un idioma. i vaig decidir que el xinès era el més important de començar a aprendre, primer de tot perquè deia encara sóc jove i encara, pues, si és tan difícil com diuen, tindré l'oportunitat, i a més perquè tenim molts parlants al món i especialment a Barcelona som la comunitat autònoma, bueno, Catalunya és la comunitat autònoma amb més col·lectiu xinès o comunitat xinesa de tot Espanya, fins i tot més que a Madrid.
4: I tu estudies xinès mandarí, o vaig errada?
5: No, no, sí, exactament. Jo estudio el xinès mandarí, hi ha després altres variants, però jo estudio el que diuen putonghua o la llengua comú, que és la que parlen a tota la Xina.
4: És amb la que s'entenen tots, després cadascú té la seva cosa. I a més d'estudiar xinès, també estàs involucrada amb la cultura xinesa de forma activa. Aquesta Mercè, la ciutat convidada de Barcelona és Xangai, i allà al mig hi ha la Mariona. Explica'ns això, si us plau.
5: Sí, doncs, bueno, la Mercè, la veritat és que ja porta temps col·laborant amb col·lectius de la comunitat xinesa, és curiós. I jo és que sóc part d'una associació que és l'Associació de Dansa del Lleó Wanghui, que ja l'any passat vaig estar fent la Mercè, però aquest any, com que a més el tema era la ciutat de Xangai, no la ciutat convidada, hem fet un espectacle en col·laboració amb un grup de dansa que es diu Kernel, que combina també un lleó català que és de Sant Boi, i que junts fem un espectacle que combina, pues, des de la cultura catalana a la cultura xinesa, com es troben, i després una dansa contemporània que barreja des de sardanes, de dansa de lleó, a tambors. La veritat és que és un espectacle molt xulo i, bueno, pues jo estic allà al mig. Aquest any toquen el tambor, l'any passat sí que feia dansa de lleó, però aquest any toco el tambor per acompanyar el nostre lleó xinès. I, bueno, si algú es vol passar, jo us recomano moltíssim. Estem a l'estació del Parc del Nord, o sigui, allà. I, bueno, a les 5 de la tarda, tant dissabte com diumenge. Jo faig la publicitat, però ja em parareu.
4: Escolta'm, això del lleó xinès és això que veiem, que és com una mena de cucafera amb cap de lleó, o vaig equivocada?
5: Bueno, no sé exactament com descriuries. Bueno, són dos persones dins d'una mena de disfressa de lleó que no sembla lleó, i la gent sempre li diu que és un drac, és un lleó. I és bàsicament, li diuen dansa, però és bàsicament acrobàcia. I, bueno, és això, es fa sobretot en inauguracions, també ho fem en bodes, i la veritat és que ho hem fet també, pues, això, per l'any nou xinès. L'any nou xinès també el fem nosaltres, a la meva associació, el Wanghui. Llavors, a l'escenari, per exemple, vam fer acrobàcies al lleó i tot això, i, bueno, és un lleó, per dir-ho així, però no sembla un lleó. I és això, la diferència és, el drac són persones al descobert amb un pal i a dalt un drac molt llarg, i són moltes persones, i el lleó són dues persones sota una disfressa, normalment molt peludeta i molt mona, que a més mou la cua i les orelles, i és molt, molt adorable.
4: Veus, doncs, jo és el drac el que tenia al cap.
5: Mariona... També fem drac, eh? També fem drac.
4: Si hi ha algú que vol seguir els teus passos amb l'estudi del xinès, què li recomanaries fer? Hi ha algun mètode que funcioni més que un altre?
5: Els mètodes sempre depenen de les persones, però per mi jo crec que el més essencial és submergir-te. Justament el xinès, per exemple, és un idioma que el que és la Xina continental ha volgut enfocar molt cap a tota la població que té fora de la Xina, no? I per tant té molts continguts multimèdia, sèries, pel·lícules, animacions, que estan disponibles amb subtítols en anglès normalment, i estan disponibles, pues, a YouTube, estan disponibles a Netflix, i la veritat és que han invertit molt en aquest soft power, sobretot perquè tenen, pues, aquesta diàspora, i aprofitar-te d'això. Si el teu idioma, l'idioma que vols parlar, en aquest cas el xinès, té tot això de sèries que et poden enganxar, que et poden ajudar a submergir-te, és sobretot això. I la música també, i, bueno, si pots parlar amb gent de que parli l'idioma també, però això sempre és més difícil, i per tant jo sempre recomano sèries a tope.
4: I escriure-ho ha de ser francament complicat, perquè, clar, estem parlant d'un alfabet diferent del nostre.
5: Sí i no. Vull dir, escriure per mi és complicat, per exemple, el francès. Jo, el francès, sóc un desastre, aquestes vocals que no sonen. En canvi, el xinès té un sentit dins de cada caràcter. O sigui, que hi ha caràcters que es repeteixen i que tenen diferents pronunciacions o diferents significats, però, en general, els caràcters, pues, es construeixen d'una forma que, pues, per exemple, el que m'agrada a mi molt és el d'oblidar, perquè el d'oblidar té una part que és el caràcter de la mort, de morir, i a sota té el de cor. I llavors, la mort del cor és oblidar. I llavors, tots els caràcters com estan construïts d'una forma que té sentit.
4: És com molt poètic, no?
5: Molt, molt. El xinès és un idioma molt poètic, i de tant en tant, no tant, però també és molt curiós, la veritat, és que és fascinant.
4: Mariona, abans de marxar, ens podries dir alguna cosa en xinès per acomiadar-nos?
5: Bueno, va, ho intento, eh? 感谢大家收听Rambla54电台。 希望大家和我们一起度过了一段愉快的时光。 我们下个星期一下午4点再见。
4: Estic al·lucinada, eh, Mariona? T'ho traduït al català? Què vol dir?
5: Significa gràcies per escoltar el programa Rambla 54. Espero que hàgiu passat una bona estona amb nosaltres i ens veiem el pròxim dilluns a les 4 de la tarda.
4: Doncs definitivament m'agrades molt més tu i la teva veu que l'amiga intel·ligència artificial de l'Arnau. Gràcies, Mariona, i com dèiem, fins aviat.
5: Gràcies a vosaltres, quan vulgueu. Moltes gràcies.

0: quedem a la Rambla. Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: Tornem a començar. I fas una parada perquè no quedin enganxades.
0: Quedem a la Rambla. A la Rambla 54.
1: I això què vol dir? Estàs celebrant? Estàs de festa?
0: Sí.
1: Vinga, ja està.

0: Sons com aquests, doncs, són indestriables del nostre paisatge sonor de cada dia, tant a casa com a la feina, com en el trajecte de casa a la feina i de la feina a casa. Vivim rodejats de pantalles, del mòbil, de l'ordinador, de la tauleta, i els més fans, fins i tot, hi ha pantalles per pujar i baixar les persianes de casa. Però tot això és molt d'ara, i avui volem tirar enrere i situar-nos als anys 70, quan el món començava a veure, doncs, aquells primers ordinadors, aquelles primers bèsties immenses, lentíssimes. Llavors semblaven llebres, però anaven molt lent, i inaccessibles per a una butxaca. Sergi Anson, benvingut al Rambla 54.
1: Un plaer, Anna. Bona tarda.
0: Sergi, hem fet aquest salt enrere per entendre un museu que teniu a Vilafranca del Penedès i on podem resseguir una mica aquesta història que dèiem, la història d'aquests primers ordinadors, oi?
1: Doncs sí, com bé comentes, us volem parlar del Museu Commodore i de microordenadors. És una iniciativa d'en Joan Boada. Ell és professor jubilat que, de fet, ha impartit classes de ciència i de tecnologia en diversos centres de Vilafranca del Penedès. Però, a banda de la seva passió per l'electrònica, que l'ha identificat també, com dèiem, ja des de ben jove, juntament amb la seva dona van obrir una botiga al segle passat, en aquells llunyans...
0: En el nostre 70, segle.
1: En el Això mateix. Van obrir una botiga d'informàtica a Vilafranca, centrada precisament en vendre aparells de la marca Commodore. I d'aquí una mica, estirant el fil de la història, és d'on ve el nom d'aquest museu. Quan van tancar l'establiment, i aprofitant que tenien tot de material que els quedava, van decidir endreçar-lo i mostrar-lo a persones que hi tinguessin interès. I d'aquesta manera també, doncs, ensenyaven els inicis d'aquella primera informàtica a casa nostra. De fet, hem anat a veure el Joan Boada i efectivament ens explicava que aquests aparells han canviat moltíssim des del que va ser el seu primer ordinador.
2: Doncs et diré que ve de l'any 77. En 77 vaig tenir el primer ordinador, que era un ordinador que era un Commodore, precisament. I aquell ordinador anava bé, perquè altres coses havia provat abans, però eren més complexes, més a nivell d'enginyeria. I llavors aquest, doncs, era molt pràctic perquè portava tot complet. Portava el teclat, portava unitat central a dintre, portava la pantalla també incorporada i el casset per poder gravar la informació.
0: Quina nostàlgia de museu, no, Sergi?
1: Doncs sí, sí, efectivament, i sobretot per aquells que ja som una miqueta més grandets i que potser en el seu moment ens vam iniciar precisament amb un Commodore i que, deixant de banda el que ens ofereixen avui els ordinadors, el fèiem servir bàsicament per jugar. Però, al final, també aquest museu pot ser interessant per a qualsevol persona que tingui curiositat per la tecnologia, com també ens apuntava el Joan Boada.
2: Se troba gent, com havia comentat al principi, que són de Commodore. I aquells, doncs, s'hi troben totalment identificats. I després també joves, que ja tenen una certa edat, que havien agafat amb molt Amiga, un ordinador del Commodore que havia tret, l'Atari també havia tret un altre model d'aquests Amiga, perquè en aquell moment els gràfics, el so, tot, estava a nivell superior del que era en aquell moment el PC. Però, esclar, el PC va sortir per cosa més comercial, més de botiga o d'empresa, petita empresa i tal.
1: Com dèiem, de fet, en aquells primers moments molta gent fèiem servir aquests ordinadors per jugar a casa i potser sí que quedaven els PCs, aquests personals que tots tenim ara a la feina, per aquesta tasca més de feina. Però a banda dels ordinadors també hi ha molt de material d'electrònica. Per exemple, visitant el museu ens podem fer una idea de com podia ser i funcionar un dels primers ordinadors. Boada insisteix en que no tot el que mostren, doncs, són Commodores.
2: Quan donava classes d'electrònica, estic parlant del principi dels 70, doncs ja tenia equipaments d'aquella època i altres que havia comprat de segona mà, que eren interiors l'any 70. Són equips que, bueno, diràs, són antics o no són antics, és igual, però tenen una època. I llavors, com que d'això en tinc, i repetits, doncs allà estan ben posadets dintre de l'espai que tenim. També posadets allà, aquest material, i peces també. O sigui, tu avui dia no podràs veure un ordinador d'aquella època que anava en revés, per la senzilla raó primera, que ja no hi cabria. Perquè, a més, pesaven tonelades, sí, sí. I, bueno, en fi. Però sí podràs veure al revés.
1: De fet, un altre dels al·licients precisament de visitar aquest museu són les explicacions sobre l'evolució de la tecnologia i el món de les comunicacions lligades a l'electrònica que ofereix també en Joan Boada. La cosa arriba, però, fins a aquests actuals PCs i telèfons mòbils, infinitament més lleugers i accessibles.
2: Hem posat diferents models d'ordinadors, doncs sí, d'Spectrum, que no pateixin els que tenen Spectrum, que tenim allà molts més models d'Spectrum, i ens n'han d'arribar dos models més, que són els dos primers models que es van fer, el ZX80 i el ZX81, que no van arribar aquí a Espanya, que també estan a punt d'arribar. Que avui dia, ja, quan estem parlant d'això, doncs el més petit que et veia és el mòbil, no?
1: Sí.
2: Una tablet, un portàtil d'aquells fins i tal. Però bé, en altra època hi havia altres històries. Llavors, un portàtil pesava 10-15 quilos, amb pantalla i tot, però la pantalleta més petita que la que porten els mòbils avui dia.
0: Ai, Sergi, els Spectrums. Jo, el meu primer ordinador va ser un Spectrum connectat a una tele en blanc i negre, que encara conservo. Funcionaria si no hagués entrat en funcionament la TDT. I amb unes cintes de caset. Quins records.
1: Jo vaig començar amb un Astra, amb les pantalles verdes, d'aquelles que també servien a vegades per jugar amb segons quins jocs molt senzillets dels que veuríem ara.
0: Que programàvem nosaltres, no sé si era el teu cas, però aquella boleta que anava amunt i avall, sí, com si fos una partida de ping-pong,
1: sí,
0: no?
1: Sí, que tenies... Sí, amb allò passaves hores, Déu-n'hi-do. Ara ens queixem, també. De fet, però Anna, si el que vols posar, doncs, o passar aquesta nostàlgia, i entendre també una mica com anava en aquells ordinadors que feies anar, ja ho saps, et pots acostar a Vilafranca i visitar-lo. Els pots comparar amb això que tots ara portem, de fet, a la butxaca o a la bossa, i que ens permet estar hiperconnectats, que a vegades també és una mica complicat.
0: I una mica excessiu. Doncs, sí. Sergi, si us plau, agraeix-li la feina de divulgació al Joan Boada des del Rambla 54. A ell i a tu, per cert, abans no marxis, com que has estat... aquesta ha estat, de fet, la nostra primera connexió.
1: Sí.
0: Estem demanant a tothom que passeja per primera vegada pel Rambla, doncs que ens faci 5 cèntims de qui és i qui és la seva emissora. Qui sou, Ràdio Vilafranca i tu?
1: Doncs mira, jo sóc el Sergi, sóc periodista, tenim ja un cert bagatge, de fet, amb mitjans de comunicació a nivell local i comarcal, i pel que fa a la ràdio, Ràdio Vilafranca és una emissora que va començar el 1982, per tant, doncs, ja fa també força anys, i que ens centrem en intentar acostar a nivell de Vilafranca i comarca, doncs, tot allò que va passant també a casa nostra, mirant de ser el màxim de propers possibles.
0: Doncs au, ja ets un rambler amb tots els ets i uts. Gràcies, Sergi, i parlem aviat. Una abraçada.
1: Perfecte, fins la propera, Anna.
3: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
4: Okay.
3: Jo escolto Rambla 54.

0: Plana Ràdio, també escoltem Rambla 54.
1: Víctor Montecino Valls, benvingut al Rambla 54.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Aclarim, il·lusió. Igualment. Aclarim, Víctor, per la música, que no estàs a l'estat de Nova York amb els Mohicans, sinó al Montsià, a la Galera. Allà encara hi queda un representant d'un ofici que durant segles va formar part de la vida quotidiana d'aquell poble. De fet, és l'últim d'aquí que ens ha vingut la inspiració d'aquesta cançó.
2: Sí, parlem d'últims, o almenys de ara l'únic vigent, no sé, a vegades se'm mal dir l'últim, i concretament vull parlar-te d'un ofici amb molta història a la Galera, com deies, que és el dels terrissers o canterers, com se'ls coneix sempre, o se'ls ha conegut sempre aquí. Tenim, o hi ha documents des del segle XVIII, hi va haver una època en què hi havia diversos obradors funcionants, però d'això ja fa temps, i ara mateix només en queda un en actiu, és Joan Cortilla García, que continua una tradició familiar, i des del 2011 a més va ser nominat en aquell moment mestre artesà terrisser, i el tenim aquí. Joan, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda.
2: Joan, tu has crescut pràcticament entre fang, no sé si seria la forma de dir-ho, entre torns, entre peces de terrissa. Quan vas tindre clar que volies continuar aquest ofici que havies vist a la família des de sempre?
3: Pues bueno, mira, jo sí, vaig nàixer, i pràcticament vaig nàixer, com aquell que diu, allí a l'obrador, i, bueno, evidentment, pues, quan després, una vegada ja vam tindre la edat per anar a escola, pues, vam fer els estudis reglamentaris, l'EGB, després vaig ficar-me a fer el batxillerat, i quan va ser el moment de decidir entre anar a estudiar i fer una carrera o ficar-me a fer una faena, ja em vaig ficar a treballar al fang. També he de dir que, a part del treball al fang, també compaginant-ho bastant de temps en les oliveres, en el camp.
1: Joan, i abans de continuar, potser hauríem d'aclarir una cosa per parlar en propietat. Parlem de terrissers, de ceramistes, de treballar al fang. Quina diferència hi ha entre això? Quina diferència hi ha entre un terrisser i un ceramista, si és que n'hi ha?
3: Jo crec que sí que la hi ha, Anna, perquè tots treballem en fang, però el que és l'ofici de terrisser és un ofici que costa molt d'aprendre, i llavors és treball de torn, bàsicament, m'entens? Uh-huh. És tot sempre treballar al torn, fer no una peça, sinó fer sèries de peces, quantitats de peces, de diversos tamanys, sempre peces utilitàries, i fer-ne quantitat per a que pugui sortir uns preus raonables per a que la gent ho pugui comprar, perquè no oblidéssim que la terrissa antigament era una cosa necessària, imprescindible per a la vida quotidiana. Llavors, són peces així una mica rústiques, el que fem aquí a la Galera, les peces tradicionals. N'hi haven algunes que anaven esmaltades perquè necessàriament s'havia de tapar el poro del fang per a poder-les utilitzar perquè fossin higièniques per a la cuina, però sempre un estil així rústic. El ceramista també treballa en fang, pot treballar en torn o sense, potser no té tanta habilitat al torn com un terrisser, però també hi ha que dir que decorant les peces toquen el tema dels esmalts molt bé, vull dir, fan a lo millor esmalts d'alta temperatura, cosa que els terrissers, tot això ho tenim a part. I també la ceràmica, llavors està el que és la ceràmica artística, que hi ha gent que es dedica a fer pues, unes peces per a fer exposicions, vull dir, m'agrada diferenciar-ho en aquest sentit.
2: Uh-huh. I aquesta diferència també explica que avui, el que diem al principi, no, se't considera l'únic terrisser en actiu del Montsià, tot i que hi ha altres persones del territori que es dediquen, que treballen el fang i fan ceràmica.
3: Sí, gent que treballi paregut de manera que treballem, que treballo jo, per dir alguna cosa, ja no en queda, ja, vull dir, jo encara tenim tot el taller que tenia del meu avi, tenim el forn antic, evidentment ara no funciona, però la feina meua és treballar al torn, fer sèries de peces. I per aquí a la comarca, i quasi que et vaig a dir que si no m'on anem a Miravet, ja no trobem a ningú tampoc, ja, que es dediqui a aquest ofici.
1: Ara ens ho deies, a la Galera hi havia hagut, no?, diversos terrissers, i avui en actiu doncs només quedes tu. Com ha anat això, Joan?
3: Pues bueno, jo la primera crisi molt forta de l'ofici no la vaig viure, perquè potser no havia nascut, que va ser quan se va inventar el plàstic. el plàstic i l'electricitat. Van ser les dues coses que van pegar un cop molt fort a l'ofici. A la Galera hi havia 6 tallers, i degut a això només va quedar el taller del meu avi, perquè ell tenia ja finques d'oliveres i va dir, bueno, pues provem de compaginar-ho fent les dues coses, en vez de llogar gent per anar al camp, mos farem nosaltres la faena i l'altra temporada treballarem a la terrissa. I bueno, ho van aguantant, se va tornar a reinventar l'ofici. Si no es feien cadups per dir alguna cosa, pues se van fer miniatures per a batejos i es van fer altres coses i es van anar aguantant l'ofici així. Cada vegada ha sigut més complicat, sobretot ara, aquests últims anys, que ja ens porten tants de productes d'aquests països a uns preus que aquí és impossible competir. Llavors, sí que és diferent la cosa, però molta gent a l'hora de comprar una cosa o una quantitat de peces, el que mira és el preu. Llavors, una peça que està artesanalment, o sigui, feta a mà, que és tot treball de mà, pues, té un cost que... En estos puestos la venta al públic és, bueno, no pagues ni la matèria prima, com aquell que diu aquí, treballant aquí. Llavors és complicat, és complicat.
2: Abans has fet, potser ho has avançat una miqueta, que utilitzes sobretot el torn, però quan parlem de la terrissa tradicional a la Galera, de quines peces estem parlant? De quines, no sé si arriba a dir obres, perquè a vegades també són obres d'art, encara que no sigués la seva funció, i què surt habitualment del teu obrador o dels obradors que hi havia antigament a la Galera?
3: Sortia, són peces, si tu vols, són tot peces fetes a mà, sèries de peces, però tot són peces úniques, perquè dos d'idèntiques no les hi ha. Tu les veus i pareixen iguales, però no ho són. Eh? Una serà més ampleta, l'altra serà més alteta.
2: Que és part de la gràcia, també.
3: És molt bé, del fet a mà. Que parega igual, però que no ho sigui. Si és una cosa industrial, és tot igualet. Llavors, quines peces sortien? Se feien peces, bàsicament, aquí al territori, aquí a la Galera, peces que eren per a aigua. Cantes per portar aigua, cantes per a beure, de diversos tipus, la marraixa, que era el cante que es bevia a casa, la cantimplora, que era el cante que portaven penjat als carros. Llavors se feien molts de beuradors per animals, perquè la gent, evidentment, criava animals i en algun lloc o altre s'havia de ficar l'aigua per a beurar-los. Plats, cassoles per a menjar... Llavors se feien unes peces per a la construcció, que quan se va inventar el plàstic van perdre tot l'interès, vull dir, no se'n va parlar més, fins ara fa uns anys se va tornar a posar de moda, però vull dir, a vegades hi ha gent que ho busca i si ho troba ho fica, que són les tortugades de les cases, la part frontal de la teulada, que és el que arroplega l'aigua, i el baixant, la tuberia, també feta de fang. Això, antigament, tots els baixants i tot era de fang. Quan se va inventar el plàstic, va desaparèixer el fang. Se feien molts de cadups. Potser és la peça que es fabricava més a la Galera. El cadup és una peça estreta i allargada, molt difícil de fer, però, bueno, com se'n feien tanta quantitat, el que treballava en això tenia una pràctica ja i no hi havia cap problema per a fer-los, que eren unes peces que s'utilitzaven per a regar en el sistema este que hi havia antic, que era de les sènies, les nòries en castellà, que voltava el cavall i voltava la roda, baixaven els cadups baix a l'aigua i la pujaven i te la traien fora. Aquestes peces a la Galera potser és la peça que s'havia fabricat més. Jo sento contar que jo ja no ho vaig viure això, però que les feien a milers. I quan venia la primavera se desapareixien els milers de peces que havien fet al taller concret de casa nostra, el meu avi, el meu besavi, després mon pare. Quan venia la primavera, que es posava en funcionament els recs als horts, vull dir, se desapareixien els cadurs perquè se trencaven, s'havien de tornar a canviar. I, bueno, era una cosa que funcionava. Una vegada es va inventar l'electricitat, se va posar la bombeta i el cadup, bueno, ja va deixar de tindre interès, també. Però és una de les peces, també, tradicional que es feia. Testos per a plantes i alguns estris per a la cuina, esmaltats, també, vidriats, i el vidriat que llavors funcionava era el plom, eh?
2: No sé si haguéssim acabat preguntant què no fèieu.
1: Exacte, no, tot es feia.
3: Se feia quasi de tot perquè era necessari per a la vida del dia a dia. Vull dir, no hi havia res més.
1: Clar, i malauradament ara estem parlant aquí d'un ofici que va a menys, però Joan, t'he de dir que a Barcelona, com a mínima gràcia, et dono testimoni de que estan proliferant com a bolets els tallers, en aquest cas de ceràmica, i els locals per viure l'experiència de fer-te-la tu mateix, de pintar-la... No sé si la gent més jove torna a interessar passar-se en el fang, la ceràmica, encara que sigui d'una altra manera. No sé si aquest interès us arriba o és només postureig de la ciutat, això.
3: Bueno, jo no crec que sigui postureig. Jo a vegades havia pensat que era com una moda, però ara ja també tinc el meu dubte.
1: N'hi ha molts,
3: que...
1: Sí, que n'hi ha molts.
3: Sí. Tinc constància. I llocs on hi ha un taller, com ara, per exemple, Argentona, cito el nom perquè hi tinc relació allà al Museu d'Argentona, tenen una llista d'espera per muntar, si convenia, una altra escola al costat, vull dir, la tindrien plena de seguida, saps? O sigui, és veritat, això. Però... penso que, a part de que hi ha gent que li agrada i que li agrada tocar el fang i això, potser també és una mica una necessitat que, de la societat, no? Perquè estem tot el dia, moltes faenes són pantalla i tecles i arriba un moment que necessites a lo millor fer alguna cosa més i això, pues, no ho sé, fas treballar el cap, fas treballar les mans, t'embrutes, vull dir, és diferent, no sé, ja dic, pensava que sí era una moda, però no ho sé, el millor és que tenim una necessitat de fer això. Ara, d'aquí a que ho convertiguéssim en ofici, hi ha molta diferència, ja. Perquè molta gent que fa això és que treballa a un altre puesto i després va en plan una mica de hobby a fer això.
1: A desconnectar, no?
3: A desconnectar.
4: Sí, una forma d'escapar de nosaltres, precisament, Anna, que treballem molt en ordinador i tot això, mos pot anar molt bé.
1: Exacte, exacte. Joan, no puc acabar aquesta conversa sense preguntar-te, en clau d'aquesta música que hem escollit de Moïcà, com et sents a sent per ara? Esperem, no sé, igual donem alguna bona notícia ben aviat, l'últim terrisser de la Galera i del Montsià.
3: Pues, bueno, jo me sento una mica en l'obligació de continuar-ho ara. Llavors, per l'altre costat, me fa com a llàstima o pena, com vulguis dir-ho, no? De que, vull dir, que no hi pugui haver detrás ningú que ho continue. La situació és molt complicada, vull dir, perquè, vull dir, un per aprendre l'ofici ha de destinar-hi moltes hores i si després no ha de poder viure dignament de l'ofici, no hi haurà ningú que s'hi dediqui. Llavors, jo penso, i no sé, ho dic moltes vegades, que potser hauria d'haver un canvi aquí des de les administracions. Estos oficis tan artesans que continuem conservant aquestes formes i aquestes peces que es feien antigament, potser haurien de pertenèixer a cultura, tot això, ja. Llavors, evidentment que no hem de tornar a haver 5 o 6 tallers a la Galera, ni 2 a Santa Bàrbara i un a Amposta, no. N'ha d'haver un a la comarca en sigui, però que estigui una mica ajudat, i simplement perquè no es perdi este saber fer, estes peces, perquè formen part de la història del nostre territori.
1: I de la cultura.
3: Jo sempre dic que un arbre, quan li comences a tallar moltes arrels, al final s'acaba secant. Vull dir, no sé què pugui passar, però perdem moltes coses.
1: Doncs queda dit, queda recollit aquest clam. Joan, Víctor, moltíssimes gràcies a tots dos per ramblejar avui amb nosaltres, amb aquest ofici tan bonic, el de terrisser. Una abraçada ben grossa i fins aviat.
4: Gràcies, Anna. Fins la propera.
3: Moltes gràcies.
5: Quedem a la Rambla. A Rambla 54. Estàs escoltant Rambla 54, app la nova ràdio de Reus.
1: Ei, ja saps que estem immersos en una turné gegantera per tot Catalunya, coneixent totes les figures que ballen per les festes majors. Ja hem parlat del Florenci i l'Agneta de Santa Maria d'Oló, del cavaller Narcís i de l'Arna, els gegants de l'Eduard, d'Ivars d'Urgell, o la gegantona Joana la Negra de Sallent, que és un homenatge a una remeiera del Lluçanès del segle XVII, assassinada per bruixa. Seguirem fent camí, però avui ens volem aturar per parlar del manteniment de totes aquestes peces. Què passa quan necessiten una reparació? Doncs l'Aleix Pérez té la resposta. Aleix, benvingut al Rambla 54.
6: Hola, Anna. Molt bona tarda. Encantat d'estar aquí des dels estudis de la nova ràdio de Reus. Doncs sí, ens n'anem també en aquell aspecte, no?, que sovint no veiem també de tot aquest patrimoni cultural que tenim a casa nostra.
1: Doncs, Aleix, de seguida ens presentes el convidat que t'acompanya, però abans, com fem sempre, avui és un dia de primeres connexions, n'hi ha moltes, i tu rambleixes amb nosaltres per primera vegada. Volem que ens expliquis, que ens facis una petita pinzellada. Qui és la nova ràdio de Reus i qui ets tu, si us plau?
6: Doncs mira, la nova ràdio de Reus és hereva del Ràdio Music Club, una emissora pionera aquí a la ciutat de Reus amb més de 44 anys d'història i bé, ara mateix s'ha convertit en la nova ràdio de Reus, aquesta emissora local també que emet de manera digital. I jo, bé, sóc l'Àlex Pérez, sóc un noi nascut a Puigcerdà ara fa 25 anys i que ben aviat vaig arribar aquí a Reus, em vaig enamorar de la seva gent, dels seus costums i sobretot de la ràdio. I al final, doncs, m'he quedat aquí vivint, descobrint, intentant explicar una miqueta casa meva a tot aquell que ens vulgui escoltar.
1: Doncs ara que ja ens hem situat amb la nova ràdio de Reus i amb tu, per parlar d'aquestes reparacions que dèiem, reparacions de gegants, qui tens al costat? Amb qui estàs?
6: Doncs, Anna, estic amb l'Aleix Álvarez, que és el gerent del taller Vall, que és un taller de referència del tema que ens ocupa. Són també destacar el Premi Restaura de la Generalitat de Catalunya l'any 2024, i al qual saludem. Aleix Álvarez, benvingut a Rambla 54.
7: Molt bona tarda.
1: Aleix, benvingut. Bueno, benvinguts tots dos, eh? És Aleix i Aleix. Ho tindré complicat avui, perquè...
7: A partir de doble.
1: Abans de res, un matís, perquè jo he parlat de reparar gegants i potser ho hauria hagut de dir restaurar. Espero que no t'hagi ofès. O és indiferent, o fas servir les dues coses?
7: Bueno, no, per nosaltres no és indiferent. Són dos conceptes. Reparar seria el que faria la gent, doncs, que no... té estudis, doncs, oficials, i conservar o restaurar és el que faríem, doncs, tots aquells restauradors oficials titulats, no? Però bé, avui en dia el terme sempre així, doncs, com es pot.
8: A mi m'agradaria començar preguntant-te pels teus inicis. Com acabes descobrint aquesta feina? Quina formació vas necessitar?
7: Doncs bé, nosaltres l'any 2013 obríem l'empresa. Prèviament, doncs, el que vam fer va ser, en aquest cas, jo vaig estudiar també la meva companya, que vam obrir l'empresa tots dos. Vam estudiar conservació i restauració, en aquest cas, d'escultura i arqueologia. I el que vam fer va ser endinsar-nos una mica en aquest món, doncs, quan ens van començar a demanar, doncs, tot tema de figures, doncs, de reproduccions i peces vinculades, doncs, a el que és la festa, la imatgeria popular, no? Nosaltres, els nostres orígens i començament, que encara mantenim avui en dia, és treballant, doncs, amb l'Església i amb el manteniment de sants i patrimoni eclesiàstic, però és cert que, bueno, tot això ha anat derivant i ens va cridar l'atenció, no?, de dir, amb els encàrrecs que teníem, doncs, de començar a fer bestiari, gegants i elements festius, ens vam endinsar, vam començar a estudiar més en profunditat, vam seguir treballant-ho, fins a dia d'avui, doncs, que hem derivat ja en que actualment ja som una SL, ja no som aquella empresa que vam començar al principi, i ara, doncs bé, en vez de dos treballadors en som tres, i amb un gran volum de feina, doncs, per tot Catalunya i per fora de l'Estat.
1: I quina mena de perfil teniu aquests tres treballadors del vostre taller, el taller Avall?
7: Nosaltres, el nostre perfil és un perfil tècnic, doncs, en aquest cas oficial, titulat i professional, però també treballem amb molts col·laboradors externs, com per exemple, doncs, sastres, ebanistes, doncs, en aquest cas també orfebres, joiers, inclús perruquers, per tema de que, clar, vull dir, totes aquestes figures, no només hi ha la vessant més científico-tècnica de la intervenció, sinó que també treballaríem, doncs, amb professionals externs per acabar de complementar que les obres quedessin, doncs, el més verídiques o més fidedignes possible en el seu origen, no?
8: Perquè, Aleix, normalment, què us demana la gent que arriba al taller a ballar els gegants? Què els cal per tornar a estar del millor aspecte possible?
7: Bé, nosaltres al taller, doncs, ve un molt tipus de gent, vull dir, tenim un ampli ventall de clients, n'hi ha de més específics que saben perfectament allò que volen, de dir, volem, doncs, fer una figura de nou, des de zero, volem així, amb aquestes característiques, no?, i n'hi ha d'altres que directament no és. De dir, doncs, assessoreu-nos vosaltres, a veure què creieu, o recuperar, sobretot, el que estem treballant molt últimament, doncs, el tema de la memòria històrica, totes aquelles peces, moltes vegades, que s'han perdut, doncs, en conflictes bèl·lics, doncs, i s'han d'anar restituint o recuperant. Altres peces, doncs, també, doncs, que en el seu transcurs històric, doncs, han quedat abandonades, oblidades, o ja estem parlant també de peces que serien de primera divisió, com peces centenàries o bicentenàries, en el qual el nostre taller, doncs bé, ara aviat farà 15 anys, doncs, de història, i que portem molt de temps ja especialitzats en aquesta vessant, que és amb el que més treballem, no?
1: I en aquestes actuacions ens hem d'imaginar unes eines de molta precisió o unes eines més grans?
7: Bé, en el nostre taller tenim dues metodologies. Són eines de precisió, es podria dir quirúrgica o cirúrgica, no?, I, per altra banda, doncs, també tenim moltes eines que són artesanals. O sigui, el que més ens caracteritza... El que més ens caracteritza és aquesta doble vessant, no? La part més artística, la part més científica. Doncs, quan conjuguem aquestes dues meitats, el resultat, vull dir, és excel·lent. Perquè tenim la part científico-tècnica i després també tenim la vessant artesana, que és d'on procediria, doncs, en aquest cas, la restauració, no?, en origen. Per tant, és molt interessant utilitzar i emprar les dues vessants o tècniques, no?, que es diu. Així que, bé, en el nostre taller utilitzem aquestes dues característiques, doncs, que conformen el que seria la nostra professió. Li dona més valor, evidentment, clar, aquesta vessant artesana, doncs, que és aquesta vessant històrica més antiga, però, clar, avui en dia, amb totes les tecnologies que tenim al nostre abast, que són excel·lents, doncs, evidentment, les hem d'emprar i utilitzar, com, per exemple, un escàner 3D, no?, importantíssim, vital, per a poder conservar una peça patrimonial, o, vull dir, o altres tipus de mecanismes, no?, que ens està oferint la tecnologia. Antigament els informes es feien a mà i avui en dia ja es fan, clar, amb ordinador, doncs, amb tècniques molt més ràpides, no?,
1: Aleix, una cosa. Sí. Tu has dit, treballeu amb peces centenàries, peces que tenen un gran valor patrimonial. No sé si això, ostres, a mi, per mi seria una gran pressió per la feina, no? Ho noteu, això?
7: Bueno, nosaltres, més que pressió, ja estem acostumats perquè són grans caixes o capses de sorpreses, no? Vull dir, un element singular, patrimonial, en aquest cas centenari, bicentenari, dins seu, alberga i comporta tota la història en la seva esquena, no?, de tota la gent que en aquest llegat patrimonial que es diu ha anat cuidant i vetllant, doncs, per aquestes figures. Per tant, que avui en dia encara les tinguem, el que ens dona és una emoció molt forta en el sentit de dir han perdurat, han perllongat el pas del temps i avui en dia són tangibles, no les podem tocar. Hi ha altres peces, doncs, que bé han existit, que en tenim constància, doncs el 1600, el 1500, però per efectes de guerres bèl·liques o conflictes o diverses vicissituds han desaparegut al llarg de la història, llavors no les podem veure. Per tant, que les puguem restaurar, a part de ser una gran responsabilitat i un gran honor, és molt important perquè vol dir que la nostra generació perllongarà perquè la generació següent i els nostres hereus, vull dir tota la gent, doncs, que vindrà al darrere nostre, podrà gaudir d'aquelles festes i seguir tenint aquells elements, no? I això, clar, no té preu. És meravellós.
1: Exacte, em sembla una història fantàstica i ha de ser molt reconfortant. Doncs Aleix i Aleix, els tots dos, moltíssimes gràcies per portar-nos fins al Rambla 54 aquesta història, aquest ofici, aquesta artesania que no s'ha de perdre de cap de les maneres. Gràcies al Pérez per la connexió i a l'Álvarez per obrir-nos la porta del seu taller. Una abraçada molt gran a tots dos i fins aviat.
7: Doncs moltes gràcies.
8: Igualment.
9: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
10: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
9: I que tothom es deixa anar. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
5: Estàs escoltant Rambla 54 a Baix Camp Ràdio.
1: El dia que John Williams va seure's al piano per ensenyar-li a Steven Spielberg les dues notes amb les que va composar aquesta banda sonora de Jaws, de Tauró, el director va pensar que el seu amic li estava fent broma o s'havia tornat boig. He de confessar que quan l'Adrià Duc em va dir que els dofins poden ser dolents, em vaig sentir una mica Spielberg, jo i tot l'equip. Però, és clar, algú pot discutir avui que aquell mi fa, de Williams no la va clavar. Adrià, benvingut al Rambla 54.
11: Hola, bona tarda, moltes gràcies. Molt content d'estar aquí.
1: Adrià, no saps les grans estones que hem passat parlant dels teus dofins amb l'Arnau, la Laia, la Gisela, l'Ivan i el Francesc Ávila, que ara que ho penso no us he dit que aquests dies el Francesc està suant la cansalada amb la taula de so i les connexions. Els dofins són uns animals indestriables de l'iconografia infantil, que creiem que sempre són bons, simpàtics i intel·ligents, però resulta que no, que també tenen la seva part fosca. O això diuen els pescadors de Cambrils, oi?
11: Doncs sí, Anna, és que els dofins s'han convertit en un problema cada vegada més important per als pescadors artesanals de Cambrils. I no perquè els pescadors tinguin res contra els dofins, evidentment, sinó perquè els animals estan atacant les xarxes de pesca per alimentar-se.
1: I, esclar, les xarxes es deuen fer malbé.
11: Ahí està una de les claus principals del problema, Anna. Perquè no és només que el dofí es menja el peix que hi ha atrapat a la xarxa. L'animal també acaba trencant i malmetent les xarxes. Per tant, el pescador perd la captura i, a més, ha de pagar per reparar o substituir l'eina amb què treballa. I això, segons m'ha explicat la gerent de la Confraria de Pescadors de Cambrils, la Clàudia Masdeu, no és una problemàtica nova, però sí que s'ha anat agreujant amb el temps.
12: Doncs des del 2019, els atacs dels dofins, els arts de pesca de les embarcacions d'arts menors han augmentat any rere any. En el seu moment es va posar pues, en alerta tant el sector i es va informar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Sí que és cert que van activar actuacions des del departament des d'un primer moment. Es van realitzar estudis de quina era aquesta afectació, de quin eren els resultats d'aquests atacs i de quina era l'afectació que acabaven tenint els pescadors artesanals pels atacs dels dofins.
11: Anna, per a que entenguem una mica la dimensió del problema, has de pensar que les xarxes haurien de durar més d'una temporada, però els atacs poden arribar a ser tan freqüents que una xarxa pot quedar inutilitzada en qüestió de dies.
12: Aquests arts, a més, doncs, són arts que han de durar més d'una campanya i que no arriben ni a acabar una campanya. Vull dir, estem parlant d'arts que en una mateixa setmana que han pogut tenir atacs de manera diària o en dies alterns, en una setmana doncs, aquesta xarxa ja no es pot utilitzar. Tot el temps que la utilitzes, que allargues el seu ús, és temps que també estàs perdent captures, perquè si l'aprofites fins que no s'acaba de fer malbé, tots aquells forats que s'han anat deixant en els atacs anteriors deixen de treballar i, per tant, deixen de capturar peix.
11: I això obliga alguns pescadors no només a reparar o comprar xarxes noves, sinó fins i tot a modificar la seva manera de treballar, perquè determinada zona o una determinada espècie concentra molts atacs i continua treballant i pot acabar sent fins i tot econòmicament inviable.
1: I després hi ha una altra dificultat afegida. No estem parlant d'un animal que es pugui simplement espantar o apartar de qualsevol manera.
11: Exacte, i aquí és on la situació es complica, perquè els dofins són una espècie protegida.
12: És una problemàtica complicada, perquè al final estem parlant d'una espècie protegida i que, tot i que tots, evidentment, tots estem d'acord en aquesta protecció, hi ha un efecte col·lateral que són aquests atacs, perquè evidentment és un animal que troba allà el seu aliment, a més de manera fàcil, sense haver-lo de lluitar o de perseguir, per dir-ho d'alguna manera, i per tant doncs és una comoditat, no?, tenir-lo servit.
1: Sí, és ben bé allò del plat a taula, eh? I llavors què, Adrià, què han de fer els pescadors?
11: Doncs mira, ells són mirat i remirat i els darrers anys han anat provant diferents mesures. El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca i Alimentació ha concedit ajuts per reparar les xarxes i també han aparegut els famosos pingers.
1: Pingers? Què és això?
11: Doncs són uns dispositius que s'instal·len a les embarcacions i que emeten un so quan els dofins s'apropen a les xarxes. La idea és que aquest so els molesti i els faci marxar, però pel que sembla els dofins també s'han anat acostumant a aquesta mesura.
1: Confirmem que són intel·ligents, doncs, i adaptats al soroll dels humans.
11: Sí, efectivament, i aquest és precisament un dels problemes. Les mesures poden reduir els atacs durant un temps concret, però els pescadors continuen buscant una solució efectiva a llarg termini.
1: Doncs, Adrià, és un senyor problema aquest i una gran història la que ens has portat. Crec que no em tornaré a mirar mai més el Flipper de la mateixa manera. Per cert, tu avui has debutat al Rambla 54 i abans no marxis, volem que ens facis 5 cèntims sobre Baix Camp Ràdio i sobre tu mateix. Què hem de saber?
11: Doncs mira, jo sóc un noi de Castelló que va arribar a Tarragona per amor al bàsquet, algo ben diferent al que faig ara i que gairebé sense adonar-me doncs em vaig acabar quedant. I ja fa més de 10 anys que Tarragona és casa meva i després, juntament amb Ràdio Ciutat de Tarragona i amb Baix Camp Ràdio, que també són casa meva ara, casa nostra, i des d'aquí us portem tota l'actualitat i tota la informació local que podem i ho fem de la millor manera possible.
1: Doncs tens una casa nova al Rambla 54. Moltes gràcies i fins aviat.
11: Gràcies a vosaltres. Fins aviat.
5: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada. Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Arenys.
1: La realitat sovint supera la ficció. Ja fa anys que lluny de la gran pantalla els humans convivim amb uns éssers ben peculiars, no fan soroll, tenen una pell forta, metàl·lica, també una energia que no s'esgota i els fa incansables. Fins i tot tenen, o sembla que tinguin, sentiments que els permeten entendre'ns. Són els robots. Avui dia, tant els pots trobar en un restaurant servint plats com el dentista. Oriol Leo, benvingut al Rambla 54.
13: Moltes gràcies, Anna. Encantats d'estar aquí rambuejant.
1: Oh, Oriol, abans d'avançar res sobre dentistes robòtics, deixa'm donar-te la benvinguda al programa i demanar-te, avui és una estrena darrere una altra, si us plau, que et presentis. Què n'hem de saber de tu i de Ràdio Arenys?
13: Doncs, mira, jo sóc Oriol, 44 anys, casat, pare d'una nena de 6 anys. Sóc nascut a Arenys de Munt, visc a Calella, treballo aquí a Ràdio Arenys, Arenys de Mar, sempre m'he dedicat al periodisme local, i bé, de la ràdio, que anem de dir, no? És la degana de les emissores locals de Catalunya, tenim molta història, crec que ara estem en un moment dolç, de ressorgiment, amb força per explicar tot el que passa a Arenys i també als voltants.
1: Doncs, fetes aquestes presentacions, ara sí, anem al gra. Ens portes un robot dentista.
13: Doncs sí, mira, concretament és el robot de la clínica dental de Marina Ostrell, d'Arenys de Mar, que han incorporat la darrera tecnologia.
1: I quin aspecte té i què fa ben bé aquest robot?
13: Doncs mira, és alt, és un robot alt i el seu cap és una pantalla grossa i també té braços, uns bracets més aviat petitons. I te'l trobes just a l'entrada. La seva funció és rebre els pacients, guiar-los dins les instal·lacions i això ho explica la dentista i propietària de la clínica, Marina Ostrell.
14: El robot ara és la nostra última incorporació que hem fet. La veritat és que el tenim una mica encara a proves perquè està bastant verd i estem treballant molt amb tot el que és el tema dels tècnics i tot perquè ens acabi d'ajudar, però sobretot ens ajuda amb tot el que és la tarea administrativa. Rep el pacient, els acompanya al box, firma consentiments informats, llavors si li fas alguna pregunta també te la contesta, si t'ha acompanyat al lavabo també t'acompanya, llavors són tasques més administratives simples que estem treballant perquè sigui un palet més, però bueno, és una miqueta limitat encara la situació.
1: Bé, els primers dies d'una nova feina tots anem perduts, és normal. Si vull trucar per demanar hora, ho faré amb ell.
13: No, a mi això ho fa la seva companya, l'Elisa, que s'encarrega de l'administració i mira, no pateixis, evitem malentesos, l'Elisa és humana, el robot t'acompanya dins la consulta on tampoc hi falten eines avançades.
14: Començant per tot el que és avui en dia la planificació 3D amb tota la imatge, fem escàner facial, fem escàner oral, anem introduint molta d'aquesta tecnologia dintre perquè al final volem apostar i són eines que a nosaltres ens ajuden moltíssim a poder diagnosticar i ens ajuda molt a simplificar i sobretot per tot el que és pel pacient també els hi facilita moltíssim moltes situacions que la tecnologia doncs, ens ajuda a planificar prèviament i no potser amb el pacient allà sentat a clínica.
1: I tot això, Oriol, sense sortir d'Arenys de Mar, oi? Ho dic perquè sovint pensem que aquestes grans coses robòtiques són cosa de la capital de Barcelona, i no, vull dir, també hi ha clíniques importants que estan super al dia fora de Barcelona.
13: Sí, sí, exacte. Jo us parlo d'aquí Arenys, d'aquesta clínica en concret, que és qui ens ha obert les portes, i ens ho ha explicat, però segur que molts municipis

0: hi ha casos específics, però és molt més fàcil, no hi ha tant dolor, també hi ha molta més medicació, al ser més planificat és molt més fàcil l'adaptació a tant les dents com a la cirurgia.
1: Doncs ja té raó, Oriol. Avui hem vist alguns exemples de com la tecnologia doncs, ha afectat els oficis de tota la vida, però hem de dir, no volem ser allò tecnopessimistes, que a vegades la tecnologia doncs, també ens permet avançar.
2: I tant, sens dubte. I ho hem vist també doncs, en un àmbit diferent, com és la consulta d'una clínica odontològica, d'un dentista.
1: Doncs així és. Oriol, moltíssimes gràcies per portar-nos aquest cas al Rambla 54, que ja és casa teva. Una abraçada, benvingut i tornem a parlar aviat.
2: Moltes gràcies. Fins ara.

0: Rambla 54, la ràdio que fa cantonada.
1: La xarxa de comunicació.
2: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
3: Premià de Mar en 3 minuts.
2: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de quarts de 6 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup de veneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la 1 del migdia, presentant la seva particular revisió de les habaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels Sots 25.
3: Més informació a Premià Mèdia.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i els grups municipals de Junts i Vox. El nou text substitueix l'anterior ordenança de 2007. L'equip del govern municipal ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó

0: no que protegeix les llibertats. Ha defensat l'expedient la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
1: Quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa. És una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
0: I la mesa del Congrés tractarà la reunió de dimarts que ve l'incident d'un procediment sancionador a Ana Vázquez, la diputada del PP, que va exhibir un esprai de gas pebre dins l'hemicicle. Fons de la Cambra Baixa apunten que la sanció pot anar fins a la suspensió temporal com a diputada, segons el que estableix el reglament. L'ús d'aquest esprai de gas pebre per part d'un assessor del PP després de la intervenció de Vázquez va provocar que 12 persones fossin ateses pels serveis mèdics. El Congrés també va haver de desallotjar diverses zones per la presència del gas tòxic. I la Seu d'Urgell ha inaugurat aquest divendres una màquina de Rex Catering que distribueix els excedents d'aliments recuperats dels menjadors escolars que gestiona IAUSA, l'empresa pública del Consell Comarcal de l'Alt Urgell. La màquina expenedora gratuïta està ubicada al vestíbul del Centre Cultural Les Monges de la capital urgellenca i té com a objectiu últim lluitar contra el malbaratament alimentari i facilitar l'accés de la ciutadania a aliments de qualitat. Aquest servei ja té un pressupost d'11.000 euros. I presó provisional amb fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere. La dona de 65 anys va ser detinguda dimecres al matí pels Mossos a Madrid. El jutge manté la causa oberta per un delicte d'homicidi. Els fets van passar a Baqueira el passat 26 de desembre. I l'associació Alba de Tàrrega ha inaugurat aquest matí A taula amb Picasso, una exposició creada pels artistes de la Divergent, el projecte d'art de l'entitat a partir de l'obra i les tècniques de Pablo Picasso. La mostra ha comptat amb tres plats originals de Picasso cedits temporalment per la Galeria El Mayoral, que conviuen amb una connexió de 23 plats de ceràmica creats pels artistes de la Divergent.
2: Estàs escoltant?
3: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
4: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
3: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
4: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio. Cada setmana amb Francesc Balanyà.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Tarrés.
1: Escolta'ls, els fills de la nit. Quina música que fan! Dràcula, de Bram Stoker. Hi ha criatures que no necessiten existir per fer-nos por. Només necessiten una bona història, una mica de foscor i algú disposat a creure-hi. Els vampirs, éssers immortals, seductors, que s'alimenten de sang i que, segons la llegenda, caminen entre nosaltres des de fa segles. Però això no comença amb Hollywood. Al segle XVIII, a zones de l'actual Sèrbia, es documenten casos que van generar autèntic pànic. Un dels més famosos és el de Peter Plogovic, un home que, segons testimonis, va tornar després de morir. I diversos veïns van assegurar que els visitava de nit a ells també. Les autoritats van intervenir, van obrir la tomba i, segons l'informe, el cos no presentava signes normals de descomposició. Conclusió? Està colpit. Així entra el vampir a l'Europa Occidental, no com una novel·la, sinó com un problema real. I després arriba la literatura. Quan Bram Stoker escriu Dràcula el 1897, recull aquest imaginari i el barreja amb Vlad Tepes, príncep de Valàquia, conegut com l'Empalador. Un líder temut, real i amb prou mala fama com per convertir-se en llegenda. A partir d'aquí, el vampir evoluciona. De monstre rural, aristòcrata elegant. De criatura que espanta, a icona cultural. Però darrere del mite hi ha preguntes incòmodes. D'on surt aquesta obsessió? Per què cultures diferents han imaginat criatures semblants? I sobretot, hi ha alguna base real darrere de tot això? Potser el vampir no és només una fantasia. O potser sí. Avui parlarem de vampirs, de mites, de sang i de la fascinació humana per allò que ens espanta. Benvinguts a La Terra no és plana. Entreu lliurement i per pròpia voluntat i deixeu part de la felicitat que en vosaltres porteu. I tranquils, si avui algú us mira massa fixament, probablement no és un vampir, sinó que simplement vol saber què esteu escoltant.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
1: I per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, promotor de la plataforma divulgadora geòleg.cat, Jordi Vilà. Jordi, on pares?
2: Oh, estic, tanca,
1: no et veig.
2: Tanca la finestra, tanca. No,
1: què fas aquí a les fosques? No et veig.
2: Estic a la foscor, em fa mal. Fa mal el sol, fa mal el sol. Treu aquests alls.
1: Però què dius?
2: Ai, sí, quin neguit,
1: però,
2: per favor.
1: Escolta, que això no és crepúsculo, que no ets un personatge, ni ets el Brad Pitt, ni Tom Cruise, tio.
2: Ja saps que jo aquestes coses me les imagino i m'ho sento, de veritat.
1: Ja ho veig, sí. Ja ho veig que ho somatitzes molt. Escolta, aquí com a molt et clavarem algunes dades, no pas estaques, o sigui que va. Va, explica'ns, què és això del vampirisme? Què n'has de dir? Què n'has estudiat? A veure.
2: Doncs, a veure, tot i que el vampir típic, el Dràcula, el coneixem pels llibres que havia citat de Bram Stoker, ens hem de remuntar bastant enrere per trobar casos de vampirisme. Uh-huh. Direm, de vampirisme. En aquella època no es deia vampirisme, eh?
1: No,
2: però
1: això és un invent
2: per trobar
1: més d'ara, potser.
2: Sí, sí. A l'Europa de l'Est, sobretot, ha citat ja Peter Plagojevic, que és un serbi, el 1725, és el que ja ho has dit, li va clavar una estaca quan estava mort.
1: Sí, sí, molt traumàtic, tot això, no? Tremendo.
2: Sí, sí, sí, sí, sí. Però és que, esclar, hi ha més casos i a vegades se li ha de donar la culpa a algú. I no saps ben bé què ha passat, però que si tu se t'ha mort algú, se t'ha mort un altre, a vegades per malalties, eh? Uh-huh. I aquestes malalties s'han anat propagant per la família, doncs a vegades li dones la culpa a algú. I clar, aquest algú potser era el primer a morir-se o podia ser aquell que no et caia tan bé, saps? Doncs mira, hi ha una altra casa a Sèrbia, precisament. Més o menys a la mateixa època que el que has citat tu. Mira, cap al 1732, un senyor que es deia Arnold Paole, Paole diu que va estar atacat ell per un vampir. O sigui, ja comencem bé,
1: O sigui, ell mateix
2: ell
1: testimonia que l'han atacat, sí, o que l'ha mossegat, o...
2: Sí, sí, sí, sí. I al cap d'un temps mor per un accident. Temps després, bastant temps després, diverses persones en el llit de mort afirmen que Paole els ha visitat abans de morir.
1: Ah.
2: Ep, compte. Aquí ja
1: hi ha quan s'estan morint, els visitava abans.
2: Sí, diuen que els visitava. Paola estava mort, eh? Feia temps que estava mort.
1: Sí, doncs, sí, que tornava d'entre els morts, diguem, per visitar...
2: Exacte. Què decideix fer la gent del poble? Tu què faries, aquella època?
1: Home.
2: Doncs carai, jo aniria a veure en Paola. Anem a buscar en Paola.
1: Sí, home.
2: Agafem una pala. Agafem una pala, un pic una pala, desenterrem-lo.
1: Sí.
2: I què passa amb en Paule? Doncs que en Paule està incorrupte.
1: Ah, ep, i això com s'explica?
2: En Paule, sí, no ha arribat a la... Bueno, a veure, una mica sí, perquè quan estàs enterrat al cap d'uns dies acabes com un peix bullit, allò, sí, sí. A veure, acabes, doncs mira, tens què passa? Que tens la pell tensa, que tens la pell d'un altre color, pàl·lid.
1: Home, això com a mínim, no?
2: Un cadàver. A més, poden... pels orificis de tot el cos surten humors, que es diuen, que són líquids
1: o...
2: que s'expulsen del cos, s'expulsa gas líquid, s'expulsen tots els
1: líquids. Per tant, incorrupte no seria del tot. Diguem.
2: No, però aquests líquids s'interpreten com que té sang a la boca.
1: Yeah.
2: Aquesta pell, sí, aquesta pell més tensa, que a més, que, clar, ha perdut aigua, perdre aigua, doncs totes les teixits es contrauen.
1: Clar.
2: I sembla que les ungles sobresurtin més i sembla que t'hagin crescut les ungles.
1: Uh-huh.
2: Aleshores, fixa't, sang a la boca, ungles llargues, pell pàl·lida. Què és això? És un vampir?
1: Clar.
2: Està claríssim.
1: Però llavors això no seria diferent de qualsevol altre mort, diguem-ne, que el destapes al cap d'uns dies, més o menys.
2: No, no, però clar, en ell precisament el van anar a buscar. I l'imaginari popular deia doncs, que et venia a buscar en Paule.
1: Clar.
2: Doncs mira, solució, el cremen.
1: Mira.
2: Ja està. S'ha acabat. Anys després, per això, hi va haver-hi una nova onada de morts amb circumstàncies similars. Uh-huh. Possiblement era una petita pandèmia, de diferents malalties. I els morts, doncs, diuen que també com que es converteixen en vampirs. És a dir, se'ls hi torna la pell pàl·lida, poden expulsar sang per la boca.
1: És a dir, perdona, que recapituli. És a dir,
2: sí.
1: No hi ha testimonis d'haver-lo vist amb els que s'estaven a punt de morir, però sí que hi ha el relat de que els visitava, sense que algú l'hagués vist allò presencialment, diguem.
2: Sí, exacte. Hi havia una mica... Doncs...
1: Com una llegenda, diguem.
2: Sí, si estàs a punt de morir, potser tens una mica... Tens tan integrat el relat de que en Paolo va visitar aquell
1: que
2: teu veí, que
1: tio,
2: dormiria fa 4 dies.
1: Que l'home del sac, aquest... Clar.
2: Sí, que tu en un moment de deliri expresses el mateix. Sí, clar. Sí, l'he vist passar per la porta. Bueno, clar. Aquestes, quan estàs en aquesta situació, en sabem, vam dir més d'una vegada aquí al programa, que el cervell reacciona de manera extrema.
1: I tant.
2: I fa coses que no fa de manera normal, no?
1: Sí, sí, sí. Està clar, està clar. Sí, i llavors, diuen, es va fer la pilota gran, van dir, sí, sí, aquest tio, doncs va, com que ens està matant, anem-lo a buscar.
2: Mm. Sí, sí, sí. Aquí, al final, ja, si ho mires des de la nostra perspectiva, que coneixem malalties, les malalties que hi havia en aquella època,
1: uh-huh.
2: Doncs potser les podem assignar a una malaltia concreta, vale? Aquí hi ha també un altre cas... Mm-hmm. Ara estàvem a Sèrbia, el 1700
1: sí,
2: i pico, el 1732, als Balcans. Sí. Tot més o menys passava per allà, a l'Europa de l'Est. De fet, els arqueòlegs troben tombes amb els que els diuen que són vampirs. No? Són vampirs enterrats que enterraven expressament amb certs d'una certa manera perquè no poguessin actuar després de morir. I fixa't, en casos han trobat doncs, cossos, esquelets, doncs, amb lloses a la boca, perquè no puguin mossegar.
1: Mossegar, perquè no puguin obrir la boca, etc.
2: Exacte. Cossos que estan ben enterrats, vull dir, els enterrava la família, vull dir, estan enterrats amb un ritual, però decapitats.
1: Uh-huh.
2: És a dir, se'ls agafava el cap i se'ls hi posava entre les cames, o al costat.
1: Caluctuós.
2: De manera, una mica els separaves del cos, deia, vale, ja està mort, però per si de cas.
1: Sí, sí.
2: Que vam poder fer?
1: És preventiu.
2: No fos que, si no fos que... Sí, sí, sí, sí, són pràctiques preventives,
1: preventiu.
2: Tal qual ho has dit tu. Una altra pràctica preventiva d'aquestes, els enterraven, però mira, em fa cosa decapitar-lo. Què farem? Doncs li posem una falç al coll, de manera que si s'aixeca, se'l tallarà ell mateix el cap.
1: Ah, mira, veus?
2: Una altra manera.
1: L'arqueologia... Enginyós,
2: Enginyós, sí, sí, l'arqueologia ha demostrat que mai va ser així, perquè trobes el cos allà amb la falsa.
1: Amb la falsa posada, clar.
2: Sí, sí,
1: sí. Això vol dir que, clar, sí que realment estem parlant de 300 anys enrere o més, en els que hi ha, que això era estès, no? I, per tant, si s'han trobat aquestes tombes és que devia ser, no sé si generalitzat, però que hi havia bastants casos, no? De brots que la gent pensava que això podia succeir, no?
2: Sí, segurament el que es pot dir que perquè els hi feien aquestes coses, doncs segurament eren gent que tenia una certa marginació social, persones que tenien malalties que podien associar aquest vampirisme, estrangers, que no se sabia el nom, que eren estranys en aquella època, un estranger, imagina't, en aquella època. Gent que es suïcida.
1: I eren maleïts, diguem.
2: Sí, i eren gent que segurament en vida generaven desconfiança. També n'hi ha que els hi planten estaques.
1: Però tot això vale. Està relacionat amb això que se'n diu l'hematofàgia, és a dir, això de xuclar sang?
2: No ben bé. El que passa és que ells sí que interpretaven que com que tenien aquests humors que els hi sortien de la boca, aquests líquids vermellosos...
1: Uh-huh. Clar, ho associaven
2: aleshores,
1: aquí.
2: Sí, ells deien, doncs, ha vingut i m'ha mossegat. Però és que no trobaves una mossegada física amb un malalt. Però, esclar, d'aquí també pot venir el tema doncs, els animals hematòfags, que n'hi ha, uh-huh. ha poquets, però n'hi ha, animals hematòfags, doncs hi ha la sangonera, per exemple, que s'alimenta de sang, o hi ha alguna espècie de ratpenat que també s'alimenta de sang.
1: Uh-huh.
2: D'acord? Aleshores, potser per aquí també una mica l'associació.
1: No, no, potser.
2: Què més? Hi ha un cas històric, Sergi, aquí, un cas dels Estats Units. Hem de sortim de l'Europa de l'Est, fixa't.
1: Sí, sí, home,
2: ens anem
1: un salt
2: a
1: molt
2: Units.
1: Important.
2: Sí, i als Estats Units anem a fer un salt en el temps, també, 1892.
1: Uh-huh.
2: Gairebé el 1900, a les acaballes del segle XIX. Estem en una família, en una època moderna, la família Brown, una família afectada per una malaltia greu, tuberculosi, diversos
1: sí,
2: perdona, membres moren.
1: Sí, ja, perdona, ha passat quasi bé 200 anys, no arriba, però
2: sí,
1: estem
2: sí,
1: parlant
2: sí, sí, sí, sí.
1: 190 anys, 180, 150, 160 anys,
2: exacte.
1: I hi ha un cas als Estats Units, travessant l'oceà.
2: Sí. Sí. Mira, que diversos membres de la família moren, el fill emmalalteix, el poble diu, hem de trobar qui està fent això, hem de trobar vampir,
1: uh-huh.
2: El culpable. I obren la tomba d'una nena, una nena que es deia Mercy Brown, i, bueno, una nena, una noia. Van desenterrar-la, van trobar doncs, que el cos estava relativament dic, ben conservat.
1: Uh-huh.
2: Era hivern, segons tenint en compte això, feia fred, la descomposició és menor, encara tenia sang al cor, amb la qual van dir, ei, aquesta encara està viva.
1: Decisió encara belluga.
2: Sí, encara belluga. Decisió del poble. Li extreuen el cor,
1: uh-huh.
2: El cremen i li fan veure les cendres d'aquell cor cremat al germà malalt. Saps quin va ser el resultat del germà? Va morir igualment.
1: Ja.
2: Si no, fixa't. No sé, ells van dir... Doncs,
1: és curiós perquè
2: això.
1: A cada lloc la recepta és una mica diferent, eh? Va canviant.
2: Sí, perquè és tot... És humanista. Aquest relat del vampir és humanista. Hi ha més casos, evidentment, al llarg del temps. No els vull comentar tots per no avorrir.
1: No, però si et sembla, doncs donem entrada al nostre sempitern convidat resident, Albert Palou, del grup Beta, biòleg.
3: Hola.
1: Què tal?
3: Hola.
1: Com estàs?
3: Bona tarda. Bé, aquí, vampirs, un tema
1: vampirs,
3: fantàstic,
1: eh?
3: Però trobo que us n'heu anat de l'Europa de l'Est als Estats Units.
1: Sí?
3: I, si em permeteu, un apunt, a Catalunya també tenim els nostres propis vampirs.
1: Home, això jo volia que arribés a aquest moment. I tant.
3: Sí, home, hi ha una figura mitològica del folclore català que es coneixen, que es diuen els Dips.
1: Dips.
3: Que, de fet, donen nom a un poble, que és Pratdip.
1: Ah, no ho sabia, això.
3: I que es tracta d'uns animals semblants als gossos que surten de nit i que xuclen la sang del bestiar o dels borratxos, específicament. Ah, els borratxos. Es diu que era...
1: Igual és un altre borratxo, potser. No sé.
3: Sí.
1: Bueno. Que no té calés, és com aquell que,
3: però...
1: que ell fuma però no compra tabaco.
3: En tot cas, els Dips, i donen nom a un poble, als retaules de l'església de Pratdip del 1600 ja hi surten aquests gossos, i a l'escut del poble hi apareix un d'aquests gossos vampirs.
1: Per tant, aquí estem parlant d'un animal hematòfag, diguem, però que no és un humà, eh?
3: No, en aquest cas seria un cànid. Estaríem entre el vampir i l'home llop. El capítol de l'home llop el podem fer un altre dia.
1: Tu que et dediques a aquest tema de la biologia, ja saps si existeix alguna base biològica darrere d'aquest mite? Més enllà d'aquest mite, d'aquesta mitologia que has dit, per exemple, aquest exemple del gos vampíric, que no està demostrat.
3: Hi ha gent que ho ha proposat i que hi ha especulat i que n'ha fet una certa literatura... Així és que ha obert debat científic.
1: Mm-hmm.
3: Hi ha alguns quants casos. Ho he reduït sobretot a dos. Si estaríem parlant de gent que ha intentat veure si alguna malaltia pot provocar alguna cosa que sigui l'origen del mite del vampirisme. O sigui, si realment hi havia alguna base d'alguna alteració de la salut humana que portés a crear aquests mites a partir d'aquests personatges que heu dit. I ja que tot s'enfoca bastant en dues malalties. Una, jo crec que sembla que va més ben dirigida que l'altra, però les podem comentar totes dues.
1: Aviam.
3: La que està més o menys acceptada com a teoria bastant interessant, o sigui, diguem, plausible, No, és difícil de demostrar això, però que és una teoria que, bueno, que encaixa bastant bé, és que el vampirisme, sobretot a Europa, neix a partir d'una sèrie d'epidèmies de ràbia que hi va haver a l'Europa de l'Est. De ràbia. O sigui, la ràbia és una malaltia vírica, la provoca un raptovirus que afecta el sistema nerviós i la transmeten als mamífers. Com que està a la saliva, la transmeten sobretot a partir de les mossegades.
1: Llavors, si et mossega un gos rabiós... Sí. I si no estàs protegit,
3: sí, aquí hi ha un...
1: te la transmet, sí o sí.
3: Ah, exacte. Per això és important vacunar-se si et mossega un mamífer. Sempre això.
1: I quins són els símptomes de la ràbia? Tenen a veure amb com es descriu un comportament vampíric, diguem?
3: Sí, aquí hi va haver un metge gallec, Juan Gómez Alonso, que el 98 ho va posar per escrit i ho va publicar en un article bastant xulo. I ell anava agafant les possibles conseqüències de tenir la ràbia descontrolada i ho anava comparant amb el mite del vampir.
1: Llavors, per home, exemple, és interessant, clar, això.
3: La ràbia es transmet per mossegades. Diguem que si no es tracta, una de les primeres conseqüències de la ràbia és l'agressivitat desaforada, la fúria, l'agitació i les ganes de mossegar.
1: Aquí per tant, seguim... Sí, això també quadra, diguem, sí.
3: Seguim quadrant. Va anar buscant. Una altra de les coses que pot causar la ràbia és la hiperactivitat sexual.
1: Ah.
3: Que això també encaixa amb certes facetes del mite que hem vist reflectides en algunes pel·lícules on això també es dona. Llavors també la ràbia pot provocar espasmes, o sigui, aquests bloquejos musculars que et quedin bloquejat, que et quedin, per exemple, el coll bloquejat i t'ofeguis, i combinat amb hidrofòbia.
1: Ah, sí?
3: Clar. Llavors, aquí també el mite de l'aigua beneïda, que tu pots fer-lo servir per atacar un vampir. La ràbia, en un extrem molt descontrolat, pots arribar a tenir això, hidrofòbia, i que aquesta hidrofòbia també es pugui combinar amb espasmes. Llavors, això de que et mullin amb aigua beneïda i de cada cop t'ofeguis i et quedis clavat, també encaixaria amb els símptomes de la ràbia i amb les característiques del mite del vampir.
1: Fixa't. I perquè els alls no, de moment?
3: També.
1: Ah,
3: perquè una altra cosa que pot passar, si tens la ràbia, és que tinguis hipersensibilitat a determinades coses. Llavors, et pot afectar molt la llum, et pot afectar molt els reflexos d'un mirall, o et pot afectar molt una olor molt potent, com la d'un all, per exemple. I, a més, també genera insomni. I el que se'n diu com conductes erràtiques. Clar, si tu poses conductes erràtiques, insomni, pasmes, hidrofòbia, hipersensibilitat...
1: Agressivitat, mossegades...
3: I ganes de mossegar, i que tot això tot vingui quadra. De que t'ha mossegat alguna cosa, encaixa molt bé, realment, com a teoria, de que la ràbia, les epidèmies de ràbia del segle XVIII, fossin una de les causes de l'origen del mite del vampir a l'Europa de l'Est.
1: Jo no m'havia parat a pensar mai, però sí que sembla que quadri molt. Sí.
3: Hi ha una altra línia de metges que han intentat especular amb una altra malaltia. És menys coneguda, és la porfíria.
1: Amb què ens sorprèn, la porfíria?
3: Hi ha molts articles, hi ha això des dels anys 60, hi havia un Louis Illis d'una universitat de Londres que ja ho posava sobre la taula, llavors dels més recents, n'hi han de fins fa pocs anys, però hi ha un dels mítics, és un David Dolphin de British Columbia als anys 80, que posava la porfíria al centre del debat de com a origen del mite vampíric. La porfíria és una malaltia genètica que afecta el metabolisme i que genera una deficiència en alguns enzims. I aquesta deficiència en aquests enzims fa que tu produeixis poca hemoglobina. I el tenir poca hemoglobina fa que la teva sang no transporti oxigen, i això és un problema bastant greu.
1: Com es manifesta, diguem?
3: Clar, si tens problemes d'hemoglobina, una de les coses és el color pàl·lid. Llavors, si tens porfíria o porfiriosi, el teu cos tendeix a acumular una sèrie de proteïnes, substàncies que es diuen porfirines, i en gran part s'acumulen a la pell. I aquestes porfirines, quan estan en molta quantitat a la pell, poden reaccionar amb la llum del sol. La llum del sol les activa d'una forma que després destrueix el teixit cutani. Llavors, això encaixaria amb aquesta sensibilitat...
1: La fotofòbia aquesta que tenen.
3: La fotofòbia dels vampirs, de que la llum del sol els hi provocaria danys. I això és una de les conseqüències de la porfíria. També, la porfíria el que genera és una retracció de les genives, que fa que els ullals siguin més visibles, i també fa que aquestes porfirines s'acumulen a les dents. Llavors, les dents poden agafar un color marronós o vermellós, que també, bueno, clar, si tu tens una pell blanca, unes dents marrons, i amb les genives tirades amunt,
1: quadro,
3: i tens
1: quadro,
3: la pell cremada pel sol, clar, això és...
1: Sí, sí.
3: també...
1: Ser un vampir, de tota la vida. Perdó per si algú té porfíries, però...
3: No. Un altre dels punts en contra de que la teoria de que sigui la porfíria és que és una malaltia molt minoritària. I llavors alguns altres científics que han entrat al joc de debatre això han dit que una malaltia tan minoritària difícilment podria causar o generar un mite popular tan gran. Això també és un element de debat que hi ha hagut. Clar, si vas desgranant després el que seria un vampir, hi ha un moment que es desenquadra una mica. Amb el tema de l'all, han hagut d'estirar una mica. Clar, l'all conté sofre, i el sofre és un element que sembla que pot estimular la producció d'aquestes porfirines i que això acabi provocant atacs de dolor en els malalts. Clar, però te l'has de menjar. Diguem que no és tan... Amb la ràbia te'n queixava dir no, és que l'olor ja la tens allà. En aquest...
1: Aquí l'has d'ingerir perquè per tu és tòxic, diguem, sí, o és com una mena d'al·lèrgia que tens adquirida.
3: La gent que té porfíria no hauria de menjar aliments rics en sofre, perquè això els hi accelera la producció d'aquestes substàncies que els hi causen dolor i que se'ls hi acumula al cos. I després hi ha un altre punt, que això, però que encaixava i ara no tant, històricament, en el passat, la gent que tenia porfíria, un dels tractaments que feia era consumir sang.
1: Llavors, bevien... Aquí ja som al cap del carrer, eh?
3: Clar, en la medicina antiga, a la gent que tenia...
1: Que ningú ha demostrat que curi res.
3: No, és més,
1: si curés,
3: és més el contrari.
1: Els mosquits viurien tota la vida.
3: El problema és el contrari, és que està clarament demostrat que beure sang no ajuda a res, perquè diguem que tu beus sang perquè representa que intentes extreure d'aquesta sang aquesta hemoglobina que el teu cos no genera bé.
1: Clar, però quan la passes per l'estómac, tot això res, no?
3: Està demostrat que l'hemoglobina no s'absorbeix per la via digestiva, per tant, el tractament de beure sang, diguem que en la medicina medieval potser podia encaixar molt bé la idea, però la medicina medieval no és que funcionés gaire. Vull dir, ja hi va haver tota una sèrie de millores, afortunadament. Llavors,
1: hi havia buits.
3: És un altre punt en contra d'això. Dèiem que la ràbia guanya molt més. Però bé.
1: Ah, per tant, el vampir per excel·lència seria un tio que ha nascut en porfíria i que
3: el
1: contagien de ràbia.
3: Sí, sí. No? Bueno, en tot cas, són debats d'hipòtesis així una mica... No diria informals, però que, bueno, tampoc és un tema que no es mori ningú per estudiar-ho. Llavors, bueno, és interessant.
1: Escolta, i llavors hi ha un altre tema, no? És que tot això, més enllà dels mites que tenen de llegenda o que són històrics fins i tot, hi ha molta literatura i molta novel·la, no? Que s'ha creat, i de fet n'hi ha de molt famós. Hem obert aquest programa precisament parlant del pal de paller del vampirisme novel·lesc, que és el Dràcula de Bram Stoker. Jordi, tu això ho has mirat, això dels llibres, de la literatura? Has fet un repàs una mica de les històries?
2: Home, i tant. Bueno, qui no coneix Bram Stoker? Uh-huh. Qui no coneix Dràcula de Bram Stoker?
1: I les innombrables versions que se n'han fet, eh?
2: Sí. Però potser el que la gent no coneix tant és un llibre que és antecessor de Dràcula de Bram Stoker. I, de fet, Bram Stoker es nota una miqueta que es va basar en aquest llibre també per poder seguir un relat i muntar un relat així. Hem de remuntar-nos al 1872. Sheridan Le Fanu va publicar un llibre que es diu Carmilla. Un llibre ambientat en l'Europa central, amb castells, amb aristocràcia decadent i amb una noia jove que es diu Laura. Carmilla, això no és cap monstre, sinó que és una noia encantadora. Doncs el vampir en aquest cas no és només terror, sinó que pot ser desig i perill.
1: Sí, és com un canvi paradigmàtic, no? És a dir, deixa de
2: ser... Sí. De fet, a l'època victoriana això era escandalós. Un lloc on hi ha repressió sexual o a la sexualitat femenina. I precisament Carmilla i Laura, que els he citat a totes dues, mantenen una relació amorosa. Són dues noies, imagina't, que a l'època victoriana.
1: Absolutament revolucionari, no?
2: Sí. Aquí, doncs, el vampir, a més de que és Carmilla, va amb noies joves i atractives a xuclar sang i convertir-les en futures vampires, doncs tens aquí un caldo de cultiu bastant important. Aleshores, Bram Stoker va agafar molts d'aquests elements i els va transportar a la seva novel·la, sí, però donant-li tot un altre caire.
1: Sí que és veritat que Bram Stoker s'ha versionat moltes vegades i que no tot és fidedigna a la novel·la, no? Hi ha una de les versions cinematogràfiques més famoses, que és la de Coppola, amb Keanu Reeves, amb Winona Ryder, etc., que allò ho pinten com una història d'amor molt, bueno, molt edulcorada, no? Molt ensucrada, no? I la novel·la no ho és tant, és més febril, és més fosca, és més... No? No és tan idealista o no és tan ideal. Per tant, però sí que és veritat que el que tu dius, que marca un canvi paradigmàtic per l'època, no? Però també és veritat que l'associen també a un ésser obscur. Una persona que és un ésser obscur que té una conducta pel que es coneixia aquella època desviada, no? D'alguna manera.
2: Exactament. Però el que fa Bram Stoker també aquí és sistematitzar una mica, donar unes normes. Què és un vampir?
1: Això sí.
2: I aquí et dona la norma. Uh-huh. Un vampir no té un reflex al mirall, té la debilitat a la llum del sol, com deia l'Albert, necessita beure sang per viure, es transforma en ratpenat, també pot passar, no? Un vampir ho fa, això, no?
1: Bueno, pot fer el que vulgui. I... de fet, a Bram Stoker, a Dràcula es transforma moltes coses.
2: Exacte.
1: De cop és un príncep molt guapo i molt ben vestit, de cop és un personatge abjecte, de cop és un llop, no?
2: Sí. I té un contrincant. Com tot bon llibre, com tota bona novel·la, ha de tenir un contrincant, que és Abraham Van Helsing. Abraham Van Helsing és un científic i representa això, la lluita entre la ciència, perquè Van Helsing fa servir la ciència, contra la superstició i el folklore.
1: I tant.
2: D'acord. Sí, sí. Però bé, Bram Stoker no només va fer servir la novel·la per aquesta primera llavor, per després començar a construir aquest relat de Dràcula, sinó que, a més, va fer servir un personatge històric bastant important, que l'has anomenat al principi, que
1: és Vlad
2: Tepes. Vlad Tepes l'empalador.
1: Personatge Vlad controvertit,
2: III. Sí, sí. Vlad III, de l'ordre Dràcul, que en romanès vol dir de l'ordre del drac.
1: Del drac, sí.
2: Vale? Perquè el pare de Vlad Tepes l'empalador era de l'ordre del drac. Per què fa servir aquest personatge? Doncs perquè és un personatge sinistre, molt violent. Fixa't que aquest Vlad Tepes empalava les seves víctimes. Diuen que en van empalar milers i els deixaven en exposició, perquè els poguessis veure.
1: Fins que es morien,
2: l'atenció. I fins que es morien.
1: Estaven fins a 3 dies.
2: Es veu que tardaven. Sí, que tardaven. Mare de Déu. Quan normalment ets tu qui t'escrius la història, de Vlad Tepes li escriuen la història als contraris, que diuen, ojo amb aquest, que fa això.
1: Clar. Perquè era el terror personificat, aquest senyor. No?
2: Sí, sí. Fixa't, quan mirem una pel·lícula de Dràcula, sempre hi ha el castell aquell llarg de nit en una vall fosca que s'hi arriba només amb carro, que no hi ha cap més entrada. Doncs això és també una mica el lloc d'aquest personatge, de Vlad Tepes, que s'interpreta com a Transsilvània. Sabem que a Transsilvània hi ha els vampirs, no? Surten d'allà. Doncs això és pel llibre.
1: Però no, clar, Vlad Tepes era el príncep de Valàquia, que és aquella zona de Romania actual, no?
2: Sí. Que no és Transsilvània, precisament.
1: No.
2: Valàquia és una altra zona diferent. Però bé, aquí s'adapta una mica a la novel·la i diu que passa a Transsilvània. De fet, si vas a aquests llocs a Romania avui en dia, hi ha tota una cultura de turisme relacionada amb Dràcula, hi ha cerveses de color vermell, hi ha tota una sèrie de coses que és per divertir una mica el turista. Doncs usa Transsilvània perquè és una paraula que ens sona exòtica, que ens sona remota, i ens encaixa també amb aquesta espècie de terror gòtic. Vale?
1: A l'Anglaterra de finals del segle XIX, tot això sonava molt llunyà, no?
2: Exacte. Però bé, estem aquí en aquest context d'Europa medieval, aquest castell punxegut i fosc.
1: Cal dir que Vlad Tepes, a Romania, és un heroi nacional, perquè va ser el que va suposar la alliberació d'aquell poble. Va ser un croat, gairebé, no?, que va alliberar-los dels turcs musulmans. I, en canvi, la historiografia i aquesta novel·la de Stoker el va convertir en un personatge abjecte. És com si, no sé, com si els nord-americans convertissin a Jaume I en un devorador de nens, no? A nosaltres ens incomodaria una mica, diríem. Ara, una altra cosa és que després ja ens agradaria que vinguessin els americans aquí en un parc d'atraccions que haguéssim fet nosaltres i en féssim calés, no? Segurament ho disfrutaríem. I és el que ha acabat passant a Romania, també, no?
2: Jaume I, Aventura Park.
1: Exacte.
2: Amb K, perquè ens siguin més americans. Aleshores, aquí, a part d'això, de tot això, en innombrables llibres que s'han fet i innombrables pel·lícules i el que deies, i revisions de la mateixa novel·la de Bram Stoker versionades en pel·lícules. Les més conegudes, ja les sabem, una de les primeres, Nosferatu, aquest nom maligne, pràcticament diabòlic. Dràcula, amb Bela Lugosi. Gran, que a més és un actor hongarès, que el teníem, diguem, amb l'accent hongarès. Vull dir, qui millor pot representar a Dràcula, que està situat a l'Europa de l'Est, a Romania, que un hongarès?
1: I per cert...
2: És igual, sí, no?
1: Exacte, total, tots són de l'Est, no?
2: Són de l'Est.
1: Que Lugosi va acabar molt malament, perquè és un senyor que es va arribar a creure que era un vampir, i va acabar en una situació d'alteració mental bastant lamentable, no? Sí, sí.
2: De fet, vivia dins d'una caixa, que sí?
1: Sí, sí.
2: I després s'han fet altres interpretacions, eh? Mira, per la canalla a l'Hotel Transilvània,
1: I
2: on es
1: tant.
2: fa aquí el Dràcula és un personatge divertit, o pel·lícules ja una mica més serioses i més nostrades, com és ara Dràcula Conde Mort 2, el 1997. És una gran pel·lícula que s'ha de veure, que recomano des d'aquí. Jo crec que Film Affinity té molt bona nota. Per tant,
1: No,
2: jo des
1: reconec que no
2: d'aquí
1: me
2: et torno.
1: l'esperava, reconec que no me
2: Sí.
1: l'esperava, però molt ben tirat, sí senyor.
2: Sí,
1: Dràcula,
2: és...
1: convé de
2: Conde
1: Barbate,
2: Mort 2,
1: Conde
2: és
1: Mort 2,
2: dos.
1: molt bé,
2: Dos,
1: excel·lent.
2: sí.
1: Sí, no, també, tornant més a casa, hi ha la història de La Vampira de Barcelona, una producció que va fer Televisió de Catalunya bastant interessant, que explica la història d'un personatge del segle, o dels principis del segle XX que vivia per Barcelona, un personatge molt obscur i molt luctuós. Albert, tu en tens alguna de novel·la per comentar? O alguna història que...
3: Molt a favor de Bràcula, sempre, això.
1: Bueno, jo, els gustos de cadascú, no m'hi fico.
3: Jo, el que m'he entretingut a fer... Hi ha una varietat de revistes científiques que encara no hem tocat. Hem parlat de les revistes, les bones, les dolentes, les de baixa qualitat, les depredadores... Això.
1: Sí.
3: Hi ha un altre model que també existeix, que són les revistes científiques humorístiques.
1: Ah, a
3: Que
1: veure.
3: això té una història. Per exemple, hi ha una molt famosa que l'edita la Universitat de Leicester, que es diu la revista de la ciència improbable, que això era una revista que servia perquè els estudiants practiquessin com es feia un article. Té tots els passos i té tota la litúrgia de fer un article i s'exigeix la qualitat, però és un article que, bueno, és només perquè l'article, perquè l'estudiant hagi pogut practicar. I llavors això, com que els anglesos tenen molt de sentit de l'humor, va acabar derivant en que per publicar aquestes revistes feien, pot ser qualsevol cosa que no et puguis ni imaginar. Pot ser
1: Ja.
3: la física de, no sé, quantes piles de bateria necessites per l'espasa de Star Wars, coses així. I,
1: Ah.
3: òbviament, el tema dels vampirs en aquest tipus de gènere
1: Dona joc.
3: ha donat molt de sí. Llavors, de formació de biòleg, m'ha fet molta gràcia perquè he trobat gent que fa estudis de biologia de poblacions en vampirs.
1: Ah. Sí,
3: I...
1: existeix literatura en aquest sentit, també.
3: Sí. Hi ha un cas famós que és un senyor grec que es diu Costas Eftimou. Bueno, dic que és grec pel nom, perquè ell vivia a Estats Units, però bueno, he deduït que era, no, era grec perquè es diu Costas Eftimou. Ell volia demostrar que els vampirs, si existissin, ja haurien acabat amb la humanitat fa segles. Llavors, simplement, ell plantejava la hipòtesi que si l'1 de gener de 1600 en algun lloc del món es generava el primer vampir, quant tardaria tota la humanitat a ser vampir? Podeu especular o apostar alguna dada?
1: No ho
2: Home,
1: sé.
2: jo amb 30 anys ho veig
1: Sí,
2: bé,
1: això
2: eh?
1: anava a dir.
3: O sigui, posem-nos en situació, el 1600 la humanitat tenia 537 milions d'habitants, s'estima. Per tant, 1 de gener de 1600 apareix el primer vampir. Ell posa com a paràmetre que s'alimenta un cop al mes i que, per tant, cada vegada que s'alimenta genera un vampir nou, que és la
2: Val,
3: persona de
2: així
3: qui
2: més, eh?
3: s'alimenta.
2: Així més.
3: No, o
1: Així.
3: sigui, si tu fas els càlculs, li
1: No, perquè
3: sortia...
1: és exponencial, no?
3: És una progressió geomètrica. Llavors,
1: Clar, clar.
3: el 100% de la humanitat es quedava convertida en vampira en 2 anys i mig.
1: Caram.
2: Oh, hòstia, és molt...
3: O sigui,
1: Llavors,
3: ràpid,
1: clar,
2: això,
1: també
2: eh?
1: mal negoci, el tema del vampir, perquè se
3: Clar,
1: li acaba l'assumpte. Se li acaba el negoci, ràpid.
3: aquí mal... Sí, malament. O sigui, si posant
1: Tot
3: des
1: està
3: del...
1: ben pensada, la idea, però...
3: O sigui, el juny de 1602 ja s'acaba la història.
1: També és veritat que ell devia... Home, però hi ha naixements i morts naturals. O sigui, també... No sé si ho va incorporar a l'equació, suposo.
3: Bueno, aquí ell era físic, no era biòleg.
1: Ah,
3: Si
1: bueno.
3: fos biòleg, faria el que va fer un altre grup de científics, conegut com Strzelkowski, Leeson i Wilkins, crec que eren d'Irlanda, Irlanda cervesa, però suposo que anava per aquí. Van aplicar això, si tenim audiència que són biòlegs, coneixeran un concepte que és el model de Lhotka-Volterra. No sé si heu hagut de patir-lo
2: Ui, jo
3: mai.
2: no, eh?
1: Un model estadístic, no?
3: És un model matemàtic que serveix per modelitzar la relació entre dues espècies teòriques quan una s'alimenta de l'altra. Llavors tu pots
1: Val.
3: anar-lo complicant i pots fer aquesta modelització de la dinàmica de depredador-presa. És el model de Lhotka-Volterra. I van aplicar el model de Lhotka-Volterra a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
1: Ah, bueno,
3: Llavors,
1: clar, per això.
3: i llavors feien el mateix exercici que Costas Eftimou, de quant tardarien en acabar la humanitat, o si això és sostenible, a partir dels models de vampir que veien a la literatura.
1: I què els hi sortia en aquesta bona gent?
3: O sigui, l'heu citat abans el model Bram Stoker,
1: Sí.
3: que usava l'extermini de la humanitat en 165 dies.
1: Ostres.
2: Ui, és molt més ràpid, això.
1: Timpame, eh?
3: Sí.
2: És molt ràpid.
3: Després hi havia un model, hi ha un altre model més amable, que és el model Anne Rice, més conegut com Entrevista, entrevista amb el vampir. Sí, sí. Això, com que tenen un comportament diferent, els vampirs d'aquesta novel·la, els hi sortia que acabaven amb la humanitat en 50 anys. Tenim una mica més de marge.
4: Però dura molt poc, perquè més, a més són éssers immortals. Eh? Vull dir, al final ja...
3: Bueno, clar, ells sí, nosaltres no, a la que ho som tots.
4: No, coi, aquí... però vull dir que si això comença als 1600, ja el que dèieu abans, o als 1700, els primers... Ja...
3: Clar, estaria a petar tot.
4: Però jo dic que és una manera d'acabar amb el negoci tu mateix, molt fort, eh?
3: I després, diguem, l'equip, recordo, Strzelkowski, Lizin, Wilkins, proposava el model de societat vampírica realment sostenible. O sigui, l'única que podria generar un... O sigui, l'única obra que podria generar una societat vampírica sostenible és Buffy cazar vampiros.
4: Ah, mira, veus?
3: Perquè és l'única en el que s'estableix...
4: Estan compensant.
3: Sí, s'estableix un model de dinàmica poblacional que, quan apliques la biologia de poblacions...
4: Sempre hi ha algú que hi ha donat una volta.
3: Se't manté sostenible, tio.
2: Sí. Escolta, i una pregunta. S'ha fet el model Bràcula Conde Mort 2?
3: Jo crec que no.
4: Ara és quan l'Albert s'hi posa i
3: Jo llenço un repte, perquè al final, vull dir, això de què estic parlant és un article real publicat. Si ho podem anar a buscar, podem buscar els autors, i normalment en els articles hi ha el mail dels autors. Jo proposaria escriure-li del senyor Strzelkowski, que és l'autor principal, reclamant l'estudi de l'Otka Volterra per Bràcula.
4: Endavant. Jo crec que ja esteu tardant, i els oients que vulguin entrar en aquesta aventura, doncs també els convidem a viure conjuntament i d'aquí un temps saber els resultats. Va, escolta, que si no, no acabaríem mai, perquè de vampirs, en fi, n'hi ha de molts tipus, segurament. Jo crec que ara arriba el moment més fosc del programa. El nostre realitzador i tècnic de les zones que, a més, avui juga a casa, en terreny obscur, perquè quan plega d'aquí encara no en té prou i se'n va cap a la nit més fosca. O sigui, que això de la foscor no és pas postureig. Xavi, avui què ens portes?
5: Què tal? Molt bones.
4: Estàs bé?
5: Estic molt content avui.
4: T'agrada molt l'allioli o...?
5: No, m'agrada més una altra cosa, que hagueu parlat de Bràcula Conde Mort 2.
4: Ah,
5: que per mi és la millor pel·lícula de vampirs de la història, i no estic dient en broma.
4: Veieu perquè Xavi Gorro és col·laborador del programa, sí. No?
5: No dic
2: que broma. Sabeu que a més està en HD?
4: Jo
2: 1080,
4: us confesso que l'he començat a veure 3 vegades i no l'he pogut acabar mai.
5: Doncs
3: més
5: has de fer-ho.
3: Ets més de Papa Piquillo.
4: Tampoc.
2: T'abruma la pel·lícula.
4: Sincerament, no he tingut nassos d'acabar-la.
5: No en teniu ni idea. És una gran
4: però
5: pel·lícula.
4: No descarto que sigui un tio que tinc mal gust, no com Xavi Gorro, que ens porta coses bones. Va, aquesta setmana què ens porta?
5: Aquesta setmana us portaré una disputa vampírica real que va haver al Regne Unit l'any 1970. Dos senyors que es van barallar per a veure qui aconseguia fer fora un vampir o un fantasma d'un lloc. En concret, el lloc era el cementiri de Highgate, a Londres, i aquest afer és conegut com el vampir de Highgate. El cementiri aquest de Highgate, per qui no el conegui, és un cementiri que es va construir a l'any 1839. Bàsicament, en un inici era un recinte privat, només apte per a l'aristocràcia anglesa, però després
4: Albert,
5: es va obrir.
4: Albert, em sembla que el coneix, aquest cementiri.
3: Sí, home, jo vaig fer un viatge a Londres només per anar a aquest cementiri. És un...
4: Imagina't. Veieu com sou col·laboradors d'aquest programa per alguna cosa? Si és que
3: hi ha dues tombes absolutament imprescindibles. Hi ha la tomba de Karl Marx.
5: Exacte.
3: I just a davant hi ha la tomba de Douglas Adams, autor de La guia de l'autostopista galàctico. Fins aquí el meu apunt.
5: I la de Michael Faraday.
3: Ah, també, sí,
4: també
3: sí.
2: En sèrio? Està allà?
5: També està allà. Doncs aquest cementiri s'ha dedicat, durant un any va caure, diguem, amb l'ostracisme i amb l'oblit, i va quedar bastant abandonat, i la gent no hi anava. No hi anava fins que un grup de joves que estaven interessats en l'ocultisme el van començar a freqüentar, més o menys cap a la dècada dels anys 60. I el cas que ens hem de centrar avui és el 21 de desembre de 1969, quan un grup de membres liderats per un senyor que es diu David Farrant van decidir passar-hi la nit. I, segons es creu, el relat, Farrant va veure en aquest cementiri una mena de figura grisa que ell va considerar sobrenatural. I què va fer? Doncs va escriure una carta, com que no hi havia internet i no podia ficar al Twitter, doncs va escriure una carta en un setmanari que es deia Hampshire Highgate Express, on preguntava si algú havia experimentat un cas similar. Dies després, diferents persones van respondre i van dir que sí, que ells també havien vist fantasmes a la zona. Uns van dir que havien vist un home amb barret, altres un ciclista amb pinta espectral, altres havien vist una dona vestida de blanc que els mirava així estrany, i altres deien que havien vist una figura que podia travessar barrots.
4: Però explicaven aquesta gent, que havien vist sí. aquests personatges per allà pol·lulant, eh?
5: Sí, però què passa? Que el 27 de febrer de 1970, poc després dels fets, apareix un segon individu en aquest joc, que és el senyor Sean Manchester.
4: I què diu aquest bon home?
5: Aquest home va contestar la carta del senyor Farran i dient que en realitat ell no havia vist un fantasma, eh?
4: Ah.
5: Ell el que havia vist era un noble medieval que havia practicat màgia negra a Valàquia i que no era qualsevol persona, sinó que era un rei vampir, que havia estat portat a Anglaterra, des de Valàquia fins a Anglaterra en un taüt, a començaments del segle XVIII per als seus seguidors, que li havien comprat una casa al West End de Londres, que és una zona que estava bastant bé, i que després doncs, va ser enterrat en el cementiri de Highgate i que va ser despertat per uns satanistes actuals que van començar a fer rituals allà.
4: Fins als satanistes tot això em sona, diguem.
5: Doncs a partir d'aquí va començar, diguem, una batalla literal entre els dos homes, entre el nostre amic, el senyor Manchester, i el nostre amic, el senyor Farrett. Per què? Per veure quina de les seves teories tenia raó. Si en realitat aquesta figura que hi havia suposadament en aquest cementiri era un vampir, en concret era el rei dels vampirs, o era un fantasma. És més, les discrepàncies van arribar fins a tal lloc que aquests homes, diguem, es van enfrontar primer per carta i després gairebé ho van fer personalment, ja que tots dos asseguraven que ells eren els únics de fer fora d'aquell ésser maligne d'allà.
4: O sigui, a més, no només es barallaven per saber quin, sinó per quin ésser era, sinó quin dels dos era el capaç de foragitar-lo, sí. diguem.
5: Clar, perquè un deia que el Manchester deia que ell era un expert vampirista i, per tant, que aniria allà, li clavaria una estaca i a la merda. I l'altre deia, no, això només es pot fer a través d'un exorcisme, perquè no és un vampir, és un espectre.
4: La tècnica.
5: I estaven allà tots dos, i tots dos es anaven insultant per cartes. A cada carta que publicaven anaven menyspreant la teoria de l'altra. Però clar...
4: I al final què?
5: La rivalitat va arribar al punt àlgid quan el 13 de març de l'any 71 la televisora ITV va provocar un... Bueno, va publicar aquest fet. I què va passar? Doncs que una multitud de gent se'n va anar fins a les portes d'aquest cementiri armats amb aigua beneïda, alls i estaques, i van intentar entrar-hi.
4: Artilleria a top, eh?
5: Sí, van allà, lo loco. Va arribar la policia, els va intentar impedir el pas.
4: Albert Palau també hi era, van anar a fer un dia d'aquell necroturisme del seu, i van anar cap allà.
2: Un dia tonto.
5: I en principi els hi van prohibir el pas. Però clar, el senyor Sean Manchester que va dir, no, jo he aconseguit entrar perquè jo sé un camí secret. Ell va explicar que havia entrat, que va entrar al sarcòfag d'aquest senyor, d'aquest rei maligne, i que, en veure'l, semblava un viu mort. Ell el va descriure com un viu mort, o sigui, com un vampir.
4: Un no mort, de fet.
5: Però ell va dir com un viu...
4: Com
5: una persona que no estava ni viva ni morta, no sabia ben bé el que era. Sí, I li va realitzar el seu ritual, li va clavar una estaca i va acabar amb ell. Però què passa? Que aquí tenim l'altre. El senyor Farran va dir, a veure, no, aquest tio s'està inventant tot. I a l'agost del mateix any, en David Farran va ser trobat. No va poder entrar sigilosament com l'altre i va ser capturat per la policia per la nit, intentant entrar a dins del cementiri, armat amb un crucifix i una estaca de fusta. Òbviament va ser detingut, va ser condemnat per vandalisme i també per danys a monuments, per profanació de tombes i per extracció de restes humanes. Clar.
4: Per tant, la història que queda la bona és la de l'altre, no?
5: Clar, el senyor Farran va acabar bastant enfadat, perquè ell deia que, a veure, jo sóc bo, és l'altre que és dolent, però a mi m'heu atrapat i a l'altre no.
4: No m'heu donat l'oportunitat de demostrar-ho.
5: Exacte, i la rivalitat, diguem, que ha seguit fins als nostres dies, un dient que l'altre és un mentider i l'altre dient que no, que el mentider és l'altre. O sigui, el Farran deia que ell no és un vàndal, sinó que és un salvador de la humanitat, i el Sean Manchester dient, no, aquest és un gamarús, jo sóc l'autèntic salvador. I tot això ha anat canviat, o sigui, durant els anys, han anat evolucionant, han anat publicant cartes, aquesta
4: però
5: gent, han anat
4: això...
5: publicant llibres...
4: Última hora, tampoc... Bueno, clar, sí, anava a dir que n'han tret, doncs això, no? Que si han venut algun llibre, doncs tot això que...
5: Bueno,
4: una mica de fama, no?
5: Ego. Sí, actualment aquests senyors encara continuen enfadats, eh? Encara acaben dient que no, que la raó la tinc jo, i l'altre diu no.
4: Sí, encara es cartegen i ara es deuen emprenyar per Twitter, diguem.
5: Sí, suposo que ara es deuen insultar per Twitter o... Sí. Però sí, encara continuen
4: això,
5: enfadats. Sí. La relació,
4: diguem,
5: que no és
4: bona. Si ho trobem, ho publiquem alguna cosa a les xarxes, eh? D'això?
5: Sí. És més, aquesta rivalitat, s'ha de dir, molt ràpidament, que ara el cementiri com l'Albert Palou sap, està totalment restaurat, es pot anar tranquil·lament, es pot entrar, està net, no hi ha locus allà, bueno, no ho sé, no hi ha gent allà amb estaques saltant balles. Sí?
3: No sé si és aquest o un altre. A Londres hi ha 7 cementiris històrics i n'hi havia un, que no sé si és aquest, però que feien casals d'estiu per nens.
5: Ah, bueno.
2: Està bé.
4: Com que toques molt bé. Com a expert en cementiris britànics, eh? Al tanto, molt bé.
5: Doncs aquesta trifulca d'aquests dos senyors, el Sid Manchester i el David Farran, va arribar a ser tan important que va arribar, fins i tot, a part de despertar diferents llegendes urbanes, a inspirar una pel·lícula que es diu Dràcula A.D., 1972, que és, diguem, que és la sisena pel·lícula d'aquelles pel·lícules de la Hammer, del de conte Dràcula, sí, protagonitzades per Christopher Lee, i estan les últimes, dels anys 70, una, bueno, diguem, una pel·lícula molt, això, molt pop, no? Tot és molt caricaturesc.
4: Bueno, història... molt icòniques, no? Són...
5: Sí, però ja no són com les primeres, que intentaven fer una mica... Aquí jo crec que ja és una miqueta tot més paròdia, i ens explica la història, això, d'un senyor, que és un deixeble de Dràcula, que organitza una cerimònia de màgia negra, i en el mateix cementiri ressuscita el comte, i segresta una noia que, per casualitat, és la neta del senyor Van Helsing. I què passa? El senyor Van Helsing va cap allà a dir, això, la meva neta.
4: Clar,
5: i es vol cargar el Dràcula. I aquesta és l'història.
4: Molt xula. O sigui, aquesta batalla és molt més interessant que les batalles entre el bé i el mal, entre el cel i l'infern, entre l'ésser obscur i l'ésser de llum. Eh? Està molt bé, està molt bé. Gràcies, Xavi, per la teva aportació. Crec que hem d'anar tancant l'episodi d'avui, que hem dedicat a això, a aquests éssers, els vampirs. Gràcies, Jordi, per sempre posar-nos els peus a terra, l'Albert per posar-hi més ciència, i en Xavi per recordar-nos que la realitat a vegades supera la ficció. Recordeu, els vampirs no existeixen, o sí, però les històries segur que sí. I sovint, aquestes històries ens expliquen més sobre les nostres pors que sobre qualsevol criatura de la nit o ullals afilats. Nosaltres continuarem buscant les respostes i, com sempre, intentant buscar encara més les bones preguntes. Això és La Terra No És Plana. Segueix-nos a les xarxes i fins aviat.
6: Vaya tarde que me espera.
7: Oh, no, señor Conde, así me gusta.
6: Soy el vampiro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern central, PSOE i Junts recuperen el diàleg perquè els Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tombin, tal com va passar la darrera votació al Congrés, sumant els seus vots contraris a PP i Vox. En aquest sentit, i des dels comuns, s'insta l'executiu central a aprovar la nova normativa dimarts vinent. El portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, s'ha mostrat convençut que el futur decret d'habitatge haurà d'incloure mesures anti desnonament per evitar casos com el de Mari Carmen a Madrid, però també d'altres igualment dramàtics com el suïcidi d'una veïna de l'Hospitalet. Cid ha advertit Junts que no pot fer costat al PP i Vox.
2: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada, i per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria, perquè estem veient el drama

0: suposa, insisteixo, a tot arreu.
1: I Barcelona ha declarat la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, ha aprovat en plenari l'encariment progressiu de la taxa turística fins als 24 euros. D'aquesta manera vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan més ús, un ús més intensiu de l'espai públic. El ple ha aprovat de forma també definitiva congelar 4 euros el recàrrec dels albergs. Totes dues mesures han prosperat amb els vots a favor de PSC, Junts per Barcelona i Esquerra Republicana i l'oposició dels comuns PP i Vox. I l'Ajuntament de Tortosa ha denunciat als Mossos el robatori del cablejat elèctric de coure que pertany a la xarxa d'enllumenat públic municipal en tres sectors diferents del nucli antic. Durant les nits del 19 i el 21 de setembre es van detectar les sustraccions que afecten 270 metres lineals. Això ha provocat la interrupció del subministrament elèctric de l'enllumenat públic i ha deixat la resta de la instal·lació en una situació d'exposició a possibles danys addicionals. Les zones afectades són el barri de Remolins i el centre històric. El consistori ho xifra en 5.200 euros. I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere ha sortit en llibertat aquesta tarda després d'abonar la fiança de 80.000 euros fitxada pel jutge de Viella. Està acusada d'un delicte d'homicidi per la mort de l'arquitecte barceloní. El Gran Teatre de Liceu inaugura ara a les 6 de la tarda la temporada amb la visió particular d'Aïda de l'artista iraniana Shirin Nechats. La soprano russa Anna Netrebko encapçala el repartiment.
2: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
3: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
4: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
5: 1, 2, 3, 4, 5. I ara estrenem la sisena. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
6: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
7: Benvinguts i benvingudes a una nova temporada del Col·lectius en Xarxa. Què tal, Manel?
8: Molt bé, i tu, Lluís?
7: Molt bé, que ens posin aplaudiments a la
8: postpo. Total, total, total. Escolta, la gent pensava que no tornaríem. No, jo crec que la gent sí que pensava que tornaríem.
7: Que sí, que bé.
8: Nosaltres no. Però la gent potser sí, no. Home, algun dia haurem de marxar, jo crec, també.
7: Sí, també, també.
8: Algun dia...
7: Bueno, és que aquí posa temporada 11, d'aquestes temporades de la xarxa que fan.
8: Cuidado, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Molta estona aquí.
7: 2021-2026, no?
8: Fixa't, sí, sí, sí, sí. I la gent aquí pensarà un dia, no?, que tot era un somni, no?, i que mai hem estat aquí.
7: Exacte.
8: Això és així, però quedarà en la memòria sempre els podcasts que ja hem fet.
7: Clar.
8: Això
7: no s'esborrarà, de moment, no?, que sapiguem.
8: Exacte, de moment això continuarà estant allà.
7: De fet, hi són i els poden recuperar.
8: Exacte, des del principi. Si alguns estan escoltant per primera vegada, tenen 210 episodis anteriors per escoltar-se.
7: Per posar-se al dia.
8: Mare de Déu.
7: Molt bé.
8: Quantes coses han passat. Però tornem amb moltíssima qualitat.
7: Exacte, i per posar-nos al dia també, perquè després de les vacances tornem amb ganes de continuar parlant de drets, de cultura, de convivència i de totes aquelles qüestions que travessen el dia a dia de les persones en general, però també de les persones especialment del col·lectiu LGTBI. Cui més. L'estiu acostuma a presentar-se com un parèntesi, però si obrim qualsevol diari dels darrers dos mesos, veurem que ha estat tot el contrari. I per què fem el programa avui? Perquè, si no, hauríem de fer el programa aquest, episodi 2 d'aquest programa, perquè no paren de passar coses, vamos. Han passat moltes coses i avui no volem fer només un resum d'actualitat, volem preguntar-nos què ens expliquen totes aquestes notícies sobre la societat que estem construint i cap on estem anant, que ho estàvem dient tot just abans, o comentàvem abans de començar. No ho farem sols, com sempre, ho farem en companyia aquesta vegada del comunicador Oriol Serra, que estem molt contents que passi per aquí, que ens ajudarà a comentar alguns d'aquests temes i que a més ens han cridat l'atenció durant aquest estiu.
9: diu.
8: I a més crec, Lluís, que ens vindrà molt bé fer-ho ara, ja gairebé a finals de setembre, perquè haurem pogut com reposar una mica també l'actualitat, no? Que crec que a vegades també, de manera involuntària, ens contaminem una mica també, no? Potser a vegades a la crispació del moment, no?
7: Jo la crispació em contagio super.
8: Veus? I ara jo crec que ara que ho hem reposat una mica, potser podem treure algunes conclusions, no? Una mica més tranquil·les.
7: Ho intentarem,
8: clar que
7: comencem?
8: Sí. Va, doncs vinga, som-hi.
7: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en Xarxa, estat de convivència.
10: Comença el Col·lectius en Xarxa, amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
7: Vinga, i sense més ni més, presento ja l'Oriol Serra, que el tenim aquí amb nosaltres. Què tal, Oriol? Com s'ha presentat l'estiu? Com comences la temporada?
11: Doncs estic en xoc, què voleu que us digui? 11 temporades? En sèrio?
7: Ja. Tantes coses ens passen.
11: De caure una llosa, estic en xoc ara mateix. O sigui, no m'ho puc creure. Que ràpid ha passat el temps aquests 11 anys.
8: És veritat, amb projectes superxulos que estàs fent. De fet, també, ara a Ràdio 4, també els caps de setmana, els diumenges al vespre, amb un nou projecte que esteu tot just començant, eh?
11: Exacte. Sí, tu, de fet, tu estàs pels matins, em sembla, i jo per les tardes, els vespres. Així que molt bé, exactament, a Ràdio 4.
8: Molt bé, ara començarem a fer una mica d'anàlisis de tot el que ha passat aquest estiu, perquè Lluís ho deia, diu, tenim contingut per parlar dies i dies, però si et deixem escollir, començant pel principi,
7: vinga,
8: quin és una mica el tema que més t'ha copsat aquest estiu o que més estones de reflexions o de tertúlia t'ha portat amb tu mateix i amb el teu entorn de tot el que ha passat?
11: Jo crec que, sens dubte, el cas de Ceuta. És a dir, crec que encara s'està parlant. De fet, no sé si portem un mes i mig o alguna cosa més, i encara
7: escat,
11: el dia d'avui segueix sent actual i segueix com, tot i que ha passat molt de temps, seguim jo personalment revisant moltes coses i analitzant moltes coses, perquè sí que és cert que és un tema que ha passat durant l'estiu que crec que ens ha xocat a molts. No sé si per l'època en què va ser, o que hi havia molt poca notícia, o perquè realment ho mereix així, no?
7: Jo crec que el tema ho mereix. De fet, és el primer tema que posàvem al guió d'avui. És el que creiem que probablement més portades i més tertúlies... Quines tertúlies ha provocat aquest tema, també t'ho dic, eh?
8: Sí.
7: Ha ocupat aquest estiu. Justament el que ha passat a Ceuta. Tu parlaves del temps. Jo crec que aquest tema, el temps, li està jugant en contra, o el pas del temps està jugant al contra, però diríem que durant les últimes setmanes la ciutat autònoma ha tornat a convertir-se en un dels principals punts d'entrada de persones migrants cap a Europa. Les imatges de persones intentant arribar a territori espanyol, les intervencions de les forces de seguretat i l'atenció política han tornat a situar Ceuta al centre del debat polític. Però com passa sovint, no? Una mateixa notícia, una mateixa realitat s'ha explicat de maneres molt diferents. Aquí... fins i tot en els últims dies hem sentit a parlar de cacera d'immigrants, termes que ho parlàvem nosaltres quan acabava l'estiu, la temporada passada, parlàvem d'aquestes línies vermelles que actors de la dreta política, de l'ultradreta política, traspassen sense parar. I que ens insensibilitzen, no? Perquè manar a caçar immigrants, sembla que és una cosa heavy a tots nivells i perquè penso jo, i ara us deixaré parlar a vosaltres, perdoneu, penso jo que ens ha faltat molt, en aquest cas de Ceuta, parlar de tothom, totes les morts que hi ha hagut en el mar. Estem parlant de, parlàvem abans, no?, d'unes 80.000 persones que creuen aquell dia a la frontera i unes conseqüències, clar, evidentment, per tot el nombre que és, que desborden, primer, la pròpia ciutat i els seus veïns i veïnes, i després jo crec que la política de l'estat espanyol. No sé què en penseu d'aquest tema.
8: Oriol.
11: Jo crec que el focus s'ha posat en un tema en concret, però no s'ha posat, com tu ben dius, no?, en les dones, en els menors, en els motius reals, que fa que estiguin fa més i pico encara en aquestes condicions, no? I també, d'altra banda, és que s'ha convertit en un autèntic reality show en què ho hem estat veient tot d'una forma, d'una única visió, sense tampoc anar més enllà, no? Preguntar-nos els motius reals de què fa aquesta gent que un bon dia vulgui de cop vindre amb totes les seves forces i de més aquí a Ceuta i quin, de quina forma també nosaltres els hem tractat. Crec que s'ha convertit en un reality show que ha servit per moltes mitjans de comunicació, per la ultradreta, per la dreta directament, a poder treure una mica de ganxo de cara a les eleccions, i crec que al final s'ha convertit en una eina política i hem deixat de banda tot el tema, diguéssim, humanístic.
7: Humanitari.
11: No? Crec que humanitari, exacte. Aquest és un gran problema, això, perquè s'ha convertit en un problema polític i no en un problema social.
8: Oriol, quina responsabilitat tenim o tenen els mitjans de comunicació amb com s'ha explicat aquesta història i com una mica amb aquest factor que deies tu, una mica inclús fins i tot de reality show, no? Que s'ha anat construint al voltant de tota aquesta problemàtica o d'aquesta realitat.
11: És clar, el que hem vist és la visió d'uns mitjans privats, a excepció de Radio Televisió Espanyola, que sí que va estar fent durant molta continuïtat i de més, però al final sí que en una època estival, on hi ha molts professionals que també fan vacances, molts canals que també no tenen tots els seus mitjans en marxa, crec que la balança no ha estat en cap moment igualada. I crec que s'han passat moltíssimes línies vermelles parlant d'aquest tema, i crec que amb total impunitat. S'han parlat, just ho deies, Lluís, al principi, de paraules que jo feia molts anys no hagués imaginat que estaríem escoltant. Segurament vosaltres a la primera temporada, el 2011, parlar de temes d'invasió, i ara escoltes a qualsevol tertúlia, invasió, no? Qualsevol paraula que dius, però un moment, què ha passat aquí? De cop, o sigui, sembla un altre món totalment paral·lel, i m'imagino que a partir d'ara tot això anirà més, perquè ja hem permès aquestes paraules, ja hem permès aquestes imatges i aquesta utilització.
8: De fet, Oriol, amb això que ara deies d'aquestes línies vermelles que s'han passat als mitjans de comunicació, no? Que fa temps, per exemple, quan va acabar tot el tema de Sálvame, no? Deien que s'acabava justament aquell programa perquè la gent buscava una televisió molt més blanca, però si ho portes a un altre lloc que no és la premsa del cor, estem passant, com deies, en línies molt més fortes que el que podia passar o el que es podria dir en qualsevol d'aquests programes de televisió, no? És a dir, s'estan dient coses a la televisió que feia molts anys que no es deien, o fins i tot que no s'havien dit mai fins ara.
11: Sí, sí, i en total impunitat, no passa res, anem a mirar la dada d'audiència, anem a crear més show, anem a fer més tertúlies, parlant del mateix 24/7, amb les mateixes imatges, tot el rato la mateix, i sobretot que hem permès que aquests debats, no, de a favor o en contra, no? És com tot el rato aquestes imatges. No, a veure un moment, aquest senyor no hauria d'estar a cap tertúlia. Per què estem permetent que aquest senyor de l'ultradreta estigui exposant-se d'aquesta forma? Això no s'ha de permetre en cap moment. Aleshores, aquí ha sigut ara, jo no sé això com es conduirà de cara als pròxims anys i cap on anirà, però pinta molt malament.
7: Parlaves, Manel, dels mitjans de comunicació, i és veritat el que deia l'Oriol, aquesta necessitat de trobar blancs o negres quan els problemes, un problema d'aquesta envergadura demana entendre perfectament que ara mateix hi ha uns veïns de Ceuta que tenen una gent acampada, que està sobrevivint com pot i que, per tant, segurament està creant soroll, està creant té unes necessitats que no s'estan complint i, per tant, està destorbant o digue-li com vulguis, però alterant l'ordre del dia, del seu dia a dia, de la seva vida quotidiana, però també tenim una situació humanitària amb tota aquesta gent que passa endavant. El que a mi em sobta molt és que hem vist imatges, o potser no només les de visió, però diria que no, de camions i policia del Marroc descarregant persones. I estem parlant d'una frontera que on passen coses sovint, no sé com dir-ho, jo no tinc res a amagar, no? Però vull dir, aquí hi ha un dia que 80.000 persones creuen una frontera i allà no hi ha ningú que faci res. Vull dir, és molt estrany tot plegat, també. Jo no sóc molt, t'ho deia abans, no sóc molt de teories de la conspiració, però sents parlar a segons qui i es parla dels Estats Units i d'altres governs que juguen en connivència, perquè sembla ser que una Europa, no, de dretes o d'ultradretes pot beneficiar més a aquesta nova organització mundial que cap on estem anant, bàsicament.
11: Sí, jo també estic una mica d'acord amb tu que no és casualitat ni que passi a l'estiu, ni que passi a pocs mesos d'eleccions, ni que passi quan tampoc el president ha estat molt, molt visible i quan hi ha la ultradreta amenaçant a tota Europa. Jo crec que això és molta casualitat, si és que és així, que passi justament en aquestes condicions. O sigui, jo aquí també soc una mica com tu, però estic bastant d'acord que no pot ser casualitat tot això.
7: Avancem una mica, perquè una altra de les coses que a mi em va cridar l'atenció i que va passar aquest estiu, que vaig pensar, ostres, vam obrir una temporada també amb un tema d'aquests, és l'assassinat d'en Miguel. Aquest estiu hi ha hagut una altra notícia, dèiem, que ens ha colpit especialment i que aprofitarem per comentar. És la mort d'en Miguel, un jove de 27 anys que va morir després de patir una agressió a la platja de Sant Joan, a Alacant. Els fets van passar la matinada del 13 d'agost i, segons les primeres informacions, i estava en Miguel amb un altre jove, s'esperaven al tram després d'una nit de festa i en algun moment es va produir una discussió que va acabar amb una agressió que finalment acaba, desgraciadament, amb la mort de Miguel. No? Miguel va patir un traumatisme cranioencefàlic molt greu i va acabar morint hores més tard en un hospital. Les notícies al principi parlaven, no?, de que hi havia hagut com un apropament d'en Miguel cap a aquest agressor. Bueno, i ens fa... No? Jo quan la llegia o quan la sentia... pensava, ostres, en quin moment de crispació estem que hem de tornar a vigilar, no?, els homes gais, per exemple, en aquest cas, com ens adrecem als altres...
8: I com ens vinculem,
7: com
8: no?
7: ens vinculem uh-huh. perquè no se sentin amenaçats fins al punt de que acabi la cosa com ha acabat aquí, no? No sé, és fort tot plegat.
11: Sí, vaig veure aquesta notícia també amb molta tristesa, perquè, a més, justament era l'inici dels mesos de Pride, no?, que en teoria estem com més conscients de reivindicacions, com que una mica ens creixem, sobretot en els mesos d'estius, perquè ens sentim més protegits i de més, i va ser una autèntica hòstia en tota classe. I sobretot perquè em vaig sentir amb la sensació de que cada vegada necessitem més proves per tot a l'hora de denunciar. Es necessiten 10.000 càmeres, 10.000 testics, o sigui, molta cosa, molts testimonis, perdó, molts àudios, per poder comprovar que allò realment és una agressió homòfoba. I és com, et sents també molt vulnerable, no?, davant d'això, d'hòstia, em passa qualsevol cosa, i a no ser que tingui tot aquest material, la meva denúncia no serveix de res. I en aquest cas, la família que ha denunciat també es sent una mica així de... No tenim tan material com ens faria falta.
8: Home, amb això que parlàvem, i això em sembla que vam parlar també en un dels darrers episodis de l'última temporada, parlem una mica també de com es tracten aquests temes quan arriben a la justícia, no? Quan s'aconsegueix que s'obri una investigació. És vital el que deies, que es demana justament moltes proves, que es demana arribar a uns testimonis que no sempre hi tens accés, o no hi pots arribar, o no volen veure's implicats, o no volen participar-hi. Sí. Per tant, Oriol, encara aquestes agressions, més enllà del que passin, encara sembla que necessiten encara una cobertura més, no?, o que necessiten donar-li una volteta més per facilitar també tot aquest procés, perquè si no caiem en allò de que moltes vegades no es denuncien depèn quines agressions, doncs per això mateix, no?, perquè és obrir tot un procés que segurament saps que no acabarà com hauria d'acabar, no?, i no hauria, doncs, impartint aquesta justícia.
11: Clar, és un procés lent en què la família ha d'estar pendent, la víctima en aquest cas no és possible, però sí, és... Si fos possible, s'ha d'estar pendent de tot, recordar el moment. També tot això no passa d'un dia per l'altre, són molts anys, i sobretot si és un cas mediàtic, encara es complica moltíssim més. Ho veiem en qualsevol violació, agressió a qualsevol dona, o si és encara mediàtic de qualsevol futbolista o de més, tenim els exemples de com ha anat. Aleshores, sí que al final això és... molt treball també de les entitats que fan molt de suport i també en aquest cas, en el cas de Miguel, una entitat que va posar una mica el crit d'alerta de «Ei, això és una agressió homòfoba, anem a parlar de realment de com és», perquè fins ara els mitjans no ho parlaven, no ho tractaven així. Això va ser notícia uns mesos.
7: És veritat, i va passar.
11: Ho estem parlant ara, però sí. Si no la gent se n'ha oblidat, tornarà a sortir dintre d'uns anys la sentència i també la gent s'haurà oblidat. Això també és un altre problema que tenim aquí, que ens oblidem molt, molt fàcil de les coses.
7: I a mi em sembla un altre símptoma que venim arrossegant des de fa temps i que ara enllaçaré amb la següent notícia, que és la de reduir els espais on les persones del col·lectiu LGTBI puguin mostrar-se tal i com són, no? Jo fa molts anys, no, me'n recordo, poso un exemple de tonto, però caminava pel Gueixample i me'n recordo amb els amics, no? Marxàvem a un altre lloc i dèiem, ostres, no estem en un lloc on estava, no? On podem estar tranquils, on podem estar segurs. I ara penses, ostres, quina tonteria, però quina tonteria i no, perquè al final... el que li va passar a Miguel sembla ser que és fruit d'una mirada, d'aguantar una mirada més enllà, d'un flirteig, d'una cosa molt sutil que acaba enviant el missatge a les persones de que cada cop hem d'ocupar menys espai. I deia que enllaçava amb la següent notícia o les següents notícies que han passat aquest estiu perquè trobem, no?, que a Manresa, durant les festes majors, el Punt Lila va patir un assalt protagonitzat per un grup de persones que van proferir insults masclistes, racistes i LGTBI-fòbics, i que deien una cosa així com que quan nosaltres arribem a l'Ajuntament, vull dir que hi havia aquí com un coloret polític, sí. Això se us acabarà, no? Bueno, ho enllaçava jo també amb el cas de Fades, que aquest estiu, em sembla que jo el recompte que n'he fet són 3, si no 4 ocasions on van haver de suspendre diferents concerts que estaven donant a festes majors de poble perquè a persones no, els increpaven i els hi tiraven coses a l'escenari. Et parlava abans de la crispació. Jo, ens van convidar a un programa a Vilassar a parlar d'aquest tema i jo em reafirmo. Si passa alguna cosa d'aquestes amb unes festes majors on hi ha un programa, tios, atureu tot el programa. És que no es pot permetre, perquè tornem a estar aquí, no? Tornem a estar on deia l'Oriol abans. Bueno, sí, sortim, llegim un comunicat, això està molt malament el que heu fet, però pam, poso un DJ i continuem la festa, perquè aquí no ha passat res. Ostres, és deixar treure-li molt de ferro a l'assumpte. I continua sent això, continua sent gent que ens està dient, ens està donant el missatge de que, si us plau, baixeu de l'escenari, no, aquest espai no és el vostre, i a més, quan l'ocupeu, aneu tenint aquí en el cap que en algun moment passarà alguna cosa, no? No sé què en penseu del tema.
11: Clar, jo és que per mi les festes majors és un espai segur. O hauria de ser un espai
7: segur.
11: Hauria de ser un espai segur. El que passa que en aquests últims mesos m'he donat compte que no és així, sobretot perquè les festes populars, les festes majors són com són i segueixen vives com són gràcies al col·lectiu. Gràcies als maricons, a les bolleres, que s'han mantingut, o hem mantingut moltes festes populars que estaven morint. O així és el que jo considero. Però, clar, aquesta gent que ha atacat aquests artistes i aquest espai, és que realment ho han fet amb pràcticament en tota impunitat. És en el sentit de que s'han sentit lliures de fer-ho, no han repensat. Hòstia, hi ha molta gent al voltant, em poden dir alguna cosa, em diran alguna cosa, sinó que han sigut supersegurs, superconscients de fer-ho, i a més, si fan això en un espai tan gran, amb tanta gent, què faran realment quan estiguis en un carrer amb ells? És a dir, quan et trobis sols amb ells. Aleshores, això també fa... A mi em va crear molt la sensació d'això, de dir, hòstia, en una festa major de Vilassar passa això, què no faran als carrers quan ningú els veu?
8: Totalment. De fet, tornant al que preguntava abans el Lluís, no? És a dir, sembla que els espais o que ocupa la gent del col·lectiu cada cop són menors i els que pocs que queden sempre hi ha doncs, com aquesta sensació, no?, de que no és el lloc on hauries d'estar, no? O que per poc temps hi seràs, no?, perquè tot ha de fer com un canvi que de nou et deixarà fora. És a dir, que aquesta reivindicació serveix per una estona molt concreta perquè després tornarà a haver un altre gir, no?, i que acabarà, per tant, jo crec, no sé, Oriol, si tens aquesta sensació que també això influeix moltíssim a les noves generacions a la manera de vincular-se o de relacionar-se, no?, amb la resta de persones, no? Parlàvem d'aquesta agressió que havia hagut temps enrere, és a dir, no sé si cada cop això va cohibint també a les persones del col·lectiu i que segurament no es mostren tan lliures com segurament molta gent creu que a hores d'ara es pot fer. És a dir, jo crec que estem visquent també en una falsa realitat en moltes ocasions, no?
11: Jo crec que sí, que moltes vegades estem en una bombolla. Sobretot et dones compte també a l'hora de viatjar, no? Els estius, quan te'n vas als països... Per exemple, he estat a Bulgària aquest estiu, on els drets LGTBI estan en el rànquing final de tots. I també has d'estar en aquests llocs que dius, primer, he d'anar o no he d'anar, que això és un gran debat també, i després t'has de cohibir moltíssim. I també passa aquí en el metro, que moltes vegades també ho has de fer, no? Jo no sé les generacions més joves com estan visquent això. Jo espero que puguin... Clar, aquests espais segurs que s'han creat i que es creen, no? Ja sigui d'oci, sigui de restauració i de més, realment tots ho haurien de ser així, no? Tots aquests espais, qualsevol lloc ho hauria de ser. Lamentablement, també crec que està com cada vegada menys de moda a nivell empresarial, no? Que el teu negoci porti, diguéssim, la bandereta LGTBI. Crec que això també, a causa de les grans empreses i de més, crec que això també ens ho estan traient. Però jo espero que les generacions joves lluitin per tindre espais segurs sense falta, perquè són molt, molt necessaris. I també els que, diguéssim, els espais més convencionals, no?, també apostin cap al col·lectiu i tinguin mesures per afavorir-les.
7: Acabem amb Tiptoe, una sèrie que ens va passar, o a mi, em va passar una mica desapercebuda, perquè em sembla que l'estrenaven al maig del 26, que es pot veure a HBO Max i que porta la signatura d'un dels grans noms de la ficció LGTBI, no? De Russell T. Davies, que és creador de sèries com Queer as Folk, It's a Sin o Years and Years, no? Tres produccions que cadascuna a la seva manera han sabut explicar molt bé aquests grans canvis socials que acaben entrant en les nostres cases i transformant la vida quotidiana, no? Com aquests macrocanvis acaben en la teva quotidianitat total, no? Doncs això, acabem amb aquesta... No sé si heu vist Tiptoe, us la recomano moltíssim a vosaltres dos i a tots els nostres oients. Són 5 capítols només, està ambientada a Manchester i parteix d'una idea aparentment molt senzilla, no? Dos veïns que fa 15 anys que conviuen porta en porta, un d'ells és el Leo, propietari d'un bar mític del barri de Canal Street, i l'altre és en Clive, que és un electricista que travessa una etapa complicada de la seva vida. El que comença així com una relació cordial es va deteriorant a mesura que el clima social també es va enrarint i els discursos d'odi van prenent protagonisme i allò acaba fatal.
8: Doncs una sèrie per veure aquests dies també. Oriol, estàs veient alguna sèrie recentment?
11: Tinc pendent Tiptoe, la tinc molt pendent, a més que Manchester em va encantar com a ciutat, vaig estar fa poc i és brutal, us el recomano a tothom per anar-hi, i també, mira, recomanar doncs, Jim Quinn, que està als cinemes també, que és d'animació, i és molt, molt bona, la veritat, és en pel·lícula, això sí, no en sèrie.
8: Molt bé, doncs tenim pel·lícules i sèries per veure per començar aquesta temporada. Oriol, serà interessant també, ja tornem a parlar amb tu més endavant, perquè venen també processos electorals aquest proper curs. Per tant, també ho dèiem al principi, que sembla que van passant coses i que propicien doncs, accions, no?, o canvis de postulats de cara a les properes eleccions, i això doncs, haurem de tenir també l'habilitat de saber-ho detectar quan arribi el moment. Però sembla, Oriol, que serà una temporada prou moguda, si més no políticament parlant, eh?
11: Molt moguda, molt moguda. Jo crec que ja ha començat la campanya electoral en molts partits i els nostres mitjans de comunicació també.
8: Doncs amb això ens quedarem. Gràcies, Oriol, per acompanyar-nos i que passis una bona temporada i quan vulguis estàs convidadíssim a tornar.
7: I tant.
11: A vosaltres, que vagi bé la temporada.
8: Gràcies. Lluís, nosaltres no perdrem l'acostum de recomanar sempre una cançó abans d'acabar el Col·lectius en Xarxa. Recordar-vos que ens podeu escoltar a les ràdios locals de la xarxa els diferents dies de la setmana, perquè això cada dia, és que jo crec que cada dia de la setmana sonem a algun lloc de Catalunya.
7: Perfecte.
8: Això és un somni fet realitat, directament
7: això,
8: podríem dir-ho.
7: Jo no ho hagués pensat mai.
8: Quan vulgueu, a les plataformes, a Spotify. Exactament. Que Lluís és la plataforma que menys recolza Spotify, això és cert.
7: Sí, és veritat.
8: Però allà estem,
7: però no a Apple Podcast també.
8: Exacte, a YouTube, si vols veure'ns en vídeo, també, que això és perfecte. Exacte, sí. I a qualsevol plataforma de podcast ens poden escoltar.
7: Exacte,
8: i cercar,
7: totalment.
8: A iVoox també, això quan vulgueu. Tornarem la propera setmana, i avui quina és la cançó que recomanem?
7: Avui ens ha proposat l'Oriol, i és Lollipop de Mika.
8: Perfecte.
7: No sé si havia passat Mika per aquestes recomanacions.
8: Doncs
7: mai.
8: No ho sé. Doncs,
7: m'apunto
8: si
7: tot
8: no,
7: i així que ho veurem.
8: Aquesta temporada comencem justament amb Mika, amb aquesta recomanació. Moltes gràcies a tots, gràcies també al Marçal CC per per acompanyar-nos a les vies de so i tornarem la setmana que ve amb moltes més coses per explicar-vos. Que vagi molt bé.
7: Que vagi molt bé, adeu.
10: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana a les ràdios de la xarxa, Reguem. Us oferim entrevistes, cròniques o reportatges a artistes de música reggae i d'arrel jamaicana. Amb Raquel Mabo, des d'Ona la Torre, Reguem.

0: Harry. Por la niña buena, por la niña mala y por eso.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
3: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
4: Hem de poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
1: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
3: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
5: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
6: No és una article sobre una religió o sobre una comunitat regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
1: Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
3: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
7: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala?

0: o la volen maquillar, senyor Valls?
1: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
2: En cultura, arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Òscar.
3: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardeu i Guitarrica de la Fuente encapçalant el repartiment.
2: I en esport, Joel Gomis, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
4: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
5: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogor arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció, perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, la circulació en general cada cop més fluida, més còmoda. No ha estat, en general, globalment, una tarda complicada, però sí que puntualment alguna via amb alguna retenció, amb algun accident que ha complicat la mobilitat. En aquest sentit, a l'autopista P7 ens queda un tram d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud de maturades a l'altura de Gelida, després d'un accident d'aquesta tarda força més avall, a la Granada del Penedès. Tot això en sentit Tarragona, millorant ràpidament, però encara amb aquest tram que va ple a l'altura de Gelida. A l'autovia 2, en aquest cas, a l'altura de Jorba, aquest tram afectat per obres, sentit Igualada, vaja, sentit contrari, sentit Lleida, que dificulta la mobilitat al llarg d'uns 2-3 quilòmetres en aquesta direcció. I després alguns punts doncs, amb trànsit intens, trànsit una mica més espès, la C-55, per exemple, a Castellgalí, en sentit Manresa, o la C-58 a Montcada i Reixac, en sentit Barcelona. De moment, no passa d'aquí. És tot. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: I també hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, Educació, Economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen els sindicats.
0: Ho dèiem en portada, l'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua de escolarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? A lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa ha advertit a Junts que no pot fer costat a PP i Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: A l'Ampolla, l'alcalde Francesc Arassa presenta aquesta hora la renúncia després de prop de 16 anys al càrrec. Ho fa en el ple municipal d'aquest vespre, Canal Terres de l'Ebre. Daniel Cor, molt bona tarda.
16: Bon vespre. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arassa, ha fet oficial la seva renúncia al càrrec després de gairebé 16 anys al capdavant del consistori. La dimissió s'ha formalitzat en un ple extraordinari que ha començat a les 7 de la tarda i que té com a únic punt de l'ordre del dia prendre coneixement de la renúncia. Francesc Arassa, de Junts, serà rellevat com a alcalde per l'actual primer tinent d'alcalde, Víctor Colomines, que haurà de ser investit en un nou ple que se celebrarà en els pròxims 10 dies. La renúncia arriba mesos després que Arassa fos investigat per una presumpta prevaricació administrativa relacionada amb diversos contractes municipals, però ell mateix ha assegurat que la investigació no ha tingut res a veure amb la seva decisió. Tot i deixar l'alcaldia, Arassa continuarà al govern municipal com a primer tinent d'alcalde mantenint les àrees d'urbanisme i hisenda. Durant el ple, Arassa ha insistit en els motius de la seva renúncia i ha reivindicat la feina feta durant els gairebé 16 anys al capdavant de l'Ajuntament.
0: Moltíssimes gràcies, Daniel. I Barcelona declara la guerra als creuers d'Escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Així vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bellbé.
17: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'Escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
18: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'Escala o la volen maquillar, senyor Valls?
19: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
17: A canvi del seu suport s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
0: Encara a Barcelona, l'Ajuntament demana expulsar un equip de futbol que es feia dir, o es fa dir, Bayern de los Caídos.
4: Es tracta d'un dels equips d'una lliga de futbol amateur d'Horta en què jugaven dos membres de Vox. L'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'aquesta lliga perquè l'escut de l'equip incorpora el nom Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats, experts en memòria històrica, hagi portat el cas a la Fiscalia.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 del vespre, a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home, de 37 anys, va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pera per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mort en un accident en dos dies al Bages, la víctima ha caigut a prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista ha mort en un accident de Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, al Bages. Segons ha informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera B4501. El parapentista ha impactat contra un cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
20: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
21: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
20: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari, alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
22: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Ureña, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
23: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries alta sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
22: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
24: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
25: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
24: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
0: I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics. Aquest és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, La Xarxa, que s'estrena diumenge a les 9 de la nit i que es fa en col·laboració amb l'Eurecat. Arnau Olmos.
26: El Zeros i Uns és un programa divulgatiu sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol explicar de manera fàcil i senzilla la revolució digital que està canviant la societat. D'aquesta manera es pretén lluitar contra la bretxa digital i que ningú perdi el tren de la intel·ligència artificial. En Joan Ferrer n'és el director i presentador.
27: El Zeros i Uns és un programa que tracta sobre intel·ligència artificial i noves tecnologies que vol apropar aquests conceptes a tothom, siguis especialista en aquest àmbit o no. Estem en un moment en què no paren de sortir notícies sobre intel·ligència artificial, missatges apocalíptics. Jo crec que és moment de parar un moment, de reflexionar, de mirar enrere i d'explicar a la gent què és realment la intel·ligència artificial i, sobretot, en què la pot beneficiar en el seu dia a dia.
26: El primer programa serà una introducció general a la intel·ligència artificial i els posteriors tractaran temes com ChatGPT, la robòtica, el bitcoin o la irrupció de la IA, el món laboral o el periodisme. Els Zeros i Uns s'emetrà l'últim diumenge de cada mes a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, arriba avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades de tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardó i Guita Rica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida, de l'artista iraniana Shirin Neshat.
4: La soprano russa Anna Nebrecko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Elena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
4: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
1: La 13a edició del festival A Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestratén és la directora del festival.
2: Podrem trobar des d'arròs del Delta, a un dels espais, mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
1: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar, però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions, i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit, i des d'aquí, pues, a l'afició, pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Els blaugranes han estat clars dominadors del duel i Dick Amem, amb 11 gols, ha estat el màxim golejador culer. Diumenge, els d'Antonio Carlos Ortega jugaran la segona jornada de la Lligueta contra el Zamalek egipci.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
2: Premià de Mar en 3 minuts.
1: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de 5:45 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet amb vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup de veneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la 1 del migdia, presentant la seva particular revisió de les habaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels sots 25.
2: Més informació a Premià Mèdia.
3: Bona tarda, són 8:15.
4: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
5: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB. Jordi Fortià.
6: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca la importància de posar data a la inversió prevista.
7: Hem de poder compartir, des del punt de vista de govern, que s'ha de treballar conjuntament Educació, Economia i els departaments que tinguin implicació, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
3: La paeria de Lleida aprova la prohibició de l'ús públic del burca i el niqab.
6: El ple ha aprovat modificar l'ordenança de civisme i convivència per prohibir portar elements que ocultin totalment el rostre. La proposta ha tirat endavant amb els vots de PSC, Junts i Vox.
8: Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
9: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei.
3: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova aprovar un plenari en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva.
6: La mesura ha sortit endavant amb el suport de Junts i Esquerra. Els comuns hi han votat en contra. Així li ha retret la regidora Gemma Tarafa l'acord amb Junts al tinent d'alcalde Jordi Valls.
10: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
11: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a lo que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
3: En cultura arriba als cinemes La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidat a representar Espanya als Oscars.
6: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardé, Guitarrica, De La Fuente encapçalen el repartiment.
3: I en esport, Joel Gómez, el Girona rep l'Albacete en el primer partit de la jornada a la segona divisió.
12: Els de Quique Álvarez volen sumar la segona victòria consecutiva contra un equip que encara no ha guanyat aquest curs i que és penúltim amb un sol punt.
13: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada la temperatura avui s'ha disparat i no és gens habitual la calor que ha fet per un 25 de setembre. Hem arribat a 36-37 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Ponent. I, de fet, en aquests moments encara l'ambient és molt calorós. Pica el sol i això que ja està baix a l'horitzó. La sensació, a més, és de xafogor arran de mar perquè la humitat està pujant i el sol ha estat tan dominant doncs, que hem tingut psicològicament una jornada de molt ple estiu. I atenció, perquè no ha de canviar gaire la cosa en vista el dissabte. Al matí sí que tindrem alguns núvols cap a l'Ebre, en general fins al Camp de Tarragona també, alguna boirina a l'Empordà, a la Plana de Vic, però de seguida aquests núvols s'acabaran dissolent. Després quedarà un dia assolellat o amb quatre núvols prims. Demà la temperatura baixarà un parell o tres de graus, però és que venim de tan amunt que encara la sensació serà de ple estiu, al igual que la tarda del diumenge. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. Doncs tot plegat ara ja molt més tranquil. No hi ha hagut tampoc moltes complicacions. Estem en aquest pont de la festivitat de la Mercè i, per tant, s'ha notat menys mobilitat aquesta tarda de divendres. En tot cas, ens queda, per exemple, en el cas de la C-12, a l'altura de Corbins, a causa d'un accident, es dona pas alternatiu. Hi ha aturades puntuals, això sí, en els dos sentits de la marxa. També recordar que es manté la Nacional 154 a Puigcerdà Tallada per la retirada d'un camió volcat aquí en aquest punt de la via, i també les obres que encara dificulten la mobilitat una mica a l'autovia 2, especialment al tram de Jorba, un parell de quilòmetres en sentit Lleida. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Govern i partits acorden crear un espai de treball per concretar com s'arribarà a invertir en educació un 6% del PIB.
4: És una de les principals conclusions de la cimera monogràfica que s'ha fet avui al Palau de la Generalitat, encapçalada pel president Salvador Illa i amb la participació de tots els grups parlamentaris, excepte Vox. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. Pel que fa als socis, Esquerra demana que no es facin anuncis unilaterals i els comuns incideixen en qüestions com les ràtios o les temperatures a les aules.
0: També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya, Esther Minguell.
5: El govern ha destacat el toc constructiu de la trobada on s'han compartit prioritats educatives com el model d'inclusiva, l'acollida de nouvinguts, el paper de les tecnologies o el reforç d'aprenentatges. El model lingüístic no s'ha qüestionat i la climatització a les aules no s'ha tractat. S'ha acordat, però, la constitució de dos espais de treball on hi haurà representació dels grups parlamentaris, un per fer aportacions al gran debat educatiu i l'altre sobre la inversió del 6%. Esther Niubó és la consellera d'Educació.
6: Hem de poder compartir des del punt de vista de govern que s'ha de treballar conjuntament doncs, educació, economia i els departaments doncs, que tinguin implicació, doncs, quina és la proposta, l'aproximació que fem per anar tendint progressivament cap a aquest 6%. Hi ha un pas entremig, que és assolir o assumir el nivell d'inversió que fa en aquests moments doncs, l'Estat. Per tant, és poder compartir aquesta senda amb el conjunt de forces polítiques.
5: Niubó ha destacat la importància de recuperar el clima de confiança política per abordar un debat que va més enllà del govern i ha assegurat que els aspectes laborals dels docents es continuaran tractant a les properes meses sectorials on hi participen en els sindicats.
0: Doncs ho dèiem ara en portada. L'oposició ha sortit de la cimera amb escepticisme i retrets a la forma com el govern gestiona el conflicte educatiu. David Navarro.
7: Així, la portaveu de Junts, Mònica Sala, s'ha queixat de la manca de concreció de la trobada. Ha tornat a demanar el cessament d'Esther Niubó i ha reclamat que es compti amb la comunitat educativa.
8: Un acord de país per l'educació no es pot fer només amb els partits, amb els grups parlamentaris i d'esquena a la comunitat educativa. I, per tant, avui hem traslladat això de nou perquè no podem posar les bases del futur de l'educació sense els docents, sense les direccions, sense les famílies, sense els experts.
7: Des d'Esquerra, Jordi Albert també ha reclamat el concurs del sector educatiu i ha demanat que el govern deixi d'anunciar propostes sense consultar-les amb els partits.
9: Aquesta reunió no ha servit ni era l'objectiu validar cap proposta del govern. Si volen un debat sincer, precisament el que no han de fer és anunciar propostes i després portar-les al debat. És a l'inversa.
7: Mentrestant, el PP ha reclamat un pla de xoc que endreci l'educació del país, abordant, segons la portaveu Lorena Roldán, la qüestió lingüística.
10: Lengua materna. No podemos rechazarla simplemente por una cuestión ideológica. La lengua d'escolar polarización no puede convertirse en una herramienta de construcción nacional porque, insisto, está perjudicando a los alumnos.
7: Al seu torn, els comuns han reclamat un pacte nacional per tornar a bàsics, com la baixada de ràtios, la climatització i la reducció de les pantalles. La CUP també ha demanat que es compti amb la comunitat educativa i que es compleixi la promesa de dedicar el 6% del pressupost a l'educació, principalment a la pública.
0: I Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que certes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant al dia a dia.
4: A més, ha reclamat polítiques educatives a llarg termini i tornar a confiar en la feina dels mestres. Són declaracions a la xarxa.
11: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa d'escriure a mà, només faltaria, no? La lectura, ja es fa això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El govern espanyol preveu aprovar dimarts vinent mesures antidesnonaments que qualifiquen de potents, però no expropiacions.
4: El PSOE considera que les expropiacions que li reclama Sumar són mesures que no porten enlloc i no tenen un encaix clar a la Constitució. La negativa podria satisfer a Junts, amb qui els socialistes continuen negociant. De moment, el portaveu parlamentari de Comuns, David Cid, i en declaracions a la xarxa, ha advertit a Junts que no pot fer costat al PP ni a Vox.
12: Després del que està passant aquestes setmanes, no només a Madrid amb el cas de la Mari Carmen, també a Catalunya, jo vull expressar clarament que és un fracàs de les institucions catalanes el que ha passat amb la Olga, la veïna de l'Hospitalet, que es va suïcidar després de ser desnonada. I, per tant, sí o sí, aquest dimarts hi ha d'haver un decret que inclogui la moratòria de desnonaments. En Junts ha d'entendre que no pot tornar a votar al costat de PP i Vox, que no pot tornar a bloquejar aquesta moratòria perquè estem veient el drama que suposa, insisteixo, a tot arreu. Ha passat aquesta setmana a Catalunya, va passar a Vic, ha passat a l'Hospitalet i està passant també, doncs, en aquest cas, que crec que és una absoluta vergonya el que ha passat, no a, en aquest cas, a la Comunitat de Madrid.
4: Comuns també ha avisat el PSOE que ha d'accelerar la política a favor de l'habitatge social davant una societat que ha esgotat la seva paciència.
0: I a tot això, Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys que va ser expulsada de casa seva perquè la propietat li triplicava el lloguer, ha volgut agrair tot el suport rebut en un vídeo difós a les xarxes socials. També demana que la lluita continuï.
13: Quiero dar las gracias a todas las personas que han estado conmigo acompañándome en toda esta etapa de mi vida para poder defender mi casa. No lo he logrado, defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás aprendan a luchar por la suya.
4: Tot plegat mentre els sindicats de llogateres exigeixen al govern que el Consell de Ministres de dimarts aprovi un decret amb 5 mesures per evitar casos com aquest.
0: El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. La proposta ha tirat endavant amb els vots de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox. UAU, Lleida Ràdio, Judit Castellà.
14: El nou text que substitueix l'anterior ordenança del 2007 ha tirat endavant sense sorpreses després que Junts anunciés el seu suport aquest dimecres. L'equip de govern ha defensat que la norma no només limita conductes, sinó que protegeix llibertats. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
15: No és un article sobre una religió o sobre una comunitat. Regula amb caràcter general l'ocultació total del rostre, amb les garanties i excepcions que estableix el text i que permet la llei, senyor Palau. I aquesta redacció ha estat avalada pels serveis jurídics i sobretot per salvar els drets fonamentals, i per això no acceptarem la seva esmena. I quan el debat se centra especialment en les dones que porten burca o niqab, la nostra resposta no és només normativa, és una resposta social i feminista que inclou l'autonomia, la llengua, la formació, l'ocupació, les xarxes socials, l'acompanyament, sempre des de l'autodeterminació i la decisió de cada dona.
14: El debat també ha comptat amb la intervenció de representants de diverses entitats i col·lectius de la ciutat.
0: Barcelona declara la guerra als creuers d'escala i, tal com estava previst, aprova en plenari encarir la taxa turística fins als 24 euros de forma progressiva. Això vol penalitzar que siguin els que menys temps passen i menys inverteixen a la ciutat, però, en canvi, fan un ús més intensiu de l'espai públic. Carina Bebé.
16: Tal com va passar dimarts en comissió, s'han repetit les votacions que permeten encarir progressivament la taxa turística fins als 24 euros pels creueristes d'escala gràcies a l'aliança de Junts i Esquerra amb el govern socialista. Escoltem la picabaralla entre el tinent d'alcalde d'Economia, Jordi Valls, i la regidora dels Comuns, Gemma Tarafa, que amb el seu vot contrari li recrimina haver pactat l'encariment de cop i no de forma gradual durant els propers 4 anys, com s'ha acabat aprovant. A més, com a contrapartida, l'abstenció dels Comuns ha fet naufragar les ordenances fiscals per l'any vinent que preveien encarir l'IBI als hotels de luxe.
17: Incompliment, patada endavant amb els terminis. Vostès volen desincentivar de veritat l'activitat de creuers d'escala o la volen maquillar, senyor Valls?
18: Que vostès defensin una posició no vol dir que tinguin capacitat de diàleg. I si reiteren la seva posició negativa, avui vostès els fan un favor a el que vostès constantment parlen de lobbies turístics.
16: A canvi del seu suport, s'ha aprovat el pla d'ombres de Junts i el programa municipal de reforç educatiu gratuït d'Esquerra. També s'ha aprovat la tarifa única de 40 euros mensuals als republicans pels gimnasos municipals. D'altra banda, el ple ha aprovat l'alcalde per la gestió de l'incivisme i la degradació al barri de Sant Antoni a proposta de Junts.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En successos, detingut un home a Tarragona per intentar-se endur dos menors durant les festes de Santa Tecla.
4: Els fets van passar dimecres cap a les 9 de la vespre a la plaça Verdaguer. Uns pares van requerir la Guàrdia Urbana perquè hi havia un home a la zona que es volia endur dos menors. L'home de 37 anys va ser enxampat per uns veïns que el van retenir fins que va arribar als agents i que van poder evitar el segrest.
0: Llibertat a l'espera de pagar una fiança de 80.000 euros per la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per la seva presumpta vinculació amb la mort de l'home.
4: Els fets van passar a Baqueira el 26 de desembre, però en un principi es va considerar que l'arquitecte havia mort d'un atac de cor. Els Mossos van detenir la dona dimecres per estar-hi suposadament relacionada. Avui la dona ha passat a mans del Tribunal d'Instància de Viella.
0: I segon parapentista mor en un accident en dos dies al Bages. La víctima ha caigut prop de la carretera a Santpedor.
4: Un parapentista mor en un accident a Santpedor aquest divendres al matí. Es tracta del segon accident aeri mortal a Catalunya en 48 hores, després que un altre parapentista morís dimecres a Castellfollit del Boix, a Bages. Segons han informat els bombers, la víctima s'ha precipitat a prop de la carretera BB-4501. El parapentista ha impactat contra el cable elèctric abans de caure a terra i els bombers han perimetrat la zona per seguretat.
0: Primera comissió bilateral Generalitat-Ajuntament de Sabadell després de l'acord per l'adquisició de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil. En aquesta primera trobada s'ha concretat el projecte de consultes externes de l'Hospital Parc Taulí en aquest espai i també s'ha tirat endavant una inversió de prop de 10 milions per un nou parc de bombers. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
19: La Generalitat ha tret a concurs el projecte i l'obra del nou parc de bombers de Sabadell amb la intenció que els treballs puguin començar el 2028. És un dels anuncis que ha transcendit de la comissió bilateral Ajuntament-Generalitat celebrada aquest migdia a l'Ajuntament de Sabadell i així ho anunciava l'alcaldessa Marta Farrés.
20: Hem signat ja l'acord per impulsar el nou parc de bombers de Sabadell, que saben que portem anys reivindicant des de la ciutat, i per tant la Generalitat ja ha iniciat la licitació del projecte i les obres amb una inversió prevista de 9,9 milions d'euros, 10 milions d'euros pràcticament per aquestes obres.
19: Segons han concretat, els dos tràmits es faran de manera conjunta en un mateix plec per tal de fer avançar el calendari i en total la inversió estimada s'enfila fins als 9,9 milions d'euros.
0: Encara en l'àmbit sanitari alerten sobre la importància de vacunar-se davant del repunt de contagis per Covid-19. Ràdio Municipal de Terrassa, Joan Gutiérrez.
21: Comença el compte enrere per iniciar una nova campanya de vacunació contra la grip i la Covid. Concretament, a partir del 5 d'octubre, els col·lectius més vulnerables estan cridats a posar-se la vacuna al seu centre d'atenció primària, un fet que durant aquesta tardor sembla especialment important, ja que els casos de contagis per Covid han augmentat més del normal en comparació amb anys anteriors. Escoltem Montse Urenya, directora de l'àmbit d'atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa.
22: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries altes sobretot. I aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes. Una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc.
21: Ara mateix, el grau d'incidència és d'uns 400 400 afectats per cada 100.000 habitants. Són encara nivells baixos de transmissió, però es preveu que vagin en augment i és per això que cal protegir de manera especial els grups de risc. En cas de tenir algun símptoma, es recomana mentenir la distància amb altres persones, rentar-se bé les mans, posar-se mascareta i quedar-se a casa sempre que sigui possible.
0: I la regió sanitària de l'Alt Pirineu i l'Aran enceta una campanya per atraure-hi professionals. Ràdio Seu, Pep Graell.
1: Un vídeo mostra la realitat assistencial de la regió i també els valors que la fan singular. Una xarxa sanitària propera a la ciutadania, equips multidisciplinaris compromesos amb la qualitat de l'atenció, oportunitats de desenvolupament professional i un entorn natural privilegiat que afavoreix la conciliació i el benestar. Ho destaca el gerent de la regió sanitària, Felip Benavent.
2: El projecte de vida és més enllà de la feina, més enllà del lloc de treball, tot allò que ho entorna i que ho fa agradable, que ho fa possible, que ho fa integrador, que aporta valor, que aporta qualitat de vida, i aquí és on es posa l'accent.
1: Amb aquest vídeo, que combina imatges dels centres sanitaris i dels paisatges del territori, amb els testimonis de professionals originaris de fora que s'han instal·lat a viure i a treballar-hi, la regió sanitària vol posicionar l'Alt Pirineu i Aran com una destinació professional atractiva per a metges, infermeres, professionals de la salut mental, tècnics sanitaris i d'altres perfils assistencials.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que es mobilitzaran recursos per al sector primari davant la crisi del carburant i la pujada de costos. Ho ha dit a Lleida, la presentació de la nova marca de Catalunya, l'Implica't, Lleida Televisió. Jordi Sebastià.
6: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui i que estiguin al seu abast per compensar la situació de pèrdua de costos que viu el sector agrícola a causa de diferents factors, com el preu del carburant. Ho diu abans de la taula agrària urgent convocada per dilluns amb les organitzacions agràries i de la convocatòria de mobilització a Barcelona pel 14 d'octubre.
23: Demanarem mesures extraordinàries urgents a la Comissió Europea, com vam fer també amb la interrupció de la importació de boví de Brasil per temes sanitaris i per temes de pertorbació de preus. També demanarem el mateix amb l'arròs, perquè també està passant el mateix, com també demanarem mesures extraordinàries, com també activar el fons de contingència de la Comissió Europea quan hi ha pertorbacions de mercat.
6: Ho ha dit a Lleida, a la Fira Mos, que ha acollit l'estrena firal d'Implica't, la nova marca impulsada pel Departament d'Agricultura per reforçar la promoció dels aliments produïts a Catalunya.
0: I Endesa invertirà 930.000 euros per modernitzar i reforçar la xarxa a Castellà després dels darrers talls de llum. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: Després de diferents talls de llum a l'estiu, Endesa va presentar un pla d'actuacions tant al nucli urbà com a les urbanitzacions que passen per soterrar línies de mitja tensió que faria més fàcil recuperar el subministrament. Així ho explica l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera.
25: El dia 3 de setembre l'empresa ens va presentar un pla d'actuacions, bàsicament per soterrar un parell de línies de mitja tensió, de manera que en el cas de que es produís una avaria, seria molt més fàcil poder recuperar el subministre que si fossin les línies aèries.
24: El pla d'Endesa també preveu crear noves connexions amb baixa tensió i reformar i digitalitzar diverses instal·lacions amb ampliacions de potència per poder assumir un augment del consum.
0: En cultura, La bola negra, la multipremiada pel·lícula dels Javis, candidata a representar Espanya als Oscars, ha arribat avui als cinemes.
4: Partint d'un text incomplet de Federico García Lorca, el film narra les vides interconnectades a tres homes en èpoques diferents. Miguel Bernardo i Guitarrica de la Fuente encapçalen un repartiment que també compta amb Penélope Cruz i Glenn Close, entre d'altres.
0: També el Gran Teatre del Liceu inaugura a aquesta hora la temporada amb la visió particular d'Ida de l'artista iraniana Shirin Neshat.
4: La soprano russa Anna Netrebko encapçala un repartiment que també comptarà amb la veu de l'italiana Anna Pirozzi.
0: Per cert, que l'empresària Helena Guardans Cambó ha estat nomenada presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu.
4: Guardans és la primera dona en el càrrec i substitueix Salvador Alemany.
0: I Tortosa es prepara per la 13a edició de Cel Obert, el festival d'intervencions efímeres en espais patrimonials importants de la ciutat. Aquest any, a més, el certamen s'expandeix també a la població d'Ulldecona. Ràdio Tortosa.
26: La 13a edició del festival a Cel Obert girarà al voltant de la natura. Així, totes les intervencions efímeres tindran els paisatges, l'aigua i la vegetació com a protagonistes. Cristina Bestraten és la directora del festival.
27: Podrem trobar des d'arròs del Delta a un dels espais,
5: mandarines també del territori. Hi haurà un paisatge flotant que ens recordarà potser els ullals de Baltasar. O sigui que hi ha moltes obres que han intentat, no, realment buscar la natura, el que tenim aquí a prop.
26: El festival arrenca el divendres 2 d'octubre i s'allargarà fins al 4 d'octubre a les intervencions que es faran a Tortosa, fins a l'11 d'octubre al Poble de Jesús i fins al 18 d'octubre a Ulldecona.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. El Girona donarà el tret de sortida a la setena jornada de la segona divisió masculina contra l'Albacete a 8:45 del vespre. Els de Quique Álvarez reben el penúltim classificat de la categoria, que encara no coneix la victòria aquesta temporada. Ens en porta l'última hora en Pau Villafañe, de Girona FM.
3: L'equip de Quique Álvarez arriba després de guanyar però amb 8 baixes. Benat, Pixur, Krapistov, Júnior, Esprilla i Las amb les seleccions i Brian Hill i Justin lesionats. Com a bona notícia, Abel Ruiz, Unai Hernández i Mateu Morell ja estan disponibles. L'entrenador del Girona, que fa un avís a navegants sobre el partit d'avui.
4: Com es diu, és un partit trampa. Espero que pels meus jugadors no, perquè jo porto tota la setmana dient-los la dificultat de partit i des d'aquí pues, a l'afició pues, dir-los això, que serà un rival complicadíssim, que no mirin la classificació i vinguin aquí pensant que serà un partit fàcil i que necessitem el seu suport.
3: I és que al davant hi haurà un Albacete penúltim classificat amb un punt i encara sense conèixer la victòria. El partit a partir de 8:45 del vespre.
2: Del futbol masculí al femení, perquè demà al migdia el Badalona Women rebrà el Granada. Les de Marc Ballester volen encadenar el quart partit consecutiu sense perdre. Sílvia Pujol, Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El Granada només ha pogut sumar 3 punts des del començament de la temporada i se situa en la posició número 13 de la classificació. Serà un enfrontament molt especial per una de les jugadores més en forma de l'Ona, Lauri Requena. La davantera, que va ser capitana del conjunt andalús, és la jugadora amb més partits jugats amb la samarreta blanc i vermella de la història, amb un total de 361 partits en 13 temporades. Requena explica la fortalesa més gran de l'equip granadí.
6: Es verdad que este año hay jugadoras muy nuevas, que hay muchas caras que vienen a, pues, bueno, espero que a sumarles al club, pero sí que es verdad que, bueno, que aún hay gente que queda de ese sentimiento del que hablo.
5: El maig es disputarà al Municipal de Palamós a les 12 del migdia.
2: En handbol, aquest migdia el Barça ha començat la seva participació en el Mundial de Clubs amb una victòria contra el Pinheiros brasiler per 33-44. Diumenge, els culers jugaran la segona jornada de la Lligueta. Òscar Grau és jugador del Barça.
7: Venim aquí doncs, a guanyar. L'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu. I això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions, i res, a nivell personal també molt content, i res, a seguir millorant, i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
2: En rugbi, diumenge comença la divisió d'honor masculina amb la Santboiana començant un nou projecte. Albert Vilà, Ràdio Sant Boi.
8: El Degà dona inici a un any més competint a la divisió d'honor i ho fa amb molts canvis dintre del club. El primer entrenador, el xilè Ricardo Cortés, que substitueix a Sergi Guerrero després de 5 anys a la banqueta de Sant Boi. I el segon, la marxa de fins a 10 jugadors internacionals. Un dels capitans de la Santboiana, l'Alberto Millán, ens explica què s'ha esperat d'aquest primer duel.
9: La veritat és que hem treballat moltíssim. Estem preparats, hem fet tot el possible per arribar al màxim aquest diumenge. Sabem que el Salvador és un equip que sempre està lluitant per cada campió de Lliga des de fa 15 anys. Esperarem un Salvador molt fort, un Salvador molt físic.
8: El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 al Valdir Eleu.
2: Un partit que es podrà veure en directe per la xarxa Més. La resta del menú esportiu de la casa per aquest cap de setmana comença demà a les 4 de la tarda amb un Jack Vilaseca d'hoquei i continuarà a les 6 amb un Sant Gabriel Girona de la Tercera Federació Femenina de Futbol. Diumenge, més enllà del rugbi, tarda també de futbol masculí. A les 4, Badalona-Sant Cristóbal de Tercera i a les 6, Terrassa-Girona B. Tot això, l'Ali, per la xarxa Més.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en Xarxa, agafant possible una Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Hugueta a coordinació i qui us parla, l'Ali Gini. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer. L'entitat Comerç Premià no té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Vella Mar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de quarts de 6 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup de veneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la 1 del migdia, presentant la seva particular revisió de les habaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels Sots 25.
1: Més informació a Premià Mèdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda. Són les 8, us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts han recuperat el diàleg perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge i no el tomin, tal com va passar a la darrera votació al Congrés. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires a la resta de grups parlamentaris per poder després convalidar el decret al Congrés. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Ortasun, s'ha mostrat disposat que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals als propietaris afectats per la pròrroga dels lloguers, davant l'urgència d'aprovar el decret al Congrés. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: I govern i grups parlamentaris acorden crear un espai de treball per calendaritzar la inversió del 6% del PIB en educació. També hi haurà una altra comissió que farà seguiment i propostes al debat liderat pel Consell d'Educació de Catalunya. És el resultat de la cimera que s'ha fet aquest matí al Palau en tots els grups parlamentaris. Enric Prats, professor de Pedagogia Internacional de la Universitat de Barcelona, creu que aquestes mesures no tindran un efecte real a les aules, ja que moltes de les solucions que es proposen ja s'estan aplicant en el dia a dia. L'escoltem.
4: Són mesures més cosmètiques, cara a la galeria, que poca incidència tindran a la pràctica, que a més demostren una falta de confiança en el professorat. O sigui, això són mesures, el tornar a escriure, això ja es fa, escriure a mà, només faltaria, no? La lectura ja es fa, això. Per tant, està posant sobre la taula una qüestió que a mi em fa una mica d'angoixa, que és desconfiar del docent i desconfiar de la seva tasca. I si això no ho retomem amb contundència, no anirem bé.
1: Els Mossos han tornat a detenir avui el fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de tocaments a clientes després que el cos hagi rebut 6 denúncies més que eleven a 9 el total dels casos. L'home ha passat novament a disposició judicial. I l'Ajuntament de Barcelona ha demanat l'expulsió de l'equip Mingo Rubio Balompié d'una lliga de futbol amateur d'Horta perquè l'escut de l'equip

0: incorpora el nom de Bayern de los Caídos i simbologia franquista. El regidor d'Esports, David Escudé, ho ha exigit aquest divendres després que un col·lectiu d'advocats experts en memòria històrica hagi portat el cas a la Fiscalia. Darrer apunt, Canet de Mar ja ho té tot a punt per la celebració de la 18a edició de la Fira del Mercat Modernista des d'avui i fins diumenge.
1: Cocodril Club.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Passa, passa. Molt benvingut al club. I ja estàs viatjant per aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock per la màquina del temps en companyia de la millor música dels anys viscuts. Algú va dir... Recordar serveix per mantenir-se viu. N'estem convençuts i per això des del llunyà octubre del 93 això ho fem junts.
2: Soc el Joaquim de Barcelona. Voldria demanar a veure si podríeu posar-me una cançó una mica antiga de Polanca que es deia Veles Encarnades. Gràcies i continuo així, nanos, que porteu bons records a la memòria.

I amb aquesta primera cançó, amb aquesta primera proposta, hem anat bastant lluny, perquè això es va publicar al 1959. Va ser un dels primers èxits del gran Polanka, Red Sails, que aquí es va dir Veles Encarnades. Sweet.

Paul Anka, canadenc, concretament d'Ottawa, nascut el 1941. Va fer moltes coses importants. Per exemple, escriure la lletra de l'èxit més important de Frankie Sinatra, My Way, a mi manera. I quan poso cançons a la meva manera, és a dir, quan les considero especials... En algunes ocasions he seleccionat aquesta. Every day my mind is all around you. De 1972 i del grup Badfinger. Looking out from my lonely room. Day after day. Day after day. Dia rere dia. Avui sona per al nostre espai de les versions. Una versió que m'acabo d'assabentar i que té molts anys. Tants com la versió original, és a dir, és de 1972.

Aquest Day After Day va sonar al nostre país, però no va ser supervendes. Però per situar l'acció us diré que Badfinger, que va tenir una vida complicada com a banda, no? Perquè es discutien i les coses no els anaven gaire bé, però van ser els autors d'un gran clàssic, el We Fed You. Well,

I en aquest cas, segurament estareu d'acord amb mi que va ser molt millor la versió que l'original, perquè Harry Nilsson li va donar una intensitat emocional a la cançó que l'ha convertit en un dels lents preferits per ballar de dos en dos en les nostres sessions de DJ, però també en una de les cançons més demanades a la història d'aquest programa.

Per cert, Coco, quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho, envia'm un correu electrònic que amb molt de gust la compartirem tots plegats. Potser aquesta? We've had you.

envia amb el teu e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. Jugant amb les versions, allò que us deia. Resulta que dels galesos Badfinger van fer una versió, un grup gairebé desconegut, espanyol, que es deia Piloto. Bueno, van ser tan poc importants que els pobres només van gravar un disc single petit. I aquesta era la cara A.

Doncs la versió al castellà no estava gens malament, oi? Sí, només van publicar un disc. A l'altra cara hi havia una curiosa versió del tema central del musical El violinista en el tejado. Sí,

0: yo fuera rico.
1: Aquesta no m'agrada tant, eh? Es deien Piloto. I van tenir tant d'èxit amb aquest únic seu disc que es va publicar a Portugal. Això és el més remarcable de la seva breu carrera. Per cert, que el disc el va publicar la companyia de discos barcelonina Belter, que es deia així perquè les dones dels seus dos socis, una es deia Isabel i l'altra Teresa.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Quin bon rotllo que em dona aquest piano. Si has fet tard, si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos per escoltar en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Al metro, al bus, quan passeges, al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Entre d'altres llocs trobaràs aquests podcasts a les plataformes iVox.com, també a YouTube i Spotify. La pròxima la decideix la Conxita Llopart, que en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Molt bé, el piano, molt bé, el piano. Ens diu, hola, guapos, gràcies. Tinc un record inoblidable d'una de les temporades més felices de la meva vida. Els Beach Boys amb el tema The Warmth of the Sound. Vistes de la posta de sol inigualable des de la caseta on vivia aleshores. Albert, fantàstic programa. Aquest sí que ens fa falta. Bueno, de moment encara el teniu, eh? Gràcies, Conxita, aquí està la teva cançó.

No és de les més conegudes dels vells amics Beach Boys, però es va incloure a la banda sonora original de la mítica pel·lícula Good Morning Vietnam, protagonitzada per Robin Williams. La cançó que li recorda, clar, aquelles postes de sol, perquè la cançó vol dir la calidesa del sol, i és de 1964. Gràcies pel teu correu, per la teva proposta. Ha sonat per primera vegada aquesta cançó, Conchita Llopart.

i l'amor. Avui... Com està l'amor? Quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona que ara mateix estàs pensant o estàs desitjant? Envia'm un correu i m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hi ha dos oients que coincideixen amb la mateixa cançó, una de molt popular, i a més és bastant llarga, més llarga que la majoria, que això, quan finalment la persona que tu demanaves per ballar et deia que sí, que estava d'acord, doncs estava bé que la cançó fos llarga i que el discjòquei o l'orquestra, si és que estaven tocant en directe, no canviessin després a ràpids. I... ja m'entens. Per una banda, en Fèlix Beriaín ens diu: benvolgut, Albert, m'agradaria compartir amb tots la meva cançó lenta de millor record. No la primera a ballar, però sí la que ens va permetre, com diria Sergio Dalma, bailar pegados es bailar, corazón con corazón, Nights in White Satin de Moody Blues. No crec que sigui molt original, però així va ser la història. Gràcies per ser-hi dia rere dia. Ah, mira, així es deia la cançó que escoltàvem fa uns instants, Day After Day. Fent la nostra vida més agradable. Una abraçada a tots i a totes. Fèlix Beriaín, doncs és molt maco això que em dius i ens ajuda a tirar endavant, malgrat els molts anys transcorreguts de micro i concretament d'aquest programa, oi? I en Quim Saura ens diu: hola, Albert, l'enhorabona pel teu programa que ens ajuda a ser una mica més feliços. Per la secció dels lents per ballar, proposo Nights in White Satin dels Moody Blues. Recordo haver-la ballat amb una companya de la Uni una nit de Sant Joan. Ah, amb la màgia de Sant Joan, això deuria funcionar, no, Quim? Diu: aquest toc oriental hipnòtic de la melodia i la sensació d'abraçar un cos jove en una nit màgica com la de Sant Joan no se m'esborraran mai.

Bueno, aquesta part final resultaria una miqueta més difícil de ballar de dos en dos, eh? El gran èxit per sempre dels Moby Blues, un nom que vol dir un estat melancòlic amb daltabaixos emocionals associats amb tonalitats blaves. Ells, de Birmingham, ho van publicar el 1967, més o menys el mateix any que va adaptar-la al castellà l'amic Llorenç Santamaria.

Llorenç Santamaría, aleshores, era el cantant del grup Z66. Que no es van formar a la Zeta de Zaragoza, sinó a Mallorca. Això sí, l'any 66. Que así vayamos también. L'amic Llorenç ha gravat un nou CD amb noves versions, noves cançons i algunes de les clàssiques, mentre, paral·lelament, s'està acomiadant des de fa bastants mesos, està fent una gira de comiat que està resultant un gran èxit a tot arreu. Que te quiero. Si no has tingut l'oportunitat de veure'l en directe, tens ara una bona ocasió el pròxim dilluns 23 de novembre al Teatre Coliseum de Barcelona, on el Llorenç pensa celebrar amb tots vosaltres els seus 80 anys.

0: quan tot sembli anar contra teu, recorda que l'avió s'enlaira contra el vent, no a favor d'ell.
1: Gràcies per la ràdio.
2: Cocodril Club.
3: Cocodril
2: Club, amb Albert Malla.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al Club dels Cocos. Gràcies als veterans, als fidels des de fa molt de temps, i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant i així m'ho comenteu a través dels vostres correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com la Montse Escala, que diu: gràcies pels teus programes, sempre són espectaculars. Ah, me n'alegro. I des de Sabadell, en Xavier escriu, ens diu: hola, Albert, jo que sóc un aficionat a totes aquelles versions de cançons en directe i especialment participatives del públic, voldria compartir la cançó You Make Me Feel Like, cantada per Carole King, del seu àlbum en directe, From Welcome to My Living Room. Una abraçada des de Sabadell, Xavier escriu. Doncs aquí la tenim.

You make me feel like... A Natural Woman. Em fas sentir com una dona natural. Carole King en directe en la seva gira mundial del 2005, que es va dir From Welcome to My Living Room, és a dir, benvinguts a la meva sala d'estar. El disc es va gravar entre els concerts de Chicago, Los Angeles i Massachusetts. Va ser una gira molt aclamada. Carole King, nascuda a Nova York el 1942, ha venut més de 75 milions de discos i segueix activa en la defensa ambiental, causes socials i també alguna actuació puntual. M'agradaria, Xavier, aprofitant la teva proposta, recuperar i compartir amb vosaltres la primera cançó que em va donar a descobrir Carole King, el 1972, perquè jo tenia una amiga, la Mercè, i jo també era amic de la germana de la Mercè, i escoltàvem junts música a casa seva, i la Mercè tenia un noviet als Estats Units, i quan venia a Barcelona a veure la família, ens portava discos que aquí encara no havien sortit. I ella em va dir, escolta't això, que és molt maco. A partir d'aquí, Carole es va convertir amb el meu segon amor musical. Ja sabeu que va ser Carly Simon. Això es diu Pinchu Canaan. Aquí es va dir Stando in Canaan.

0: Des de la primera vegada em va semblar una preciositat. Into Canaan, a la Bíblia, la terra promesa, que segons sembla està entre el mar Mediterrani i el riu Jordà. Carole King, que ha fet tantes cançons per ella i per altres intèrprets d'èxit.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

Coco, recordes el primer disc que et vas comprar? O digue'm el primer que recordis. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, perquè sens dubte en aquell temps era un fet important i difícil d'oblidar. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Envia'm un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Tomàs, que em diu: el meu primer disc va ser un recopilatori d'Elvis Presley de la companyia Cattell, que es deia Sus 40 Mayores Éxitos. Era increïble. Me'l vaig comprar sobre l'any 1979. Doncs nosaltres també el tenim, i per això escoltarem alguns d'aquests 40 grans èxits d'Elvis Presley mentre t'expliquem una anècdota d'ell. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. Ja saps que aquí ens agraden les anècdotes. Elvis Presley no portava diners per deixar propina al conductor, així que va decidir regalar-li la limusina. La història va ser explicada pel presentador Larry King, que va assegurar haver-la escoltat del propi xofer. Ara t'explico la història. I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you. Segons sembla, Elvis era a Miami Beach per presentar-se al centre de convencions. I després d'aterrar a l'aeroport de Miami, un helicòpter el va traslladar fins a un heliport proper. Allí li esperava una limusina que havia de recórrer tot just uns quants carrers per portar-lo al lloc del concert. El conductor va complir la feina.

El conductor va esperar durant la presentació d'aquesta convenció i quan va acabar l'espectacle va portar novament a Elvis fins a l'helicòpter. El recorregut complet havia estat molt curt, però abans de baixar, Presley es va girar cap a ell i li va fer una pregunta inesperada. Aquesta limusina que vostè condueix és seva o pertany a l'empresa? L'home va respondre que treballava per una companyia i que el vehicle no era seu. Elvis no duia diners en efectiu. De fet, els qui el van conèixer recordaven que poques vegades carregava de diners i que quan volia agrair alguna cosa a algú podia acabar regalant-li una joia, un automòbil o qualsevol objecte valuós que tingués a prop.

Aleshores, Elvis va prendre una decisió tan extravagant com generosa. Va comprar la limusina a l'empresa i li va regalar el xofer. Diu, ara és seva, la limusina, li va dir. Segons el relat repetit per Larry King, Elvis també li va suggerir que deixés de treballar per als altres i comencés el seu negoci. Per al xofer, aquella havia començat com una jornada més, recollir una celebritat, conduir uns quants carrers i esperar pacientment el seu retorn. Però hores després, era propietari del mateix automòbil que havia conduït per encàrrec. Elvis Presley va ser una figura plena de contradiccions. Va viure envoltat de luxe, d'excessos i d'una fama difícil d'imaginar, però també va ser conegut entre els seus familiars per fer regals impulsius, sense convertir cada gest en publicitat. Aquell conductor no va rebre cap fotografia, ni un autògraf, ni una propina generosa. Va rebre la possibilitat de canviar la seva vida, perquè durant uns minuts va portar el seu automòbil al rei del rock and roll. It's one for the money.

0: Elvis Presley, el primer disc que es va comprar l'amic Joan Tomàs l'any 1979. Un recopilatori de sus 40 mayores éxitos.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

I la Maria Dolors Godayol ens ha escrit un correu, però no ens demana cap cançó. Ens diu: les meves adolescència i joventut van ser dures i tristes, però gens ni mica la meva maduresa. Ara sóc feliç. Gràcies, ràdio. Gràcies per ser-hi, Cocos. Maria Dolors Godayol. Doncs gràcies pel teu correu. Rebem un altre aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Ferran Pasqual des de Ocellà, que, per cert, vam tenir l'ocasió de conèixer-lo personalment en una sessió de ball que vam fer fa algun temps. Diu: bon dia, Albert, soc lo Ferran d'Ocellà. En primer lloc, deixa'm agrair-te la salutació que em vas correspondre l'altre diumenge a la tarda a la Sala Barrocos de Barcelona. Vas punxar molt bona música. Em vas fer sentir molts bons records. Com a proposta musical, et pregaria que el teu programa de ràdio posessis la cançó dels Lynyrd Skynyrd, Free Bird, és a dir, un ocell lliure. I ens diu: el topònim d'Ocellà es creu que té a veure amb el nom d'ocell, oiseau en francès, o en anglès bird. D'aquesta manera, quan estic al bosc d'Ocellà, em sento com un free bird. Si algun dia tens l'ocasió, et recomano l'experiència de fer una petita promenade pel bosc d'Ocellà escoltant aquesta cançó. Salutacions a tu i a la teva parella. Moltes gràcies. Fins aviat, Ferran Pasqual. Aquí està la cançó. Que vincules a la teva població i que va ser el primer èxit dels Lynyrd Skynyrd. Corria el novembre de 1974.

0: un ocell lliure, un èxit menor dels Lynyrd Skynyrd, però una molt bona cançó. Gràcies per refrescar-nos la memòria, Ferran Pascual, d'Ocejar. Però em permetràs que posi el gran èxit dels Lynyrd Skynyrd, perquè a més tinc un record personal, i és que corria 1974 i va començar a emetre la primera FM estèreo d'Espanya, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona. Vam córrer a buscar un receptor que no teníem, evidentment, de FM estèreo, perquè fins aleshores no ens havia fet falta, i al provar-lo, al sintonitzar-lo, la primera cançó que va sonar va ser aquest fantàstic Sweet Home Alabama dels Lynyrd Skynyrd. 1, 2, 3. No perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. En marxa la presentació de la 7a edició de la cursa solidària On Codines Trail, que enguany porta novetats. La nostra companya d'Ona Codinenca, Laia de Déu, en té els detalls. Bona nit, Laia.
2: Bona nit, doncs sí, just encara està, ara mateix està a punt d'acabar i una de les novetats en aquesta 7a edició de l'On Codines Trail és l'On Codines Bike, que sortirà des de Santa Eulàlia i tindrà un recorregut d'uns 120 quilòmetres en bici de muntanya. Pel que fa als que corren i caminen, el recorregut seran d'uns 50 quilòmetres d'M1 i M2 i un de 80 i sortiran aquests tres de l'Ametlla. Enguany l'objectiu de donatiu serà de 500.000 euros. També tenim la 5a edició de la Petita On Codines, que celebrarà el 14 de març. I aquestes són algunes de les novetats d'enguany. La veritat, aquí han vingut també la Diputació, membres de la Diputació i de la Generalitat, a donar suport doncs, en aquest acte de presentació del que serà la 7a edició de l'On Codines Trail d'enguany.
1: Moltíssimes gràcies, Laia. Doncs ja sentíem 500.000 euros. I compte enrere també a partir del 5 d'octubre per la nova campanya de vacunació de la grip i la Covid. Enguany sembla que hi ha força casos, han augmentat en comparacions anteriors. Ara mateix hi ha una incidència de 400 afectats per cada 100.000 habitants. Escoltem Montse Urenya, que des de l'atenció primària ens demana que ens vacunem.
3: A diferència d'altres anys, el que estem veient és que hi ha un increment d'infeccions respiratòries, altes sobretot, i aquest increment, el que estem veient és que, a més, la majoria són per casos Covid. En general, es tracten igual que la grip i són molt benignes, una mica de febre, molta mucositat, mal de cap, etc. Per tant, tots tranquils, però alerta.
1: El jutge de Viella ha donat 3 dies a la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere per pagar la fiança de 80.000 euros i evitar la presó. Durant aquests 3 dies estarà en llibertat sense passaport amb prohibició de sortir del país. Si acaba el termini i no ha dipositat la quantitat, haurà d'anar a la presó. I el canal d'Urgell tanca diumenge la campanya del rec amb unes bones reserves d'aigua que són més del 50% de l'embassament de Rialp. Amb tot, i l'elevada demanda que hi ha hagut per la forta calor i a l'estiu ha estat sostinguda fins a finals de maig i, de fet, s'ha allargat fins al setembre. I apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, diumenge a les 9 de la nit. No us el perdeu.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena.
1: Gràcies per estar en connexió. Algú va dir... Un dels plaers més grans de la vida és fer allò que altres persones van dir que mai podríem fer. I jo afegiria que mai saps el que ets capaç de fer fins que ho fas. T'ho puc ben assegurar. Participa, Coco, que això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Mira, m'agradaria escoltar el Rock Collection del Laurent Volzú, perquè fa temps que no l'escolto.
1: I potser no l'has sentit mai en aquesta versió enregistrada en directe, que té una introducció en castellà.

de 1980. Però l'amic Sergio Romano de Antonio, que és de Terrassa i de Barcelona, perquè cada dia se'n va a treballar a Barcelona escoltant-nos des de Terrassa, diu que a l'Emili, els seus companys, en una festa de comiat, els hi van dedicar a ell i a la seva nòvia la cançó d'Oficial i Caballero interpretada per Joe Cocker, diu ell, bueno, i també per Jennifer Warnes. Irene Cara va morir molt jove. Havia nascut el 1959 al Bronx i moria a Florida el 2022. I Sergio també ens diu en el seu correu: quería comentarte que recientemente he publicado una novela que lleva por título El reloj de arena, una historia en tono romántico y que también habla de valores de la vida que para mí se están perdiendo, como la lealtad, la amistad, el respeto y el amor, que por cierto esta semana ya ha salido a la venta. Te cuento esto pues simplemente porque en un capítulo de esta novela hago mención a tu programa, Cocodril Club, y a tu persona en una escena entrañable de la historia. Y es por eso que me gustaría poder enviarte un ejemplar de la misma para que tú y tu pareja pudierais leerla si os apetece. Doncs sí, Sergio, ja he rebut el llibre. Moltes gràcies per la teva cortesia. I anem ara amb aquesta cançó que va ser una cançó d'Òscar el 1982 de la pel·lícula Oficial i Caballero, protagonitzada per Richard Gere i Deborah Winger. La cançó Up Where We Belong, que podríem traduir com Allà dalt on pertanyem, la va interpretar Joe Cocker, va representar el seu retorn després d'un temps dolent, fosc, per problemes d'alcohol i de drogues que el va tenir apartat de la música. Joe Cocker, que havia nascut al Regne Unit el 1944, moria el 2014 a Colorado, als Estats Units. I Jennifer Warnes, doncs, en fi, el més important que ha fet ha sigut precisament cantar aquesta cançó amb Joe Cocker, perquè va ser una cançó d'Oscar, tot i que ella ha fet moltes coses, eh? Nascuda a Seattle el 1947.

0: Where We Belong, allà dalt on pertanyem. Joel Cocker, Jennifer Burns, cançó d'Oscar, cançó d'Oficial i Caballero.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I encantat de la vida d'encara avui dia poder compartir amb tu tants bons records en forma de música. Molts oients recorden una història guapa que ens va explicar un oient que ens escolta i escriu des de Zúric, a Suïssa. Doncs ha tornat a escriure i diu: hola Albert, de nou amb tu i amb tots els cocodrulos. Aquesta vegada no és per explicar-te la meva història com ho vaig fer en l'anterior ocasió. Avui és per participar a la secció de la cinta magnetofònica. Vull recordar la meva mare, que fa poc temps va fer 25 anys que va marxar a l'altra dimensió. Quan anàvem de viatge, sempre em deia: nen, posa'm el Tom Jones. I li posava Delilah les vegades que ella volia. Hauries d'haver vist l'alegria que tenia.

Delilah, que en algunes sessions meves de ball he posat al principi i moltes parelles l'han ballat com un balset anglès. Potser millor que no traduïssim la lletra, ho hem fet alguna vegada aquí al programa, perquè és realment terrorífica. I a més, segons sembla, està basada en fets reals. Bueno, només us diré que la tal Delilah es veu que era una mica pandó. I continua el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com des de Zúric, l'amic Joan Vicente Bermejo, dient-nos: recordo en diverses ocasions els programes musicals de televisió dels anys 60 i 70, quan sortia Tom Jones o Engelbert Humperdinck. A la meva mare se li posava un brillo als ulls, una cosa meravellosa, i murmurava per si sola: quin home! Per aquest motiu, si encara no la tens registrada, si us plau, fes-ho per ella, t'ho agrairé infinitament. Doncs amb molt de gust, aquí va ser, aquí va el primer gran èxit d'Engelbert Humperdinck, Please Release Me.

0: Engelbert Humperdinck, nascut a l'Índia, ara té 90 anys. For I don't love you anymore. I ens diu des de Zúrich Joan Vicente Bermejo: no fa gaire vaig escoltar quan entrevistaves a la teva mare amb motiu del seu aniversari. Crec que eren 92 o 93. I em vaig dir a mi mateix: que afortunat ets, Albert, de tenir-la encara, perquè la meva va marxar amb 78, un més dels que jo tinc ara. Doncs sí, ella feia 93, i si em permets, em ve molt de gust per molts oients que potser no estaven en connexió aquell dia escoltar un fragment. Hola, mama.
1: Hola.
0: Acabes de fer 93 anys.
1: Sí.
0: Com ho portes, això?
1: Bé, amb salut i bon humor.
0: Tu t'imagines quina podria ser la cançó de la teva vida? Perquè, clar, a tu t'han agradat moltes cançons. En general, t'ha agradat sempre molt la música. I quan eres jove, també t'agradava molt ballar.
1: Sí.
0: Bueno, eres la millor d'allà on t'anaves a ballar, perquè quan tu sorties a ballar, què passava?
1: Pues que es feia un coro al meu voltant. Feien coro, sí, perquè ballava molt bé.
0: I de les cançons de la teva joventut, quina podríem escoltar ara per compartir amb tots els oients del Cocodril?
1: Toda una vida.
0: No te'n recordaries pas de la lletra?
1: Sí.
0: A veure, la podries cantar una mica? És del Machín, no?
1: Sí, de l'Antonio Machín. Toda una vida estaría contigo.
0: No, no, així no, cantada.
1: Toda una vida estaría contigo. No me importa en qué forma, ni dónde, ni cómo, pero junto a ti.
0: Molt bé. Què és el que, ara que acabes de fer 93 anys, què és el que més trobes a faltar, mama?
1: Doncs trobo a faltar el meu marit, perquè ens veníem molt i anàvem a tot arreu junts.
0: Un petó.
1: Ah, bueno.

0: cómo, pero junto a ti.
1: I ara, a proposta de la meva mare, hem anat molt lluny, eh? Als anys 40. Però tornem a Tom Jones. Bueno, hi havia un acudit, dius que la teva mare, Joan, li deia com en castellà, Tom Jones. Li deien que tenia un germà que es deia Paco, però que no va ser famós. Bueno, és que tinc una petita sorpresa per tu i per tots els cocos. De fet, ha sigut una gran sorpresa també per mi. En el correu d'en Juan Vicente Bermejo des de Zúrich parla també de cançons per ballar i de les discoteques que més li agradaven quan ell vivia a Catalunya. Això ho deixem per un altre dia, per l'espai de els més ballats de la història, no? Però ara t'explico allò de Tom Jones. Ah, i en el final del seu correu diu... I de l'italià que t'explicava el meu anterior correu, ens veiem unes setmanes i res més. I de l'amiga de la meva dona, crec que la vàrem convidar a ella i a la seva parella per l'estiu del 94-95 a una paelleta. I des de llavors no ens hem tornat a veure. O bé no li va agradar recordar lo que pudo haber sido y no fue, o bé la paella. Gràcies, Albert. Fins la propera. Gràcies a tu. Una abraçada des de Zúrich, Juan Vicente Bermejo. Doncs van haver-hi molts oients que van seguir la teva història, eh? I que m'ho van comentar. Tom Jones va actuar a les Festes de Gràcia ara fa 60 anys, el 1966. De taloner hi va estar el Tony Ronald. El show va costar 500.000 pessetes d'aquella època, però tot plegat, eh? Tom Jones va fer dos recitals, tarda i nit. El preu de l'entrada era de 500 pessetes. Van tancar amb pèrdues, però no gaires. L'aforament de l'embalat era de 1.500 persones. I, segons sembla, va haver més gent fora que dins. No el podien veure, però el sentien. Per cert, que la persona, el responsable de l'espectacle, de la comissió de les Festes de Gràcia que anava al seu costat, ens va explicar que Tom Jones, ell estava controlant el camerino, portava uns calçotets estampats de pell de tigre. Bueno, ja sabeu que li deien el tigre de Gales, no? Però aquelles Festes de Gràcia, bueno, era habitual que vinguessin grans artistes. Recordem, per exemple, Rita Pavone, Rafael, Raimon, Serrat... I fins i tot sabem el que va cobrar Tom Jones per aquesta actuació. Va cobrar 150.000 pessetes de fa 60 anys. Bueno, però la sorpresa que us tenia reservada és que hem trobat una entrevista que li va fer per Ràdio Barcelona el locutor Manuel del Arco. Una entrevista realment curiosa.
2: Que la voz de Tony Jones es una voz un poco afónica. ¿Es esta la voz propiciatoria para su exquisito estilo?
3: No, I've been influenced by colored singers, Negro singers, but it's natural, really.
4: Dice que su voz es natural, pero también tiene las influencias de los cantantes negros.
2: Dentro de la línea de trabajo, ¿cómo situaríamos a Tom Jones? ¿Una línea determinada o es autodidacta?
3: Determined style, yes.
4: Dice que tiene un estilo determinado, muy determinado.
2: Un estilo propio y un estilo que llega y gusta al público. En España tenemos algunos conjuntos que están obteniendo gran éxito y hasta llegando a traspasar las fronteras. Tenemos los pequeñiques, por ejemplo, con las adaptaciones de números españoles al ritmo moderno. Tenemos a los Brincos y otros muchos. Pregunte, por favor, a Tom Jones si él conoce alguno de estos conjuntos.
3: Los Bravos.
4: Los Bravos, conoce los Bravos, los demás.
2: No conoce nada más que a los Bravos. Y ahora, una pregunta un poco violenta, pero que no tengo más remedio que hacerla. Se han suscitado Ahora algunas protestas con un grupo inglés por unas declaraciones extemporáneas y fuera de lugar. ¿Sabe usted que nos referimos a un conjunto que está en la mente de todos? Los Beatles. ¿Qué opina Tom Jones de estas declaraciones de los Beatles?
3: I think that it was meant as a joke and it was taken seriously. I think it wasn't meant as it was taken.
4: Dice que era todo broma, pero lo han tomado en serio.
2: ¿Su estancia entre nosotros ha llegado al público en su primera actuación?
3: Yes, I think so.
4: Sí, dice que sí.
2: Él se hizo popular grabando la banda sonora de una película de James Bond, Operación Trueno, me parece recordar, ¿no?
3: Yeah, I sang the title song.
4: Sí.
2: ¿Fue lo primero lo que le lanzó a la popularidad?
3: No, it's not unusual, it was my first hit.
4: No, la primera canción no es nada extraño.
2: Después, su mayor éxito.
3: What's New Pussycat?
4: What's New Pussycat?
1: Aquesta és l'entrevista que el locutor Manuel del Arco feia per Ràdio Barcelona el 15 d'agost de 1966, és a dir, fa ara 60 anys, amb motiu del concert a les Festes de Gràcia de Tom Jones, que va fer tarda i nit i, per el que hem pogut sentir, el va enganxar al camerino amb els seus calçotets de pell de tigre entre actuació i actuació, perquè li diu com t'ha anat, no?, en aquesta primera actuació. Bueno, recordem també que Tom Jones va rebre un Grammy al millor artista debutant. Aquí deia que el seu èxit en aquell 66 havia sigut No és nada estranyo, que hem escoltat abans, i també parla de What's New Pussycat, que va ser anterior i que, bueno, formava part de la banda sonora d'una pel·lícula protagonitzada per Peter O'Toole i Romy Schneider i dirigida, atenció, per Woody Allen el 1965. Va ser el primer èxit de Tom Jones i la veritat és que no està gens malament. What's

When you pussy cat lips. You and your pussy cat eyes. What's new, pussycat? You and your pussy cat. Cançó principal de la pel·lícula del mateix títol, que aquí es va dir Què tal, gatita? I el gran Wyoming va dir en certa ocasió: no elegimos los recuerdos, se quedan, no nos abandonan a su antojo, para bien y para mal.

0: La música que escollim entre tots i que junts confeccionem una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que de ben segur ens enriqueix a tots. Cançons convertides en autèntics himnes. I la vida, el treball i les curiositats dels seus protagonistes. Des del llunyà octubre de 1993, aquest és el teu Coco. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens envia un correu en Samuel només per dir-nos: "Yo todavía guardo mi colección de CDs y cassettes". Ese plus de buscar tu música, comprarla, hacerla tuya y luego asentarte a escuchar todo un álbum era un ritual hermoso. Estem totalment d'acord amb tu, Samuel, i cada vegada hi ha més gent. S'estan recuperant les vendes de CDs, les de vinils, ja sabeu que ja fa anys que s'estan disparant. És que no és el mateix que escoltar una cançó en streaming o per YouTube o amb aquests artilugis, no. Allò de... Això, primer, que és teu, que el pots tocar, el vinil o el casset. Després que el poses en el seu aparell, el veus girar. És màgia. I des de València ens escriu en Juanjo Monpó, que diu: "Hola, voldria proposar-vos Giraluna, de Luis Eduardo Aute. És la cançó més bonica per a mi". Doncs tens raó, Juanjo, és molt maca. I també és un llibre. La cançó estava a l'àlbum Autorretratos 3 del 2011. Giraluna.
1: Hay quien sueña con los ríos que conduzcan al dorado. Hay quien sueña con las fuentes de la eterna juventud. Hay quien sueña con el oro del becerro idolatrado.

0: still.
1: Quina meravella.
0: Perhaps they never will.
1: Vincent, dedicada a Vincent Van Gogh, Don McLean, l'home de l'American Pie. La cançó que li hagués agradat escriure a Luis Eduardo Aute.
2: Hey, Mr. DJ, where are you?
1: I marxem ballant, els més ballats de la història. Una secció en la que també m'agradaria molt que hi participessis. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar, de qualsevol època. Ah, i aprofita per dir-me també quina era la teva discoteca preferida. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Barcelona la Susana París? Diu que vol recuperar una cançó que es diu The Night, de Valerie Dore. Oh, ja no la recordava, però el 1985 la vaig punxar molt per la ràdio, era italodisco. Bueno, ella també havia fet pop electrònic. Italiana, nascuda el 1963, Valerie Dore. Ah, i la Susana ens diu, la meva discoteca preferida era el Quartier Pedralbes de Barcelona. Bueno, doncs, aquí tens la teva cançó i el nostre comiat, com sempre, demanant un últim favor per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, cocodril.
3: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Govern central, PSOE i Junts mantenen converses perquè els de Puigdemont votin a favor del nou decret d'habitatge per evitar desnonaments. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reclamat alçada de mires i discreció a la resta de grups. També el ministre de Cultura i portaveu nacional de Sumar, Ernest Urtasun, s'ha mostrat disposat a que la seva formació estudiï la proposta de Junts per aprovar bonificacions fiscals. Els escoltem tots dos.
2: Nos vamos a dejar la piel para que el martes podamos aprobar un real decreto ley con medidas potentes, conversaciones privadas, acuerdos públicos.
3: Si para que Junts pueda entrar en un acuerdo tenemos que discutir, por ejemplo, por poner un ejemplo muy concreto, posibles bonificaciones fiscales de un propietario al que le afecta la pròrroga, pues nosotros estamos dispuestos a afrontar ese debate.
1: Precisament l'Ajuntament de Madrid ha rebutjat adquirir el pis de Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys, desnonada per un fons d'inversió dimecres a la tarda. El consistori madrileny explica que aquest matí ha rebut una proposta dels propietaris per destinar en exclusiva l'allotjament en condicions assequibles, però que la proposta és inviable. L'Ajuntament s'ofereix, en canvi, a fer de mitjancer entre els propietaris i els representants de la llogatera. I Renfe ha denunciat un robatori de dades d'usuaris a través de servidors informàtics de DIF. Segons la companyia, els ciberdelinqüents poden haver accedit a informació limitada, principalment noms i adreces de correu electrònic, tot i que admet que l'anàlisi continua en curs. Amb la informació que disposa actualment, no ha identificat evidències. Podrien ser dades bancàries, financeres, mitjançant el pagament DNI o altres informacions. Per cert, sense deixar l'àmbit del transport, els treballadors de busos de TMB han anunciat 7 dies més d'aturades parcials durant el mes d'octubre perquè no ha prosperat un preacord amb l'empresa que havia de permetre desconvocar la vaga, que serà els dies 8, 14, 15, 20, 22, 27 i 29 d'octubre. I un avió amb destinació a Atlanta ha hagut de tornar a l'aeroport del Prat després de notificar una avaria en un motor poc després de enlairar-se. Segons ha explicat el col·lectiu de controladors aeris, a través de la xarxa X, des de la torre de control s'han vist flames sortint del motor i la tripulació ha comunicat que volia tornar. No hi ha persones ferides. Darrer punt, la DO Montsant celebra demà la primera edició de la Festa de la Verema, que s'emmarca la celebració del 2026 dels seus 25 anys. L'objectiu és donar a conèixer aquesta DO al territori.
4: Premià de Mar posarà a prova unes noves dutxes de baix consum.
5: Premià de Mar en 3 minuts.
4: Nou moviment de l'Ajuntament per intentar superar el debat sobre l'ús de les dutxes a la platja i la sequera. Ara es farà una prova pilot amb unes dutxes especials de baix consum d'aigua que podrien suposar un estalvi de fins al 80% i que en cas d'èxit permetrien oferir als premianencs el servei a les platges fins i tot en períodes de sequera severa, circumstància que en els últims temps ha aconsellat tancar el subministrament. Està previst que la prova es faci els pròxims mesos, però encara no té una data concreta. I continuem parlant del carrer Jacint Verdaguer, l'entitat Comerç Premià

0: té cap relació amb la recollida de signatures que s'estan fent en alguns comerços al carrer perquè es mantingui obert el trànsit de cotxes, però tampoc es desmarquen del tot de la visió d'aquests establiments perquè consideren que encara és d'hora per saber si els canvis donaran resultat. Ho ha dit a Premià Mèdia la presidenta de l'entitat, Núria Vázquez, que ha explicat que en les reunions mantingudes amb l'Ajuntament prèvies a l'establiment del nou model, els comerços contraris eren una minoria, mentre que la majoria s'hi mostraven receptius. Amb tot, l'entitat vol esperar, com diem, a veure com evoluciona la fórmula abans d'avaluar-la en tot el seu sentit. I en surt ahir a la platja de Bellamar després de que un veler quedés varat a la platja a causa d'una avaria del motor. Va succeir vora de 5:45 de la tarda i pocs minuts passades les 8 del vespre van aconseguir tornar-lo a l'aigua. Els mariners que el conduïen, que van ser empesos per les onades cap a la sorra, fins al darrer moment van intentar evitar tocar terra, però els hi va resultar impossible. En les feines per tornar-lo al mar van participar-hi dues embarcacions de salvament marítim, que són els que van conduir-lo finalment fins al port. Tota la tripulació i el veler es troben ara en perfectes condicions. I ara en cultura, la regidora Bàrbara Anglí va actualitzar el ple municipal de setembre i a pregunta del grup socialista els progressos que s'han fet en vistes a renovar el Museu de l'Estampació. Els terminis que s'han esbossat d'ençà que l'Ajuntament va prendre la decisió de transformar l'equipament i l'exposició permanent l'estiu del 2025 i arran de la construcció de la pèrgola fotovoltaica s'han anat estirant, sobretot perquè el projecte s'ha fet cada cop més ambiciós. La tardor del 2025 es parlava d'acabar l'actuació al gener del 2027, però al febrer del 2026 Anglí ja no era tan optimista. Ara, amb els termes econòmics i també de contractació sobre la taula, la regidora admetia que la data realista d'acabament seria la tardor del 2027. També us expliquem que si us agrada el grup d'havaneres de Gairó, aquest diumenge estaran participant a les festes de la Mercè, concretament estaran a Sant Andreu, a la plaça de Can Fabra, a partir de la 1 del migdia, presentant la seva particular revisió de les havaneres. I acabem amb un apunt d'esports. El primer equip masculí de bàsquet debutarà aquest cap de setmana amb un equip pràcticament renovat. 5 jugadors de la casa es mantenen i 7 són jugadors nouvinguts, joves, amb talent, amb capacitat de potenciar-se i treure suc dels Sots 25.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Recollida de firmes contra el tancament al trànsit del carrer Jacint Verdaguer. La iniciativa la impulsen, pel que ens diuen ells mateixos, una quinzena de botigues del tram afectat i el full de firmes es pot trobar en aquests establiments i alguns més del carrer i altres carrers del sector. El full es demana a l'Ajuntament que reverteixi els canvis viaris al tram central de la via que van entrar en vigor aquest agost passat, adduint que el tancament dificulta la mobilitat de veïns, treballadors, clients i visitants i perjudica que l'activitat comercial en general. Les firmes es van començar a recollir a principis de mes i la campanya s'allargarà fins a principis d'octubre, moment en què les signatures seran lliurades a l'Ajuntament. No deixem aquest carrer perquè la setmana passada l'alcalde Rafa Navarro explicava a Premià Mèdia que el nou carrer Jacint Verdaguer encara no s'ha vist i demanava que no es facin valoracions precipitades fins que no hagi passat tot el que hi ha de passar als pròxims temps. En paraules seves, després de les obres tot just s'ha muntat l'escenari i serà a partir d'ara que s'hi començarà a fer la funció. Entre altres coses, Navarro anunciava la instal·lació de jardineres, l'obertura de terrasses, creació d'espais d'ombra o millores en la senyalització viària. Però potser el més enigmàtic que va avançar tenia a veure amb la dinamització i operadores del tercer sector amb les quals s'està negociant.
4: És un work in progress. El carrer Jacint Verdaguer no està acabat. El que s'ha acabat són les obres, però el Jacint Verdaguer que nosaltres volem com a equip de govern no és el que hi ha ara mateix, és el que ha de venir. Un cop s'han acabat les obres, l'escenari ja el tenim muntat. Però és que ara a sobre hi han de passar coses. S'han de posar més jardineres, s'ha de delimitar les zones de terrassa, s'han d'adequar els usos de terrassa exterior perquè siguin compatibles amb el lleure dels vianants i la tranquil·litat dels veïns. Estem estudiant també com aconseguir zones d'ombra perquè sigui molt més inequívoc el fet de que allò és una zona peatonal. Estem fent les provatures de senyalització perquè hi hagi el costum, que no hi ha Premià de Mar, de que quan arribes allà doncs no has de seguir recte, sinó que has de girar per doctor Fleming. Fleming i que pots fer el bypass, diguem, pel carrer del Pilar sense cap tipus de problema. Hem de senyalitzar perquè prèviament a l'arribada de Jacint Verdaguer la gent sàpiga que hi ha un pàrquing amb una hora gratuïta a la plaça Països Catalans, i estem també pensant quines són les actuacions de dinamització dins d'aquest carrer, i estem a la vegada negociant amb alguns operadors socials que volem que s'instal·lin en aquell carrer per dinamitzar el comerç des d'una vessant del tercer sector. Que en el moment que s'acabi les obres hi hagi segons quins menys pensants que comencin a criticar, ara l'obra està feta, però necessitem encara una mica més de temps perquè allò tingui l'aspecte que nosaltres volem, i a partir d'aquí valorarem.
3: Recordem que una vegada van finalitzar les obres al subsol i a la superfície, el 6 d'agost passat, van entrar en vigor els canvis viaris en aquest carrer, que consistien sobretot a restringir el pas de vehicles al tram central. De moment, però, no es posen sancions a qui incompleixi la restricció. El carrer està obert i els canvis viaris han entrat en vigor, però la recepció oficial de l'obra per part de l'Ajuntament no s'ha consumat, perquè la companyia Endesa encara no ha completat la feina que li pertocava, com denunciava el mateix Navarro en aquesta casa.
4: Les companyies elèctriques no tenen vergonya. Les companyies de telefonia no tenen vergonya. Són grans monopolis que ens ningunegen com a Ajuntament. Hem tingut les obres de Jacint Verdaguer pràcticament 2 mesos d'endarreriment perquè la senyora companyia Endesa no ha vingut a traspassar els cables que havia de traspassar d'un costat a l'altre del carrer. Trucant cada dia, trucant cada dia, trucant cada dia. Hem anat justets, molt justets, amb l'escomesa elèctrica, l'ampliació de l'electricitat, de l'energia, a la nova escola Bressol, perquè els senyors d'Endesa no han fet cas, tot i dir-los que era un centre escolar.
2: Premià Mèdia, informació.
5: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
6: Jazz. 4 lletres que defineixen tot un univers musical.
7: Ladies and gentlemen.
6: I el programa que us porta jazz sense límits i per a tots els públics es titula Jazzit.
8: Jazzit.
6: Cada setmana a la vostra emissora de proximitat, Jazzit.

0: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
1: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
0: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
1: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Avui volem parlar de relleus, de tradició i també de futur. Ens acompanya l'Israel García, nou president de l'Associació d'Amics de l'Art Pessebrístic de Premià de Mar, i també en Joan Muñoz, president sortint. Amb ells parlarem d'aquest canvi al capdavant de l'entitat, del nou curs que comença i de com es prepara també l'associació per una nova campanya de Nadal, sense perdre de vista també els projectes i, com dèiem, els reptes de futur. Bon dia, com esteu?
1: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acompanyar-nos. Primer de tot, Joan, explica'ns a què es deu aquest relleu que heu fet o aquests canvis que heu fet a la presidència o a l'executiva de l'entitat.
2: Bueno, ha sigut un canvi causat per una malaltia, diguéssim. Jo estic en tractament i llavors considero que el president ha d'estar al peu del canó. Llavors hem fet una renovació de la Junta, l'Israel ha acceptat el càrrec de president i jo he passat com a vicepresident, que és un càrrec més honorífic, però bueno, per assessorar amb el que es pugui i per continuar amb les coses.
0: Molt bé, segur que sí. Israel, com arriba tu a aquesta responsabilitat o aquesta oferta d'assumir aquesta responsabilitat?
1: Bueno, doncs jo porto un temps aquí amb els companys, treballant, m'he involucrat i penso que és una tasca que podia fer. Amb en Joan el tinc com un suport, no? Perquè ell encara està aquí al meu costat, continuem fent coses, i és una mena de director artístic, almenys, jo ho entenc així, i ens va guiant a vegades, no? Pues, per exemple, no sé, el pessebre de Can Roure, o coses així, doncs clar, ell ja té molts anys d'experiència, estem parlant de pràcticament tota la vida que en Joan porta fent això, llavors, doncs, bueno, és un bon suport que tinc, a part de tots els meus altres companys, doncs, que estan fent tota la feina, que els hi pertoca, vaja. Cadascú ens anem distribuint.
0: Molt bé. Joan, deia l'Israel que portes tota la vida dedicada, o gran part de la vida dedicada justament als pessebres. Són moltíssims anys els que ja has dedicat i els que ja estàs dedicant.
2: Pues sí, mira, jo vaig començar a fer pessebre amb 17-18 anys. Dels que van començar a fer pessebre, quasi tots els 3-4 presidents que hi ha hagut abans, ja, pobres, ja no hi ha ningú que hi sigui. Llavors, tots els membres de l'entitat, ens arriba un moment que ja comencem a tindre una edat, 70 i pico. Llavors, és qüestió de començar a buscar gent nova. Des de fa uns 5 o 6 anys, l'Israel potser fa 2 o 3, i han vingut 3 o 4 nois, en Xavier Vidal, algun altre més. Llavors, procurem que no siguem sempre els mateixos, sinó que continuar i augmentar la participació, perquè, clar, arriba un moment que si no ens renoves, pues, la cosa es va desfent.
0: Clar. Joan, la darrera vegada que ens vau visitar, o millor dit, que us vam venir a visitar, ens parlaves d'una mica d'aquest relleu generacional, no? Que costava encara que la gent jove mostrés un interès i s'impliqués, no? O que no vingués un dia i després doncs deixessin de fer-ho. Ho esteu aconseguint a poc a poc, que vagi entrant gent una miqueta més jove?
2: Sí. El que passa que, clar, això és una cosa amb llarg temps, eh? Vull dir, no, hi haurà persones que et vindran i estaran 2-3 anys que sí que s'hi posaran a disposició, però després, per coses de la vida, que cadascú té les seves, doncs potser es pot retreure. Tindre la continuïtat amb el temps és molt difícil. I, clar, això no és que cap compromís, però és una obligació moral, si tu entres en una entitat, a participar i fer tot el que puguis i portar totes les idees que hi hagin. Quan més gent estigui disposada a fer-ho, millor. Llavors l'entitat funciona més bé.
0: Perquè, clar, Israel, nosaltres veiem la feina que feu per Nadal, no? O a les portes del Nadal, però, clar, hi ha feina durant tot l'any, no? Pràcticament.
1: Sí, nosaltres estem tot l'any, nosaltres treballem sempre, i clar, nosaltres a la que acabem una campanya, ja estem començant la següent, ja estem planificant, ja estem fent. Nosaltres, de fet, tots els dissabtes de 9 o 10 fins a la 1 al matí estem al local. Nosaltres estem allà i anem fent coses. Si algú vol venir, està convidat i pot veure el que fem. I si s'hi anima, sobretot, doncs, bueno, el que diem, estem buscant gent que vulgui participar amb la tradició dels pessebres. La tradició dels pessebres, doncs, considerem que és algo que encara que no ho sembli, està en alça. Perquè no només amb l'aspecte, potser, que molta gent diu, bueno, potser jo és que no sóc religiós o tal. No, en l'aspecte artístic, doncs, també és una manera de desenvolupar, doncs, unes inquietuds, no? I dir, bueno, igual que pinto un quadre, doncs faig un diorama, faig un pessebre, faig... No? Llavors, fer una miqueta això, no? De dir, pots fer aquesta activitat i és una activitat creativa que et pot despertar altres maneres de pensar, bueno, ja et dic, algo així.
0: Molt bé, està molt bé. Joan, ara deia a l'Israel que esteu els dissabtes en el local, de moment continueu estant en el mateix edifici, eh? Això de moment no ha canviat, eh?
2: Sí, de moment no ha canviat. L'edifici està, bueno, en condicions pèssimes, llavors resulta que des de Cultura ens han dit que sí, que miraran d'arreglar-lo una miqueta. Nosaltres, per la nostra banda, vam posar un sotasostre amb lones, perquè quan plou, el pis de dalt s'inunda, i aquesta aigua arriba a baix, que estem a la planta baixa. Llavors hem fet com una espècie de conductes per recollir aquesta aigua. El que passa que segons com plogui o varí, és possible que això s'hagi de reformar. Si aquest edifici s'arregla, no hi haurà cap problema. El que passa que a nosaltres ens va molt bé, perquè és un edifici molt gran i ens serveix com a magatzem, perquè, clar, per fer el pessebre de Can Roure, per fer altres pessebres, necessitem un espai gran, no una cosa petitona.
0: Clar. Israel, quins objectius o quines propostes et marques una mica així en l'horitzó d'aquest mandat que comences?
1: Bueno, lo principal és donar a conèixer, doncs, el pessebrisme com a tal, i després, doncs, també fer partícip a la gent del poble, o no només del poble, sinó de rodalies del poble, de que nosaltres hi som, que nosaltres fem activitats, que d'aquí 2 anys farem 80 anys com a entitat, que això no tothom ho pot dir. Bueno, i saber que la gent pot venir i disfrutar, doncs, dels pessebres, vaja, que és el que avui es pot fer.
0: Molt bé. Ara estem gairebé a punt d'entrar al mes d'octubre, per tant tenim el Nadal relativament a prop. Com està sent aquesta preparació? O no sé si ja heu començat a definir una mica com serà el Nadal d'enguany.
1: Sí, no, ja el tenim més o menys pensat, sí, eh? No? Veritat, Joan?
2: Sí, sí. Mira. Diguéssim, els puntals de si sempre són el pessebre que es fa a Can Roure, l'exposició i la pujada a Sant Mateu. Aquestes són les tres activitats més importants. Després també fem el del centre cívic, i llavors a la sala el que fem és, a part del particular que fa cadascú, que són els que s'exposen cada any, una part a la segona, diguéssim, sala que hi ha al costat, hem modificat i hem fet una ampliació del pessebre popular, perquè a la canalla li agrada molt que hi hagi figures que es belluguin, hem posat una miqueta més d'aigua, una miqueta més de riuets, hem variat una miqueta per donar-li una dimensió més espectacular. Sí. Això ja està fet.
0: Això ja ho teniu fet, molt bé. Israel, ara parlaves i deies, d'aquí 2 anys arribem als 80 anys de l'entitat, suposo que aquí haureu de fer alguna cosa una miqueta especial, no?
1: Sí, bueno, ja hem començat a treballar una mica amb aquest tema, i bueno, ja tenim una comissió per anar preparant durant aquests 2 anys que manquen per fer-lo, i bueno, ho estem estudiant. Ja us anirem informant, ja us anirem dient, a mesura, doncs, que vagi...
2: La idea és fer una revista que expliqui una miqueta totes les que ha sigut l'entitat a còpia dels anys, amb fotos i amb algun reportatge, perquè és curiós, perquè nosaltres que estem al dia, arriba un moment que et diuen el pessebre de l'any tant, del 92 o 95, no te'n recordes. Clar. O teníem documentació, que abans sí que hi havia molta fotografia impresa, però ara avui dia, amb els mòbils o el que sigui, resulta que hi ha moments que tens el mòbil ple de coses, però no cap de les que tu busques. Ja. Llavors, volem fer un recull perquè,
1: sí, bueno, de
2: perquè
1: fet...
2: em sembla que 80 anys, vull dir, Déu-n'hi-do,
0: sí,
2: hi ha molta cosa, i hi ha hagut pessebres molt macos, sobretot els que fem abans a la plaça de l'Ajuntament, ara a Can Roure, que val la pena revisar-los, perquè crec que eren espectaculars.
0: Què deies, Israel?
1: No, dic que els estem recopilant tots, perquè, clar, és molta informació, són molts anys, s'han de datar, s'han de trobar... Perquè la informació ha de ser...
0: Veraç,
1: sí, ha de ser... No? Llavors, doncs, clar, anem una mica de corcoll últimament, doncs, buscant tot això, i també el fet de digitalitzar-ho, perquè, clar, moltes són fotografies que, per exemple, en Joan té àlbums plens i has de buscar-les, digitalitzar, saber de quin any són, qui ho va fer... Vull dir que hi ha una feina,
0: feina. Sí, hi ha una feina d'arxiu,
1: sí,
0: esteu fent
1: exacte,
0: ara, també.
1: Exacte, arxiu l'hem hagut de renovar, també. Bueno, hem estat fent feina i encara falta.
0: Molt bé, encara falta totalment. Suposo que continuareu comptant també, doncs, amb la participació, amb la col·laboració de les escoles, no? Perquè això és una cosa que també atrau molt de públic, no? De les famílies, de les, dels nens i les nenes. No?
2: Clar, cada sí, nen sí, porta sí. els pares.
0: Clar.
2: Això sempre es farà. El que passa que cada vegada hi havia més escoles que participaven. Ara el nombre queda reduït a 3 o 4. I sí, els que fan... També hi ha una altra activitat que hi ha, potser gent particular que fa algun pessebre que té una certa gràcia, i també mirarem d'exposar-lo també per... animar una miqueta a fer una miqueta més d'això. A part d'això, també nosaltres estem federats, som una de les entitats de la Federació de Pessebristes de Catalunya. Això també et porta un enrenou, perquè has d'anar a reunions, has de preparar trobades. Nosaltres hem procurat, si tot i per mi ja siguin un poble gran, no som un poble que té una força...
1: Pessebrística, no? D'una manera.
2: Pessebrística potser sí, però per poder-la omplir... Per exemple, això amb un poble petitó, ara es faran les trobades a Capdevànol, perquè Capdevànol és un poble molt més petit que Premià, però clar, com que no hi ha gaires entitats, aquesta entitat...
1: L'enfoquen molt.
2: Ràpidament troba maneres de poder-se desenvolupar. Nosaltres som una de les, potser, 20 o 30 entitats que hi ha aquí a Premià, i a més no hi ha aquella involucració de tot el poble amb això, que això és el difícil.
0: Doncs aquest és un dels reptes, segur que us marqueu, Israel. Sí. I Joan, gràcies per acompanyar-nos els dos, i ja tornarem a parlar quan s'apropi una mica més al Nadal per conèixer tot el que esteu preparant. Moltes gràcies.
1: Molt bé.
3: A l'antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consorci Sanitari del Maresme ha ampliat la capacitat del seu hospital a domicili d'atenció intermèdia, que ara podrà atendre fins a 30 pacients al mateix temps. Aquesta ampliació arriba després de gairebé 2 anys de funcionament del servei, el qual es va iniciar al setembre del 2024. Segons explica el Consorci, s'ha rebut una valoració molt positiva tant per part dels pacients com de les famílies.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Vinga, som-hi, que explicarem que a Mataró s'està preparant un congrés sobre discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. L'organitza la Fundació El Maresme i Eurecat per parlar de tecnologia, autonomia, inclusió i futur. Es posaran sobre la taula anàlisis de quines són les principals necessitats d'aquest col·lectiu de persones amb discapacitat. I aquest congrés, atenció, perquè es farà el proper dijous 1 d'octubre al Tecnocampus Mataroní. En volem saber més, volem saber de què es parlarà concretament i totes les pensades que hi ha amb la Fundació El Maresme. És per això que hem convidat la Lídia Ruiz. Benvinguda a la ràdio, Lídia.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Un mes més. Molt contents també de tenir-vos i que us feu ressò de totes aquestes activitats. També a la Sandra Delgado. Benvinguda, Sandra.
2: Gràcies, bon dia. Què tal?
0: Un congrés per parlar de discapacitat intel·lectual en l'era de la intel·ligència artificial. De què va això?
1: Correcte. Doncs està clar que la intel·ligència artificial, la tecnologia, avança a passos agegantats i nosaltres, des de Fundació Maresme, Eurecat, amb el suport de l'Ajuntament de Mataró, doncs hem volgut, d'alguna manera, ser partíceps, no?, d'aquests avenços també amb el nostre col·lectiu, no?, amb les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies. Perquè si no hi ha aquesta participació per part nostra ara, en aquests moments, ens perdem i la intel·ligència artificial també es perd, doncs una mirada que creiem que és essencial, no, Sandra?
2: Sí. Mm-hmm. Sí, sí, aprofitem el moment també perquè ens trobem entitats del sector més social, amb entitats com és Eurecat, que són desenvolupadors i pensadors de tecnologia en funció de necessitats, i qui més per aquest combo, no? De nosaltres tenim molt presents quines són les necessitats de les persones amb discapacitat i extensible a persones dependents de la societat o que estan en processos d'envelliment, per exemple, i Eurecat, que tenen un equip de desenvolupadors molt potent a nivell de tecnologia. Llavors, bueno, és com un matrimoni ideal, no?
1: I tant, i tant.
0: I no només això, sinó que també us rodegeu d'experts i expertes, no? Uh-huh. Que posaran sobre la taula, evidentment, diferents qüestions que són d'interès, no?
1: Es podria dir que és un dels congressos més importants que es duran a terme a Catalunya en els propers mesos, perquè no és gaire habitual que es posi damunt la taula IA i discapacitat intel·lectual. Per tant, engresquem molt a tothom que ens estigui veient o escoltant que s'hi apropi, perquè necessitem de la mirada transversal de la ciutadania, del món de la tecnologia, del món de la discapacitat intel·lectual, famílies, persones ateses, tothom, professionals. És un moment, doncs, això, no?, que volem, doncs, dir aquí a Mataró, a la Fundació Maresme, en el seu 60è aniversari, de la mà d'un centre tecnològic com Eurecat, fem una crida a parlar d'aquest tema, que no només es parli dels aspectes negatius, que se'n parla molt, sinó de com pot millorar la qualitat de vida o com poden millorar les persones al seu dia a dia gràcies a la intel·ligència artificial, mm-hmm. No?
0: Com ens pot fer un cop de mà, i tant. Per si algú està molt interessat, aquest congrés serà el 1 d'octubre, el dijous, a partir de 8:45 del matí fins a 2:45 del migdia, al Tecnocampus, al centre de congressos, i ara us posaré en un compromís, Sandra, Lídia, perquè ja sé que heu preparat amb molt de carinyo tota aquesta feina, que ve moltíssima gent, molts experts, però què us ve més de gust veure? Per fer també 5 cèntims i per posar la ment als llavis als oients que també ens estaran escoltant, i si hi ha algú molt interessat. De tot el que ha de passar, què és el que ens destacaríeu?
2: Buf, és que passaran tantes coses i parlarem... Clar, no és un congrés que només parlem des de la vessant específica, tecnològica, de desenvolupar una intel·ligència artificial, sinó que posarem sobre la taula quines coses estan passant avui dia, quin ús s'està fent, des de com s'està desenvolupant una IA perquè reconegui veus amb disàrtria, veus pròpies d'una persona amb una paràlisi cerebral, perquè reconegui aquesta veu i l'entengui, per exemple. Com uns pictogrames transformen la paraula escrita per persones que no en saben llegir, entenguin el missatge, a l'ús de la impressió 3D, a l'ús de la robòtica. I després de totes aquestes experiències, hi haurà un segon mòdul en el programa, ho podreu veure, que es convida a reflexionar des del punt de vista de l'ètica, des del punt de vista de les famílies, des del punt de vista dels desenvolupadors i des de les universitats, no? I tot això, doncs, bueno, és per parlar del present i del futur, no?, una miqueta.
0: Mm-hmm. Lídia, amb què et quedes tu?
1: És que ha fet una radiografia
0: espectacular.
1: Jo crec que sí, des de posar també dades, no? Informació amb un periodista especialitzat, també situar en quin moment ens trobem, conèixer experiències en primera mà i també veure de cara al futur, perquè el paper de les famílies també, més enllà dels professionals, creiem que és vital, no?
2: Bueno, i de la persona, de la persona usuària, no?, d'aquesta IA, perquè el que també us compartirem, si veniu al Congrés, és que les experiències parteixen de casos, no?, de casos que estan passant, i són persones que les posem en el centre perquè qui millor és que la persona per decidir si està funcionant o no el que estem fent, si la IA l'estan tenint o no. Llavors, bueno, partirem també del cas i de la persona en qüestió.
0: Uh-huh. La tecnologia com a motor d'una societat més inclusiva,
2: correcte,
0: evidentment.
2: Correcte.
0: Porta molta feina a preparar i elaborar tot això. De seguida parlem també del que passa sobre l'escenari, que ara ho estàvem comentant, també de qui ha d'anar-hi, és a dir, per qui és aquest congrès. Però us volia preguntar també, en aquest 60 aniversari de la Fundació, d'on neix la idea? Qui té la primera idea de dir, i si fem un congrés? I si ens enrotllem la manta al cap, que s'acostuma a dir, i ho tirem endavant? Perquè al final, per fer-ho possible, han de passar moltes coses, no?
1: Jo crec que Fundació Maresme fa xarxa amb moltes entitats i centres, no?, del Maresme. Amb Eurecat és un gran exemple, i jo crec que va néixer una mica de forma conjunta, no?, d'aquest afany o d'aquest interès de generar coneixement, de generar, doncs, aquest moment de compartir, i jo crec que va venir una mica de la mà. No sé si Sandra vols complementar, però penso que no som una entitat que durant aquests 60 anys treballem molt, molt colze a colze, i no podem dir que la idea ha partit de Fundació, sinó jo crec que ha sigut un interès mutu, no?, de millorar la qualitat de vida de les persones i famílies que tenem, i alhora, doncs, aquest interès també per part d'Eurecat, que és un dels centres tecnològics més potents a nivell de Catalunya, doncs aprofitem-ho, no?
0: Sempre amb la ment oberta, també, no?, per aprofitar totes aquelles oportunitats que puguin venir, que ens puguin fer millors, no?
1: Sí. I clar, és veritat, com bé dius, preparar tot aquest congrés ha comportat molt de temps, reflexionar sobre quines mirades, no?, que no ens deixéssim a ningú, i ens preguntaves qui ha de venir. Doncs, per descomptat, empreses, centres tecnològics, professionals, famílies, persones amb discapacitat, persones sense discapacitat. Al final volem construir conjuntament. I escoltant-nos podrem saber de quina manera podem continuar avançant, no? No només conèixer què estem fent i què significa per al nostre col·lectiu la IA i els avenços tecnològics, sinó com podem avançar de la mà. Necessitem fer-ho conjuntament, sols no podem.
0: Mm-hmm. Sembla molt interessant també enfocar-ho, no? És el que estava explicant la Sandra. Hi ha molta tecnologia que ens pot servir, i molt, per a realitats que potser la majoria no coneixem, no? Moltes vegades penses que la IA et pot fer la vida més fàcil a tu, però clar, també li pot fer la vida molt més fàcil amb gent amb discapacitat. Mm-hmm. No? Està molt bé també fer aquesta crida a empreses, a desenvolupadors, que puguin conèixer realitats que potser no en són conscients, i també falta l'altra part, no? Que quan coneixes aquesta realitat no ets conscient de tot el que pot fer la tecnologia, no? Per tant, és la unió perfecta.
1: Clar, i a part, si nosaltres tenim en compte a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, les solucions que es busquin per al nostre col·lectiu serviran per a altres col·lectius vulnerables, oi, Sandra? És a dir, al revés potser no, però sí que si pensem en el nostre col·lectiu, revertirà en benefici de tothom.
0: Mm-hmm. Molt bé. Ens pot servir també com a prova pilot, no?, fins i tot.
1: Correcte, correcte. Perquè més enllà de ChatGPT hi ha moltíssimes altres eines.
2: I
1: crec que és un moment, no?, doncs, per compartir, com dèiem, i per reflexionar també. Aquí ja ho diem, no? Hi ha una ponència que la fa Albert Cuesta, que us comentava, que és el periodista especialitzat, i parlem d'oportunitats i amenaces, tot i que, evidentment, nosaltres tendim a la part més... centrar-nos més en la vessant positiva de tot plegat. Uh-huh. No, Sandra? Perquè hi ha moltes oportunitats
2: sí.
1: i solucions.
2: Sí, i és el que comentava la Lídia fa un moment, no? Les necessitats que té una persona dependent no estan molt distants del que s'ha desenvolupat a nivell tecnològic, no? Llavors, són petites adaptacions, o tenir més al cap aquesta població que no predomina tant a la societat, però no deixa d'estar-hi, no?, per tenir aquesta oportunitat, no?, de tenir més autonomia, de no ser tan dependents i de poder participar més en el sistema, no?, en la societat. Ens hem descuidat també que el congrés es farà a la universitat, a Tecnocampus, i per nosaltres també és un valor afegit, no?, que qui està estudiant, qui s'està especialitzant, no? Doncs pensi que si pensa en tecnologia no és només per treballar en una gran empresa, en una gran marca, sinó que també es pot dedicar a l'àmbit social, no? I ajudar persones també.
0: Uh-huh. És una interconnexió molt interessant, no? El que passarà el proper dijous a Mataró, uh-huh, en aquest Tecnocampus, no? Uh-huh. Hi ha molts actors que tenen molt a dir, no? En aquesta societat justament del futur, no? Hi haurà una taula rodona, una ponència per mirar cap al futur, què passarà els propers 40 anys, doncs potser no cal anar tan lluny, no? Potser al present i ens està regalant sinergies interessants, no?
1: Correcte. Sí, avança molt ràpid i és el que dèiem, no? Que volem que la IA i la tecnologia estigui al servei de les persones, que de fet ja està passant, no, Sandra? Uh-huh. Vull dir, i pues, reflectir-ho i alhora reflexionar perquè el futur sigui millor, no?, en aquest sentit.
2: I la taula, bueno, es titula Reflexió d'aquí a 40 anys, però tots som molt conscients que parlarem del que pot passar demà passat, perquè cada vegada anem més ràpids, no? Però vam dir, bueno, posem 40 en tant que fem 60 anys, no? Posem un número més. Però el que convidarà aquesta taula és a reflexionar cap on anem, què és el que no hem de continuar fent, que és tot això que portem uns dies parlant sobre com s'està desenvolupant i quin ús s'està fent de l'IA, no? I quin és el camí més correcte a favor de tothom.
0: Que bé, m'agrada molt també aquest punt de vista, perdona, Lídia, et deixo parlar, aquest punt de vista positiu, no? Sí, perquè moltes vegades el debat està ara en si correcte, la intel·ligència artificial acabarà matant la humanitat els propers anys, no? I ara és com, no, deixem-nos de
1: de negacionisme,
0: de negacionisme, exacte, sí.
1: Sí.
0: I anem a ser positius, no? I anem a buscar les eines i els recursos que sí que ens pot aportar, no? Per fer-nos créixer de la mà.
2: Sí, sí, parlem de suport, no? D'aquest suport que necessita qualsevol per tirar endavant, no? Aquests productes de suport, doncs eines digitals de suport també, no? Que complementen a la persona per ser al 100%.
1: Mhm. Res, jo simplement volia posar en valor també a la Sandra, perquè ha destacat experiències d'altres entitats que ens compartiran, no, casos, però a mi m'agradaria posar de relleu l'experiència que compartirà la Sandra, que estem realitzant a nivell d'objectes 3D, que m'agradaria que ho expliqués ella, que ho explicarà millor que jo, però la vull animar que ho expliqui, sí, perquè sí, crec que des de Fundació també estem avançant en innovació.
2: En tecnologia.
1: I en tecnologia.
2: Tenim una impressora 3D gràcies a un projecte... Estem dintre d'una xarxa europea que es diu Rehab Lab, uh-huh, i estem dintre del grup d'entitats catalanes i ara espanyoles que formem part de la xarxa. Llavors, som entitats del tercer sector i Fundació té una impressora 3D a través de la qual podem imprimir productes de suport, que és el que us explicava abans, no? Llavors, a partir d'aquí, doncs, detectem la necessitat que pot tenir la persona. Llavors, la persona ens corrobora què necessitaria, per exemple, un alçador de plat per no corbar tant l'esquena a l'hora de dinar. I a partir d'aquí dissenyem un producte i anem testejant amb la persona que farà ús d'aquest producte, no? I igual que això, doncs, tenim altres dispositius com nanses per agafar millor el got, com per arribar a l'aixeta, doncs, tenir un complement de l'aixeta, no?, perquè pugui manipular-la millor, i estem molt contents de tenir aquesta impressora, de tenir un equip format per enginyer, fisio, i per formar part d'aquesta xarxa.
0: Que bé, i tant que sí. Un exemple més, no?, de com aprofitar la tecnologia. Si algú està molt interessat en anar-hi, Lídia, s'hi han d'inscriure?
1: Sí, la inscripció és gratuïta i poden trobar l'enllaç tant al web d'Eurecat com al nostre de Fundació Maresmo, tenim el banner. Només a posar fundaciomaresma.cat trobaran la manera d'inscriure's. I animem a fer aquest debat conjuntament.
0: I tant que sí, en aquest Congrés de Discapacitat Intel·lectual en l'Era de la Intel·ligència Artificial, agraïm a la Fundació El Maresme que avui hagi vingut un cop més a Premi Amèdia amb la seva secció i el seu espai a explicar-nos tot el que tindrem aquest proper dijous 1 d'octubre.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé i que el gaudiu molt, que ha portat molta feina, però també ha de portar molts beneficis.
2: Gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
3: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La segona fase de l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere ja s'ha completat gairebé en un 70%, segons les xifres que ens facilita l'Ajuntament. Concretament, s'han enderrocat 1.490 metres quadrats dels 2.178 que inclou aquesta fase. Els treballs, que van començar a finals de juliol passat, s'han desenvolupat fins ara sense incidències ni contratemps i es preveu que s'acabin pels vols a mitjan desembre. Com diem, aquesta fase de l'enderroc va començar a finals de juliol i, de fet, cobreix la segona i la tercera fase del planejament global de l'actuació, que cobrien un sector a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase tocant a l'escola 6. Per la banda del carrer Marina, l'actuació ja ha comportat l'obertura del recinte pel mur que va servir durant tants anys per l'emblemàtic concurs de grafitis que organitzava l'àrea de joventut. Recordem que el pressupost global de l'enderroc és de 261.246 euros.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dissabte 19 de setembre es va posar a la venda les entrades i els abonaments a la nova temporada teatral de l'Amistat. Alguns espectacles van exaurir les localitats en pocs minuts. Davant d'aquesta situació, el portaveu de Premià en Comú Podem, Enric Pons, ha proposat dues mesures en el seu espai d'opinió a Premià Mèdia: reservar les primeres 48 hores de venda per a les persones empadronades a Premià de Mar i repartir la venda d'entrades en dos moments diferents de l'any.
3: La primera és estudiar jurídicament si seria possible que almenys durant les primeres 48 hores la venda d'entrades estigués reservada a persones empadronades únicament a Premià de Mar. I la segona proposta és no posar tota la temporada a la venda el mateix dia. Per exemple, posar la venda mitja temporada al setembre i l'altra meitat al març.
2: Premià Mèdia ha traslladat aquestes propostes a Toni Martín, director de l'Espai L'Amistat, que explica que s'han valorat però que plantegen algunes dificultats. En el cas de reservar la venda als empadronats, apunta que comprovar el padró en el moment de la compra seria complicat i recorda que la temporada també rep subvencions d'administracions com la Diputació de Barcelona i la Generalitat. Sobre la venda en dos períodes, Martín defensa que concentrar-la en un únic moment permet generar més expectació i interès. Una estratègia, diu, que també s'aplica en altres espais teatrals.
4: Si l'anem partint en parts, que això dificulta que l'espectador i el ciutadà hagi d'estar superatent i no li està salvant el problema, perquè les entrades a la venda són les mateixes.
5: Clar.
4: He d'agafar el cens i he de fer venir a 300 persones amb una filera. I la primera persona m'ha de justificar que és de Premià i ha de i vol per 8 espectacles. És que tenim a la gent 3 dies sense dormir a la cua. Hem de facilitar les coses als ciutadans, no complicar-los-hi. I per altra banda, una de les coses que no podem fer és que la programació no posa només diners l'Ajuntament de Premià, posa la Generalitat i posa la Diputació.

0: La comissaria de Campou avança al ple municipal i ara se n'encarregarà el projecte executiu.
1: Premià de Mar en 3 minuts.
0: La comissaria de la policia local a Campou va superar ahir al ple una nova pantalla administrativa amb l'aprovació definitiva de l'avantprojecte després que fossin desestimades les al·legacions dels veïns contraris. El regidor d'Urbanisme va insistir que, a criteri dels tècnics, tant la ubicació com la naturalesa del nou equipament compleix amb la normativa. Però, amb tot, l'Antoni Subirà va explicar que l'avaluació tècnica que han suscitat les al·legacions serà tinguda en compte a l'hora de fer el projecte executiu. Alguns grups de l'oposició van insistir en algunes reserves. Tant la regidora no adscrita Lole Morilla com Crida Premianenca van parlar d'una inversió no del tot prioritària i van votar en contra. I en Comú Podem, en una línia semblant, es va abstenir. L'Ajuntament calcula que les proves del nou control d'accessos al tram central de Jacint Verdaguer es podrien allargar fins a final d'any i no serà fins aleshores que es començaran a posar multes. Ho va explicar ahir al ple l'alcalde Rafa Navarro a pregunta del PSC. El control de matrícules, que haurà de tenir en compte una àmplia llista de casuístiques i exempcions, demana, pel que va dir, una programació minuciosa i encara s'hi treballa. Anem a Cabrera. La Joventut Socialista del Maresme celebra el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre en aquesta població una escola de formació enfocada essencialment a la preparació de les eleccions municipals del 27, però també, pel que ens expliquen, a oferir eines al jovent per la política municipal. El programa inclou fins a 8 xerrades i espais de treball i han estat convidats a parlar socialistes molt destacats del Maresme, començant per la consellera mataronina Alicia Romero o l'alcalde de Mataró, David Bote. Justament, David Bote ha fet el primer gest oficial encaminat a repetir com a candidat a les eleccions municipals, una candidatura que podria donar peu al seu quart mandat com a batlle de Mataró. Segons explicava ahir Televisió de Mataró, Bote ha enviat aquests dies una carta a la militància mataronina per anunciar-los que optarà a rebre de nou aquest encàrrec i ara caldrà obrir el procés de primàries, on de moment és l'únic que s'hi ha presentat. La Plana Cultural, l'Espai L'Amistat, projectarà aquest dissabte i diumenge Femení Singular, el nou llargmetratge de Xavi Puebla, en producció executiva del veí de Premià de Mar, Carles Pastor, guanyador d'un Premi Gaudí al millor documental per Game Over. La cinta explica la història de la Nayeli, una jove mexicana que treballa com a empleada domèstica i que s'enfronta a diverses adversitats quan la vida li fa un gir inesperat. La pel·lícula ha passat per festivals i ha estat reconeguda en diversos certàmens. A la projecció del diumenge a les 8 del vespre i seran el director i en Carles Pastor.
1: Més informació a premiamedia.cat i a les xarxes socials. Troba'ns a Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, iVoox i Spotify. Infopodcast, un espai de Premià Mèdia i la xarxa.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Continguts en xarxa.

Avui sentirem música de les pel·lícules de David Lynch. David Lynch és un dels principals directors de la nostra era i dels més estranys, especials, inquietants. David Lynch ha fet obres com Eraserhead, The Elephant Man, Wild at Heart, Blue Velvet, Mulholland Drive, Inland Empire i la sèrie de televisió Twin Peaks, que va trencar els límits entre el cinema experimental i la televisió comercial. Tothom que l'hagi vista recordarà el seu tema principal, que és aquest.

0: Angelo Badalamenti és un compositor americà conegut sobretot pel seu treball amb David Lynch. El tema que hem sentit, Falling, amb la cantant Julie Cruz, és un tema que dona el to de Twin Peaks, una obra d'art en forma de sèrie que ha quedat per la història. Somnis paral·lels, mons onírics, el bé i el mal reflectits a la petita pantalla com no s'havia vist mai abans.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Normalment, les cançons d'una banda sonora serveixen per recolzar, per reforçar la idea de l'escena. En canvi, a David Lynch, molts cops, la música es contraposa a la idea de l'escena i crea sensacions estranyes. Per exemple, una cançó d'amor, com Blue Velvet, en el film del mateix nom, esdevé tètrica.

0: Blue Velvet és Bobby Vinton. Blue Velvet és la pel·lícula que consolida a David Lynch com a director. Amb aquesta obra ens porta a un poble de Carolina del Nord on tot sembla meravellós. És purament la imatge del somni americà. Però darrere d'aquest món ideal hi ha un submón de delinqüència i crim que anem descobrint a partir d'un jove que es troba una orella tallada. David Lynch tendeix força a posar oldies, cançons dels anys 50, en contextos estranys. Un altre cas de la mateixa pel·lícula és aquesta cançó de Roy Orbison, In Dreams, interpretada en karaoke per un actor.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust.

0: In Dreams, és Roy Orbison. El film Blue Velvet, la lletra d'aquesta cançó, que tracta d'amor, pèrdua i somnis, contrasta amb la violència latent de la situació que la pel·lícula descriu. David Lynch ha dit: el so és molt important pel sentiment del film. Has d'anar experimentant per trobar el que funciona. La música ha de casar amb l'escena i millorar-la. Quan hi casa, ho sents. Sents que el tot és més que la suma de les parts.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Days Ahead, Cap Borrador, és el primer llargmetratge de David Lynch. És un film de terror filmat en blanc i negre que explica la història d'un home que ha de cuidar del seu fill de forma. Està localitzada en un paisatge industrial desolat. És un film sorgit del subconscient de Lynch que ha quedat com un dels malsons més importants del cinema. Part de la banda sonora la va compondre ell mateix, però també va afegir-hi temes d'altres, com aquest del grup Tuxedo Moon, In Heaven.

Tuxedo Moon és un grup de post-punk de San Francisco francament experimental. El tema que els hem sentit pertany a la banda sonora de Cap Borrador, la pel·lícula de David Lynch. És el tema més comercial d'aquesta banda sonora. Lynch es mou en l'experimentació, tant musical com cinematogràfica, però a vegades pot arribar al lirisme i als sentiments bàsics per emocionar. Els seus films et transporten cap a un món estrany on els temes musicals encaixen com una bomba d'oxigen, com una pausa per la confusió. Amb el Mulholland Drive, l'actuació en un escenari inquietant de Rebecca del Rio interpretant a capella la cançó Llorando és una mica més que inquietant, perquè la cantant es desmaia i queda a terra inconscient, però segueix sonant a l'escenari com canta la cançó.

Avui estem sentint la música, les cançons, de les pel·lícules de David Lynch. Unes pel·lícules que es dirigeixen al subconscient, no s'entenen des de la raó. Són films estranys, amb actors estranys, com és un actor molt estrany, en Nicolas Cage. A Cor Salvatge, Cage interpreta, canta ell mateix, el tema Love Me, i ens portem una sorpresa, perquè resulta que Nicolas Cage canta prou bé.

Love Me, un cover d'Elvis interpretat per l'actor Nicolas Cage. Pertany a la banda sonora de Wild at Heart, Cor salvatge, una història d'amor molt violenta i molt romàntica, una estranya road movie que conté també el tema de Chris Isaak, Wicked Game, joc maligne, una cançó amb una guitarra amb molta reverberació i trèmolo.

0: Hem sentit en Chris Isaak amb Wicked Game, una cançó maca però inquietant, com les pel·lícules de David Lynch. En David Lynch és un director pop, per això li fem aquest programa. Hi ha directors de cine que són pop, potser perquè el seu cinema és underground i comparteix cultura amb determinada música i estètica.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: En David Lynch estava molt compromès amb la meditació transcendental. Tenia el mateix guru que els Beatles, el Yogi Maharishi Mahesh. David Lynch va establir una fundació per l'expansió de la meditació transcendental i la seva introducció a escoles, presons, dormitoris de homeless i veterans de guerra. Paul McCartney i Ringo Starr van fer un concert a l'any 2009 per donar-li suport i recollir fons. El títol del concert va ser «El canvi comença a l'interior».

Nina Simone, una virtuosa cantant i pianista que ha combinat i fusionat jazz, soul, gospel i música clàssica. Aquest tema tradicional que hem sentit, Cinnamon, pecador, l'interpreta a l'escena final del film de David Lynch, Inland Empire, on es desenvolupa una festa de prostitutes amb una dona que li falta una cama i té un mono com a mascota mentre un llenyataire serra un tronc. David Lynch ha dit: "De vegades filmo escenes que no sé per què poden servir ni què signifiquen."

Autopista perduda és cinema negre dins del surrealisme lynchià. El terror psicològic predomina durant més de dues hores en què el director sap infondre por i intriga a partir de la senzillesa de les imatges. L'antinatural el converteix en el més natural. David Bowie, I'm Deranged.

Entrar en el món de Lynch implica acceptar la transgressió de les lleis clàssiques de relació entre l'espectador i la pel·lícula. La música que hi fa servir no té un terme mig. No hi trobarem clàssics del rock, com en els films de Scorsese, per exemple. La música que potencia les escenes de Lynch pot anar des del soroll més industrial i experimental fins a un bonic i melodiós oldie.

0: I've Told Every Little Star, de la banda sonora de Mulholland Drive, interpretada per Linda Scott. Mulholland Drive mostra la fascinació de Lynch per la ciutat de Los Angeles i retrata el glamour malaltís d'aquesta ciutat a través d'uns personatges que mesclen i intercanvien les seves identitats.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: El director de cinema David Lynch ha escrit un llibre que es diu Catching the Big Fish, Meditation, Consciousness and Creativity, és a dir, pescar el peix gros, meditació, consciència i creativitat. En aquest llibre, David Lynch diu: les idees són com els peixos. Si vols atrapar peixos petits, et pots mantenir en aigües someres, però si vols pescar el peix gros, has d'anar al fons. A les profunditats, els peixos són més poderosos i més purs. Són grans i abstractes, i són formosos. En Lou Reed és un peix gros.

This Magic Moment és el mestre Lou Reed des de la banda sonora de Lost Highway, una pel·lícula de David Lynch. La carrera de Lynch va començar amb una obra de terror surrealista, Eraserhead, i va continuar amb una de surrealisme dramàtic, L'home elefant, totes dues en blanc i negre. La carrera la va acabar amb un film carregat de sentiment i bellesa que està basat en fets reals. Es diu The Straight Story i narra el viatge que l'any 1944 va fer Alvin Straight, un camioner jubilat, conduint un tallagespa per visitar el seu germà malalt, que vivia a més de 400 quilòmetres de distància. Alvin Straight travessa tot l'estat d'Iowa a 10 quilòmetres per hora fins a arribar a Wisconsin. I fins aquí arriba el Chelsea Hotel, que hem dedicat a la música de les pel·lícules de David Lynch, amb les imatges de fons dels camps de cereals de la Gran Plana americana, gronxats per la música del seu amic i col·laborador constant, Angelo Badalamenti.

0: Estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: 1, 2, 3, 4, 5... Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment.

ens costa tant trobar un forat per veure'ns. Ara que costa tant oblidar que ens hem fet mal.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Hola, em dic Joan Brugués i us proposo escoltar el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar per deixar entrar els sons més mariners.

0: diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Cinema a la Xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la Xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
4: Cinema a la Xarxa, amb en Víctor Alexandre.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A veure, parla'm una mica, tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Valldosera. Toma, ja.
3: Em van a Morgades Valldosera.
1: Sí, no, home. Ja ha de ser, no, la Valldu?
3: Sí, sí, sí.
2: Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
1: Vale, doncs pues ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, a la teva ràdio local.
5: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
6: Para todos los públicos.
7: Funky Radio Show.
6: Aprovechalo.

0: estàs escoltant? Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a vxl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïtat.